0: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
1: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.
2: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià Mèdia.

0: dels transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vivint.

0: save the world.
1: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
1: Funky Tracks Radio, con Tony Modulation.
2: ¿Está aquí?
3: Claro que está aquí. Estará en el ático, jugando con su radio.
2: Tiene una aptitud muy particular con las radios.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, al matinal Premià Mèdia.
1: Però la primera idea surt d'una conversa que teníem amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i ens semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de Gaza.
0: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
2: Fem salut. El programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem salut, cada setmana a la teva emissora.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Estàs escoltant?
1: Aquest 27 de juny...
2: Eloi Salat.
3: Quan ets petit et vols fer més gran, però quan et fas gran et vols fer petit.
2: Juno Sibling.
4: Els plors i l'escuma.
2: Fumi Suzuki.
1: Aquests seran els protagonistes de la nit de Premià Mèdia.
3: Se m'acaben opcions.
1: Una nit on la ràdio i la cultura es donaran la mà per celebrar els nostres 40 anys.
2: T'esperem el 27 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça dels Països Catalans.
1: Música en directe, ràdio i moltes sorpreses.
2: No t'ho perdis!
5: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
6: Ladies and gentlemen.
5: I el programa que us porta Jazz sense límits.

0: Ara hi ha alguna nevera per aquí amb la meva.
1: Tu, la penya, on està?
0: No sé. De veritat, tothom.
1: Tu, ens hem quedat
0: suríssims. Per res, tu. Si vols, anem a la tarda.

0: dels transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
4: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
3: Hi ha l'Abubakar, també, que és, sí, en aquest cas, el fill de la Cadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
5: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
6: A la ludoteca,
5: no?
6: Exacte.
5: Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peques.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
7: 1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
3: Doncs us preguntàvem si us compraríeu unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
4: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
2: Utilitat, no? Que funcionen.
4: Utilitat, sí. Utilitat, com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on siguin que les venguin.
2: Sergi, tu portes jo, ulleres.
3: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
2: Clar.
3: I després les de la IA.
2: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
3: 300 euros.
2: Jo pensava que més, eh?
4: Jo em pensava que molt més.
3: Són unes Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que es diu.
4: Són pijes, Ray-Ban, eh? Ray-Ban, són pijes.
0: Ona Maresma. Cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
5: Tony Modulation.
6: Una persona de lo más particular.
7: Recuerda hablar lo menos posible.
8: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Ser diferent.

0: sense por. Ràpid que s'acaba el temps.
1: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Actius en xarxa, cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
1: A la teva ràdio local.
2: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Cada setmana a les ràdios de la xarxa, reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, reguem.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vivint.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
2: 1, 2, 3, 4, 5. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret i es queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
4: Ho he escoltat, aquest truc, sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret una mica al revés.
5: Tu agafes els espaguetis.
6: Manel,
5: vols dir un espagueti o tota l'olla sencera?
3: A veure, veig que s'estan obrint, ara el Danilo també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
6: Tenim un crac a l'entrevista del dia.
3: Doncs mira, ara li preguntarem. Fora d'entrevista, fora carta, mai millor dit, et fem aquesta pregunta, Cisco. Té algun tipus de base o això és una cosa que m'he inventat jo?
7: En teoria és cert, és a dir, que és una cosa certa.
3: Clar, entenc, Cisco, que en el teu cas un xef de la teva reputació no va tirant els espaguetis contra la paret.
7: Crim, això, hi ha un crim. Alguna vegada, quan fem el dinar del personal i això, sí que jo, per fer la gracieta, doncs... Veus un espagueti encrestat contra la rajola i dius, ja estem jugant al joc de l'espagueti.
3: Molt bé, Dani, tot teu, va.
2: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
8: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
9: No sabia que t'agradessin els musicals.
10: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
11: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
9: Aquest no ets tu.
10: No, és el Gene Kelly. La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar a l'última amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
3: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
4: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: Tant anys enrere, a les Terres de l'Ebre, i especialment a Tortosa, hi havia una petita xarxa de fàbriques de xocolata. Durant una època n'hi havia gairebé una desena, també a Vinaròs o a Xerta. Llavors, era un producte molt més preuat que avui dia, i es produïa i consumia d'una manera molt diferent al que és habitual en l'actualitat, a la pedra. I a Tortosa, d'entre els negocis dedicats a fer-ne, en destacava un, Xocolates Creo, unes sigles que feien honor als seus fundadors. Malgrat el seu èxit, es van vendre l'empresa, i qui la va comprar, el 1955, va ser un altre tortosí xocolater, Josep Maria Benet. 70 anys després, la seva neta, la Cinta Benet, nascuda el 1993, continua passant hores i hores a la mateixa fàbrica, al barri de Ferreries, a l'altra banda del riu, que diuen, fent la mateixa xocolata, amb les mateixes màquines i el mateix mètode. Des que va posar-s'hi pels vols de 2018, l'esperit ha estat el mateix, fer el que sempre s'ha fet perquè així s'ho estima la gent de Tortosa i les Terres de l'Ebre, per fer-ho alhora, adaptant-se des d'aquestes arrels al món contemporani, el de la rapidesa, el consum industrial i les xarxes socials, sense perdre l'essència, transformant-se a través d'ella.
2: Hola, passeu. Benvinguts a Xocolates Creo. Jo sóc Cinta Benet, sóc la tercera generació de xocolates de la meva família. Va començar amb un iaio fent xocolata als anys 40. Va seguir mon pare i ara estem, mon pare i jo, fent el xocolata aquí, Xocolates Creo. Ho fem exactament de la mateixa manera que es feia abans, en les màquines antigues, les mateixes fórmules, tot exactament com era antigament. I a més tenim aquí una petita part de museu de tot que han sigut doncs, tots aquests més de 85 anys que portem fent xocolata aquí a Tortosa.
1: Els primers records de la Cinta són a la fàbrica. Quan era petita, i li ho preguntaven a l'escola, que el seu pare fos xocolater era una cosa normal. Però que fos autònom la descol·locava. No sabia què era. Ella deia que tenia una fàbrica de xocolata i recorda que ningú ho acabava de processar. El Joan, l'home que llavors feia de xocolater, li donava el que deien les cagarrines de xocolata. Aquella era la millor xocolata del món. Ho explica amb delit. Es passava hores a la fàbrica de petita. Això i la fascinació dels pares per les antiguitats han fet una combinació essencial en el seu tarannà. Quan van estudiar publicitat a Barcelona, basava els treballs en la fàbrica i després, amb 22 anys, va estudiar pastisseria a l'Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona i pensant en la xocolata i amb l'objectiu de tornar a casa. Estar en un despatx no era una opció.
2: Me vaig formar allà i quan vaig acabar tenia clar que ja n'havia tingut prou de Barcelona, que el meu era el poble, i vaig tornar aquí a Tortosa, és una ciutat molt petita, i li dic a mon pare, dic, me vaig a buscar feina de publicitat. I vaig estar treballant a una agència i per les tardes venia aquí a ajudar-los. Feia mitja jornada i per les tardes venia aquí a ajudar-los en el que fos i tal. Hasta que va arribar el punt en què vaig dir, vale, no, això m'agrada, m'encanta, me vull quedar aquí, tinc plena canxa per a fer de tot i és un projecte que m'agrada i que m'hi sento a gust. I vaig tornar, vam arrencar a fer coses noves, a tornar a fer processos, pues, a reestructurar una mica la feina, a ordenar una mica tot, i ja vaig entrar aquí, i ara me passa una mica el que me passava quan era petita. Vinc aquí, xalo molt, m'ho passo superbé, jo arribo, me peso el cacau, me peso la farina, no sé què, començo a fer xocolata, tal i qual, i me passa que quan surto de la fàbrica hi ha gent, pues, lo típic que coneixes a gent nova o que vas a algun lloc i tu de què treballes? I veig com se va fent la roda de preguntes de tu treballo, jo treballo de no sé què, jo treballo i penso, quan me tocarà a mi diré que tinc una fàbrica de xocolata i llavors me toca a mi, dic, soc Cinta i tinc una fàbrica de xocolata i tots, oh, tu ets una fàbrica de xocolata? I dic, sí, és com és algo que se'n surt de la norma una mica, però per a mi és algo molt normal, perquè clar, ho he vist sempre. Clar, si ho veus de fora, ho veus diferent, però com ho fas tu, ho veus normal. Però veig a la gent de fora i penso, que xules, totes aquestes professions que es fan en les mans, me flipen.
1: Més enllà d'aquest petit museu, la fàbrica ho és en si mateixa. Ells diuen que són una indústria viva, perquè segueixen els mateixos processos industrials amb les mateixes màquines que sempre s'han utilitzat, i perquè, a més, ho mostren amb finalitats lúdiques i educatives i aprofiten també per fidelitzar el públic. La Cinta ens ensenya màquina a màquina quin és el procés per fer xocolata a la pedra, una xocolata de textura granulosa i consistent feta de cacau, sucre, farina d'arròs i essències de canyella o vainilla i presentada amb les característiques rajoles de 12 preses, cadascuna d'una lliura catalana, 33,33 grams, i que encara que es poden menjar queixalades o deixar desfer a la boca, s'utilitzaven habitualment per a fer xocolata a la tassa.
3: El primer pas que fem per a fer el nostre xocolata és fondre'l. És fondre primer el cacau i barrejar-lo amb la resta d'ingredients. I ho fem en aquesta màquina d'aquí, que és la mescladora. A baix té un circuit d'aigua calenta, que el que fa és fer un bany maria i acalenta el cacau i es fon. Llavors anem a poc afegint-li tota la resta d'ingredients, el sucre, farina d'arròs, farina de panís, aroma de vainilla o també aroma de canella. Després tenim també aquesta màquina, que és la refinadora, que és la que ens ajuda a fer el xocolata refinat, o també el que fem en aquesta màquina és el xocolata ratllat per a fer a la tassa. El nostre xocolata el podreu trobar en rajoles o en format ratllat, en qualsevol dels dos. Llavors, tot ho fem en aquesta màquina d'aquí, que és bastant antiga, però funciona perfecte. Totes les màquines que tenim aquí a la fàbrica són comprades de Muniaio de segona mà dels anys 40. Mira, la fico en marxa, eh? Així sentiu... Tenen el soroll davant, el soroll que feien les màquines antigament, que és el bonic de la fàbrica nostra i de la nostra forma de fer, que treballem en les màquines antigues i conservem un ofici que, si no d'una altra manera, s'acabaria de fer.
1: La Cinta ens ensenya la pesadora volumètrica. Antigament es pesava per volum. També se'n diu pesadora de revòlver pels pistons i les voltes que fa en rodona. Quan està prou calenta, s'hi posa la xocolata, que surt a la plataforma rodona amb el pes concret que es necessita per fer-ne les rajoles. Del següent pas se n'encarrega la tapejadora, una màquina que sacseja els motlles perquè no hi quedi cap buit.
3: Són màquines canyeres, eh? Aquí hem d'anar protegits. I després, quan ja ho tenim fet, el que fem és ficar-ho a la nevera. Para que nos acabe de solidificar del tot. La nevera és de fusta, també, eh? Tota. És preciosa, la nevera.
1: La nevera és a la mateixa sala on es refina. Es guarda, es pesa i s'emmotlla la xocolata en una paret. Anem a la sala del costat, des d'on la nevera també s'obre.
3: I ara les emboliquem totes una a una, això sí. Se diu superràpid, eh? Però d'este tipus, cada vegada que en fem, ne fem 535. I de les rajoles que es nota el sucre, ne fem 270. O sigui que fem aproximadament més o menys unes 800 rajoles. Així, a grosso modo. En una tarda.
1: Tal com deia la Cinta, la maquinària i els motlles són els mateixos que va comprar el seu avi, heretats de la cura i el manteniment del pare. Produeixen tanta xocolata cada dia, com els motllos que tenen i com l'espai que tenen a les neveres, ni més ni menys.
3: Llavors, el més important d'això és tenir-ho sempre ben conservat, que no els hi passi res, que sempre intentar que es facin el mínim de cops possibles, el màxim net també que... possible, perquè així n'assegurem sempre la higiene per damunt de tot i la conservació també.
1: Cada dia fan un producte diferent, cada cop en tenen més. Quan va començar a dedicar-se al negoci, son pare feia només mitja dotzena de productes. Diu que aquest creixement s'ha degut a una combinació de les seves idees i al fet que la seva incorporació va oferir un nou suport que els ha permès tenir més temps per a pensar i ser més ambiciosos. D'això en són resultat la trentena de productes que hi ha al mostrador, que podeu venir a tastar les visites que ofereixen els dissabtes i que també podeu comprar per internet. Cada vegada hi ha més persones interessades i clients habituals que compren les diverses varietats de xocolata, el cafè que torren o la cervesa artesana Imperial Stout, feta per la cervesera tortosina Logan Busy amb la seva xocolata. Tots els seus productes estan certificats conforme no porten cap ingredient modificat genèticament, gluten, lactosa ni fruits secs. Això, diu la Cinta, ho cuiden moltíssim. Tant com els orígens, ben variats: Ghana, Costa d'Ivori, l'Equador, Veneçuela, Colòmbia... Cada percentatge és d'un origen diferent i els busquen respectuosos amb el medi ambient. Orgànics, de comerç just i amb connotacions i sabors diferents de la resta.
2: Mira, quan parlem de 80, 85, 90, això és el percentatge de cacau. Per exemple, el 90% és 90% cacau, un petit percentatge que sol moure's entre un 3 i un 5% de mantega de cacau, que és la mateixa grasa del cacau natural, i la resta és sucre. I després, llavors, clar, com tenim lo ratllat de vainilla, de canella, de garrofa... tenim, és que ara tenim, ho vaig comptar l'altre dia, tenim 33 o 35 productes en total entre el cafè i el xocolata. És bastant. Llavors, un dia fem rajoles, un dia fem ratllat de vainilla, un altre de canella, un altre les del 75. Ens ho anem distribuint així perquè si no, no donaríem abast.
1: Fer xocolata i ser autònoma, diu la Cinta, és una feina de pagar focs. Ara sí que entén què significa, però no es queixa, perquè li agrada i perquè controlar el procés els permet fer un producte millor, més cuidat.
2: Controles molt bé el procés de producció, perquè al final ho fas tu des de zero i ets tu qui decidix com se fan les coses en base a l'aprenentatge que tu tens i intentes fer-les sempre el millor possible. I al fer-ho tot tu, les hores que li dediques són moltíssimes. Però això sí, clar, la qualitat que en queda després d'este producte sempre serà molt millor.
1: L'esforç paga la pena. Totes les coses bones que passen són per les coses bones que han fet. Les paraules de la Cinta traspuen gratitud i estima per l'ofici per la xocolata, com la que té la gent de les Terres de l'Ebre per Creo. Després de 80 anys, la xocolata Creo forma part de l'imaginari col·lectiu de Tortosa i del territori.
2: Que guai que la gent se ho sent tan seu que ja no és una fàbrica més. Ja és una mica, d'alguna forma, en petita escala, però ja forma part de la cultura d'aquí baix. Que això també és el millor premi que te poden donar a la teua feina, és este reconeixement. I valorar-te un mateix és més complicat, potser, però sí que és veritat que la gent a Creo se l'estima moltíssim, perquè sempre hem intentat explicar tot el que passa de la forma més clara possible. No hem canviat mai de proveïdors. Ara entro el tema del cacau, és un lío, perquè està pujant moltíssim de preu i la veritat és que és molt complicat treballar. I ara potser a nosaltres se mos faria molt fàcil canviar de proveïdor i buscar cacaus més barats, de no tan bona qualitat, potser, però sí que és veritat que no ho volem fer. I intentem treballar de la forma més honesta possible, apropar-nos molt a la gent, això sí, ser molt propers. La gent pot venir aquí, pot parlar amb nosaltres, vull dir, inclús ara el que te comentava abans, que som nosaltres els que a vegades anem a repartir, veiem els clients i parlem amb els clients. I intentar ser lo màxim propers, transparents i sobretot que ser molt fidels a lo que han fet tota la vida, no canviar-ho mai.
1: La seva clientela principal són botigues petites de les Terres de l'Ebre, dedicades al producte artesà, diferenciat i de proximitat. També botigues de tota la vida, punts turístics del Delta i mercats, i alguns supermercats que cuiden el producte de proximitat. També se'ls pot trobar a Tarragona i a Reus. A Barcelona i Girona també, però és més difícil. Cada cop és més complicat veure'n de xocolata a la pedra. I tal com explica la Cinta, no en queden gaire productors a Catalunya. Així com també és complicat mantenir els mateixos ingredients amb les mateixes característiques, perquè es deixen de produir o d'estar de moda, com ara el sucre. Amb una granulació cada cop més petita, són menys habituals aquelles mides que fan possible que en mossegar i mastegar la xocolata, els grans de sucre facin el crec-crec característic de la xocolata Creo.
2: encara n'hi ha, per sort no som els únics, però sí que cada vegada s'estila, bueno, s'estila menys, però som la resistència i la veritat és que funciona bé, és un xocolate que és molt bo, que funciona superbé per a fer la tassa i per a cuinar, de fet per a cuinar és dels xocolates que més prefereixen i també per a menjar, tal qual és el xocolate de tota la vida, que té la textura esta terrosa i tan desestructurada i diferent de lo que estem acostumbrats avui en dia. I el que sí que m'han donat compte des de fa uns anys fins ara és que les modes sempre són cícliques. O sigui, hi ha molta gent que ostres, cada vegada més torna cap als sabors d'abans i cap a retrobar-se d'alguna manera els sabors de la infantesa i molta gent ve aquí buscant el xocolate, aquella la pedra que feia el crec-crec. Dic, pues sí, mira, és este. I llavors, hola, m'encanta, quina sort haver-lo tornat a trobar i s'està tornant a ficar de moda d'alguna manera.
1: L'estima que rep Xocolates Creo es deu a aquesta continuïtat inalterada en la manera de treballar i produir xocolata artesana i amb un origen 100% natural. La sofisticació va fer possible millorar la capacitat de refinar la xocolata, fins al punt que les molècules es feren impalpables per si soles a la boca. I la novetat, unida a la possibilitat de produir més a més baix cost, va deixar Creo a l'ostracisme durant uns quants anys. Tot i això, al fons, no ha canviat Creo, pensa la Cinta. No ha canviat perquè no vol, perquè creu en aquesta manera de treballar.
2: Crec que avui en dia em dona una mica la sensació de que el món vol córrer molt, la gent se vol fer empreses pensant en que tens temps infinit per a tu, sent lo jefe. No és així. Disclaimer, no és així, penques moltíssim i tothom se vol fer ric en dos dies i no, nosaltres treballem una mica, treballem moltíssim, tenim clar que la forma en la que treballem és artesana, no mos farem rics, tampoc volem fer-nos rics, però sí que volem tindre un projecte en el que hi creiem i confiem i sobretot disfrutem cada dia de vindre a treballar. Tenim clar que som la resistència, perquè sí que és veritat que per molt que tu vulguis treballar de forma artesana, en d'una forma pausada per a controlar tot el que passa aquí dins i oferir la màxima qualitat possible, les exigències externes són unes altres. El món va molt ràpid i estem molt acostumbrats a que, per exemple, comprem alguna cosa per internet, ho compro avui però m'arriba ahir. O sigui, ho compro avui i m'arriba en 24 hores. Faig una comanda, algun client fa una comanda i l'hem de portar superràpid. I això sí que ho portem molt a rajatabla, no? Però després també hi ha unes exigències a nivell de xarxes, d'estar sempre present, que la gent se'n recordi de tu. I és algo a lo que, per exemple, a mi costa molt arribar, perquè si no estic fent xocolata, estic ajudant a embolicar no sé què, si no estic fent visites, si no estic fent una altra cosa, i, ostres, arribar a tot és supercomplicat.
1: Per adaptar-se a aquesta realitat contemporània, la forma, la cara, sí que ha canviat una mica. Gràcies a l'empenta de la Cinta, que amb el pare ha centrat molts esforços a canviar i agilitzar alguns processos i a pensar i projectar la renovació del producte, però també de la imatge.
2: El fet de ser tan jove crec que m'ha fet també dir, vale, això és xulíssim, però anem a renovar-ho. Anem a donar-li un aire diferent, perquè 80 anys al mercat és un win, però també ens hem d'adaptar al mercat, perquè el mercat canvia i canvia molt ràpid. I això és una cosa que porto aquí 7 anys i ho he vist. Quan vaig entrar, les coses no anaven tan ràpides com ara. M'he donat a mi la sensació que des del Covid les coses s'han accelerat moltíssim. I les xarxes socials també ho acceleren encara més. I això ens ha portat a que, primer, renovar la imatge de marca, la vam unificar tota. Crec que jo a l'estudi de màrqueting també tinc una mica de culpa d'això, però tot suma, eh? Però la imatge de marca avui en dia comprem pels ulls. Si pels ulls no mos entra, estem perdudíssims. I també és una forma de, o com ho entenia jo, és una forma de donar caliu, de dir a la gent, mira, això és nostre, però allò també, el cafè també, aquella rajola també, aquell ratllat també, i al final fas una mica de casa, no? Les coses ben ordenades i ben ficades i que visualment entren també dona escalfor i és el que preteníem una mica en tot això.
1: Els productes van més enllà del que es menja. Els clients, la gent propera, els demanen i ells fan. bosses de tela, tasses, mallots... Això és una altra diferència. També col·laboren amb artistes ebrencs per fer postals per Nadal, ja que diuen que s'estimen tant la cultura ebrenca. La intenció, diu la Cinta, també és engrescar la gent, innovar i mostrar la joventut que hi ha rere la tradició de la marca. Que la gent es faci seu creo. En el fons, és la manera natural de continuar transmetent la xocolata a través de les generacions.
2: I també, sobretot, crec que, d'alguna manera, lo tarannà de l'empresa també ha canviat. Perquè, al final, crec que la joventut i el fet de ser una dona, també. Crec que les dones emprenem diferent. Emprenem en moltíssima creativitat, en buscar coses diferents, sempre que per a... Quan veig algun problema o veig algo que es pot millorar, sempre intento buscar diverses solucions, no una. N'intento buscar diverses, a veure quina és la que se m'acopla millor i no em sap mal anar provant. I si aquí no fallo, li he perdut una mica la temor al fracàs. I si algo no em surt bé, vale, okay, no passa res, vale, ho intentem d'una altra manera. Això no m'ha sortit bé, vale. Plores un ratet i després ja tornes. I no passa res. I te desahogues. I també una mica la sensibilitat del tracte en los clients, d'escoltar-los, de dir què necessiteu, això, vale, doncs intentem, anem a intentar fer-ho, de dir no ho faig, no, vinga, anem a intentar fer-ho, anem a treballar-ho, a veure si surt bé. T'has d'anar adaptant a lo que vingui. I també l'adaptabilitat als canvis i saber-los detectar, que això també és difícil. Tot este canvi que està venint ara, que la gent cada vegada és més conscient de lo que menja, dels ingredients que porta cada cosa, de com se fa, com s'elabora i com ha arribat fins aquí, a nosaltres ens beneficia, sí, ens beneficia, perquè al final crec que els artesans el que fem és oferir moltíssima qualitat i que la gent sàpiga qui ho fa, que això és superimportant, no? De dir, si ells me donen garanties, nosaltres donem la cara i ostres, això te dona una confiança que pot ser una empresa enorme no saps qui el fa. És això, no? Ser propers, ser transparents, 100%, les visites a la fàbrica se van fer una mica en esta idea de dir que millor que la gent pugui vindre els dissabtes aquí a veure la fàbrica i, clar, vos podeu preguntar el que vulgueu. O sigui, què més proper que això, no?
1: I quan li pregunto pel futur, fa una ganyota d'ofegament.
2: El futur me el quedo jo a la meva esquena, que és molta responsabilitat, eh? La tensió que passo moltes vegades pensant en què serà, en que això m'ha de sortir bé sí o sí, perquè si no se decepcionarà molta gent, és increïble, eh? O sigui, el pes que es porta és fotut. Al final l'aprens a gestionar perquè no et queda l'altre. Però sí que recau sobre mi i espero fer-ho bé, espero estar a l'altura. Però també és molt incert, de la mateixa manera, perquè ara tots els problemes que en el cacau ens dificulten molt la feina, perquè puja molt de preu i el mercat, la gent, els sous no pugen. Llavors això fa que si el meu producte, que ja és un producte artesà, que ja és més car per les hores que se li fiquen i perquè la matèria prima és de primera qualitat i és més cara, ja me costa, ja és difícil. Vull dir, ja hi ha coses, d'inputs de fora que surten del meu control, que no puc controlar, que ja m'estan condicionant. I això què implica? Pues implica que potser nosaltres baixem marge, però ens veiem igualment obligats a pujar preu perquè és que no hi ha més. També, pues, que aquí, bueno, poden afectar moltes coses, els canvis de moda. Ara estem en una bona època, però ningú m'assegura que després li passarà com una època que va tindre mon pare, que ningú se'n recordava del xocolata, creo. Hasta que no vam canviar tots los envoltoris, que llavors hi havia molta gent que deia, ostres, xocolata, creo, tornat. I era com, no vam marxar mai. Vull dir, los canvis estos, les modes, los problemes en les matèries primeres, o a vegades, pues, també, últimament, al món empresarial hi ha molt de rebombori en el tema de personal, que és molt complicat trobar a gent. Hi ha coses que també se t'escapen fora del teu control. Però, bueno, espero estar a l'altura. Creo seguirà, òbviament, aguantarà, espero, i seguirem al peu del canó.
1: A la Cinta li agradaria fer un recull de les històries que li expliquen relacionades amb la xocolata Creo, personals i molt relacionades amb les Terres de l'Ebre, però també més enllà. El valor, pensa, és el que ve de fora, perquè ells viuen esbiaixats i normalitzant el seu dia a dia. La reconstrucció completa de la història, però, encara resta pendent. És una feina que, quan es pugui dur a terme, servirà també per conèixer des d'aquest cantó com eren Tortosa i les Terres de l'Ebre. I és el passat de la Cinta, una història que va més enllà de fer xocolata i que ella continua elaborant i emmagatzemant per ser escrita algun dia amb l'arrel de la tradició i les ales de la joventut.
0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
5: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
6: Avui va de dir sí a tot. Alguna vegada has provat a passar un dia dient sí a tot? Doncs jo ho vaig fer. Em vaig aixecar un matí i vaig pensar, avui serem creatius. Diguin el que em diguin, diré que sí. I no sé si va ser una genialitat o realment una bogeria. Però el que sí que t'asseguro és que va ser una gran aventura. Mira, la cosa va començar suau. Una amiga em va escriure i em diu, Roser, et ve de gust de venir a esmorzar? I jo, que normalment hauria posat mil excuses, doncs vaig dir sí, sí que vinc. I allà estava en una terrasseta mirant el mar, esmorzant a les 9 del matí, un croissant gegant de xocolata que no tenia prevista a la meva agenda. Però ja et dic jo que el vaig gaudir com mai. Després, al carrer, em vaig creuar amb una noia que feia molt temps que no veia. I ja un cop ens vam posar al dia, em diu, vine aquesta tarda al meu gimnàs perquè tinc unes màquines noves que has de provar. I la meva ment em deia, no et liguis, que tens feina. Però què vaig fer? Vaig dir que sí. I ja em veus, hores després, intentant mantenir el ritme en postures impossibles mentre em preguntava en quin moment se m'ha acudit apuntar-me. Una estona després, em va trucar un amic i em diu que estava canviant la carta del menú del seu restaurant.

i cada dia. Però, de vegades, val la pena sortir de la rutina i acceptar allò inesperat. Perquè en aquest sí, s'hi amaguen moments divertits, aprenentatges nous i records que no hauries viscut si t'haguessis quedat a la teva zona de confort. Així que, la propera vegada que dubtis, pensa, i si avui és el dia de dir que sí?

0: L'aixecament militar del 17 i 18 de juliol de 1936 contra la República no va tenir l'èxit que els revoltats esperaven. La Guerra Civil és la resistència contra aquest atac als drets socials i civils dels espanyols, però també un marc històric en què la classe obrera va veure l'oportunitat de fer la revolució més enllà de les estructures de l'Estat republicà. Un exemple clar d'això el trobarem a Catalunya i especialment a Barcelona. Aquí el cop d'estat fracassa en bona mesura per la resistència de grups anarquistes com la CNT o comunistes com el POUM i el PSUC, però també per la lleialtat a la República per part de militars i cossos policials. La Catalunya de rereguarda és també un experiment revolucionari. Es col·lectivitzen fàbriques, s'integren sindicats al govern o fins i tot és la classe obrera la que controla l'ordre als carrers. La Generalitat, per la seva banda, perd autoritat en la majoria d'àmbits, però també l'Estat es queda sense poder a Catalunya. En un context de guerra contra el feixisme, els sectors més revolucionaris no volen deixar passar l'oportunitat de transformar la societat de socarrel, mentre que els més pragmàtics prioritzen la lluita contra l'exèrcit franquista abans que els canvis socials. Això comportarà tensions al llarg de tota la guerra que tindran el seu moment àlgid a principis de maig de 1937, amb l'enfrontament directe entre diverses faccions antifeixistes que acabarà amb centenars de morts i una profunda desconfiança entre els sectors republicans que serà clau fins al final de la guerra. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 3. Una guerra dins la guerra. Els fets de maig.

0: Som a principis de 1937. Fa mig any que l'exèrcit rebel es va aixecar en armes contra la legalitat republicana en un cop d'estat que va trobar la resistència de les forces lleials a la república, però també d'organitzacions polítiques i sindicals que, tot i no ser defensores del model república vigent, veien l'aixecament feixista com un atac als drets més fonamentals. És per això que a les principals ciutats espanyoles la classe obrera va ser clau per mantenir a ratlla el feixisme. Barcelona n'és l'exemple més clar. Els sindicats i organitzacions polítiques proletàries van ser essencials per aturar el cop d'estat a la capital catalana.
1: L'únic lloc on l'exèrcit, quan surt al carrer, és derrotat en combat obert a tot l'estat espanyol és la ciutat de Barcelona. Quan dius això, hi ha gent que diu no, és que van fracassar a Madrid, també els militars i van fracassar a València. No van sortir al carrer armats. Aquí va haver un combat. I amb aquest combat té una força important. Inicialment, la Guàrdia de Salt i els Mossos d'Esquadra, i després amb l'ajut popular extraordinari social, amb el qual molts dels militants són senetistes, però també hi ha gent d'Esquerra Republicana, hi ha rabassaires, hi ha anarquistes, hi ha pomistes, hi ha republicans, hi ha nacionalistes, hi ha de tot.
0: Acabem d'escoltar l'historiador Josep Maria Soler i Sabater, qui ens acompanyarà al llarg del programa d'avui. El cop d'estat havia fracassat a Barcelona, però els sollevats comptaven amb suports militars molt importants, els de l'Alemanya nazi i la Itàlia feixista, però també en menor mesura la de la Portugal, governada pel dictador Salazar. Mentre que la resta de països es van mantenir neutrals al conflicte, deixant pràcticament sola la república, Espanya només comptava amb el suport directe de l'URSS de Stalin, que va vendre ajut humanitari i armament, però també va voler influir en el desenvolupament de la guerra i la política espanyola durant el conflicte.
2: Tant a nivell espanyol, el Partit Comunista, com a Catalunya, el PSUC, varen gaudir de l'important

0: suport que va tenir de la Unió Soviètica, l'armament que va arribar, l'aviació que va arribar de la URSS. Això sí, la República va pagar amb el fons del Banc d'Espanya tota aquesta ajuda militar. I això va permetre el Partit Comunista i el PSUC, que eren organitzacions molt petites abans de la guerra, creixessin enormement. És conegut que el PSUC va atraure a molts sectors contraris a la revolució social que estava tenint lloc.
1: Si bé el cop d'estat havia triomfat sobretot a les zones més pobres i despoblades, on l'exèrcit fidel al govern legítim republicà tenia menys presència, les tropes franquistes aviat van encerclar Madrid i la van sotmetre a una gran pressió militar que no va sorgir a efecte. La resistència popular va endarrerir la caiguda de la capital espanyola fins al final de la guerra. A València s'hi allotjava el govern de la República, liderat per Largo Caballero i format per una coalició de comunistes, socialistes i anarquistes. A la Generalitat li havia passat una cosa diferent. Des del fracàs del cop d'estat del juliol del 36, les milícies antifeixistes, un organisme paral·lel al govern format principalment per la CNT, anarquistes, i altres forces com Esquerra Republicana, el POUM, el PSUC, la Unió Republicana, la Unió de Rabassaires i la UGT, havien obtingut pràcticament tot el poder real i el govern es limitava a gestionar el que podia. Més tard es va dissoldre el comitè i es va reorganitzar la Generalitat amb la presència de figures de les diferents forces antifeixistes. Catalunya es troba a la rereguarda. Des d'aquí s'organitzen bona part dels intents de retenir i aturar el feixisme, però això no vol dir que la guerra quedés lluny.

0: Els constants bombardejos navals i de l'aviació feixista van tenir com a objectiu desestabilitzar la resistència i desmoralitzar la població civil. Roses, Granollers, Lleida, Tarragona, Girona o Figueres són només alguns dels objectius bombardejats pels sotllevats. La capital catalana no en serà una excepció i és per això que el govern acabarà traslladant la seva seu a la Facultat Nàutica de Barcelona. Miralls de Memòria ha visitat la mateixa sala on es reunia el govern per parlar amb Pelai Pagès Blanc, expert en aquest període històric.
1: Estem en un lloc emblemàtic, bueno, entre altres coses, perquè molt aviat es va començar a bombardejar Barcelona i els llocs on es bombardejava Barcelona eren sobretot els llocs on hi havia residència del govern. Clar, fer-ho amb un... reunir-se en una escola com era la Facultat Nàutica, doncs això no ho podien preveure els feixistes, no?
0: Però la convivència dins del Comitè de Milícies Antifeixistes primer i el govern després no va ser mai fàcil. Durant la Guerra Civil, a Catalunya hi convivien dues grans visions dins l'antifeixisme, aquells que volien defensar com fos la república davant els sollevats i aquells que veien en la guerra una oportunitat de fer la revolució social.
2: En el bàndol dels defensors de la revolució social trobem a comunistes, és a dir, trobem a marxistes com els militants del POUM, trobem comunistes com els bolxevic-leninistes, que estaven lligats a l'oposició d'esquerres de Trotsky, i trobem també a molts anarquistes, a una gran part dels anarquistes de la CNT, de la Joventut Llibertària, de l'agrupació Amics de Durruti.
0: Acabem d'escoltar l'historiador Salvador Lou Quartero. Durant els primers mesos de la guerra, aquestes formacions i sindicats fomentaran les col·lectivitzacions, és a dir, prendre el control dels llocs de producció a la seva propietat i deixar-la en mans de comitès obrers. Això passarà a fàbriques, però també a edificis estratègics com el de la Telefònica, que estarà en mans anarquistes des d'on es té el control absolut de les comunicacions.

0: La revolució social generava recels dins del govern, però també a les forces més ortodoxes del comunisme a Catalunya. Creien que la revolució social llastrava els esforços de guerra i acabaria significant la derrota republicana. El PSUC, un partit comunista de l'òrbita estalinista, aviat va enemistar-se amb el POUM i amb la CNT.
1: Ja a partir del mes de desembre-gener del 37 hi van començar a haver importants discrepàncies i també importants confrontaments. Per altra banda, el PSUC va començar a fer propaganda contra el POUM, presentant-lo com un partit pràcticament feixista.
2: El POUM és un partit marxista antiestalinista i això, diguem que el Partit Comunista no podia permetre que existés un altre partit que parlés en nom del marxisme i que no estigués sotmès als designis, diguem, a l'autoritat de la Tercera Internacional que es manava des de Moscou per part de Stalin. Per tant, sempre és un objectiu de totes les campanyes de difamació d'una manera molt més forta, fins i tot que la CNT. També hi ha campanyes de difamació contra els anarquistes per part de l'estalinisme, però bueno, en el cas del POUM, de fet, sí que participa el govern de la Generalitat a l'inici de la guerra, però al desembre serà expulsat del govern de la Generalitat a petició del PSUC. I després hi ha tota una campanya molt forta durant tota la primavera de l'any 37 contra el POUM, no? Se l'acusaria de tot. De fet, se l'acusava de ser un element de la quinta columna, és a dir, de que estaven seguint ordres del Franco.
0: La Maria és estudiant de primer de batxillerat de l'Institut Salvador Dalí del Prat de Llobregat. Potser la recordeu del capítol anterior. Té una pregunta sobre les campanyes de difamació política.
3: La propaganda política desinformava la ciutadania?
2: Sí, la propaganda política i sobretot hi havia campanyes autèntiques de difamació que eren mentides absolutes. N'hi ha moltes, no només relacionades amb els fets de maig. Tenim des de campanyes, per exemple, per promoure la sortida de les dones del front, que van acompanyades de campanyes de salut pública en les quals s'identificava les dones com un problema de salut pública perquè eren les culpables de la transmissió de malalties de transmissió sexual al front, no? I això era una autèntica campanya de desinformació i de contra misògina, contra les milicianes, i també tenim durant els previs al fets de maig i posteriors al fets de maig hi ha autèntiques campanyes de desinformació i de difamació, és a dir, s'arribarà a acusar directament els sectors anarquistes i els sectors poumistes que defensaven la revolució social d'estar treballant per l'enemic, que estaven seguint directament ordres de Franco.
3: Ens traslladem a través dels miralls de memòria cap a l'interior d'un cafè de 1937, on es començaven a fer evidents les tensions entre comunistes i anarcosindicalistes, tant pel que fa al poder militar i polític com de les diferències ideològiques i estratègiques de la pràctica revolucionària.
4: Eusebi, si us plau, et demano prudència i calma. Hem de sortir d'aquesta reunió amb un acord si no volem que des de Madrid ens cridin a l'ordre i ens acabin de treure el poc marge de decisió que tenim.
5: Mira, no sé per què he vingut. Ho podríeu haver parlat vosaltres, que sé de sobres que us enteneu bé. I pel que fa als de Madrid, és igual. Deixem-ho estar.
4: No sé què vols dir, però això és el que em refereixo. Estem aquí per negociar i per negociar tots hem de cedir. Vosaltres també.
5: És fàcil parlar de cedir quan no tens morts entre els teus. Pere, se'm remou l'estómac de pensar negociar amb terroristes. Jo represento un grup de gent que ens han rebut amb bales, hòstia, amb bales, i tenen les files plenes d'enemics de la República.
4: Va, tranquil, hòstia, que no podem malfiar-nos de tothom. Per molt que des de Moscou t'expliquin històries, has de confiar i creure que ens podem entendre o no arribarem enlloc. El front s'acosta a l'Ebre i hem d'estar. Mira, ja és aquí. Xevi.
6: Bona tarda, senyors. Pere, com estàs?
4: Bé. Seiem, va, i demanem.
7: Tres cafès, sisplau.
4: Us agraeixo a tots dos que hagueu volgut asseure-us a xerrar. Parlant ens hem d'entendre.
5: Bé, ja veurem si podem fer entrar en raó aquesta colla d'animals.
6: Pots parlar amb mi sense que des de Moscou et donin permís?
4: Calma, va, hòstia. Ningú vol més sang ni més disputes internes. Els feixistes avancen cap a l'Ebre i hem de fer un front fort i crear una estratègia. I tota ajuda serà benvinguda encara que sigui des de l'estranger. Els feixistes tenen el suport...
5: Els feixistes estan entre les seves files. Tot això que parlem avui, aquí ho acabaran sabent Franco i Mola. Tan bon punt hàgim sortit d'aquest cafè.
6: Em diràs tu que et fies de tots els teus homes, oi? Colla d'hipòcrites.
4: Prou, va, prou! Els nostres objectius tenen moltes més coses en comú que diferències, i les vostres disputes posen en risc el nostre govern i la independència.
6: Els vostres objectius se'n refoten. Nosaltres treballem per l'acció directa, la vaga i el traspàs del control de les empreses als treballadors. I si d'això se'n diu terrorisme, doncs fem terrorisme. Però ningú pot dir que tenim un amo que ens mana.
5: Vinga, va. Que no t'adones que ell t'està utilitzant i que quan li hagi servit la teva acció directa et traurà el poc que et dona?
6: Això no té cap sentit. El pròxim cop que vulguis fer una reunió, no em facis venir perquè m'insulti.
4: Xevi, si us plau, seu. Que l'altra opció és pitjor per tots nosaltres. Fes-me cas.
6: No em diguis el que és millor per mi.
4: La mare que us va parir.

0: A les tensions entre els partits revolucionaris i els partidaris de prioritzar la guerra s'hi ha de sumar les que hi havia entre la Generalitat i el govern espanyol, que volien el control de facto del que passava a Catalunya. Espanya pugnava per un control centralitzat que permetés una millor organització de la guerra, mentre que Catalunya volia mantenir la seva autonomia política.
1: A partir del juliol del 36, el govern de la Generalitat va actuar com si fos un govern independent. Per exemple, es va crear una conselleria de guerra, hi va haver un conseller, cosa que, evidentment, l'exèrcit sempre havia estat sota el control del govern espanyol. Clar, un govern, val a dir que en aquells moments el govern de la República tenia relativament poc poder.
2: El govern de la República sempre va desconfiar del govern de la Generalitat. Deien coses tan absurdes, doncs que si volien fer un moviment separatista, la Guerra Civil espanyola, que és el cas català, el fet nacional, és un fet subsidiari. A Catalunya mateix, l'important era aleshores fer la revolució. El fet nacional no era el prioritari de la gent. No solament això, sinó que, a més, no se'n van fiar mai. Clar, al haver creat una revolució tan profunda amb un exèrcit de milícies, l'estat espanyol com a tal això no va acceptar mai. Volia recuperar el poder a partir d'un exèrcit regular, un exèrcit de vell nou creat per la República.

0: És en aquest context que arribem al 3 de maig de 1937. Cap als vols de les 3 de la tarda, el comissari d'ordre públic de la Generalitat, Eusebi Rodríguez Salas, militant del PSUC, es presenta a la seu de la Telefònica, a la plaça Catalunya, juntament amb 200 guàrdies d'assalt. Exigeixen el desallotjament de l'edifici, ocupat per treballadors, la majoria afiliats a la CNT i d'altres a la UGT, sota el pretext que els anarquistes tenien punxades les comunicacions oficials entre la Generalitat i el govern republicà. Però la resposta dels senatistes és obrir foc contra Rodríguez Salas i la Guàrdia d'Assalt i es desencadena un intercanvi de trets que només s'aturarà quan hi arribi un dirigent anarquista demanant calma.
1: Sembla que el Rodríguez Salas va tenir un paper important, de tal manera que després del fets de maig va ser destituït. Aquest era un membre del PSUC, un personatge molt conflictiu, conegut per les seves accions violentes. Sembla que l'actitud va venir bàsicament d'ell, una mica en funció doncs, de frenar el procés revolucionari.
0: Però aquell incident només va ser l'espurna d'una guerra civil dins la pròpia guerra. Tan bon punt es van sentir els primers trets, els partits i sindicats van començar a muntar barricades per tot Barcelona i els militants es van armar. D'una banda, les forces d'ordre públic, amb el suport d'Esquerra Republicana, el PSUC, la UGT i Estat Català. En l'altra, els milicians anarquistes de la CNT-FAI, les Joventuts Llibertàries de Catalunya, l'Agrupació dels Amics de Durruti i el Partit Obrer d'Unificació Marxista, el POUM. Si bé hem parlat de la divisió dins del comunisme, l'anarquisme tampoc no n'estava lliure de diferències. D'una banda, hi ha els sectors dirigents, que formen part tant de l'aparell de la República com de la Generalitat. De l'altra, els milicians armats. Els primers opten per aturar qualsevol represàlia davant la provocació del PSUC. Saben que la guerra és el problema primordial i temen que els enfrontaments entre faccions antifeixistes acabin passant factura a l'esforç bèl·lic. Els segons tenen una visió més revolucionària de la guerra i no volen fer ni una passa enrere en les conquestes socials.
2: Malgrat el que li diuen els seus teòrics dirigents, pensem que amb l'anarquia no hi ha jerarquia, vol dir els senatistes no creuen que ningú hagi de manar. Tot això és molt teòric, però després, quan ho porten a la pràctica, ho executen, doncs no volen. És a dir, els diuen retirar les armes i diuen no, nosaltres volem fer la revolució i continuem.
3: El POUM, en un principi, no crida la calma, com que sí que faran els comitès superiors de la CNT el primer dia dels fets de maig. Després, la direcció del POUM sí que s'afegirà a aquestes crides a deixar els combats, però sobretot la militància del POUM participa dels fets de maig. Quan arriben les notícies del que ha passat a la Telefònica, tota la ciutat pràcticament aixecarà barricades, es proclama la vaga general.

0: Les jornades posteriors als fets de maig van servir per desarmar el POUM, però també per apartar la CNT de bona part de les estructures de poder a Catalunya i Espanya. El PSUC, en canvi, gràcies a la influència soviètica, en sortirà més fort. De fet, els 5 dies de combats a Barcelona i altres localitats catalanes faran trontollar fins i tot el govern de la República, presidit per Largo Caballero, crític amb la influència russa, que acabarà dimitint per les pressions dels sectors prosoviètics. De fet, en el seu lloc s'hi posarà qui serà president del govern fins al final de la Guerra Civil, Juan Negrín, pròxim a les tesis del Partit Comunista Espanyol i el PSUC català.
1: El govern Negrín ja s'establirà a Barcelona, amb la qual cosa el govern de la Generalitat quedarà totalment apagat. Val a dir que, per altra banda, no serà l'única conseqüència, no? Immediatament després dels fets de maig, el PSUC acusa el POUM d'haver estat el responsable dels fets de maig.
0: La persecució del POUM acabarà amb la seva il·legalització i la detenció dels seus principals líders. Un d'ells va ser Andreu Nin, qui havia viscut durant els anys 20 a Moscou, però s'havia oposat a Stalin i n'havia hagut de fugir. Nin serà capturat i dut a Alcalá de Henares, on s'hi havia instal·lat la policia secreta de la URSS, l'NKVD. De Nin no se'n va saber gaire més, però es creu que va ser torturat i assassinat per agents soviètics.
2: Hi ha cada vegada més pes per part del SUC. I a part d'això, això ve acompanyat de la il·legalització del POUM, i aleshores ja s'ha creat una situació de persecució contra les altres forces polítiques. L'enemic de veritat era la CNT-FAI. El que passa és que és tan fort que l'únic que fan és afeblir-la.
3: Quan acabin els fets de maig, s'obrirà un llarg període, diguem, d'ocupació per part de forces policials, de la Guàrdia d'Assalto, que havien vingut de València, de la ciutat, i s'inicia un període molt repressiu contra els militants de les organitzacions que havien participat en els fets de maig, no? Sobretot el POUM, militants de la CNT, de les Joventuts Llibertàries, fins al 17 de juny de l'any 37, que és el dia on es fa la detenció segrest d'Andreu Nin, però també es detindrà tot el comitè executiu del POUM.
0: La desaparició de Nin serà la punta de l'iceberg de la repressió contra la dissidència política al bàndol republicà, que passarà a tenir un control centralitzat i desmuntarà qualsevol resta de revolució social que havia caracteritzat la rereguarda republicana des de l'alçament militar franquista. A partir d'aquest moment, tots els esforços republicans se centraran en resistir la guerra contra el feixisme.
3: A partir dels fets de maig, i a part amb un govern de Negrín molt més autoritari contra les organitzacions obreres i contra qualsevol dissidència política, s'estableix una guerra en la qual el que terminarà pesant molt més és la capacitat militar d'un bàndol i de l'altre. I ahir teníem la guerra perduda, perquè la capacitat militar del bàndol franquista era més gran en ombres, en capacitat, en armament, que la del bàndol republicà.
2: A partir del maig del 37, diguem, amb les competències totes que estan en poder del govern central, comença una guerra més clàssica, els bombardejos, que això serà la gran preocupació de molts barcelonins i de tots els catalans, però Barcelona és la ciutat de l'estat més bombardejada en diferència. I després de la ciutat més bombardejada de l'estat en diferència, la segona és Tarragona. L'altra preocupació és la fam, autèntica fam, gent gana, gent passa gana, gana de veritat. I és per això que desapareixen els coloms, desapareixen els gats, desapareix tot, la gent menja tot el que corre i pot, no?
0: Escoltem ara la pregunta del Samuel, alumne de primer de batxillerat de l'Institut Salvador Dalí del Prat de Llobregat. També ens va acompanyar l'anterior capítol de Miralls de Memòria.
4: El franquisme s'aprofitava de la rivalitat entre comunistes i anarquistes?
2: Sí, sí, clar, sí, sí. Franco aprofitaven per demostrar, diguem, l'atrocitat que era, segons ell, la política a la rereguarda republicana, la brutalitat que tenien, com si fossin alemanyes, deia, la brutalitat que tenien anarquistes i comunistes o comunistes i anarquistes entre si, i aleshores, clar, això prestigiava, diguem, la sensació de voler defensar l'ordre públic i l'ordre i la pau que ell deia que volia defensar, quan és ell, precisament, a l'inici de la guerra, que l'havia, amb el cop d'estat, que l'havia trencat.

0: Els fets de maig van significar la desil·lusió de bona part de la classe obrera amb la República i les possibilitats de canviar el sistema. Però la República també va aprofitar la situació per mirar de guanyar prestigi a Europa. Havia aconseguit controlar els revolucionaris i ara es presentava davant del món com un estat democràtic que combatia el feixisme, que també amenaçava Europa. La mal anomenada Guerra Civil és en realitat la defensa de valors republicans i democràtics contra la intolerància i el totalitarisme. No va ser una guerra entre germans, sinó la resistència contra la barbària. Una barbària que més tard sacsejaria Europa i el món sota el jou del nazisme i el feixisme italià. Espanya esperarà durant mesos que França, Gran Bretanya i altres països europeus ajudin la República, però l'espera es farà llarga i serà infructuosa. Però això ho veurem al pròxim capítol, que dedicarem a un dels episodis més sagnants del conflicte, la Batalla de l'Ebre. Al capítol d'avui ens ha acompanyat Josep Maria Soler i Sabater, doctor en Història, professor d'Història Contemporània a la Universitat Autònoma de Barcelona i especialitzat en la Guerra Civil i la Postguerra. També hem parlat amb Pelai Pagès i Blanc, doctor en Història i professor d'Història Contemporània a la Universitat de Barcelona, a més de ser president de la Fundació Andreu Nin. Amb en Salvador Lou Quartero, historiador especialitzat en aquest període, hem recorregut alguns dels espais més emblemàtics dels combats de la Setmana Tràgica. Això no ha estat un altre podcast d'història, això ha estat Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració d'Almudena Maluenda de Bataller.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.

0: Sabies que...
1: Tot i que la majoria d'aliments perden les seves propietats al ser escalfats o cuinats, els experts han demostrat que l'escalfar els tomàquets intensifiquen el licopè, un potent antioxidant contingut en ells, pel que es converteixen en un aliment encara més saludable que si estigués cru.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Aquest dilluns és previst que s'arribi al pic de la primera onada de calor d'aquest estiu, que tot just comença. Això vol dir que els termòmetres s'enfilaran a màximes de fins a 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. De fet, les temperatures ja han superat els 40 graus en les darreres hores i les properes nits tornaran a ser tòrrides, també al litoral central i altres punts del país, amb un punt d'inflexió que podria arribar per Sant Joan. Malgrat tot, la calorada continuarà, tot i baixar lleugerament ben bé fins al proper cap de setmana. I Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 22 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí d'urgència per decidir si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president Begoña Gómez perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula dels jutges li podria aplicar una falta greu mentre puja el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten el PSOE. Ho analitzarem tot seguit en conversa amb Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla. Jordi Martí guanya les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Nova jornada de dol i consternació a Tarragona per la mort de tres menors d'edat a la platja de la Rabassada. Centenars de persones s'han aplegat en les darreres hores a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'Ajuntament recorda la prohibició de banyar-se a la zona de roques i admet que es planteja millorar la senyalització. Dels esports, golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat 3 punts als de De La Fuente, que lideren el grup en solitari amb 4 punts. I de la cultura, avui destaquem que la Fundació Joan Miró arriba als 50 anys a Barcelona com a museu, però també com a espai per acollir l'art contemporani i diversos projectes culturals. Per celebrar-ho, s'ha decidit fer una jornada de portes obertes amb diverses actuacions com sardanes, lectura de poemes i moltes activitats adreçades als infants. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber si a aquesta hora hi ha gaires problemes per circular a la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i un dia més amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns. De moment, amb força tranquil·litat arreu de la xarxa viària catalana. A hores d'ara no es destaquen ni incidències, per tant, no tenim actius ni accidents ni avaries. Sí que parlem, però, ja d'alguns punts amb retencions habituals, sobretot, doncs, als voltants de la capital catalana. Ja trobem lentitud intermitent cap al nus de la Trinitat arreu del vessant Besòs per la B20 també i la C33 i la C58, que tot plegat de retruc, doncs, també afecta de manera puntual a les dues rondes en sentit Llobregat. La ronda de dalt amb retencions fins a Horta i a la ronda litoral, en aquest cas des del Fòrum fins la Barceloneta. Per altra banda, el Vallès, de les retencions més destacades, continuem amb aquestes cues intermitents per la C58, sobretot el tram de Cerdanyola en sentit sud. Pel que fa al Llobregat, de moment, congestió habitual per la A2 i la P23 des de Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu, també en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara, temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia. Comença la setmana amb molta calor una altra vegada. De fet, ja en aquests moments l'ambient és francament suau. Moltes temperatures arran de mar, sobretot, no han baixat dels 23-24 graus de temperatura mínima. I al llarg d'aquest matí, simplement amb algun núvol prim i, sobretot, aquesta calitja i aquesta mala visibilitat pel polsim en suspensió. Continuarà també aquest ambient terrós al llarg d'aquesta tarda, però compta amb les tempestes que es formaran al Pirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà, fins a la comarca del Solsonès i Osona, i després es desplaçaran en forma de vent, sobretot per les comarques de Ponent. Avui amb una calor molt destacable, a Ponent més de 40-42 graus, gran part del prelitoral barceloní i la Catalunya central cap als 40 graus. Déu-n'hi-do. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició matí.
1: Catalunya viu avui el pic de la primera onada de calor de l'any. Els models meteorològics pronostiquen màximes de fins a 42 o 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de l'Ebre. També es podrien superar els 40 graus en punts de la Catalunya central i de Ponent. Aquest episodi suposa el primer avís de l'any des del Servei Meteorològic de Catalunya per perill per temperatures extremes i aquest diumenge ja s'han fet notar de valent. Els punts on el termòmetre s'ha enfilat més han estat Lleida i el Poal, al Pla d'Urgell, amb 41 graus. La calor s'ha estès per bona part del país amb màximes de 39 graus a Tortosa, 38 a la localitat aranesa de Bossòst o 37 a Figueres, de només 2 o 3 graus en molts casos i, sobretot, en el cas de la temperatura màxima. També s'ha emès un avís per la propera nit, que tornarà a ser tòrrida a bona part del litoral central i a les comarques de Lleida. La temperatura baixarà lleugerament arreu de Catalunya a partir de Sant Joan. Malauradament, es tracta només o es tractarà només d'un descens lleu i la calor forta està servida com a mínim fins al proper cap de setmana. I enmig d'aquesta onada de calor, tothom, qui ha pogut, ha passat el diumenge en remull. Les piscines, doncs, han estat un dels refugis preferits per sufocar la calor i abaixar la temperatura corporal. És el cas de Lleida, on la paeria té en marxa un dispositiu per minimitzar els efectes de la calor. Ens ho explica el Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
4: La ciutat es troba en fase 2 del pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut. Des del consistori recorden la necessitat d'hidratar-se sovint, evitar les hores de màxima insolació i extremar les precaucions amb les persones més vulnerables.
5: Avui és el primer de 3 dies consecutius en què es preveu que hi haurà una calor extrema i, per tant, el que hem fet és obrir espais, refugis climàtics, també activar i coordinar diversos serveis de l'Ajuntament. Doncs recomanem quedar-se a casa, sobretot, hidratar-se moltíssim, no estar a l'aire lliure en les hores de màxima calor i els més grans i els més menuts doncs, estar pendents de que tinguin aquesta hidratació.
4: Una de les mesures més visibles ha estat l'avançament de l'obertura de les piscines municipals aquest diumenge. Han obert una hora abans de l'horari habitual per oferir als ciutadans una alternativa davant les elevades temperatures previstes.
6: Aquests dies s'està notant molt que pique i mira, les piscines és el millor invent. I això de poder venir és un gran què.
7: Doncs mira, pues, com podem, avui com que apretarà sobretot per la tarda hem decidit el dematí vindré aquí.
4: Així mateix, a part de les piscines, la ciutat compta amb més d'una cinquantena de refugis climàtics disponibles.
1: Aquestes altes temperatures han disparat el risc d'incendi forestal a bona part de la geografia catalana. Per aquest dilluns, els agents rurals situen en 298 municipis amb un nivell de perill molt alt. Es troben repartits per les comarques de Barcelona, Lleida i Tarragona. Això sí, no hi ha cap indret de Catalunya amb risc d'incendi forestal extrem. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de crema de rostolls, encendre focs en zones recreatives o d'acampada, fins i tot en les zones habilitades per fer-ho, la utilització de maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o l'ús de material pirotècnic. I Catalunya afronta aquest inici d'estiu amb els pantans plens. 2 anys després del pic àlgid de la sequera, la situació és ben diferent. Els embassaments de les conques internes freguen el 95% de capacitat i els de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estan a prop de 90. Tenim aigua embassada, doncs, per més d'un any. A tot plegat, hi ha contribuït, sobretot, la pluja, però també l'esforç des de diferents àmbits per optimitzar l'ús de l'aigua. Lluís Mata ens fa una fotografia de la situació.
8: En el punt més àlgid de la sequera, la primavera d'ara fa 2 anys, els embassaments de les conques internes van caure per sota del llindar d'emergència, un 16%. Un llindar que van sobrepassar situant-se fins i tot per sota del 15%. La imatge dels pantans, com el de la Baells o el de Sau, eren ben eloqüents. Ara, en canvi, superen en conjunt el 94% i alguns freguen la màxima capacitat. Què ha passat en aquests dos anys? Doncs, sobretot, que ha plogut. Però també que s'ha fet bona feina en la reducció de pèrdues. Ho destaca Enrique Velasco, que és cap del Departament de Gestió de Recursos Hídrics de l'ACA.
9: Els ajuntaments en aquesta sequera estan fent esforços per millorar les seves captacions, eliminar fugues en les xarxes principals, també en les xarxes de distribució. Ara, pràcticament, tots els municipis tenen una ordenança municipal de gestió de l'aigua en temps de sequera, o sigui, quan hi ha mancances, i aquest tema s'ha introduït en la governança municipal. També les empreses, vull dir, que la sequera ha mogut molta cosa, i el regadiu també. Jo crec que la sequera ha tocat a tothom, i tothom ha vist que s'havia de ficar les piles més intensament.
8: Tant l'administració pública com les empreses han aplicat plans d'estalvi per guanyar eficiència en l'ús de l'aigua, de manera que els embassaments es buiden més lentament. En el pitjor dels casos, en la situació actual, tenim aigua per més d'un any.
9: En la hipòtesi que no arribés aigua, nosaltres aguantaríem un any perfectament, perquè és que arriba aigua. I a més també tenim les desaladores, que cada cop tenen un paper més important.
8: D'estar per sota del 15%, a fregar el 95% de capacitat, però encara que els embassaments estiguin plens, no es pot abaixar la guàrdia.
9: Avui és el primer dia de la pròxima sequera, per tant hem de ser curosos amb l'ús de l'aigua.
1: Reunió d'urgència aquest dilluns del Consell General del Poder Judicial per estudiar si obre un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado arran del seu auto amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez. La crisi judicial i política s'ha desfermat després que el magistrat hagi justificat la retirada del passaport a Gómez, al·legant que els policies que li fan d'escorta la podrien ajudar a fugir del país. La cúpula dels jutges, que ja es va reunir telemàticament ahir diumenge, estudiarà avui si aplica una falta greu a Peinado davant d'unes consideracions que han aixecat la indignació de cossos i forces de seguretat com la Policia Nacional i el Ministeri de l'Interior. Doncs, com dèiem, aquesta interlocutòria que obre judici contra la dona del president i l'obliga a presentar-se al jutjat cada 15 dies ha fet pujar encara més el voltatge polític dels fronts judicials que encerclen el PSOE. En aquest sentit, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha dit en una entrevista a La Vanguardia que Ferraz és una pedra a la sabata de la legislatura. Per part del PP, Cuca Gamarra també ha llançat dards contra els socialistes, evitant criticar el jutge Peinado. Sí que ho ha fet, per contra, la ministra de Ciència, Diana Morán.
10: Lo que necesitamos es, en primer lugar, que el Partido Socialista dé las explicaciones que tenga que dar y tome las decisiones que tiene que tomar. Es evidente que con los meses que llevamos, Ferraz sigue siendo un lastre para la mayoría progresista y no se han tomado las decisiones y las reformas que deberían tomarse.
11: Nuestra absoluta confianza y nuestro absoluto respaldo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en nuestro país, que están demostrando su compromiso con el Estado de Derecho y que están siendo claves, además, para desde su independencia y desde su neutralidad, incluso resistir a los ataques que desde el propio gobierno están sufriendo.
12: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
1: Pendents del que acabi decidint el Consell General del Poder Judicial sobre si expedienta o no el jutge Peinado a partir de les 9 del matí, busquem ara entendre què implicarà això i què hi ha realment en joc. Li preguntem a Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla. Senyor Pérez Royo, bon dia i gràcies per atendre'ns.
13: Buenos días.
1: A les 9 d'aquest matí, el Consell General del Poder Judicial es torna a reunir per decidir si obre un expedient disciplinari al jutge Peinado. Què creu que pesarà més, l'anàlisi estrictament jurídica del que ha fet o el joc de majories entre blocs?
13: Pues no tengo ni idea. No tengo ni idea porque yo más o menos voy siguiendo por la prensa lo que ocurre con el Consejo General del Poder Judicial, pero no estoy dentro de él ni sé los matices que pueden entrar en juego en un caso como este, ¿no? pero me imagino que el caso es tan extraordinariamente grave que cabe esperar que el Consejo General del Poder Judicial actúe de la forma en que debe hacerlo, es decir, como un órgano de gobierno. El Poder Judicial no es poder, el Consejo General del Poder Judicial no es poder judicial, no ejerce una función jurisdiccional, no ejerce, sino que es un órgano de gobierno, es un órgano de naturaleza política y no jurisdiccional. Por lo tanto, no puede controlar la acción del juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, pero sí puede y debe actuar cuando el juez se comporta de una manera que sale por completo de lo que es ejercicio de la función jurisdiccional y se convierte en un juez que actúa con una agenda política y con una finalidad que no es la propia de un juez en el ejercicio de la función, sino que pasa a ser un juez que actúa políticamente con una agenda política, y ahí sí debe intervenir clarísimamente el Consejo General del Poder Judicial y decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Porque si no, pues no encontramos.
1: Després hi entrarem, si tenim temps, una mica més a fons, però li volia preguntar si finalment aquest màxim òrgan de govern dels jutges decideix obrir un expedient disciplinari al jutge Peinado, què vol dir exactament i quines conseqüències pot tenir això?
13: Bueno, depende de por qué causa le abra el expediente disciplinario y en consecuencia, según el motivo por el cual le abra el expediente disciplinario, la decisión que puede tomar el Consejo General del Poder Judicial puede ser ir más lejos o puede ir menos lejos, ¿no? Entonces, si esto lo entiende, que es una causa muy grave, incluso, pues puede llevar incluso pues, a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? O sea que esto, él tiene. Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es la causa por la que y cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario y si se toma alguna medida cautelar de momento, en el momento en el que se decide abrir el expediente disciplinario, o si por el contrario se decide no hacer nada hasta que se concluya el ejercicio, el expediente disciplinario y venga la propuesta del instructor en el sentido que sea, ¿no?
1: Pues entrem una mica. Les mesures cautelars que el jutge Peinado ha imposat a Begoña Gómez, recordo, retirar-li el passaport, prohibir-li sortir del país i obligar-la a comparèixer cada 15 dies, són pertinents en un cas com aquest o estem davant d'una desproporció que no s'aguanta jurídicament?
13: Claro, es una desproporción absoluta. Es decir, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente. Que está controlada permanentemente. Cuando ella sale del Palacio de la Moncloa, ella va siempre acompañada por motivos de seguridad, por miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por lo tanto, no es una persona que pueda actuar libremente y entrar y salir libremente como ella quiera del territorio nacional ahora mismo, sino que está muy condicionada su movilidad precisamente por la condición de mujer del presidente del gobierno y, en consecuencia, el control que existe sobre ella es permanente. Y, por lo tanto, esta medida es una medida que no tiene ningún sentido, nada más que la de humillar. O sea, la finalidad de esta medida es la finalidad de humillar a la mujer del presidente del gobierno y humillar, por lo tanto, al presidente del gobierno, que es lo que se está pretendiendo, ¿no? Entonces, esto, desde todos los puntos de vista, es una auténtica barrabasada, es una barbaridad y bueno, espero que el Consejo General del Poder Judicial tome nota de esto y que realmente actúe de la forma que tiene que actuar y pare los pies a este juez.
1: I una altra qüestió que també li volia preguntar i és una mica el que va generar que ahir el Consell General del Poder Judicial es reunís amb caràcter extraordinari i a més de manera telemàtica. El fet de que la policia, el fet de que el jutge Peinado insinués que la policia podria ajudar a fugir a la dona del president, des del punt de vista jurídic i institucional, fins a quin punt és acceptable que un jutge faci afirmacions d'aquesta naturalesa i sense proves?
13: Bueno, yo creo que esto no se puede aceptar. Aquí yo me imagino que los propios policías que han sido aludidos deberán actuar y deberán querellarse contra el juez por haber actuado de esa manera. Y, por supuesto, tiene que hacerlo también la defensa de la mujer del presidente del gobierno, que también tendrá que hacerlo. Y exigir que del Poder Judicial, de estricto senso, no solamente del Consejo General del Poder Judicial, que realmente se actúe en relación con estas palabras del juez, ¿no? Yo pienso que con estas palabras el propio juez se ha inhabilitado para el ejercicio de la función jurisdiccional. Mi opinión es que el propio juez, un juez que es capaz de decir, de poner eso por escrito, es un juez que ha dejado de ser juez en el momento en el que actúa de esa manera. Y en consecuencia, él con su propia conducta se ha inhabilitado. Yo me imagino que esto se tendrá que poner de manifiesto por parte de la defensa de la mujer del presidente y por parte de los policías afectados o aludidos, sin lugar a dudas, ¿no? Es decir, esto no se debe de consentir. Y yo creo además que esto pone de manifiesto que la falta de imparcialidad del juez. Es decir, esto, en mi opinión, podría conducir a la nulidad de la instrucción del caso. Y debería conducir a la nulidad de la instrucción del caso. Porque el juez había sospechas de que no estaba siendo un juez imparcial y los indígenas era numerosísimo. Cuando ha puesto esto en este auto, ya ha confirmado que ha dejado de ser un juez imparcial y, por lo tanto, que el que ha instruido toda esta causa ha sido un juez al que le faltaba uno de los elementos esenciales para el ejercicio de la función jurisdiccional, que no es solo la independencia, sino la imparcialidad. La imparcialidad, que es lo decisivo. Este juez no ha sido imparcial en ningún momento desde el principio y esto se ha confirmado con este último auto. Y, en consecuencia, se podría solicitar la nulidad de la instrucción, la nulidad de la instrucción. Esta instrucción ha sido una instrucción nula de pleno derecho porque el juez instructor no ha tenido la imparcialidad que es necesaria para hacerlo.
1: Queda clar, ell mateix s'ha posat en evidència. Gràcies, Javier Pérez Arrayó, per estar amb nosaltres aquest matí. Que vagi molt bé. Bon dia.
13: Bon dia.
1: Un altre dels titulars polítics de la jornada és per Jordi Martí, que ha guanyat les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, en segona posició, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas, en tercera, i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. En la primera intervenció com a guanyador, Martí s'ha fixat com a objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat amb la unitat de tots els actius del partit.
14: Estic molt content. Estic molt, molt satisfet d'aquesta gran campanya que hem fet tots, junts, de Barcelona. Hem fet una cosa que té molt mèrit. Comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona. I, per tant, amb això treballarem tots com un sol home i com una sola dona.
1: I en plana internacional, ha arrencat a Suïssa la segona ronda de negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la signatura de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Una cimera a Burgenstock marcada per la tensió després que el president nord-americà Donald Trump hagi amenaçat de nou des de les xarxes socials en atacar l'Iran si no atura les accions d'Hezbollah al Líban. La trobada d'alt nivell, en què participen com a mediadors Qatar i el Pakistan, obre el període de 60 dies per aconseguir l'aplicació dels 14 punts del memoràndum.
15: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Consternació a Tarragona per la mort de tres menors d'edat a la platja de la Rabassada de Tarragona. Centenars de persones s'han aplegat a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'han encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, en presència de familiars de les víctimes. Un dels nens, de 12 anys, va perdre la vida divendres al lloc de l'accident, mentre que els altres dos, de 13, van morir a l'Hospital Joan 23, on van ser traslladats en estat crític. La ciutat continuarà de dol fins avui, amb les banderes a mig pal i els actes institucionals suspesos. El regidor de Joventut de Tarragona, Guillermo García de Castro, ha recordat la prohibició de banyar-se a la zona de roques, al mateix temps que admet que es plantegen millorar la senyalització.
16: Les zones de roques de Tarragona està prohibit el seu bany, estan delimitades, però sí, reforçarem tant tot el que puguem, allò que veguem que es pot millorar, no? Recordar que totes les zones de roques estan prohibit el bany, està prohibit llançar-s'hi des d'elles i doncs, fer un ús responsable a les nostres platges.
1: I els bombers han extingit aquesta nit un incendi declarat ahir a l'abocador de Mas de Barberans, al Montsià. El foc ha afectat principalment residus acumulats a les instal·lacions, tot i que també una petita zona de vegetació. Des del primer moment, els efectius d'emergència i els treballadors del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre han actuat per contenir les flames amb maquinària pesada i així apagar l'incendi amb terra. Ara per ara, no consta cap persona afectada. Fa tot just un any ja es va produir un incendi a la mateixa zona. Golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat la primera victòria als de la Fuente. El davanter blaugrana i el seleccionador espanyol repassen les bones sensacions que deixa el partit.
17: La verdad es que muy bien. O sea, el más importante que marcaba hasta ahora. Tenía a mí como titular. No puedo pedir más.
18: Este equipo tiene un margen de mejora, como siempre he dicho, excepcional. Y hoy, bueno, estamos contentos porque hemos vuelto a recuperar sensaciones, corregido aspectos de juego que el otro día no fluyeron y hoy sí. Pero eso es gracias a la actitud, a la disposición, a la profesionalidad, a la ambición de este equipo.
1: Aquesta matinada també s'ha disputat l'altre partit del grup H, que ha acabat amb un empat a dos entre l'Uruguai i Cap Verd. Un marcador que, combinat amb la victòria de la selecció espanyola, situa els de la Fuente líders en solitari amb 4 punts, dos més que la selecció sud-americana i l'africana. Aràbia Saudita tanca el grup amb només un punt. El proper partit del combinat espanyol, el darrer d'aquesta fase de grups, serà la matinada de dissabte davant l'Uruguai. L'Igualada ha sumat un nou triomf contra el Liceo i força el darrer partit de la final pel títol de campió de l'Hockey Lliga. Els de l'Anoia han situat l'empat a 2 a la sèrie amb una victòria per 4-2. Matías Pascual va encetar el marcador amb dos gols matiners, però els gallecs van aconseguir tornar a posar les taules amb les dianes de Nil Cervera abans del descans i d'Ava Torres a la represa. L'encert de Marc González, amb un doblet, va acabar donant el triomf als de Marc Montaner, que demà buscaran guanyar a Riazor un títol que no aconsegueixen des de fa 29 anys. La final de l'ACB aterra avui al Palau Blaugrana. La sèrie entre el Barça i el València arriba empatada a un triomf després que els blaugranes s'imposessin en el primer duel disputat al Roig Arena i cedissin en el segon. Ara, els de Xavi Pascual tindran dos partits a casa que, en cas de guanyar-los, els donarien el títol. I arribarem a 8:15 amb la cultura. La Fundació Joan Miró ha assolit els 50 anys a Barcelona com a museu. Per celebrar-ho, aquest diumenge han obert les instal·lacions a la ciutadania amb una jornada de portes obertes a tots els espais i exposicions. S'hi han fet diverses actuacions, sardanes al Jardí del Xiprés de Montjuïc, lectura de poemes i moltes activitats dirigides als infants. Ho han seguit els companys de BTV.
19: Dibuixen el seu brot fantàstic per participar d'una de les activitats de la festa Tot per celebrar que organitza la Fundació Miró.
20: Sortir de la URBS i venir a fer una mica d'art, de natura també, tot junt, i aquest lloc és fantàstic.
21: Per nosaltres és molt important que tot allò que fem estigui dotat de contingut, però també d'una part lúdica, no? O sigui, creiem i som molt defensores que si ens ho passem bé, aprenem també.
22: Molt contents d'aquí, de compartir la cultura amb els nens. Un gran dia. Ojalà més museus fessin això, perquè realment és la manera d'apropar-los a ell d'una manera que no se'ls hi fa avorrir. Més iniciatives com aquesta estarien molt bé, la veritat.
19: La jornada cultural de la Fundació Miró vol acostar l'equipament als ciutadans i apropar l'art als més petits, oferint un dia creatiu i divertit.
0: La xarxa de comunicació local.
15: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
0: Aquest 27 de juny...
23: Eloi Salat.
24: Quan ets petit et vols fer més gran, però quan et fas gran et vols fer petit.
23: Juno Sibling.
24: Els plors i les cors.
2: Fumi Suzuki.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que és previst que s'arribi al pic de la primera onada de calor d'aquest estiu que tot just comença avui dilluns. Això vol dir que els termòmetres s'enfilaran a màximes de fins a 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. De fet, les temperatures ja han superat els 40 graus en les darreres hores i les properes nits tornaran a ser tòrrides, també al litoral central i altres punts del país, amb un punt d'inflexió que podria arribar per Sant Joan. Malgrat tot, la calorada continuarà tot i baixar lleugerament ben bé fins al proper cap de setmana i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Una onada de calor que manté uns 300 municipis de Catalunya amb alt risc d'incendi i que coincideix, a més, amb l'inici de la campanya de la sega. En parlarem tot seguit amb Santi Caudevilla, responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns, 22 de juny. El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí d'urgència per decidir si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president, Begoña Gómez, perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula dels jutges li podria aplicar una falta greu mentre puja el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten el PSOE. Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, ha parlat des del Notícies en xarxa d'una extralimitació del jutge que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
2: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario.
1: Jordi Martí guanya les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Nova jornada de dol i consternació a Tarragona per la mort de 3 menors d'edat a la platja de la Rabassada. Centenars de persones s'han aplegat en les darreres hores a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'Ajuntament recorda la prohibició de banyar-se a la zona de roques i admet que es planteja millorar la senyalització. Dels esports, golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb 2 dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat 3 punts als de la Fuente, que lideren el grup en solitari i amb 4 punts. De la cultura destaquem que la Fundació Joan Miró arriba als 50 anys a Barcelona com a museu, però també com a espai per acollir l'art contemporani i diversos projectes culturals. Per celebrar-ho, han fet una jornada de portes obertes amb diverses actuacions com sardanes, lectura de poemes i moltes activitats adreçades als infants. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, la jornada arrenca amb força tranquil·litat, tot just amb alguns punts amb retencions habituals, sobretot als voltants de la capital catalana. Hi ha lentitud cap al nus de la Trinitat al vessant Besòs i al primer tram de les dues rondes en sentit sud. Al Vallès, retencions intermitents per la C58 des de Sant Quirze i a l'AP7 en sentit sud des de la Roca fins a Barberà. I al Llobregat, congestió

0: gestió per la 2 i la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu en direcció Barcelona. Pel que fa al transport públic, ara mateix està tallada la circulació de trens a la línia R14 entre Reus i Vinaixa per un incendi provocat pel robatori de cable de coure a l'estació de Montblanc. S'ha establert un pla de transport alternatiu per carretera i la Generalitat ha activat en fase de prealerta el pla Ferrocat. També està tallada la R3 per una incidència entre la Garriga i les Franqueses del Vallès que afecta el sistema de senyalització. S'ha ampliat el servei per carretera a tota la línia. I pel que fa al temps, comença la setmana amb molta calor, ja ho haureu notat. S'esperen 40, 42 graus a Ponent i 40 al prelitoral barceloní i a la Catalunya central. I així continuarà la situació aquesta tarda, tot i que haurem d'estar pendents també de les tempestes que es preveuen al Pirineu Lleidatà i que arribaran fins al Berguedà, fins al Solsonès i també a Osona. Les tempestes es desplaçaran en forma de vent cap a Ponent.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Passen 5 minuts de 8:15 del matí. Després d'haver tancat la portada, ara sí, entrem de ple en matèria. Catalunya viu avui al pic de la primera onada de calor de l'any. Els models meteorològics pronostiquen màximes de fins a 42 o 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de l'Ebre. També es podrien superar els 40 graus en punts de la Catalunya central i de Ponent. Aquest episodi suposa el primer avís de l'any des del Servei Meteorològic de Catalunya per perill per temperatures extremes. I aquest diumenge ja s'ha fet notar de valent. Els punts on el termòmetre s'ha enfilat més han estat Lleida i el Poal, al Pla d'Urgell, amb 41 graus. La calor s'ha estès per bona part del país amb màximes de 39 graus a Tortosa, 38 a la localitat aranesa de Bossòst o 37 a Figueres, de només 2 o 3 graus en molts casos i, sobretot, en el cas de la temperatura màxima. També s'ha emès un avís per la propera nit que tornarà a ser tòrrida a bona part del litoral central i a les comarques de Lleida. La temperatura baixarà lleugerament arreu de Catalunya a partir de Sant Joan, però malauradament es tractarà només d'un descens lleu i la calor forta està servida, com a mínim, fins al proper cap de setmana. Aquestes altes temperatures han disparat el risc d'incendi forestal a bona part de la geografia catalana. Per aquest dilluns, els agents rurals situen en 298 els municipis amb un nivell de perill molt alt. Es troben repartits per les comarques de Barcelona, Lleida i Tarragona. Això sí, no hi ha cap indret de Catalunya amb risc d'incendi forestal extrem. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, al nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de crema de rostolls, encendre focs en zones recreatives o d'acampada, fins i tot en aquelles zones que estan habilitades per fer-ho, la utilització de maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o l'ús de material pirotècnic. És clar, doncs, que en aquesta plena onada de calor, la sega avança a un ritme altíssim a tot el país. Són dies crítics al camp, molta activitat, molta maquinària i un risc que puja amb cada grau de temperatura. Per saber com ho està vivint la pagesia i què necessita per treballar amb seguretat, avui ens acompanya Santi Caudevilla. Ell és responsable de cereals i herbacis del Sindicat Unió de Pagesos. Senyor Caudevilla, bon dia i gràcies per atendre'ns.
2: Bon dia.
0: Dèiem que aquest any la sega ha arrencat abans i de manera simultània arreu del territori. Com està afectant aquesta onada de calor el ritme de la recol·lecció i el risc real d'incendi al camp?
2: Bueno, bàsicament estem anant molt de pressa perquè el producte s'ha de treure del camp l'abans possible, perquè si no tenim una pèrdua de qualitat de quilos. I la simultaneitat és una mica complexa pel fet de falta de mà d'obra per poder portar moltes vegades la maquinària que tenim i poder avançar ràpidament a fer les feines.
0: Quines són les principals dificultats que teniu al camp per complir la normativa de prevenció? No sé si parlem d'extintors, de manteniment de franges horàries i alhora no perdre la collita ni tampoc els dies de feina, com vostè ara apuntava, ni tampoc la qualitat del cereal.
2: Bueno, bàsicament, des de fa ja gairebé 14 anys, duem a terme unes reunions i un treball en conjuntament entre departament, agents rurals, bombers i sector, no? I los, tot el sector està totalment conscienciat de que ha de portar tots els extintors, es porta, i les franges horaris se fa el que se té que fer, el que està pactat i les recomanacions perquè tothom és prou conscient de saber el que té que fer. I bàsicament el que sempre nosaltres acusem és una mica la criminalització injusta que té el sector, una mica pel desconeixement realment de, del número d'incendis que la pagesia acaba tenint realment i, lo, i tot el món d'incendis que hi ha que no són fruit de la nostra feina. No? És aquesta la situació, però bàsicament en aquests moments el que és el sector està treballant tot el que pot i fa i tot el que el sector li diu, o sigui, tot el que l'administració se pacte, el sector compleix, però a rajatabla.
0: Per tant, senyor Caudevilla, aquest operatiu de prevenció durant la sega que ja fa temps que perdura i que suposa també una vigilància extra per part dels agents rurals, us és realment útil sobre el terreny?
2: Els agents rurals moltes vegades nosaltres veiem que ens ajuden ben poc. Segons, a vegades sí, a vegades no. O sigui, no podem trobar-nos a vegades que hi ha hagut pagesos que han anat a fer una ajuda d'extinció i se li ha demanat una revisió. Moltes vegades ens ha passat. A veure, estem per la feina, estem per tapar l'incendi, per parar i no per mirar permisos. Això més una vegada ens ha passat, s'ha fet, s'ha transmès als agents rurals i s'ha ficat una mica de coherència a la situació. A partir d'aquí, nosaltres de fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a les reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el Departament d'Interior sempre ha donat l'esquena al sector i bàsicament no ens ha valorat, ens han sentit molt poc valorats realment de la feina que fem i el que ens juguem moltes vegades.
0: Perquè és cert, i acabo molt ràpid, en molts incendis els camps treballats i les llaurades dels pagesos han ajudat precisament a frenar les flames. Entenc que això també s'ha de posar en valor, eh?
2: Totalment d'acord. O sigui, una franja perimetral és clau, d'acord. Però nosaltres, per exemple, ja vam oferir fer-ho amb un tema de PAC i d'aquesta manera, avui en dia, quan tothom estarien ja les franges perimetrals fetes, abans del mes de maig ja estarien fetes, perquè hi hauria una coherència i un treball fet per això, per tenir aquestes franges. Aquesta és la situació que ens trobem a dia d'avui. El que sí és realment que tenim és que els incendis han canviat, la situació ha canviat i nosaltres, com a sector, el que fem és aclimatar-nos ràpidament a el que tenim al davant.
0: I ho heu de fer, està clar que sí. Santi Caudevilla, doncs gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
0: Us ho destacàvem també en titulars. Reunió d'urgència aquest dilluns del Consell General del Poder Judicial per estudiar si obre un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado arran del seu auto amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez. La crisi judicial i política s'ha desfermat després que el magistrat hagi justificat la retirada del passaport a Gómez, al·legant que els policies que li fan d'escorta la podrien ajudar a fugir del país. La cúpula dels jutges, que ja va intentar reunir-se, de fet es va reunir ahir telemàticament, estudiarà avui si aplica una falta greu a Peinado davant d'unes consideracions que han aixecat la indignació de cossos i forces de seguretat com la Policia Nacional i el Ministeri de l'Interior. Aquesta interlocutòria, com dèiem, obre judici contra la dona del president i l'obliga a presentar-se al jutjat cada 15 dies, ha fet pujar encara més el voltatge polític dels fronts judicials que encerclen el partit, el PSOE. En aquest sentit, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha dit en una entrevista a La Vanguardia que Ferraz és una pedra a la sabata de la legislatura. Per part del PP, Cuca Gamarra també ha llançat dards contra els socialistes, evitant criticar el jutge Peinado. Sí que ho ha fet, per contra, la ministra de Ciència, Diana Morán.
3: Lo que necesitamos es, en primer lugar, que el Partido Socialista dé las explicaciones que tenga que dar y tome las decisiones que tiene que tomar. Es evidente que con los meses que llevamos, Ferraz sigue siendo un lastre para la mayoría progresista y no se han tomado las decisiones y las reformas que deberían tomarse.
4: Nuestra absoluta confianza y nuestro absoluto respaldo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en nuestro país, que están demostrando su compromiso con el Estado de Derecho y que están siendo claves, además, para desde su independencia y desde su neutralidad, incluso resistir a los ataques que desde el propio gobierno están sufriendo.
5: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
0: Sobre aquesta polèmica judicial n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, que assegura que tot plegat es tracta d'una extralimitació del jutge Peinado que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
6: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario y si se toma alguna medida cautelar de momento.
0: Un altre dels titulars polítics de la jornada és per Jordi Martí, que ha guanyat les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, en segona posició, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas, en tercera, i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. I en plana internacional destaquem que ha arrencat a Suïssa la segona ronda de negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la signatura de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Una cimera a Burgenstock marcada per la tensió després que el president nord-americà Donald Trump hagi amenaçat de nou des de les xarxes socials en atacar l'Iran si no s'aturen les accions d'Hezbollah al Líban. La trobada d'alt nivell, en què participen com a mediadors Qatar i el Pakistan, obre el període de 60 dies per aconseguir l'aplicació dels 14 punts del memoràndum.
1: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: 3:15, consternació a Tarragona per la mort de 3 menors d'edat a la platja de la Rabassada de la ciutat. Centenars de persones s'han aplegat a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'han encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, en presència de familiars de les víctimes. Un dels nens, de 12 anys, va perdre la vida divendres al lloc de l'accident, mentre que els altres dos, de 13, van morir a l'Hospital Joan 23, on van ser traslladats en estat crític. La ciutat continuarà de dol fins avui amb les banderes a mig pal i els actes institucionals suspesos. Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió homòfoba a un menor per part d'un grup d'uns 10 joves a Mataró. Els fets van passar la matinada de dissabte a diumenge a la Ronda Sant Oleguer. La víctima va interposar una denúncia i s'ha obert una investigació. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha expressat el seu suport a la víctima amb un missatge a les xarxes socials. Bote condemna l'agressió i assegura que a la ciutat no hi ha lloc per l'odi ni tampoc per la intolerància. I en surt aquest diumenge a la tarda a Arenys de Mar per l'esfondrament d'una casa de planta baixa que, afortunadament, es trobava buida en el moment dels fets. Així doncs, no hi ha hagut cap ferit, però sí que s'han hagut de desallotjar de manera preventiva una desena d'habitatges propers a la casa afectada i 18 persones han hagut de passar la nit en un hotel. Un cop els bombers han inspeccionat la zona amb drons, s'ha traspassat la gestió del servei als tècnics municipals. I els bombers han extingit aquesta nit un incendi declarat ahir a l'abocador de Mas de Barberans, al Montsià. El foc va afectar principalment residus acumulats a les instal·lacions, tot i que també una petita zona de vegetació. Des del primer moment, els efectius d'emergència i els treballadors del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre van actuar per contenir les flames amb maquinària pesada i així apagar l'incendi amb sorra. Ara per ara, no consta cap persona afectada. Fa tot just un any ja es va produir un incendi a la mateixa zona. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat de robar més d'una trentena de mòbils al Festival Sonar de Barcelona. Actuava prop d'un dels escenaris principals i quan el van detenir portava més d'una trentena d'aparells al pantaló. En una altra operació, els Mossos han detingut un home de 29 anys que robava mòbils de forma violenta a l'estació de metro de Badal, també a Barcelona. El lladre seleccionava principalment víctimes dones. En arribar a l'estació de Badal i quan s'obrien les portes, els robava el telèfon de les mans i sortia corrents. Les denúncies de les víctimes i les imatges de les càmeres de videovigilància han estat claus per detenir-lo. L'acusen de 8 robatoris violents entre els mesos de maig i juny. Els mòbils sostrets estan valorats en uns 8.000 euros. Comissions Obreres ha convocat per avui una nova vaga al BBVA Technology, la filial tecnològica del BBVA. El sindicat reclama un augment del sou per frenar la pèrdua continuada de poder adquisitiu de la plantilla. Denuncia que el banc no vol seure a negociar mentre tanca contractes vinculats a la intel·ligència artificial, que arrisquen l'operativa futura. Durant el matí, la plantilla està convocada a concentrar-se davant les oficines del BBVA a la plaça d'Antoni Maura de Barcelona. És la tercera jornada de vaga d'aquest any, després que de les dues que van ja fer el 19 i el 20 de març, coincidint amb la Junta d'Accionistes. La Plataforma en Defensa de l'Ebre ha celebrat aquest diumenge la 25a edició de la Piraguada, una jornada reivindicativa que ha tornat a posar sobre la taula les principals problemàtiques que afecten el riu i el delta. Més de 250 persones han navegat pel riu entre Xerta i Tortosa, una xifra rècord que, segons l'entitat, evidencia la preocupació existent per qüestions com la manca de cabals ecològics, l'arribada insuficient de sediments i la necessitat de garantir el desenvolupament futur del territori. Des de la Plataforma en Defensa de l'Ebre també han posat el focus en la necessitat d'un reequilibri territorial a Catalunya, criticant l'actual proposta del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre. Així ho ha fet Josep Sabater, portaveu de la Plataforma.
7: El delta de l'Ebre vol dir els arrossars, les badies, les llacunes, i també arribar a l'aigua a la mar. No garantix això, no garantix l'arribada de sediments. Fa dècades que estem reivindicant i reclamant l'arribada de sediments. Este Pla de Conca no planteja això.
0: Deu minuts per arribar a les 8, golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat la primera victòria als de la Fuente. El davanter blaugrana i el seleccionador espanyol repassen les bones sensacions que deixa el partit.
8: La verdad es que muy bien. O sea, lo más importante que me ha quedado hasta ahora. Y a mí como titular, no puedo pedir más.
9: Este equipo tiene un margen de mejora, como siempre he dicho, excepcional. Y hoy, bueno, estamos contentos porque hemos vuelto a recuperar sensaciones, corregido aspectos de juego que el otro día no fluyeron y hoy sí. Pero eso es gracias a la actitud, a la disposición, a la profesionalidad, a la ambición de este equipo.
0: Aquesta matinada també s'ha disputat l'altre partit del grup H, que ha acabat amb un empat a dos entre l'Uruguai i Cap Verd. Un marcador que, combinat amb la victòria de la selecció espanyola, situa els de la Fuente líders en solitari amb 4 punts, 2 més que la selecció sud-americana i l'africana. Aràbia Saudita tanca el grup amb només un punt. El proper partit del combinat espanyol, el darrer d'aquesta fase de grups, serà la matinada de dissabte davant l'Uruguai. El Centre d'Esport Sabadell ha emès un comunicat en què lamenta i rebutja els insults dirigits a Pedro Sánchez per part de l'afició i instigats pel porter arlequinat Diego Fuoli. La situació es va produir en la celebració per l'ascens de l'equip a segona divisió quan Fuoli es va dirigir als seguidors des del balcó de l'Ajuntament Vallèsà. El club diu que la sortida de to de l'aragonès és impròpia d'un acte institucional i assegura que no representa els valors ni l'esperit de l'entitat. Avui l'equip sabadellenc rebrà un nou reconeixement amb la recepció a la Generalitat. I Paula Blasi s'ha imposat a la Volta a Catalunya femenina. La ciclista d'Esplugues continua acumulant èxits després d'haver-se imposat en els darrers 2 mesos a l'Amstel Gold Race, la Vuelta a Espanya i el Tour dels Pirineus. Blasi va pujar al primer graó del podi després d'una última etapa en què es va imposar la neerlandesa Marianne Vos, guanyadora de la ronda ara fa un any. La ciclista explicava a l'arribada com havia viscut la darrera jornada després d'haver deixat el triomf gairebé sentenciat en l'etapa reina.
10: Jo sempre dic, fins que no creues meta no tens res assegurat. I avui tothom ja em deia felicitats, però avui t'hi dic, no. Fins que no creues meta no estarà res assegurat. Però bueno, ja des de que portàvem una horeta de carrer ja hem vist que els equips, els sprinters, totes volien controlar la carrera. I a nosaltres ens ha ajudat perquè ja sabíem que ninguna de les generals aniria endavant. I ara sí que ja per fi ho puc celebrar.
0: I recuperem ara una informació que els explicàvem fa uns minuts, la proclamació de Jordi Martí com a candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona després de les primàries celebrades aquest cap de setmana. Per saber com encara aquesta nova etapa, parlem amb el propi protagonista, en Jordi Martí. Bon dia i felicitats per la victòria. Gràcies per atendre'ns aquest matí.
11: Molt bon dia i moltes gràcies a vosaltres.
0: Què creu que ha valorat la militància per fer-li confiança i què ha marcat la diferència perquè vostè guanyés aquestes primàries, senyor Martí?
11: Bé, jo crec que estàvem parlant d'una experiència molt novedosa i que, per tant, ens hem, d'alguna manera ens hem estrenat amb unes primàries més de caràcter local, on precisament el pes, la importància principal, més enllà de les capacitats polítiques de cadascú, el que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona, el tenir un equip molt especialitzat en l'àmbit de l'Ajuntament i de la política municipal barcelonina, la trajectòria municipal, l'especialització en la ciutat, en els 73 barris. Jo crec que tot aquest conjunt d'elements són els que la gent ha valorat per sobre d'altres consideracions. Ja, crec que això és el més important.
0: Les primàries han expressat, sens dubte, sensibilitats diferents dins de Junts. Com pensa integrar-les? Quin paper vol que tinguin els altres tres candidats de cara al projecte del 2027 que vostè encapçala?
11: Bé, certament, Junts és un partit amb diverses sensibilitats. Jo crec que això és bo. Tots hem convingut en que les sensibilitats diverses enriqueixen el projecte. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions el maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte, i que arribi als 73 barris de la ciutat. Jo parlaré amb els propers dies, amb tots i cadascun d'ells. Ahir ho vam fer la nit, però va ser per felicitar-nos. I, per tant, també hem de veure exactament quines són quina és la vocació, quins són els objectius de cada un d'ells. Pot ser que es mantinguin en la seva tesitura, no?, de dedicar-se a Barcelona, o pot ser que tinguin altres idees, no? Per tant, però vaja, l'objectiu meu com a candidat encara provisional, però candidat de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, és d'integrar, de comptar amb tothom que, evidentment, vulgui, tingui la voluntat de formar part d'aquest projecte.
0: Durant la campanya, vostè ha defensat l'autonomia de l'agrupació barcelonina per confeccionar la llista. Com es traduirà això en la pràctica? Tindrà algun paper la direcció nacional en aquest procés o no?
11: Jo crec que serà com sempre ha estat. Tenim experiència de fer llistes electorals quan toquen. Ara jo crec que aquest no és el moment, però tenim experiència de fer-ho amb diàleg permanent amb la direcció del partit a nivell nacional i amb la direcció del partit a nivell de Barcelona, també molt important. Per tant, el que farem és el que hem fet sempre. Ja amb en Xavier Trias, jo en el seu moment com a director de campanya amb en Xavier Trias l'any 23, doncs ja vam fer-ho. I per tant, no hi veig cap problema. Evidentment, haurem de comptar amb la col·laboració, l'acompanyament de les direccions, però també, evidentment, tindrem, i això ha estat sempre així, l'autonomia pròpia d'una agrupació, en aquest cas d'una federació local.
0: Acabo molt ràpid, perquè tinc molt poc temps. Ara que ja és alcaldable, quin és el primer pas per construir el projecte de Junts a Barcelona? Fàcim un titular molt ràpid.
11: Tornar a guanyar, fer tota la feina que hem fet aquests últims temps per tornar a guanyar l'Ajuntament de Barcelona, que ja l'hem guanyat fa 3 anys.
0: Jordi Martí, gràcies per atendre'ns aquest matí. Insistim, enhorabona, i anirem parlant segurament. Gràcies, bon dia.
11: Moltes gràcies i fins ben aviat.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
3: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
2: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
4: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
5: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
4: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Aquest dilluns és previst que s'arribi al pic de la primera onada de calor d'aquest estiu que tot just comença. Això vol dir que els termòmetres s'enfilaran amb màximes de fins a 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. De fet, les temperatures ja han superat els 40 graus en les darreres hores i les properes nits tornaran a ser tòrrides també al litoral central i a altres punts del país amb un punt d'inflexió que podria arribar per Sant Joan. Malgrat tot, la calorada continuarà tot i baixar lleugerament ben bé fins al proper cap de setmana i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Una onada de calor que coincideix, a més, amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions al Notícies en xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina del sector i ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat.
2: Des de fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers, des de fa 2 anys, venen a les reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
1: La calor extrema obliga a la prevenció, sobretot dels col·lectius més vulnerables. Farem tot seguit un repàs de les principals recomanacions en conversa amb Jordi Mestres Lucero, metge i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Abans, al punt de les 8 del matí, repassem la resta de titulars d'aquest dilluns 22 de juny. El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí d'urgència per decidir si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president Begoña Gómez perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula dels jutges li podria aplicar una falta greu mentre puja el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten el PSOE. Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, ha parlat des del Notícies en xarxa d'una extralimitació del jutge que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
3: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario.
1: Jordi Martí guanya les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Jordi Martí ha dit al Notícies en xarxa que la militància ha tingut en compte la seva experiència al consistori.
4: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona, el tenir un equip molt especialitzat en l'àmbit de l'Ajuntament i de la política municipal barcelonina, la trajectòria municipal...
1: Nova jornada de dol i consternació a Tarragona per la mort de 3 menors d'edat a la platja de la Rabassada. Centenars de persones s'han aplegat en les darreres hores a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'Ajuntament recorda la prohibició de banyar-se a la zona de roques i admet que es planteja millorar la senyalització. Dels esports, golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzábal, amb 2 dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat 3 punts als de la Fuente, que lideren el grup en solitari amb 4 punts. I de la cultura destaquem avui que la Fundació Joan Miró arriba als 50 anys a Barcelona com a museu, però també com a espai per acollir l'art contemporani i diversos projectes culturals. Per celebrar-ho, s'ha fet una jornada de portes obertes amb diverses actuacions, com sardanes, lectura de poemes i moltes activitats adreçades als infants. Passen gairebé 5 minuts de les 8 del matí. És temps per saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Molt bon dia, Eduard.
5: Molt bon dia. Doncs, de moment, a aquesta hora ja tenim força volum de trànsit, menys ja del que és habitual ara ja sense les escoles. Això es va notant. El que passa és que, per exemple, en el cas de l'autopista P7 tenim alguns trams de lentitud, algunes aturades a la zona de Montornès i també el tram entre Santa Perpètua i Barberà, de forma intermitent i fragmentada en sentit sud. Passa el mateix a la C-17, a Parets del Vallès, en sentit Barcelona, puntualment a la C-60, a la Roca del Vallès, en sentit Granollers, i també algunes vies que del Maresme entren a Barcelona, habituals, d'altra banda, com l'autopista del Maresme, a Badalona, i sobretot la Pota Nord, aquí amb retencions amb cues, aquest últim quilòmetre i mig entre Santa Coloma de Gramenet i el nus de la Trinitat. També entrant pel sud, tenim l'autopista P23 amb volum de trànsit a Sant Feliu de Llobregat i ja l'últim tram d'Esplugues a la Diagonal. I per últim, l'autovia 2, també entre Sant Vicenç, dels Horts i Cortellà, de forma fragmentada. És tot, molt bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, ara mateix està tallada la circulació de trens a la línia R14 entre Reus i Vinaixa per un incendi provocat pel robatori de cable de coure a l'estació de Montblanc. S'ha establert un pla de transport alternatiu per carretera i la Generalitat ha activat en fase de prealerta el pla Ferrocat. També està tallada la R3 per una incidència entre la Garriga i les Franqueses del Vallès que afecta el sistema de senyalització. S'ha ampliat el servei per carretera a tota la línia. Pel que fa a la previsió del temps, ens a la costa, com sempre, Lluís Miquel Pérez. Calor i més calor. Lluís Miquel, bon dia.
6: Bon dia, Helena. Doncs així és, i de fet ja no haurem d'esperar la tarda per estar suant sense fer esforç, perquè a hores d'ara l'ambient ja és molt i molt suau. Arran de mar estem parlant de moltes temperatures que ja es mouen entre els 24 i 27 graus, i són les 8 i 5, 8 i 6 del matí. De fet, una temperatura xafogosa, una temperatura que aquest matí vindrà acompanyada de pocs núvols, només d'aquest cel marcià que estem tenint, perquè hi ha molt de pols en suspensió, i al llarg d'aquesta tarda una calor XXXXL, perquè estarem parlant de temperatura de 41, 42, 43 graus de màxim en alguns racons del Segrià, també cap als 40-41 graus a la Vall de Llobregat, a la comarca del Bages, Vallès Occidental, per exemple, aquests 40 graus, i arran de mar de 25 a 31 graus, però amb més humitat, per tant, més xafogor. I compta aquesta tarda amb algunes tempestes que, sobretot, portaran molta fressa i poca endreça en el cas de la Catalunya Central i el Prepirineu Lleidatà especialment. N'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició Matí.
1: Vuit i set, ara ho sentíem, ens ho explicava el nostre meteoròleg. Catalunya viu avui el pic de la primera onada de calor de l'any. Els models meteorològics pronostiquen màximes de fins a 42 o 43 graus a la plana de Lleida i també a l'interior de l'Ebre. També es podrien superar els 40 graus en punts de la Catalunya Central i de Ponent. Aquest episodi suposa el primer avís de l'any des del Servei Meteorològic de Catalunya per perill per temperatures extremes, i aquest diumenge ja s'ha fet notar de valent. Els punts on el termòmetre s'ha enfilat més han estat Lleida i el Poal, al Pla d'Urgell, amb 41 graus. La calor s'ha estès per bona part del país amb màximes de 39 graus a Tortosa, 38 a la localitat aranesa de Bossòst o 37 a Figueres. També s'ha emès un avís per la propera nit que tornarà a ser tòrrida a bona part del litoral central i a les comarques de Lleida. La temperatura baixarà lleugerament arreu de Catalunya a partir de Sant Joan, però malauradament es tractarà només d'un descens lleu i la calor forta està servida com a mínim fins al proper cap de setmana. I enmig d'aquesta onada de calor, tothom qui ha pogut, esclar, ha passat el diumenge en remull. Les piscines, doncs, han estat un dels refugis preferits per sufocar la calor i abaixar la temperatura corporal. És el cas de Lleida, on la paeria té en marxa un dispositiu per minimitzar els efectes de la calor. Ens ho explica el Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
7: La ciutat es troba en fase 2 del pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut. Des del consistori recorden la necessitat d'hidratar-se sovint, evitar les hores de màxima insolació i extremar les precaucions amb les persones més vulnerables.
8: Avui és el primer de 3 dies consecutius en què es preveu que hi haurà una calor extrema i, per tant, el que hem fet és obrir espais, refugis climàtics, també activar i coordinar diversos serveis de l'Ajuntament. Doncs recomanem quedar-se a casa, sobretot hidratar-se moltíssim, no estar a l'aire lliure en les hores de màxima calor i els més grans i els més menuts doncs, estar pendents de que tinguin aquesta hidratació.
7: Una de les mesures més visibles ha estat l'avançament de l'obertura de les piscines municipals aquest diumenge. Han obert una hora abans de l'horari habitual per oferir als ciutadans una alternativa davant les elevades temperatures previstes.
9: Aquests dies s'està notant molt que pique i mira, les piscines és el millor invent. I això de poder venir és un gran què.
10: Doncs mira, pues, com podem, avui com que apretarà sobretot per la tarda hem decidit el dematí vindré aquí.
7: Així mateix, a part de les piscines, la ciutat compta amb més d'una cinquantena de refugis climàtics disponibles.
1: Aquestes altes temperatures han disparat el risc d'incendi forestal a bona part de la geografia catalana. Per aquest dilluns, els agents rurals situen en 298 municipis amb un nivell de perill molt alt. Es troben repartits per les comarques de Barcelona, Lleida i Tarragona. Això sí, no hi ha cap indret de Catalunya amb risc d'incendi forestal extrem. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, al nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de crema de rostolls, d'encendre focs en zones recreatives o d'acampada, fins i tot en aquelles que estan habilitades per fer-ho, la utilització de maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o l'ús de material pirotècnic. Una onada de calor que coincideix, a més, amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions al Notícies en Xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina del sector i ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de definir les restriccions de l'activitat pel risc d'incendis.
2: Des de fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers, des de fa 2 anys, venen a la reunió, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
1: Reunió d'urgència aquest dilluns del Consell General del Poder Judicial per estudiar si obre un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado arran del seu auto amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez. La crisi judicial i política s'ha desfermat després que el magistrat hagi justificat la retirada del passaport a Gómez al·legant que els policies que li fan d'escorta la podrien ajudar a fugir del país. La cúpula dels jutges, que ja va intentar reunir-se telemàticament ahir, de fet ho va fer ahir diumenge, estudiarà avui si aplica una falta greu a Peinado davant d'unes consideracions que han aixecat la indignació de cossos i forces de seguretat com la Policia Nacional i el mateix Ministeri de l'Interior. Com dèiem, aquesta interlocutòria que obre judici contra la dona del president i l'obliga a presentar-se al jutjat cada 15 dies ha fet pujar encara més el voltatge polític dels fronts judicials que encerclen el PSOE. En aquest sentit, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha dit en una entrevista a La Vanguardia que Ferraz és una pedra a la sabata de la legislatura. Per part del PP, Cuca Gamarra també ha llançat dards contra els socialistes, evitant criticar el jutge Peinado. Sí que ho ha fet, per contra, la ministra de Ciència, Diana Morán.
11: Lo que necesitamos es, en primer lugar, que el Partido Socialista dé las explicaciones que tenga que dar y tome las decisiones que tiene que tomar. Es evidente que con los meses que llevamos, Ferraz sigue siendo un lastre para la mayoría progresista y no se han tomado las decisiones ni las reformas que deberían tomarse.
12: Nuestra absoluta confianza y nuestro absoluto respaldo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en nuestro país, que están demostrando su compromiso con el Estado de Derecho y que están siendo claves, además, para desde su independencia y desde su neutralidad, incluso resistir a los ataques que desde el propio gobierno están sufriendo.
13: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
1: Sobre aquesta polèmica judicial n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, que assegura que tot plegat es tracta d'una extralimitació del jutge Peinado que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
3: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario y si se toma alguna medida cautelar de momento.
1: I quan ja són un quart de nou del matí, abordem un altre dels titulars del dia. Jordi Martí ha guanyat les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat, que representa el llegat de Xavier Trias, s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, en segona posició, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas, en tercera, i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Martí s'ha fixat com a objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat amb la unitat de tots els actius del partit, tot i les diferències. Ho ha dit fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
4: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que portem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions el maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte i que arribi als 73 barris de la ciutat.
1: En plana internacional, ha arrencat a Suïssa la segona ronda de negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la signatura de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Una cimera a Burgenstock marcada per la tensió després que el president nord-americà, Donald Trump, hagi amenaçat de nou, des de les xarxes socials, en atacar l'Iran si no atura les accions d'Hezbollah al Líban. La trobada d'alt nivell, en què participen com a mediadors Qatar i el Pakistan, obre el període de 60 dies per aconseguir l'aplicació dels 14 punts del memorial. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha citat avui a declarar com a investigats l'exconseller d'Interior i diputat al Parlament per Esquerra Republicana, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya Verds, Joan Herrera, pel cas de presumptes contractacions irregulars a l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès. El jutge veu indicis de prevaricació. Però per entendre què hi ha al darrere d'aquest cas i com es viu des del municipi, connectem amb l'Eduard Virgili d'Altafulla Ràdio. Bon dia, Eduard.
14: Bon dia.
1: Avui comença, ho dèiem ara, la fase d'instrucció al TCJC d'aquest cas. Què és exactament el que s'ha de començar a aclarir i per què ha arribat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya aquest afer?
14: El que avui es comença a aclarir és si les adjudicacions que l'Ajuntament d'Altafulla va fer la consultora Sinergia, de Herrera i Elena, entre els anys 2017 i 2019, es van tramitar de manera correcta o si, com apunten els indicis recollits fins ara, es va utilitzar de manera irregular la figura del contracte menor per evitar d'aquesta manera concursos públics i beneficiar a una empresa concreta. De fet, la investigació se centra especialment en un contracte d'assessorament jurídic extern que es va anar prorrogant mitjançant factures successives i que, segons les resolucions judicials conegudes, va acabar superant els límits previstos per aquesta modalitat de contracte. I, paral·lelament, també s'analitza una adjudicació, en aquest cas és de 5.000 euros, que estaria relacionada amb la programació del Casal Cultural d'Altafulla, que seria una feina que habitualment assumia el personal municipal, però aquí el jutge veu alguna cosa que no quadra i, per tant, també té aquest contracte damunt de la taula. I per què el TCJ? Doncs perquè, ara ho dèiem, un dels investigats és actual diputat al Parlament, Joan Ignasi Elena, el jutjat d'instrucció número 4 del Vendrell, que havia investigat fins ara els fets, va, doncs, aleshores, elevar la causa al Tribunal Superior de Justícia en considerar doncs, que hi havia indicis suficients perquè pogués continuar aquesta investigació respecte a Elena i també a Joan Herrera.
1: I com ha afectat aquest cas a la política i a la vida municipal d'Altafulla? I com es viu ara que torna a primera línia aquest cas?
8: Eduard?
14: Bé, avui el cas arriba al TCJ, però tot just ara fa una setmana l'exalcalde d'Altafulla, actualment diputat al Congrés pels Comuns, també havia de comparèixer doncs, per declarar en el Tribunal Suprem perquè està sent investigat per aquests mateixos fets. Altafulla, doncs, és un cas que plana sobre la política local, perquè els fets doncs, que s'investiguen remunten a l'última etapa del govern que encapçalava, com deia Félix Alonso. Tot això arrenca arran d'unes denúncies, d'uns informes que van acabar derivant en actuacions de l'oficina antifrau, dels Mossos d'Esquadra, posteriorment als jutjats. Se'n parla i des del punt de vista polític doncs la causa té poc o molta transcendència perquè afecta figures de primer nivell de la política catalana i estatal vinculades doncs, a Altafulla. I alhora també doncs, en l'actual Ajuntament és un anar i venir de retrets entre govern i oposició amb aquell debat que hi ha sempre obert sobre la transparència i la contractació pública.
1: Doncs, Eduard Virgili, t'agraïm moltíssim que avui ens hagis fet 5 cèntims i, evidentment, n'estarem pendents, igual que vosaltres, i esperem que ens ho aneu explicant. Gràcies i bon dia.
14: I tant, gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Doncs no ens movem d'aquesta demarcació perquè hi ha consternació i forta a Tarragona per la mort, ho recordareu, ho sabreu, de 3 menors d'edat a la platja de la Rabassada de la ciutat. Centenars de persones s'han aplegat a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'han encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, en presència de familiars de les víctimes. Un dels nens, de 12 anys, va perdre la vida divendres al lloc de l'accident, mentre que els altres dos, de 13, van morir a l'Hospital Joan 23, on van ser traslladats en estat crític. La ciutat continuarà de dol fins avui, amb les banderes a mig pal i els actes institucionals suspesos. I els bombers que han extingit aquesta nit un incendi declarat ahir a l'abocador de Mas de Barberans, al Montsià. El foc ha afectat principalment residus acumulats a les instal·lacions, tot i que també una petita zona de vegetació. Des del primer moment, els efectius d'emergència i els treballadors del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre van actuar per contenir les flames amb maquinària pesada i així apagar l'incendi amb sorra. Ara per ara, no consta cap persona afectada. Fa tot just un any ja es va produir un incendi a la mateixa zona. Quan falten 9 minuts per arribar a 9:15, obrim la crònica esportiva amb la selecció espanyola, que va fer ahir una golejada per 4-0 sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat la primera victòria als de la Fuente. El davanter blaugrana i el seleccionador espanyol repassen les bones sensacions que deixa el partit.
15: La verdad que muy bien. O sea, lo más importante que me ha marcado hasta ahora. Y a mí como titular, no puedo pedir más.
16: Este equipo tiene un margen de mejora, como siempre he dicho, excepcional. Y hoy, bueno, estamos contentos porque hemos vuelto a recuperar sensaciones, corregido aspectos de juego que el otro día no fluyeron y hoy sí. Pero eso es gracias a la actitud, a la disposición, a la profesionalidad, a la ambición de este equipo.
1: Aquesta matinada també s'ha disputat l'altre partit del grup H, que ha acabat amb un empat a 2 entre l'Uruguai i Cap Verd. Un marcador que, combinat amb la victòria de la selecció espanyola, situa els de la Fuente líders en solitari amb 4 punts, 2 més que la selecció sud-americana i l'africana. Aràbia Saudita tanca el grup amb només un punt. El proper partit del combinat espanyol, el darrer d'aquesta fase de grups, serà la matinada de dissabte davant l'Uruguai. I Paula Blasi s'ha imposat a la Volta a Catalunya femenina. La ciclista d'Esplugues continua acumulant èxits després d'haver-se imposat en els darrers 2 mesos a l'Amstel Gold Race, la Vuelta a Espanya i el Tour dels Pirineus. Blasi va pujar al primer graó del podi després d'una última etapa en què es va imposar la neerlandesa Marianne Vos, guanyadora de la ronda ara fa un any. La ciclista explicava a l'arribada com havia viscut la darrera jornada després d'haver deixat el triomf gairebé sentenciat en l'etapa reina.
17: que jo sempre dic, fins que no creues meta no tens res assegurat, i avui tothom ja em deia felicitats per l'OIT, no, fins que no creues meta no estarà res assegurat, però bueno, ja des de que portàvem una horeta de carrer ja hem vist que els equips dels sprinters totes volien controlar la carrera, i a nosaltres ens ha ajudat perquè ja sabíem que ninguna de les generals aniria endavant, i ara sí que ja per fi ho puc celebrar.
1: La final de l'ACB a terra avui al Palau Blaugrana. La sèrie entre el Barça i el València arriba empatada a un triomf després que els blaugranes s'imposessin en el primer duel disputat al Roig Arena i cedissin en el segon. Ara els de Xavi Pasqual tindran dos partits a casa que, en cas de guanyar-los, els donarien el títol. Si s'arriba al cinquè enfrontament, el campió es decidirà a la pista valencianista. El duel arrencarà a les 8 al Palau. L'equip blaugrana té el duel del dubte de Juan i Marcos per un esguins. El Linyola continuarà jugant la temporada vinent a la segona divisió de futbol sala. L'equip del Pla d'Urgell es va quedar sense l'ascens a primera després de cedir contra l'Estrella Futsal per 7-4. Malgrat el resultat final, l'equip lleidatà va tenir les seves opcions i el descans va marxar al vestidor amb avantatge al marcador. La Fundació Joan Miró ha assolit els 50 anys a Barcelona com a museu. Per celebrar-ho, aquest diumenge han obert les instal·lacions a la ciutadania amb una jornada de portes obertes a tots els espais i exposicions. S'hi han fet diverses actuacions, sardanes al Jardí dels Xiprers de Montjuïc, lectura de poemes i moltes activitats dirigides als infants. Ho han seguit els companys de BTV.
18: Dibuixen el seu brot fantàstic per participar d'una de les activitats de la festa Tot per celebrar que organitza la Fundació Miró.
19: Sortir de la URBS i venir a fer una mica d'art, de natura també, tot junt, i aquest lloc és fantàstic.
20: Per nosaltres és molt important que tot allò que fem estigui dotat de contingut, però també d'una part lúdica, no? O sigui, creiem i som molt defensores que si ens ho passem bé, aprenem també.
21: Molt contents d'aquí, de compartir la cultura amb els nens. Un gran dia. Ojalà més museus fessin això, perquè realment és la manera d'apropar-los a ells d'una manera que no se'ls hi fa avorrir. No? Més iniciatives com aquesta estarien molt bé, la veritat.
18: La jornada cultural de la Fundació Miró vol acostar l'equipament als ciutadans i apropar l'art als més petits, oferint un dia creatiu i divertit.
1: L'Escola Els Arcs de Barcelona ha guanyat la 17a Gran Final Nacional del Picalletres, el concurs escolar de lletrejar paraules d'aquesta casa. La gala, que ha mantingut l'emoció fins al final, ha destacat per l'alt nivell dels concursants. Ens ho expliquen des de ETV.
22: El popular concurs escolar ha posat punt i final a la seva darrera edició amb una gala vibrant que ha mantingut l'emoció fins l'últim segon. Pau Escala ha sigut el representant de l'Escola Els Arcs i ha sigut qui s'ha proclamat guanyador d'aquesta gran final després de superar totes les proves contra els seus grans rivals.
23: Home, he estat nerviós, pensava que estava a punt de perdre, però al final he continuat i al final ho he aconseguit. Estava una mica cansat i amb molta tensió, sobretot durant el moment dels sobres.
22: Els joves i les joves concursants han demostrat no només el seu domini del vocabulari i l'ortografia catalana, sinó també una gran resistència als nervis sota la pressió del cronòmetre.
24: Realment hi ha una feina feta molt gran i després un talent en aquest joc en concret, que és saber lletrejar paraules impossibles.
22: Amb aquesta 17a gran final del Picalletres, el programa es consolida un any més com un dels espais de referència de la televisió local per al públic jove, combinant l'entreteniment, la cultura i l'orgull per la llengua.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com a objectiu de dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I, sobretot, adaptar-se a aquests hàbits que estan canviant, aquests hàbits de compra.
3: De facilitat de poder venir a qualsevol hora, que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Fem Salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i el Notícies en xarxa us estem explicant que aquest dilluns és previst que s'arribi al pic de la primera onada de calor d'aquest estiu que tot just comença. Això vol dir que els termòmetres s'enfilaran a màximes de fins a 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. De fet, les temperatures ja han superat els 40 graus en les darreres hores i les properes nits tornaran a ser tòrrides també al litoral central i a d'altres punts del país amb un punt d'inflexió que podria arribar per Sant Joan. Malgrat tot, la calorada continuarà tot i baixar lleugerament ben bé fins al proper cap de setmana i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Una onada de calor que coincideix, a més, amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions al Notícies en xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina del sector i ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de fixar les restriccions per risc d'incendis.
2: Des de fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a les reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades de que nosaltres sempre ha anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
1: El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí d'urgència per decidir si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president Begoña Gómez, perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula dels jutges li podria aplicar una falta greu mentre puja el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten el PSOE. Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, ha parlat des de Notícies en xarxa d'una extralimitació del jutge que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
3: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario.
1: Jordi Martí guanya les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat, que representa el llegat de Xavier Trias, s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Jordi Martí ha parlat al Notícies en xarxa.
4: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona, el tenir un equip molt especialitzat en l'àmbit de l'Ajuntament i de la política municipal barcelonina, la trajectòria municipal.
1: Us informem també que a nivell de transport públic ara mateix està tallada la circulació de trens de la línia R14 entre Reus i Vinaixa per un incendi provocat per el robatori de cable de coure a l'estació de Montblanc. S'ha establert un pla de transport alternatiu per carretera. També està tallada l'R3 per una incidència entre la Garriga i les Franqueses del Vallès que afecta el sistema de senyalització. S'ha ampliat el servei per carretera, en aquest cas també a tota la línia. Pel que fa als esports, golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular, i amb 45 minuts de disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb 2 dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat 3 punts als de La Fuente, que lideren el grup en solitari i amb 4 punts. I en cultura, la Fundació Joan Miró arriba als 50 anys a Barcelona com a museu, però també com a espai per acollir l'art contemporani i diversos projectes culturals. Per celebrar-ho, han celebrat una jornada de portes obertes amb diverses actuacions com sardanes, lectura de poemes i moltes activitats adreçades als infants.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en titulars. Catalunya viu avui el pic de la primera onada de calor de l'any. Els models meteorològics pronostiquen màximes de fins a 42 o 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de l'Ebre. També es podrien superar els 40 graus en punts de la Catalunya central i de Ponent. Aquest episodi suposa el primer avís de l'any des del Servei Meteorològic de Catalunya per perill per temperatures extremes i aquest diumenge ja s'han fet notar de valent. Els punts on el termòmetre s'ha enfilat més han estat Lleida i el Poal, al Pla d'Urgell, amb 41 graus. La calor s'ha estès per bona part del país amb màximes de 39 graus a Tortosa, 38 a la localitat aranesa de Bossòst o 37 a Figueres. També s'ha emès un avís per la propera nit que tornarà a ser tòrrida a bona part del litoral central i a les comarques de Lleida. La temperatura baixarà lleugerament arreu de Catalunya a partir de Sant Joan, però, malauradament, es tractarà només d'un descens lleu i la calor forta està servida, com a mínim, fins al proper cap de setmana. Una calor, aquesta, que ens està afectant a Catalunya amb temperatures extremes i nits, us ho dèiem, que no deixen descansar. La calor és avui un risc real per a la salut. Agreuja malalties cròniques, afecta especialment la gent gran i pot provocar emergències greus en qüestió d'hores. De fet, des que el 19 de juny es va alertar d'aquest període intens d'altes temperatures, el sistema d'emergència mèdiques han atès 55 persones amb afectacions vinculades o relacionades amb la calor. Per això, davant episodis com aquest, els consells són importants, però encara més saber aplicar-los correctament. Per això, avui volem entendre què és essencial, què no podem passar per alt i com hem de protegir els col·lectius més vulnerables. Per això, volem parlar ara mateix amb Jordi Mestres Lucero. Ell és metge i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Doctor Mestres, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
2: Bon dia.
1: Què és el primer que hem de tenir clar quan entrem en una onada de calor com aquesta i quins són els errors més habituals que encara avui dia cometem, tot i els avisos que ens feu?
2: Doncs el més important és entendre que les onades de calor i l'efecte de calor ens pot afectar a tots. És a dir, no només pensar en les persones vulnerables, sinó que tots podem patir els efectes de la calor. Cada any lamentem, evidentment, morts i molèsties per cops de calor i són gent que moltes vegades és gent jove o gent sense patologia. Sí que és veritat que parlem dels extrems, però hem d'entendre que això ens afecta a tots i, per tant, tots hem de posar-hi una miqueta d'atenció.
1: Quines mesures bàsiques, les imprescindibles, hauríem de seguir tots per evitar problemes de salut aquests dies i quines d'aquestes continuen sent les que la població no compleix o compleix menys, doctor?
2: Les mesures són les clàssiques, no hi ha res nou, és a dir, és molt de sentit comú. La majoria de qüestions la gent les coneix, però sí que és veritat que hi ha un fet que és molt important, que és la temperatura amb la que arribem a la nit a dormir. Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no?, aquest efecte acumulatiu, és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat. I, per tant, hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per el dia següent a tornar doncs, a fer vida normal.
1: Doctor, vostè ens ho deia fa uns instants, aquesta onada de calor i els efectes ens poden afectar a tots, però hi ha col·lectius que són especialment vulnerables. Parlem de la gent gran, de les criatures, de les persones amb malalties cròniques, amb medicació que afecta la termorregulació. Quins senyals d'alarma hem de saber detectar i quan cal demanar ajuda mèdica?
2: Bé, aquí hem de diferenciar dues situacions. Una és les situacions agudes, que són més urgents, que són els coneguts cops de calor, en el que moltes vegades els fets que ocorren doncs, són de forma ràpida, abrupta, amb sensació doncs, que la persona pensa de forma més lenta, està com adormida, es posa vermella, sua molt i de cop deixa de suar. Això és la situació aguda i, per tant, el que hem de fer és, quan detectem, perquè moltes vegades la persona no ens ho pot dir, és treure aquella persona del focus de calor i no només pensar quan estem sota el sol, sinó també en espais tancats on les temperatures poden ser elevades. I després hi ha totes aquelles situacions de persones, moltes vegades són d'extrems de vida, no? Des de petits fins a grans o malalties cròniques, en les que dia a dia poden haver-hi elements que es descompensen que ens poden portar a conseqüències per la qual. I per tant, aquí és molt important tenir-ho en compte i prendre les mesures, no? La hidratació, vigilar la calor, totes les mesures clàssiques que tots coneixem. Per tant, diferenciar aquestes dues situacions, l'aguda i la crònica.
1: Jordi Mestres, doncs gràcies per explicar-nos-ho. Bon dia i esperem que després dels seus consells siguem una mica més aplicats. Gràcies i bon dia, que vagi molt bé.
2: Molt bé. Adéu, bon dia.
1: Aquestes altes temperatures que han disparat el risc d'incendi forestal a bona part de la geografia catalana. Per aquest dilluns, els agents rurals situen 298 municipis amb un nivell de perill molt alt. Es troben repartits per les comarques de Barcelona, de Lleida i de Tarragona. Això sí, no hi ha cap indret de Catalunya amb risc d'incendi forestal extrem. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui, el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terreny boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de crema de rostolls, d'encendre focs en zones recreatives o d'acampada, fins i tot allà on estan habilitades per fer-ho, la utilització de maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o l'ús de material pirotècnic. Aquesta onada de calor, que també us estem explicant, que coincideix amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions al Notícies en Xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina del sector i ha carregat també contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de definir les restriccions de l'activitat pel risc d'incendis.
3: Des de fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers, des de fa 2 anys, venen a la reunió, encara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'Interior sempre ha donat l'esquena al sector.
1: Això sí, hem de dir que Catalunya afronta l'inici de l'estiu amb els pantans plens. 2 anys després del pic àlgid de la sequera, la situació és ben diferent. Els embassaments de les conques internes freguen el 95% de capacitat i els de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estan a prop del 90%. Tenim aigua embassada, doncs, per més d'un any. A tot plegat, hi ha contribuït sobretot la pluja, però també l'esforç des dels diferents àmbits per optimitzar l'ús de l'aigua. Lluís Mata ens en fa una fotografia d'aquesta situació.
4: En el punt més àlgid de la sequera, la primavera d'ara fa 2 anys, els embassaments de les conques internes van caure per sota del llindar d'emergència, un 16%. Un llindar que van sobrepassar situant-se fins i tot per sota del 15%. La imatge dels pantans, com el de la Baells o el de Sau, eren ben eloqüents. Ara, en canvi, superen en conjunt el 94% i alguns freguen la màxima capacitat. Què ha passat en aquests 2 anys? Doncs, sobretot, que ha plogut. Però també que s'ha fet bona feina en la reducció de pèrdues. Ho destaca Enrique Velasco, que és cap del Departament de Gestió de Recursos Hídrics de l'ACA.
5: Els ajuntaments en aquesta sequera estan fent esforços per millorar les seves captacions, eliminar fugues en les xarxes principals, també en les xarxes de distribució. Ara, pràcticament, tots els municipis tenen una ordenança municipal de gestió de l'aigua en temps de sequera, o sigui, quan hi ha mancances, i aquest tema s'ha introduït en la governança municipal. També les empreses, vull dir, que la sequera ha mogut molta cosa, i el regadiu també. Jo crec que la sequera ha tocat a tothom, i tothom ha vist que s'havia de ficar les piles més intensament.
4: Tant l'administració pública com les empreses han aplicat plans d'estalvi per guanyar eficiència en l'ús de l'aigua, de manera que els embassaments es buiden més lentament. En el pitjor dels casos, en la situació actual, tenim aigua per més d'un any.
5: En la hipòtesi que no arribés aigua, nosaltres aguantaríem un any perfectament. Però clar, és que arriba aigua. I a més també tenim les desaladores, que cada cop tenen un paper més important.
4: D'estar per sota del 15%, a fregar el 95% de capacitat, però encara que els embassaments estiguin plens, no es pot abaixar la guàrdia.
5: Avui és el primer dia de la pròxima sequera, per tant, hem de ser curosos amb l'ús de l'aigua.
1: Reunió d'urgència avui dilluns del Consell General del Poder Judicial per estudiar si obre un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado arran del seu auto amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. La crisi judicial i política s'ha desfermat després que el magistrat hagi justificat la retirada del passaport a Gómez, al·legant que els policies que li fan d'escorta la podrien ajudar a fugir del país. La cúpula dels jutges, que ja es va reunir telemàticament ahir diumenge, estudiarà avui si aplica una falta greu a Peinado davant d'unes consideracions que han aixecat la indignació de cossos i forces de seguretat com la Policia Nacional i el Ministeri de l'Interior. Sobre aquesta polèmica judicial, n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, que assegura que tot plegat es tracta d'una extralimitació del jutge Peinado que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
6: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario y si se toma alguna medida cautelar de momento.
1: I avui també us expliquem que Jordi Martí ha guanyat les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat, que representa el llegat de Xavier Trias, s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, en segona posició, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas, en tercera, i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Martí s'ha fixat com a objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat amb la unitat de tots els actius del partit, tot i les diferències. Ho ha dit fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
7: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions al maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte i que arribi als 73 barris de la ciutat.
1: Avui arrenca el gruix de casals i colònies després d'un curs escolar marcat pel conflicte laboral entre el Departament d'Educació i els docents. Volem comprovar com arrenquen aquests espais de lleure i ho fem a l'Escola Pau Romeva de Barcelona, on la Fundació Pere Tarrés inicia una de les seves activitats. Allà hi hem enviat el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns com està la cosa aquí.
8: Bon dia, Helena. Doncs d'aquí uns minuts, sí, aquesta escola de Barcelona, l'Escola Pau Romeva, obrirà les seves portes per inaugurar la temporada d'estiu, l'època dels casals, i amb Aina Espona, ella és responsable dels casals d'estiu de la Fundació Pere Tarrés. Aina, bon dia.
9: Hola, bon dia.
8: Volem conèixer en primer lloc quin és el valor educatiu del lleure.
9: El lleure és el moment clau. Sobretot en aquests moments on deixem de tenir activitat a les escoles, activitat educativa, i aquesta transmissió de valors, de ciutadania, de compromís amb el nostre entorn, amb el medi ambient i tot això són els valors que volem transmetre a través del lleure i de les nostres activitats.
8: Aina, la Fundació Pere Tarrés amplia aquest any fins a 40.000 nens i adolescents que participaran en les vostres activitats. Heu incrementat també el nombre de beques. Aquesta és potser l'assignatura pendent, la necessitat que activitats com aquest, el casal d'estiu, que d'aquí uns minuts començarà aquesta escola, sigui universal?
9: I tant, és un dels grans temes. Nosaltres ampliem beques. Comptem arribar fins a les 7.500 en totes les activitats que fem, no? Colònies, casals, vacances amb famílies, comptem ampliar-les i comptem també que amb aquesta reivindicació, intensitat de dir ha de ser universal, el lleure ha d'arribar a totes les famílies, a tots els infants que tenim arreu de Catalunya i tothom ha de poder gaudir d'un estiu educatiu i en companyia dels seus companys i amics.
8: I els casals, les colònies que comencen d'aquí uns minuts, per exemple, en aquesta escola, serveixen també per a la formació personal més íntima de les persones. Es construeix també una memòria i una crònica sentimental entre els nens i els adolescents.
9: Sempre, sempre. Els estius sempre han construït història i un estiu compartit amb companys crea un lligam, crea una emocionalitat i et relaciona directament no només amb els teus companys, sinó amb l'entorn i amb el que tu estàs vivint, no?
8: Aina, aquest inici d'estiu, les activitats de lleure aquest estiu, comencen després que ha acabat un curs especialment convuls entre els docents i l'administració catalana. Què pot aportar el lleure? Què diu el lleure davant aquest conflicte?
9: El lleure recolza totes aquestes reivindicacions mestres i se suma amb el fet de dir el lleure és educació, el lleure és inclusió i per aquest motiu nosaltres aquest any, amb més ganes que mai, agafem una festa que havíem fet antigament, la transformem, l'actualitzem, li anomenarem Lleurefest i ens trobarem tots els infants que estem fent activitat a la ciutat de Barcelona i entorns el dia 9 de juliol per reivindicar la importància del lleure, la importància del lleure dins de l'educació a les escoles, amb les colònies, les sortides, la participació dels infants, els menjadors, i ens posem aquí davant. Doncs.
8: Marquem en el calendari, Aina, aquesta data i, Helena, a pocs minuts aquesta escola, igual que moltes altres a tot Catalunya, obrin les seves portes per iniciar els casals, les colònies d'estiu, unes setmanes d'absoluta felicitat per a molts nens i adolescents.
1: Quins records, Anna. En tot cas, que passin unes bones vacances. Que vagi bé, gràcies. La Plataforma en Defensa de l'Ebre ha celebrat aquest diumenge la 25a edició de la Piraguada, una jornada reivindicativa que ha tornat a posar sobre la taula les principals problemàtiques que afecten el riu i el delta. Més de 250 persones han navegat pel riu entre Xerta i Tortosa, una xifra rècord que, segons l'entitat, evidencia la preocupació existent per qüestions com la manca de cabals ecològics, l'arribada insuficient de sediments i la necessitat de garantir el desenvolupament futur del territori. Des de la Plataforma també han posat el focus en la necessitat d'un reequilibri territorial a Catalunya, criticant l'actual proposta del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre. Així ho ha fet Josep Sabater, portaveu d'aquesta plataforma.
10: El Delta de l'Ebre vol dir els arrossars, les badies, les llacunes i també arribar a l'aigua a la mar. No garantís això, no garantís l'arribada de sediments. Fa dècades que estem reivindicant i reclamant l'arribada de sediments. Este pla de Conca no planteja això.
1: I aquest diumenge s'ha commemorat el dia de portar el gos a la feina. Tot i que encara no és un hàbit estès a la majoria d'empreses, n'hi ha algunes que el practiquen i asseguren que només comporta beneficis. Tenir a prop els animals de companyia redueix l'estrès laboral, augmenta el benestar emocional i, fins i tot, millora la interrelació entre treballadors. La Sílvia Fernández ha visitat una empresa on ho experimenten dia a dia.
11: Aquests són el cafè i la Nora. I a Mars estan com a casa. Diuen que els gossos són el millor amic de l'home i és per això que l'empresa va decidir que formessin part del dia a dia a l'oficina, una iniciativa pionera que van impulsar fa una dècada per a facilitar la conciliació als seus tutors. Ara bé, han de complir una normativa.
12: La mascota està vacunada i s'ha de saber comportar en un entorn amb més mascotes i més persones. Hem fet una enquesta en la que el 76% de la gent, els que els hem preguntat, opinen que genera un ambient molt més relaxat a l'oficina.
11: Per a molts treballadors, com el Miquel, aquesta mesura ha estat un factor imprescindible per decidir unir-se a la companyia, que té espais adaptats per als animals.
13: A mi me beneficia en el sentido de que me siento más tranquilo y con la libertad de saber que ella va estar acompanyada tot el dia i així no la tengo que dejar sola.
11: Els primers països que van apostar per aquesta opció pet friendly van ser el Regne Unit i els Estats Units, on es va celebrar per primera vegada el Dia Internacional del Gos a la Feina l'any 1999.
1: Moment per a la crònica esportiva i temps, per tant, per Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
14: Bon dia.
1: Golejada de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial.
14: Sí, victòria per 4-0, un protagonisme per a Lamine Yamal. Va ser titular, va jugar la primera part i va obrir el marcador fent doncs el que és el seu primer gol en una Copa del Món. També va marcar Oyarzabal, que va fer dos gols, mentre que el quart va ser dels saudites en pròpia porta. Primera victòria doncs per als de Luis de la Fuente, tant Lamine Yamal mal com el seleccionador destacaven les bones sensacions que deixa aquest triomf.
15: La verdad es que muy bien. O sea, lo más importante que me ha estado. Y a mí como titular no puedo pedir más.
16: Este equipo tiene un margen de mejora, como siempre he dicho, excepcional. Y hoy, bueno, estamos contentos porque hemos vuelto a recuperar sensaciones, corregido aspectos de juego que el otro día no fluyeron y hoy sí. Pero eso es gracias a la actitud, a la disposición, a la profesionalidad, a la ambición de este equipo.
14: Aquesta matinada també s'ha disputat l'altre partit del grup A, que ha acabat amb un empat a dos entre l'Uruguai i Cap Verd. Un marcador que, combinat amb la victòria de la selecció espanyola, situa els de Luis de la Fuente líders en solitari amb 4 punts, 2 més que la selecció sud-americana i l'africana. L'Aràbia Saudita tanca el grup amb només un punt. El proper partit del combinat espanyol, al darrer d'aquesta fase de grups, serà la matinada de dissabte davant l'Uruguai. I canviem de qüestió. Paula Blasi s'ha imposat a la Volta a Catalunya femenina. La ciclista d'Esplugues continua acumulant èxits després d'haver guanyat en els darrers 2 mesos l'Amstel Gold Race, la Vuelta a Espanya i el Tour dels Pirineus. Blasi va pujar al primer graó del podi després de la victòria en l'última etapa de la neerlandesa Marianne Vos, guanyadora de la ronda d'ara fa un any. Blasi explicava l'arribada com havia viscut la darrera jornada després d'haver deixat el triomf sentenciat en l'etapa reina.
17: Sí, jo sempre he dit, fins que no creues meta no tens res assegurat, i avui tothom em deia felicitats per la victòria, i no, fins que no creues meta no estarà res assegurat, però bueno, ja des que portàvem una horeta de carrer ja hem vist que els equips, els sprinters, totes volien controlar la carrera, i a nosaltres ens ha ajudat perquè ja sabíem que ninguna de les generals aniria endavant, i ara sí que ja per fi ho puc celebrar.
14: L'Igualada ha sumat un nou triomf contra el Liceo i força el cinquè i definitiu partit de la final pel títol de campió de l'Hockey Lliga. Els de la Noia han situat l'empat a 2 a la sèrie amb una victòria per 4-2 a les Comes. Matías Pascual va encetar el marcador amb 2 gols matiners, però els gallecs van aconseguir tornar a posar les taules amb les dianes de Nil Cervera abans del descans i d'Ava Torres a la represa. L'encert de Marc González amb un doblet va acabar donant el triomf als de Marc Montaner, que demà buscaran a Riazor guanyar un títol que no aconsegueixen des de fa 29 anys. I la final de la CB aterra avui al Palau Blaugrana. La sèrie entre el Barça i el València arriba empatada a un triomf després que els blaugranes s'imposessin en el primer duel disputat al Roig Arena i cedissin en el segon. Ara els de Xavi Pascual tindran 2 partits a casa que, en cas de guanyar-los, els donarien el títol. Si s'arriba al cinquè enfrontament, el campió es decidirà a la pista valencianista. El duel arrencarà a les 8 al Palau. L'equip blaugrana té el dubte de Juan i Marcos per un esquins. Doncs a veure quina cara veiem. Recordem que el Barça va recuperar el factor pista. A veure si veiem el del primer partit que va guanyar o el del segon que va caure.
18: Demà ens ho expliques, no?
14: I tant.
18: Gràcies, Cristina, que vagi molt bé.
14: Fins demà.
18: I a vostès també els diem adeu fins demà. Els tornarem a esperar aquí a les 7 del matí. Gràcies per l'atenció dispensada. Adeu-siau, que vagi molt bé.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia. Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
2: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques, a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat no hi ha incidències destacades ni accident, però sí que regeixen retencions habituals d'entrada a Barcelona, especialment a la B20 i la B10, també a la B23, a la C58 i a la 2. També hi ha algunes cues a l'AP7 al Vallès i a la C17 a l'altura de Parets del Vallès i finalment a la C16 d'accés a Barcelona. Pel que fa al servei ferroviari, interrompuda encara la circulació entre Montblanc i Vilaverd per la proximitat d'un incendi a la via. L'incendi causat per un robatori de cable afecta una estació transformadora de Montblanc i perjudica els trens de mitja distància i també els de rodalies de l'R14. S'ha habilitat, en aquest cas, servei alternatiu per carretera. A banda, també tallada l'R3 entre les Garrigues i les Franqueses, en aquest cas per una incidència en la senyalització. I Catalunya afronta avui el pic de l'onada de calor que es mantindrà fins a Sant Joan amb temperatures molt per sobre de les habituals per a finals de juny. Les màximes superaran avui els 42 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, mentre que l'àrea de Barcelona la nit ja ha estat tòrrida amb mínimes per sobre dels 25 graus. Jordi Mestres, metge i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha remarcat avui a la xarxa la importància de cuidar també la temperatura a la que dormim.
2: Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no? Aquest efecte acumulatiu, és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat. I, per tant, hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per al dia següent a tornar doncs, a fer vida normal.
1: Pel que fa al temps, serà majoritàriament assolellat amb calitja i també alguns ruixats de cara a la tarda al Pirineu. I el Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí d'urgència per decidir si expedientia el jutge Juan Carlos Peinador per assegurar que retira el passaport a la dona del president, Begoña Gómez, perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula dels jutges li podria aplicar una falta greu mentre puja el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten hores d'ara al PSOE. I Jordi Martí guanya les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier de Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants, la portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. I torna l'atenció als blocs de la mina de Sant Adrià del Besòs. Dos dels tres pisos desallotjats aquest dijous ja tornen a estar ocupats. Avui està previst el desallotjament d'altres pisos.
0: Notícies en xarxa.
3: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons.
4: Matinal Premià Mèdia. Les notícies de Premià de Mar. Gemma Palet.
5: Festa participativa amb paraules de l'Ajuntament divendres a la plaça Maresme, a la qual s'ha convidat els veïns principalment del barri Maresme a fer aportacions al recull de projectes que es portaran a la convocatòria del Pla de Barris. Com ha explicat l'alcalde, responsable també de participació ciutadana, la trobada completa les capes de participació de què ha constat el procés de recull d'idees després de les reunions amb els grups municipals i amb les entitats veïnals. La idea, ha dit, és anar amb un full obert i excitar la participació i les aportacions amb diferents dinàmiques.
6: El que fem avui és convocar tots els veïns i veïnes, per això li dotem aquest acte d'un caire lúdic i festiu per poder atreure, diguem, l'atenció de la gent i poder explicar, primer, quin és el projecte del Pla de Barris, què és un Pla de Barris i per què hem escollit el barri Maresme Tarter, i després el que els oferim és a base de dinàmiques amb uns plafons informatius i la possibilitat de poder doncs escriure'ns propostes, un full obert perquè tots els veïns i veïnes puguin passar-se per allà i ens puguin aportar idees que se sumaran a les idees que ja es van aportar des de les entitats en la part del procés participatiu, diguem, intern, que van fer la setmana passada, més les propostes que estan fent els partits polítics a la primera reunió de procés participatiu, que va ser de caire polític, més tota la feina prèvia que s'ha estat fent des de l'equip intern de l'Ajuntament i l'empresa externa assessora. Per tant, amb aquesta última capa de participació, que és la que farem avui, acabarem doncs conferint una forma ja definitiva a aquest document que ens ha de servir per presentar-nos en temps i forma en aquesta segona convocatòria del Pla de Barris.
5: Després d'aquesta trobada s'espera que els grups municipals completin el retorn de les reunions que s'han mantingut fins ara amb el govern i amb el teixit associatiu del barri i finalment es farà de tot plegat el filtratge definitiu previ a la presentació dels projectes a la Generalitat entre el 6 i el 17 de juliol, que són les dates dins de les quals s'han de formalitzar les candidatures als ajuts. Rafa Navarro, que encapçalarà de nou la candidatura d'Estimem Premià junts a les eleccions de 2027, ha parlat a Premià Mèdia dels motius que l'empenyen a repetir com a cap de llista i dels reptes que a criteri seu afronta Premià de Mar amb vistes al pròxim mandat. Navarro ha explicat la seva nova aposta, sobretot en la voluntat de completar projectes que han quedat a mitges perquè els terminis propis de la gestió municipal, ha dit, fan que sigui molt difícil de finalitzar en un sol mandat i ha assenyalat els casos concrets a Can Sant Pere, al Pla de Barris o les grans pastilles urbanístiques pendents a definir, però per damunt de tot ha posat al centre de la contesa electoral la recollida de brossa, que haurà estat ja el gran cavall de batalla del mandat actual.
6: La matèria de la brossa serà el tema electoral. Hi ha diferències que són ideològiques entre partits i aquestes les hem tingut sempre i les mantindrem, però més enllà del que ha significat la polèmica per la brossa, poca cosa més la brossa, i la percepció de la neteja, poca cosa més a nivell gruixut, eh? Però sí, sí, evidentment serà el debat electoral i aquí haurem de veure com de clars i com d'honestos són la resta de partits. És a dir, si algú no està conforme amb el que s'està fent, el que hauria de fer de manera responsable és plantejar un model alternatiu. Però no hem cap tipus de dubte que la brossa serà un element molt clar. I per això nosaltres estem treballant gairebé contra rellotge per fer les modificacions d'ordenança, que és el primer que hem de fer, per poder fer aquest canvi o instar a l'Agència de Residus de Catalunya que validi el sistema. És a dir, no estem fent per electoralisme, ho estem fent amb la màxima autoritat competent al respecte, perquè quan arribin les eleccions, doncs cadascú plantegi què ha de fer amb el model de la brossa. Però que, com a mínim, es demostri que nosaltres hem implantat un sistema amb el risc i el desgast que això suposava, i després hem analitzat el sistema i estem plantejant canvis. Nosaltres plantejarem uns canvis i després els altres partits doncs, o se sumen aquests canvis o plantegin canvis alternatius.
5: Preguntat pel seu equip, Navarro ha insistit que sempre que ells ho vulguin, continuarà comptant amb les persones que actualment l'acompanyen al govern i preguntat per la seva relació amb Junts, ha parlat d'una relació professional i cordial, però ha avisat que continuarà sent, com ha dit altres cops, un vers lliure i que continuarà posant els interessos dels veïns i les veïnes per davant dels interessos del partit. Per últim, ha dit que li preocupa que l'extrema dreta entri al plenari, però que no li fa por perquè en el pitjor dels casos tindrà, diu, un paper residual. I ha afirmat que aquesta seria la seva única línia vermella en matèria de pactes, deixant, per tant, la porta oberta als pactes amb qualsevol altra força.
4: Matinal Premià Mèdia. Les notícies de Premià de Mar.
5: El portaveu de Ciutadans al ple, Josep Maria Cano, ha advertit a l'equip de govern que, malgrat que s'hagi trobat una empresa que es comprometi a fer les obres a la segona a Bressol dins els terminis i malgrat l'optimisme que exhibeixen, sempre s'ha de tenir un pla B en al·lusió a les paraules de la regidora Elisenda Busquets a Premià Mèdia, que admetia que no existeix aquest pla alternatiu perquè no es contempla cap altre escenari que no sigui l'escola oberta l'1 de setembre. Segons Cano, hi ha variables que l'Ajuntament no controla, com començant pel fet que estem parlant d'obres que es faran durant l'època més complicada de l'any en matèria de subministraments.
7: Això de que no plantegem un plan B no el trobo lògic, és a dir, són obres. No depèn de que el senyor alcalde faci l'obra o que jo faci l'obra o del meu esforç. Depèn de que hi hagi una empresa que acabi aquestes obres i ens ha donat la garantia o ens ha dit que ho acabarà, però hem de tenir un pla B, perquè sempre hi ha imprevistos. Sempre pot haver-hi alguna situació que compliqui les coses. Tenim present també que estem al mes d'agost. El tema d'obtenir materials o d'aconseguir coses es pot complicar, perquè el mes d'agost és el típic que moltes empreses fan vacances i estan sota mínims. Per tant, jo m'alegro que s'hagin reprès les obres, m'alegro que l'equip de govern sigui optimista i que aconseguirà que les obres estiguin al mes de setembre, però ells no poden garantir-ho. Ha de ser l'obra la que s'acabi i depèn d'altres variables que no es controla, no controla l'Ajuntament.
5: Recordem que les obres de reforma del Boramar s'han reprès després que es rescindís el contracte amb la primera empresa adjudicatària que havia fet fallida i d'adjudicar de nou les obres a una altra empresa.
8: Matinal, Premià Mèdia.
5: Acció policial per desallotjar un grup d'individus que d'uns dies ençà havien plantat un assentament il·legal a l'espigó de l'estació. La informació l'ha donada a l'Ajuntament, que explica que l'acció es fa després de constatar que s'estava produint una situació anòmala i insalubre i que també s'havien detectat actituds, diuen, que posaven en risc la integritat de les persones, com ara l'encesa de focs. No hem aclarit quanta gent conformava l'assentament ni si aquestes persones residien a l'indret o només l'utilitzaven com a punt de reunió, però sí que ens indiquen que no s'han fet detencions. Es dona el cas que la formació política Aliança Catalana del Maresme publicava a la xarxa X un avís per denunciar aquesta circumstància. Des de dimarts, dia 16, i fins al 30 de juny es desplega el programa d'enguany de commemoració del Dia Internacional pels Drets del Col·lectiu LGTBIQ+. Novament, l'Àrea d'Igualtat ha dissenyat un programa que es durà a terme en diferents espais públics i equipaments municipals i que inclou convocatòries de l'àmbit cultural i artístics i actes institucionals. Un d'aquests espais públics serà la vorera contigua a l'estació de trens, on dimarts passat i també dimarts 23 i dimarts dia 30 a la tarda s'hi farà un joc d'endevinar paraules i un laboratori de notícies amb orgull. A la biblioteca, el dia 22, ens conviden a un laboratori de contes amb orgull i a l'Espai l'Amistat, el dia dissabte 27, s'hi representa l'obra del teatre Lorca, Retrats d'un poeta. El diumenge 28 de juny, a epicentre de la commemoració, es fan les convocatòries principals novament a la plaça Països Catalans. A primera hora ens proposen una activitat que es diu Puc i la seva trup, que combina el cinema de petit format, jocs, il·lustració en viu, i al migdia es fa la lectura del manifest d'enguany i durant tot el matí tindrem un punt lila a la plaça. Els últims aldarulls al barri de Cerdanyola, però sobretot la recurrència de desnonaments a la ciutat amb totes les derivades socials associades, han fet que una vintena d'entitats socials a Mataró, entre les quals hi ha associacions de veïns o sindicats, hagin signat i fet públic un manifest en què exigeixen a l'administració que aturi tots els desnonaments que hi hagi programats i que deixi d'abordar la problemàtica de l'habitatge des d'una perspectiva exclusivament policial. N'informava TV Mataró, que assenyala que entre les entitats sotassignants hi ha associacions de veïns dels barris de Rocafonda o del Pla d'en Boet, el Sindicat de l'Habitatge de Mataró, la CGT i fins i tot l'AFA de l'Escola Rocafonda. Aquests col·lectius consideren inacceptable que el debat públic s'hagi centrat en els disturbis i afirmen que amb això es desvia l'atenció del veritable problema, que és l'emergència habitacional. El manifest assenyala específicament l'Ajuntament de Mataró i el PSC, a qui s'acusa d'haver prioritzat el control, la vigilància i els dispositius policials per davant de qualsevol altra estratègia per protegir el dret a l'habitatge. Les entitats recorden que Mataró es du a terme de mitjana un desnonament cada dia i que barris com el de Cerdanyola arrosseguen des de fa dècades situacions de pobresa i desigualtat i desmantellament de serveis i equipaments públics, un còctel tot plegat que fa que sigui no només lògic, sinó previsible al malestar social.
8: L'actualitat de Premià de Mar, al matinal Premià Mèdia.
9: L'agrupació Bàsquet Premià de Mar torna a celebrar el seu famós 3x3 a la plaça de la Sardana. Serà el proper 25 de juliol i ja té inscripcions disponibles per totes les categories, des de premini fins a veterans. Més d'11 hores de bàsquet per gaudir de tot un dia d'esport i bons moments, on també hi haurà retrobaments de molts membres de la mateixa família de l'agrupació Bàsquet Premià, tot i que el torneig està obert a tot tipus de participants. Des de les 9 del matí trobareu tota la informació a 3x3.abpremià.com.
10: Hola, molt bon dia. Ahir va arribar finalment l'estiu astronòmic, perquè el meteorològic ja fa setmanes que ens acompanya. Aquesta passada nit ja ha guanyat un segon de terreny. A partir d'aquí les nits s'han d'anar fent cada cop més llargues i els dies cada cop més curts, fins a arribar al solstici d'hivern, que passarà justament el fenomen contrari. De moment, com dèiem, tornant a la meteorologia i tornant aquí a casa nostra, la situació ve marcada per les altes temperatures que ahir feien arribar els termòmetres fins a valors de 33, fregant fins i tot els 34 graus a la mateixa franja costanera, i cap a l'interior de la comarca valors de 35 a 36, amb aquesta glopada de calor que ens ha de continuar afectant en el dia d'avui, tot i que avui esperem que la temperatura no pugi tant, que pugui recular una mica. Tot i així, continuarem amb calor i xafogó aquí a la costa, en una jornada a la qual aquest matí tindrem noves núvols prims, poc importants, i aquesta tarda, a conseqüència de les tempestes que afectaran el Pirineu i també el nord de la Catalunya central, tindrem núvols alts i mitjans que mig taparan el cel sense arribar a deixar precipitacions, malauradament, aquí a la costa. Tot això amb unes temperatures que, com ja hem dit, malgrat baixin una mica, continuaran càlides i amb vents que bufaran fluixos aquí a la franja costanera, bàsicament de mar cap a terra, vents del sector entre l'est i el nord-est, la situació marítima molt tranquil·la. De cara a demà tot continuarà més o menys igual, amb menys núvols a la tarda, les temperatures que la mica que hagin reculat avui poden recuperar-se demà una mica, per tant, continuarem amb calor, i el mateix dimecres, amb unes temperatures que es mantindran sense canvis. Els vents fluixos, tant demà com demà passat, vents que bufaran de mar cap a terra i situació marítima que s'ha de mantenir tranquil·la a tota la costa de la comarca. De moment, sembla que anem cap a un Sant Joan marcat per l'estabilitat. Si bé demà hi haurà alguns núvols al matí, no esperem precipitacions aquí a la costa i el dia de Sant Joan serà plenament estable i assolellat a tota la comarca i en el conjunt de Catalunya.
3: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons. Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
1: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: escoltant la ràdio, un dia qualsevol, al matinal Premià Mèdia.
1: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
0: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
2: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
0: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

amagat a la sorra, un riu que s'ha endut el present cap a una mar dolça. Jo ja ho sé, que jo ja ho sé, que algun dia això serà pols també. Però he trobat un trosset de cel que de mi no s'esborra.

0: Edu Esteve, què tal, com estàs?
1: Què tal, com estàs?
0: Escolta'm, la teva sort, has trobat la teva sort? On has trobat aquesta sort i què t'ha portat fins a aquesta sort?
1: Doncs l'he trobat, últimament la trobo bastant a la gossa de la meva germana, a la gosseta que va agafar. La cançó es va començar a construir arrel de que, bueno, el concepte de la cançó és que quan vivim en un món d'angoixes i quan tens molta angoixa, molts problemes, hi ha una persona, sempre hi ha una persona com que et rebaixa tot aquest sentiment i et transmet aquesta calma, aquesta tranquil·litat. I a mesura que va anar passant com l'època, per així dir-ho, els mesos, es va anar transformant i vaig veure aquesta tranquil·litat que me la regalava pues, la gossa de la meva germana.
0: És com un plot twist, no? Perquè tothom pensaria que és una cançó d'amor cap a una altra persona, no? I quan descobreixes la història de darrere, també li dona un simbolisme i el seu lloc als animals, no? Que tenim i que comparteixen la vida amb nosaltres.
1: 100%, 100%. Perquè al final, ostres, la tranquil·litat també costa trobar-la, no? I que puguem coincidir i que sigui recíproc, no? Amb un animal de companyia, amb un gos o amb un gat, i que hi hagi com aquesta connexió d'ànimes, doncs és molt maco. Sí.
0: Edu, t'has parlat moltíssim de salut mental i l'has visibilitzat sempre que pots, ho fas, i a més participes també en actes concrets, no? per donar-li doncs, aquest valor. Com has treballat tu també la teva part més, o la vessant més personal, amb també aquesta repercussió artística i aquesta fama que t'ha donat tant la televisió com després la carrera que has contingut i que has mantingut amb el pas del temps? Com has donat encaix a aquesta situació en tu?
1: Pues, al principi era molt complicat, perquè ningú t'ajuda, no?, a gestionar les emocions. Al final, jo crec que és una gestió d'emocions, i del coco, sobretot. Però sempre hi ha especialistes amb els que et pots recolzar i que et donen eines com per intentar sortir d'allà, no? Perquè a vegades el cap, és una mica punyetero, no? I és guai trobar el camí, és guai saber que pots sortir del pou, no?, amb eines i és molt xulo, no? I a mi, particularment, a mi em passa amb la música, no? Amb la música per mi és com una teràpia, no?, que quan tinc algun problema o em passa alguna cosa, ja sigui bona o dolenta, però la intento canalitzar sempre i amb la música, fent una cançó.
0: De les primeres entrevistes que et vam fer quan vas sortir d'Eufòria, deies que el que t'agradaria era poder mantenir la teva essència en tota la teva trajectòria musical a dia d'avui, el 2026. Ho has aconseguit? Creus que estàs seguint i estàs sent fidel a la teva essència musical?
1: Crec que sí, però he passat per diverses èpoques on m'han fet treballar de certes maneres, no? Però crec que sempre, i més amb aquest últim projecte que estic presentant, que estem presentant avui, que veurà la llum el 2027, crec que intento ser el més transparent possible, intentar reconnectar un altre cop amb tot i estar present sempre i donar com valor i cuidar com la lletra, la musicalitat, no? Perquè vivim en una societat que moltes coses que veiem, sobretot per la televisió, pel mòbil, hi ha coses que no són reals, no? I nosaltres les veiem i diuen, hòstia, però això podria ser perfectament real, no? O sons, no? O cançons que escoltem que estan fetes per intel·ligència artificial o alguna cosa. Vull ser el més real possible amb aquest projecte, transmetre tot el que sento, ser honest i parlar sobre coses que a mi em preocupen i ja està.
0: Dèiem que la meva sort és el tret de sortir del que veurem al partir del 2027. Parla'ns una mica, fes-nos una mica d'espoilers a quins temes tractaràs i també amb quin estil musical treballaràs.
1: Sí, sobretot jo treballaré... A mi m'encanta el pop, no? Però pop, indie, folk, una mica aquesta vessant, cançó d'autor. He treballat i composat amb varia gent que m'estan com donant un cop de mà a l'hora de crear tot aquest àlbum. I és bàsicament això, intentar que molts cops a través dels ulls veiem com una realitat distorsionada, no? I és el fet de tancar els ulls i escoltar realment, no? Tancar els ulls i escoltar realment. I pots veure més amb els ulls tancats que no amb els ulls oberts, a vegades.
0: Que, a part, aquesta hiperconnexió, no?, que parlaves justament de les xarxes socials, de tots aquests inputs que ens arriben constantment tota l'estona, que sembla que estem molt connectats, però pel que ens deies, sembla que a vegades estem més desconnectats que mai.
1: 100%, no? 100%. Jo crec que això és el pa de cada dia. Quan més connectats estem al mòbil, més desconnectats estem del que passa al nostre voltant. I crec que això ho veiem, sobretot ara, com la gent jove ho està veient bastant, no? I el fet d'estar present o estar veient coses que van sortint, no? És l'escroll infinit, no? Es diu que no passaries 8 vides baixant i encara no acabaries, no? i ens estem perdent coses que són molt reals i intentar pues, tornar aquesta mentalitat i intentar obrir aquesta ment a tota la gent que em vulgui escoltar, pues, encantat.
0: Que bé. Més enllà de la tècnica musical, dels instruments, de tot el que t'aporta artísticament, com explores també aquest sentiment de que la gent, a través de les teves cançons, doncs, es pugui despertar doncs, sobre accions, sobre reivindicacions, sobre temes socials i moure també consciències a través de la música. No sé si més enllà de la tècnica o dels estils, també ho treballes, això, i ho fas d'una manera conscient.
1: Bueno, jo intento, tot el que em passa, intento transmetre-ho, i normal, la gran majoria de coses que em passa a mi les comento abans amb la meva gent, no? La meva família, els meus amics, i veuen coses que jo també m'estan passant, no? Alguns problemes, de, per exemple, que això d'estar connectat i desconnectat, no? I crec que és important, jo ho faig, però perquè a mi em neix, no? Cantar sobre les coses que em passen. I hi ha molta gent que connecta, però perquè estem en un moment de la societat que ens falta connectar amb coses reals. I això, i bàsicament això. No ho faig realment... No és vull fer això perquè vull que arribi aquí, sinó vull treure-m'ho de mi. I si a la gent li arriba i pot connectar, doncs pues genial.
0: Què és per tu el teu cercle proper amb tota aquesta connexió amb la vida real que dèiem abans de quan va sortir de la televisió, del tornar a reconnectar doncs, amb la realitat fora dels platós de televisió, de doncs, això dels grans formats? Què ha estat per tu el teu cercle doncs, això per tornar a reconnectar amb qui eres i amb la teva essència?
1: Sí, jo crec que, sobretot, bueno, la família és part incondicional. Família que sempre m'han recolzat amb tot el que he fet, amb el tema de la música i amb qualsevol cosa. Realment he tingut aquesta gran sort. I els amics, sobretot, que els amics jo crec que són els típics que sempre et baixen, no? I et diuen, si se t'està pujant una mica els fums o alguna cosa, et diuen, vinga,
0: torna
1: cap aquí, que, o si no, ja et fem baixar nosaltres, que això també és molt important tenir, no? A mi, per sort, crec que des que vam sortir sempre... com he estat bastant controlat en aquest sentit i he disfrutat molt i he gaudit molt de tot el procés i està sent present, no? Però sí que és cert que aquestes figures hi han de ser-hi.
0: Parlàvem abans amb un altre artista que m'ha entrevistat i és que viure de la música és tot un privilegi que ho aconsegueix. M'agradi que tinguis una continuïtat en el teu projecte, doncs viure únicament i exclusivament de la música és molt complicat. Ho has aconseguit, Edu? O ho has aconseguit per etapes, potser, també en moments concrets?
1: Sí, és complicat, òbviament. I per sort, doncs, cadascú es forma per tenir plans B, plans T, plans infinit, no? Però sí, jo ho he aconseguit per etapes, com tu has dit. Hi ha hagut etapes on he hagut de tornar al banc a treballar. Hi ha hagut etapes que he estat treballant també... bueno, ara mateix estic fent substitucions al banc, realment. I avui m'he agafat el dia lliure per venir, òbviament. Però també estic treballant amb fundacions, amb l'AREP, amb un taller de música urbana, amb nois i noies d'entre 16 i 26 anys amb problemes de salut mental i risc d'exclusió social, no? I és una mica... Per això, intentes fer tot el que sigui possible per... Al final, a mi el que m'agrada és fer cançons, poder-les cantar i poder-les ensenyar al món, no? I si, pues mira, he de passar pel banc per necessitar caler per produir aquesta cançó i després fer una mica de promoció aquí... Pues es fa i no passa res, no passa absolutament res, no? És part del camí i ja està, no passa res.
0: Molt bé. Ara tornem a parlar de la música, però ara estem a Premià i t'hem demanat que tornis. Hola. Perquè tu hi vas viure, Premià de Mar, realment.
1: I tant.
0: Quins records tens d'aquest temps on vas estar visquent aquí, Premià?
1: Quina tranquil·litat. I quina festa major, mare de Déu. Quina tranquil·litat. No, o sigui, me'n recordo molts cops que potser estava atabalat amb el món, no? I me'n recordo, vivia a tres carrers d'aquí a la platja, i me'n recordo baixar i estar a la platja. No, bueno, és una tranquil·litat, és una altra... El Maresme és un altre flow de vida, no? I a mi m'encantava. Jo, si tinc ales de Badalona, potser em diran... Però, ostres, a mi m'encantaria, perquè es viu i es respira d'una altra manera. A mi m'encanta el Maresme, sí.
0: Dèiem que tenim en el calendari posat el 2027, on començarem a veure més música teva. En què més estàs projectat o en què més t'agradaria fer, en què t'agradaria desenvolupar-te més enllà d'aquestes cançons que veurem el 27?
1: Bueno, he obert una discogràfica que es diu La Fuga Records, sobretot per protegir el meu art i protegir l'art dels meus, no? També, perquè molts cops els artistes ens veiem condicionats per contractes molt abusius de la indústria, i una mica per donar sortida i una altra opció a seguir creant, mm-hmm. no? I a fer-ho a un lloc segur, no? I una mica això. Sí, sí.
0: Què has après amb tot? Perquè ens és veritat que en moments concrets no he pogut fer la música que a mi m'agradaria o com a mi m'agradaria. Ara has creat justament doncs, una empresa, una discogràfica sí. per poder ajudar altres artistes. Sí. Què has après o quines conclusions treus després de tot aquest temps dedicat a la música mediàtica? Mm-hmm. Perquè abans ja havies fet molta més música, però sí. en tota aquesta etapa que t'hem conegut sí. més, en quines conclusions has arribat?
1: Jo crec que el temps, sobretot el fet del temps, de que tot va molt ràpid i a vegades necessites temps per pair les coses.

0: I ja anem dins la primavera per acabar aquesta entrevista, que et sembla si acabem una miqueta amb la primavera? Sí o què? Ens fem tornar molt enrere o què?
1: Em feu tornar molt enrere i és que no la sé tocar amb el guitarrele.
0: Doncs escolta, si no, una capella així curtet per tancar.
1: Vinga, això bé? Sí, això sí.
0: Doncs va, Edu, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé i quan vulguis premiar és casa teva.
1: Gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies. No sé on em trobarà la primavera. Sempre contracorrent, ningú m'espera. No sé on em trobarà la primavera. Sé que sóc com el vent, no hi ha manera de quedar-me quiet.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: happy. Don't worry, be happy now.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Encetem la setmana dilluns 22 de juny del 2026. A aquesta hora, amb aquesta sintonia, obrim l'espai d'opinió dels grups municipals, l'espai on escoltem a les diferents forces polítiques que conformen l'Ajuntament de Premià de Mar. Avui és el torn de Premià en Comú Podem amb l'Enric Pons. Què tal, Enric? Com estàs? Molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Acalorat, com tothom, suposo.
2: Acalorat i tant que sí, donant la benvinguda ja a aquest estiu i, a més, amb aquesta onada de calor que ens està fent una mica complicat i difícil. Justament, teníem divendres una festa i una pluja d'idees sobre el pla de barris. Enric.
3: Doncs res, dir-vos que, pel que tinc entès, jo no vaig poder assistir, sí que va assistir la Susana, una companya del meu grup local, i em va comentar que va haver-hi poca gent, però que la participació i l'ambient va ser bo. I veurem el resultat d'aquest procés participatiu que ha iniciat l'Ajuntament amb aquestes dues sessions.
2: Molt bé, estarem pendents a veure què ens expliquen també i com va anar, quines idees acaben aflorant. Quin balanç feu del ple municipal de la setmana passada, Enric? Un dels més curts, eh?
3: Doncs va ser... Bueno, realment va ser molt curt. L'Ajuntament va presentar, l'equip de govern va presentar 3 punts i el PES qui va presentar una moció va ser la Crida, una moció que vam tirar endavant, amb suport a l'escola d'adults, que reclamava més recursos humans. De fet, concretava en mitja jornada i tots vam donar-hi suport. I res, una vegada més, des del meu grup municipal, doncs vam convidar les altres forces a que totes aquestes peticions les fem arribar al Parlament a través dels nostres partits nacionals, i així ho intentarem fer.
2: I fa una setmana també que tenim la campanya de platges en marxa, parlant d'aquesta onada de calor i d'aquesta calor que comença a fer ja aquest estiu, amb més vigilància, amb les dutxes operatives i també amb la prohibició de fumar, que era una altra de les novetats, Enric.
3: Doncs sí, home, crec que hem d'aprendre. Espero que l'any que ve haguem après i que les dutxes estiguin en funcionament més d'hora, perquè de fet la calor havia començat fa un mes. Content de que s'hagi posat ja en marxa a les platges de Premià de Mar com un espai sense fums, i esperem que la ciutadania estigui a l'alçada i que deixi de fumar-hi.
2: Molt bé, veurem com va també aquest estiu, una campanya que s'allargarà, ja ho sabem, fins al 15 de setembre. També, segons ha pogut saber Premià Mèdia, Enric, la direcció de Renfe s'ha compromès a parlar amb l'Ajuntament els propers dies, després de la concentració que va fer tot el plenari, que vau fer, vaja, a l'estació. Sembla que serien les primeres conseqüències, que s'hauria d'actualitzar aquest calendari a veure quan comença aquesta reforma de l'estació i aquests 600.000 euros es posen sobre la taula.

0: Doncs tant de bo. La veritat és que ho vam estar parlant amb la Junta de Portaveus fa uns dies. Va ser Renfe o Adif, no tinc ben clar qui dels dos, que va contactar, va ser Premià Media qui va poder parlar amb ells, si no tinc mal entès, i l'equip de govern doncs, està a l'espera de que es contacti amb ells i s'acordi doncs, un pla d'actuació que esperem que quan més aviat sigui, doncs, millor. Ara, més que paraules, el que necessitem són fets, i que més enllà de fer trucades, el que ens han d'enviar és un pla i unes dates d'execució de l'obra promesa. És un tema de dignitat perquè i de complir amb una paraula que ja s'havia fet fa 2 anys, però és que ara ja és un tema també de seguretat. Per tant, és urgent que s'executin i comencin les obres quan abans millor.
1: Clar, nosaltres vam fer la nostra feina, eh? Vam parlar amb les parts, vam parlar amb Renfe i la resposta va ser aquesta, que
0: I tant.
1: els propers dies la direcció es posaria en contacte amb l'Ajuntament per actualitzar el calendari. També el que s'ha
0: Doncs
1: reprès...
0: veiem...
1: Perdona,
0: Sí.
1: digues, Enric.
0: No, t'anava a dir, veiem si és veritat i més enllà de bones paraules, doncs es tira endavant l'obra. I si no tinc mal entès, si us vau fixar en el ple, vam penjar la pancarta al darrere de que volíem una estació digna, que volíem que les obres de la nostra estació es realitzés ja, i teníem pensat, si no tinc mal entès, tots els regidors vam acceptar que fins que no s'hagin realitzat o almenys començat les obres, la pancarta quedarà ja ben visible.
1: Molt bé. També s'han reprès les obres de la segona escola bressol municipal. Estem pendents dels terminis. Des del govern són optimistes, ens han donat per garantit aquest inici de classes al setembre. Ens han dit, de fet, que no hi ha un pla B.
0: Sí, de fet, a l'oposició jo crec que en general ens ha sobtat. O sigui, nosaltres, a veure, primer de tot, lamentem doncs, la incidència que hi ha hagut. No és acarreable al govern, no? Dic que l'empresa que havia de fer les obres estigui en fallida. Sí que creiem que se'ns podria haver informat a la resta de partits que formem el ple de la notícia molt abans de que sortís publicada a Premià Mèdia, perquè entenem que la informació la van rebre almenys 2 o 3 setmanes abans, suposo, però bé, entenc que l'Ajuntament el que va fer va ser rebre la mala notícia i no voler-la compartir fins que trobés una solució. Sobre el pla B, doncs, com altres regidors, estic amb la línia de que, home, dic, sí que s'hauria d'estar bé tenir optimisme, però estaria bé treballar un plan B. En tot cas, veiem, confiem, no?, que al mes de setembre les obres estiguin acabades. No és fàcil tirar endavant una obra en aquest país en ple mes d'agost per problemes amb el proveïdor, que ja hem dit que el proveïdor accepta treballar el mes d'agost amb un sobrecost que encara no tenim clar quin serà, però veiem, o sigui, el subministre, per exemple, de materials d'obra durant el mes d'agost és molt complicat. Així que res, ens toca confiar en el govern i creuar els dits perquè no ens equivoquem i que al setembre estigui operativa aquesta segona escola bressol.
1: Quina opinió teniu d'aquest nou pla local de joventut que de moment té en marxa la seva diagnosi per poder-lo tirar endavant?
0: Doncs no tinc molta més info a res, tot el que sigui tirar endavant els plans. Doncs perfecte, es tracta d'avaluar com va anar el pla anterior, actualitzar-lo i crear un nou pla pels futurs 4 anys. Com dèiem, i jo crec que el diagnòstic el tenim clar a tots els grups locals, i és que a Premià de Mar falta espais i activitats per a la gent jove, i a veure si a través d'aquest pla som capaços de diagnosticar i planificar millores pels propers anys. La notícia de la... Deixa'm afegir, dic, a més del pla... Aquest pla que comentaves, se'ns ha anunciat des de l'Ajuntament, que es començarà a treballar d'aquí a poc amb el nou pla local d'habitatge, un pla que, com sabeu, va caducar el 2025. I se'ns ha informat que a través d'una ajuda de la Diputació de Barcelona doncs l'actualitzarem i es crearà un pla local d'habitatge pels propers 4, 5 o 6 anys.
1: Molt bé, n'estarem
0: la qual
1: pendents.
0: és bona notícia, sí.
1: N'estarem pendents, sí, i tant. També ens faltava que en aquest cas Premià en Comú Podem i l'Enric Pons ens valoressin el FICUS, la Fira de la Sostenibilitat, que arribava a la tercera edició amb un nou emplaçament, un nou escenari, aquesta plaça de la pèrgola fotovoltaica, Salvador Moragues. Quina nota,
0: Sí.
1: quina avaluació li poseu a aquest tercer FICUS?
0: L'avaluació que li poso respecte a l'espai, vaig fer, i vam participar-hi, vam anar-hi, i dir que l'espai em sembla perfecte. Hem d'acostumar... Va haver-hi poca afluència de gent. Diferents persones hem estat opinant sobre el perquè hi havia poca afluència de gent. Està clar que era un dia espectacular per anar a la platja, però també crec que hem de tenir en compte que Bé, fins ara, gran part de les activitats al poble, a Premià de Mar, s'han realitzat molt al centre. Ara obrim un nou espai i hem d'anar acostumant a la gent, mica en mica, que es desplacin també en aquest nou espai de la sota de la pèrgola per fer-hi activitats. Així que, molt bé, com a valoració també veia de que la pèrgola realment és un espai molt gran i, per tant, quedava una miqueta buit i, per tant, crec que totes les carpes que es van muntar en el parc del darrere potser es podrien haver posat també just sota la pèrgola, a la part central, hi hauria hagut més ambient i potser ho podríem tenir en compte per properes edicions.
1: Mm-hmm. Molt bé, agafarem el suggeriment. Alguna cosa més a afegir en el vostre espai d'opinió, Enric?
0: Doncs sí, mira, us volia comentar dues coses. La setmana passada vam celebrar, per fi, no?, una nova taula d'habitatge el passat dijous i van sortir diverses notícies de les quals voldria destacar-ne tres. Una ja us l'he comentat, la de la nova notícia de que es tirarà endavant un nou pla local d'habitatge, però hi ha dues més molt interessants. Una és, per part del nostre grup municipal, creiem que la millor opció de treballar una de les vies més importants per treballar dintre de temes d'habitatge a Premià de Mar és precisament la compra de pisos per tanteig i retracte. I l'equip de govern ens va informar que aquest any ja n'hem comprat dos i que estem a punt de comprar un tercer. Són operacions econòmicament molt bones per l'Ajuntament perquè els dos primers pisos que hem comprat han costat prop de 204.000 euros, falta fer unes reformes, i tenim una subvenció de la Diputació que ens donarà 100.000 euros, 50.000 euros per cadascun per tenir un nou pis. Així que, mica en mica, nosaltres creiem que si cada any anem incorporant dos, tres pisos nous, doncs, mica en mica, podrem fer una bona cartera de vivenda pública municipal. És així de lent la cosa, però nosaltres creiem que és la que dona millors resultats. Uh-huh. I l'altra gran notícia és que per fi se'ns va compartir. Us en recordo que s'havia dit que el segon trimestre es faria pública el cens d'habitatges buits a Premià de Mar.
1: Correcte.
0: Doncs finalment se'ns va poder informar que la conclusió inicial és que a Premià de Mar a dia d'avui existeixen 141 habitatges amb indicis de desocupació permanent. Això vol dir que això no es pot considerar encara un cens. Cal verificar cadascun d'aquests pisos per poder dir legalment que es consideren buits, però en tot cas ja tenim una nova xifra en la que treballar. Llavors, nosaltres aquí ja dèiem d'aplicar la política del com es diu, pastanaga i pal i pastanaga. O sigui, per una banda, l'Ajuntament haurà de crear estratègies per mobilitzar, per mirar de convèncer els propietaris d'aquests edificis perquè els posin al mercat i, per l'altra banda, a començar a treballar per intentar aplicar les ordenances fiscals ja vigents al nostre Ajuntament d'aquelles persones que tenen un pis buit. Doncs, òbviament, entenent de la mancança que hi ha de pisos buits i que és un luxe tenir un pis buit a Premià de Mar, doncs haurien de pagar molt més d'IBI.
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs informació també que ens acosta avui al seu espai d'opinió l'Enric Pons de Premià en Comú Podem, a qui agraïm com sempre que ens atengui, que aprofiti el seu espai i li desitgem que passi un bon dilluns i un bon inici de setmana de Sant Joan. Enric, gràcies, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons. Premià Mèdia. Informació.
3: L'alcalde Rafa Navarro negocia actualment amb la concessionària Marina Port sobre el transvasament de sorres al qual està obligat la concessionària. L'objecte de les converses, que estan molt avançades, és determinar si han de fer el moviment de sorres i com s'hauria de fer, o bé si interessa més a les parts deixar-lo de fer i compensar-lo amb una aportació econòmica que serviria per sufragar alguna actuació municipal. Diu Navarro que si finalment es fa el transvasament s'intentarà que sigui cap a les platges de Ponent.
4: Ells tenen l'obligació de fer el transvasament i si no hi ha necessitat, doncs se l'estalvien, no l'han de compensar. Nosaltres el que estem instant al port és que hi hagi una compensació, i que hi hagi una compensació signada, és a dir, que puguem arribar a signar doncs, un conveni en el qual s'estipuli que si hi ha d'haver trasbassament vagi cap a les zones on no hi ha ara platja, que seria del barri del Gas, diguem, cap avall, i en cas de que no s'hagi de fer aquest tipus de compensació de sorres, que hi hagi una aportació econòmica per fer projectes comuns amb finançament del port que surtin d'aquests diners, podríem dir-ho així, d'estalvi, de no fer el trasbassament de sorra. I això és una decisió voluntària del port que estem negociant, i jo crec que en breu, espero que abans de marxar de vacances, tindrem un conveni signat, una aportació econòmica important a sobre de la taula.
3: Recordem que en la decisió sobre si s'ha de fer o no el transvasament intervenen també els departaments responsables del litoral de la Generalitat i l'Estat. En el cas que s'acordi bescanviar el transvasament d'una aportació econòmica equivalent al cost d'aquesta maniobra, tant podria ser per fer una actuació en l'àmbit litoral com algun altre en un altre àmbit del municipi.
4: Ells posarien els mitjans econòmics i aleshores consensuaríem amb el port a on han d'anar aquests mitjans. Per exemple, una de les coses que els posat sobre la taula és la possibilitat que aquesta dignificació dels passos soterrats que estem fent d'accés a la platja, doncs ells se'n puguin fer càrrec d'alguns que són de titularitat municipal però que van directament a parar al port. En tenim dos. Doncs podria ser una de les accions. O podem parlar de millores de la torreta del port, podem parlar... No ha d'estar circunscrit a l'àmbit del port, eh? Per exemple, el port amb anterioritat hem signat convenis i ens han ajudat, per exemple, amb els sos socials.
3: Segons l'alcalde, aquestes converses es fan en paral·lel amb converses amb entitats veïnals que reclamen disposar de més platja, una platja que, segons ha insistit Navarro, mai no ha estat l'objectiu principal ni del transvasament ni dels espigons que buscaven abans que res protegir les infraestructures del front litoral. Encara en matèria de platges, Navarro ha parlat també de l'activació dels serveis a partir del 15 de juny, una circumstància que ha motivat algunes queixes de banyistes i també de grups polítics. Ha recordat que els serveis estan lligats als termes dels diferents contractes amb les empreses que se n'ocupen, però que s'estudiarà avançar les dates en pròximes licitacions i també ha convidat alguns dels partits crítics que, si més endavant cal tancar les dutxes per la sequera, sigui així.
2: Premià Mèdia. Informació.
5: Premià Mèdia ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
6: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
7: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Mèdia.
8: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
9: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
10: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
11: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
12: Gràcies per escollir-nos.
13: I fer entre tots més gran Premià Mèdia.
2: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
14: Pues la cosa es así, verá.
15: Es impresionante.
16: Me encanta, me encanta.
17: Mola.
18: Me gusta como suena.
19: Qué bonito.
2: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de la llanterna màgica.
20: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar. Premià Mèdia.
0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
20: Premià Mèdia. Informació.
17: El portaveu de Ciutadans al ple, Josep Maria Cano, ha advertit a l'equip de govern que, malgrat que s'hagi trobat una empresa que es comprometi a fer les obres a la segona a Bressol dins els terminis i malgrat l'optimisme que exhibeixen, sempre s'ha de tenir un pla B, en al·lusió a les paraules de la regidora Elisenda Busquets a Premià Mèdia, que admetia que no existeix aquest pla alternatiu perquè no es contempla cap altre escenari que no sigui l'escola oberta l'1 de setembre. Segons Cano, hi ha variables que l'Ajuntament no controla, començant pel fet que estem parlant d'obres que es faran durant l'època més complicada de l'any en matèria de subministraments.
19: Això de que no plantegem un plan B no el trobo lògic, és a dir, són obres. No depèn de que el senyor alcalde faci l'obra o que jo faci l'obra o del meu esforç. Depèn de que hi hagi una empresa que acabi aquestes obres i ens ha donat la garantia o ens ha dit que ho acabarà, però hem de tenir un pla B, perquè sempre hi ha imprevistos. Sempre pot haver-hi alguna situació que compliqui les coses. Tenim present també que estem al mes d'agost. El tema d'obtenir materials o d'aconseguir coses es pot complicar, perquè el mes d'agost és el típic que moltes empreses fan vacances i estan sota mínims. Per tant, jo m'alegro que s'hagin reprès les obres, m'alegro que l'equip de govern sigui optimista i que aconseguirà que les obres estiguin al mes de setembre, però ells no poden garantir-ho. Ha de ser l'obra la que s'acabi i depèn d'altres variables que no es controlen o no controla l'Ajuntament.
17: Recordem que les obres de reforma del Voramar s'han reprès després que es rescindís el contracte amb la primera empresa adjudicatària que havia fet fallida i d'adjudicar de nou les obres a una altra empresa.
20: Premià Mèdia. Informació.
21: Tengo el ansia de la juventud. Tengo miedo, lo mismo que tú.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Una delegació de la Comissió per una Sanitat Pública de Qualitat de Premià de Mar i Premià de Dalt s'ha desplaçat a Barcelona i ha registrat al Palau de la Generalitat un informe que se li tramet al president Salvador Illa. Pel que ens explica l'entitat, el dossier resumeix tot el conjunt de reivindicacions, accions i gestions que s'ha fet a la plataforma d'ençà que la van impulsar fa 3 anys l'ABB del barri Cotet, la Marea Pensionista i el sindicat CNT, entre les quals destaquen les mocions aprovades als plens de Premià de Mar i de Dalt, l'aprovació per àmplia majoria d'una proposta de resolució a la Comissió de Salut del Parlament, la queixa presentada al síndic de Greuges o la concentració que van protagonitzar l'any 2024 davant la seu del Departament de Salut. La comissió expressa en la seva comunicació la seva esperança que a la vista de la documentació que ara se li fa arribar al president Illa sabrà escoltar una demanda ciutadana àmpliament recolzada i actuarà en conseqüència per garantir una atenció primària pública de qualitat i pròxima als ambulatoris premianencs.
0: Premià Mèdia. Informació.
2: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
0: Premià Mèdia. Informació.
1: Els últims aldarulls al barri de Cerdanyola, però sobretot la recurrència de desnonaments a la ciutat amb totes les derivades socials associades, han fet que una vintena d'entitats socials a Mataró, entre les quals hi ha associacions de veïns o sindicats, hagin signat i fet públic un manifest en què exigeixen a l'administració que aturi tots els desnonaments que hi hagi programats i que deixi d'abordar la problemàtica de l'habitatge des d'una perspectiva exclusivament policial. N'informava TV Mataró, que assenyala que entre les entitats designants hi ha associacions de veïns dels barris de Rocafonda o del Pla d'en Boet, el Sindicat de l'Habitatge de Mataró, la CGT i fins i tot l'AFA de l'Escola Rocafonda. Aquests col·lectius consideren inacceptable que el debat públic s'hagi centrat en els disturbis i afirmen que amb això es desvia l'atenció del veritable problema, que és l'emergència habitacional. El manifest assenyala específicament l'Ajuntament de Mataró i el PSC, a qui s'acusa d'haver prioritzat el control, la vigilància i els dispositius policials per davant de qualsevol altra estratègia per protegir el dret a l'habitatge. Les entitats recorden que Mataró es du a terme de mitjana un desnonament cada dia i que barris com el de Cerdanyola arrosseguen des de fa dècades situacions de pobresa i desigualtat i desmantellament de serveis i equipaments públics, un còctel tot plegat que fa que sigui no només lògic, sinó previsible el malestar social.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. El Consell General del Poder Judicial es reuneix d'urgència avui per decidir si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president Begoña Gómez perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula de jutges reunida des d'un quart de 9 del matí li podria aplicar una falta greu mentre puja també el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten hores d'ara al PSOE. I Catalunya afronta avui el pic de l'onada de calor que es mantindrà fins a Sant Joan amb temperatures molt per sobre de les habituals per a finals de juny. Les màximes superaran avui els 42 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, mentre que l'àrea metropolitana de Barcelona la nit ja ha estat tòrrida, mínimes per sobre dels 25 graus. Jordi Mestres, metge i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha remarcat avui a la xarxa la importància de cuidar també la temperatura a la que dormim.
2: Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no? Aquest efecte acumulatiu, és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat. I, per tant, hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per al dia següent a tornar doncs, a fer vida normal.
1: I Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Infocat pel perill molt alt d'incendi a 298 municipis, especialment de Tarragona, Ponent, la Catalunya Central i també a les Terres de l'Ebre. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Sant Celoni deixa completament tallada la via direcció Barcelona. A banda, també una avaria també a l'AP7, en aquest cas a l'altura de Castellbisbal, en sentit Tarragona, provoca també congestió obligada a tallar un carril. A banda, retencions habituals a les rondes, a la C58, a la A2, a la C31 i a la C33. I pel que fa al servei ferroviari, continua interrompuda la circulació entre Montblanc i Vilaverd per la proximitat d'un incendi a la via. Ha estat causat per un robatori de cable i afecta a una estació transformadora de Montblanc i perjudica els trens de l'R14. A banda, també està tallada l'R3 entre les Garrigues i les Franqueses, en aquest cas per una incidència en la senyalització. I torna a l'atenció als blocs de la mina de Sant Adrià del Besòs. Dos dels tres pisos desallotjats el dijous han tornat a ser ocupats i els veïns asseguren que continuaran fent-ho perquè no tenen cap alternativa d'habitatge. Avui està previst el desallotjament de quatre pisos més d'una finca on 14 dels 16 estan ocupats. I ha començat també la consulta ciutadana per decidir el futur nom oficial del Departament de la Catalunya del Nord. I això és tot fins aquí a les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Premià Media, informació.
4: Comencen els treballs de preparació de l'asfaltatge del carrer Jacint Verdaguer de Joan Prim fins a Riera, que s'han programat per dijous i divendres a la setmana vinent. Amb l'asfaltatge de la via es completarà l'actuació de reforma en subsol i superfície que s'ha estat fent des de finals d'agost de 2025, unes obres que sempre han avançat segons el calendari previst, però que les últimes setmanes havien topat amb la companyia Endesa, que s'encantava a l'hora de fer unes connexions amb les cruïlles dels carrers i això endarreria, per tant, l'inici de l'asfaltatge. Enllestir d'aquesta feina, com diem, la setmana que ve s'asfaltarà i ara es comença a preparar el terreny. Bàsicament, s'han d'aixecar i treure les rampes provisionals que s'han fet en diferents cantonades per al pas i seguretat de vianants, deixar a punt també les tapes de clavegueres i, en general, deixar la vianeta de qualsevol element que hi hagi pogut quedar. Dijous 18 i divendres 19 de juny, amb motiu d'aquests treballs, queda tancada el trànsit la cruïlla amb Joan Prim i també les cruïlles amb Elisenda de Montcada i d'Enric Granados amb Joan Prim. Quan comenci l'asfaltatge, s'hauran de fer talls puntuals a les diferents cruïlles de Verdaguer amb els carrers perpendiculars.
3: Premià Media. Informació. Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià Media.

0: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
1: ¿Está aquí?
2: Claro que está aquí. Estará en el ático, jugando con su radio.
3: Tiene una aptitud muy particular con las radios.
4: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Media.
5: A nivell mensual, podríem dir que més o menys en convino usuaris que agafen el vehicle de forma regular. 3,5-4 euros de preu hora, de mitjana, i al dia 35 o 40 euros. Avui us expliquem com fer servir el vehicle elèctric de Premià de Mar. Una vegada us hagin validat, disposareu a l'aplicació de mòbil amb el vostre compte d'usuari i ja podreu començar a fer la reserva.
4: Matinal Premià Media. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Media.
5: Una vegada dins del cotxe, li donem engegar el cotxe i tenim el que seria la conducció endavant, endarrere i el punt.
0: Premià Media. Comunicar en tots els sentits. Premià.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Cada cop tenim més a prop la Festa Major de Premià de Mar i avui nosaltres ens volem avançar a una nova iniciativa, una nova activitat que tindrà lloc en aquesta edició de la Festa Major i per això hem convidat el Quim Not, tècnic de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Premià de Mar. Com estàs? Benvingut.
2: Bon dia.
1: Doncs ho dèiem, ens volem avançar a una de les coses que es farà, no sé si per primer cop a la història, però sí en la història recent, una nova activitat que heu pensat i que cerca, ara ens ho explicaràs tu, que la gent participi de la Festa Major i se la faci encara una mica més seva. No?
2: Sí, enguany amb la celebració dels 30 anys del primer desembarcament pirata que s'ha fet i d'una demanda que ha vingut donada per part de les entitats, volem implementar unes proves de competició, com es fa en altres pobles, per potenciar el sentiment de pertinença en els bàndols, que estem veient que cau una mica, que ara només la gent va al desembarcament, es vesteix aquell dia, el fa i ja està, i llavors, a través d'aquestes proves, el que volem és, doncs, apropar nous públics i que la gent, doncs, es senti més a la festa del seu poble.
1: Per tant, amb el que ens deies, es vol fer o celebrar aquesta festa amb els dos bàndols, no? Entenc, de pirates i premianencs, i a partir d'aquí que es desenvolupi una dinàmica que durarà tots els dies a Festa Major.
2: Sí, és a dir, nosaltres el que no volem trencar és el relat de la Festa Major, no? Doncs que diumenge els pirates seran expulsats del poble. El que volem és potenciar una competitivitat sana. Llavors, i el divendres a la tarda hem organitzat una tarda de proves de competició que es dirà Premi en Joc i després hi ha unes proves o unes activitats que estan o durant al llarg de la Festa Major o altres dies per també anar donant una puntuació i anar animant a tot això.
1: Molt bé. Amb totes aquestes puntuacions, ara explicarem com està repartit. Hi haurà un dia que hi haurà com una final o es coneixerà un resultat? Com ho teniu pensat, el desenllaç de tots aquests jocs?
2: Sí, el divendres a la nit, just abans del concert de Quilòmetre Zero, que es fa aquí a la Gran Via, abans del Vall Tronera, direm qui ha guanyat aquest any i després es publicarà a la web de la Festa Major, que es crearem un apartat on hi haurà un comptador i es anirà veient els resultats a un relatiu temps real de cada prova.
1: Molt bé. Comencem, si vols, per al principi, perquè una d'aquestes activitats començarà relativament d'aquí poc, no? Una d'aquestes primeres puntuacions d'aquests bàndols.
2: Sí, la primera activitat que tenim, que aquesta sí que ja s'havia fet aquí a Premià, el que es va deixar de fer, però la volem recuperar perquè creiem que és molt important, és el concurs de balcons i aparadors. Ja que ho hem recuperat, el que ho hem volgut és separar en dos blocs, no? Un és balcons, balcons, finestres o portes, perquè cadascú doncs, té la casa que té i ens hem d'adaptar. I després el que són aparadors de botigues, per també animar el comerç local a que es faci seva la festa. Llavors, el dilluns que ve, que és dia 22 de juny, obrirem el procés d'inscripció, que és una inscripció molt fàcil, ho trobareu al web de l'Ajuntament, i aquest període tancarà el 4 de juliol. Llavors, tu decoraràs el teu espai, ja sigui amb ambientació pirata o amb ambientació premianenca. Això hauria d'estar fet el dia 5, ja hauries de tenir l'espai que sigui decorat. Llavors, durant els dies de la Festa Major, hi haurà un jurat que anirà a observar-los tots, deliberarà, i el divendres, dia 10 al matí, abans de l'anar a l'ofici i just després del concurs de pintura, direm qui és el guanyador. Cada premi té una dotació econòmica de 150 euros. 150 per els comerços i 150 per els particulars. Comerços i entitats, és a dir, si hi ha una entitat del municipi que té una finestra i dona al públic, també ho pot fer.
1: D'acord, molt bé. Això va inclòs també dins d'aquestes proves, és a dir, també puntuarà els bàndols de pirates i premianencs.
2: És a dir, ho hem separat, hi ha decoració premianenca i decoració pirata. La decoració del bàndol que sigui guanyadora tindrà un punt, és a dir, aquesta prova puntuarà dos punts, una pels comerços...
1: Molt bé.
2: I una parla particular.
1: Molt bé. Això serà, dèiem, el primer que passarà, perquè s'ha de fer aquesta inscripció, que suposo que es fa a través del web de l'Ajuntament, es podrà fer, eh? Molt bé. I després ens deies que hi haurà una tarda on hi hauran diferents activitats, que allà es mouran molts punts, no?, aquell dia.
2: Sí, i previ a això, per anar una mica cronològicament, el primer dissabte de Festa Major, que encara oficialment no hem començat la Festa Major, que t'ho estic dient a memòria, jo crec que és el dissabte dia 4, si no m'equivoco, Aquell dia només fem la festa intercultural i una activitat que és portar la festa major a les residències, però també aquest any, com a activitat nova, farem una donació de sang a Can Manent. Llavors, totes les persones que vulguin anar a donar sang, els hi farem un obsequi del mocador de la festa major. Els mocadors hi han de dos colors, un per cada bàndol. Doncs el bàndol que s'hagin repartit més mocadors també puntuarà un punt per a aquestes proves de competició. I ho hem volgut lligar amb una activitat que creiem que és molt necessària, que és el donar la sang i animar
1: molt
2: també
1: bé
2: amb això.
1: Perfecte. Després d'això, què vindrà en aquest joc d'aquestes puntuacions?
2: La següent activitat és la tarda del Premi en Joc. Mm-hmm. Això tindrà lloc el divendres, dia 10, a la tarda, aquí a la Gran Via, just després de la revolta. Jo crec que serà a quarts de vuit, i aquí farem tres proves de competició amb modalitat infantil i modalitat adulta. Aquestes proves són estirar la corda, vale? Hem comprat una corda de 100 metres gruixuda i no tenim limitat el número de participants, creiem que podríem participar-hi 400 persones de forma simultània.
1: Molt bé.
2: Llavors serà el millor de tres, n'has de guanyar dos. Modalitat adulta, modalitat infantil. Després farem la passada de boles de canó, que hem comprat unes boles, en aquest cas són de fusta, tamany més o menys petanca, i es marcarà una distància, i en 100 unitats, llavors cada bàndol haurà de passar-les totes. El bàndol que hagi fet primer, que hagi passat totes les pilotes, serà el guanyador. Llavors aquí és molt important que cada bàndol animi a venir molta gent, perquè qui en tingui menys tindrà la mateixa distància, però s'haurà de moure més per fer-ho. I després hi ha l'última prova, que aquesta anirà amb inscripció perquè hem de limitar una mica més el nombre de participants, que és el llançament d'espardenya. Que, si et fixes, més o menys hem fet servir una temàtica de pirates i premianencs, adequant una mica aquí el poble. Llançament d'espardenya. Hi haurà 20 persones per l'adult i 20 persones per l'infantil. Tu t'inscriuràs a títol personal, però jo sóc premianenc o jo sóc pirata.
1: Molt bé.
2: Llavors es anirà llançant una espardenya i qui l'enviï més lluny haurà guanyat. Això són tres proves amb un total de 6 punts, 3 adult i 3 infantil. I també el divendres a la tarda, aquí a la plaça de la Sardana, que enguany tindrem una tarda d'activitats d'arrel de cultura popular catalana, no? Farem... Vindrà l'Esbar d'Ensaire Sant Jordi, que ens farà danses d'arrel de cultura popular, que ja ho vam fer l'any passat, i després tindrem una ballada de sardanes nocturna, que això és nou. Doncs l'Esplai Parroquial ha volgut recuperar un plat de festa major que feia anys que no es feia, que és el...
1: Llagostins
2: amb xocolata.
1: Sí.
2: Llavors, cada consumició et donarà un escuradents, ja ho hem d'acabar de definir, i tu votaràs un bàndol o un altre, i això també puntuarà.
1: Molt
2: la
1: bé.
2: Idea és que això arreli, i de cara a uns altres anys, doncs altres activitats, ja siguin de gaire esportiu o d'aquesta línia, es puguin anar implementant.
1: Per tant, és el tret de sortida d'aquest premi en joc, no? I que la idea és que continuï en les següents festes majors, no? No és només per aquesta edició dels 30 anys, sinó que és perquè es quedi, no?
2: Sí, la idea és, com hem agafat de model altres municipis, on això ho tenen molt arraigat i ha fet que la participació ciutadana augmenti, doncs ens hem parlat en diferents llocs, hem agafat aquestes idees, i la idea és que això ha vingut per quedar-se i poder-ho anar fent més gros, més enllà del desembarcament, per poder fer més activitats.
1: Molt bé, i suposo també amb la idea que la gent cada cop es faci més seva la festa i participi més, no més enllà del desembarcament que deies al principi, sinó que hi formin part durant tots els dies de festa major.
2: Sí, és a dir, tota aquella gent que no forma part d'entitats de cultura popular, doncs pugui també participar activament de la festa sense haver de pertanyar a algú, simplement, doncs jo em sento pirata o em sento premianenc, vaig aquesta tarda o faig aquesta activitat i ajudo a que la festa major tiri endavant.
1: Molt bé. Ens parlaves també de què heu agafat com a referents a altres municipis i ciutats que també ho fan. Amb quins us heu emmirallat o heu anat a cercar una mica com ho feien i com es planificaven?
2: Vam agafar Granollers, que és com el que va començar primer amb la festa major dels Blancs i Blaus, i arrel d'aquí, doncs, ells també ens van dir, mira, parleu amb aquests altres pobles, i vam agafar pobles molt diversos, com amb Sant Celoni, també ens vam reunir i vam parlar, i després pobles que feien coses així, però amb temàtiques molt diferents, com podia ser Puigcerdà. Es fa normalment a la zona del Vallès, i després hem vist que a Rodalies, per la zona de Berga i Cerdanya, també ho fan, llavors... Vam agafar 10 pobles com a referents i vam anar a mirar quines proves feien ells i les hem adaptant, com per exemple a Granollers passant rajoles perquè tenen un passat industrial, aquí no, llavors hem decidit, doncs mira, boles de canó que ho adaptem, o el llançament que allà fan rajoles, doncs aquí d'espardenya perquè els premianencs vesteixen amb espardenya.
1: Molt bé.
2: i la idea és doncs, poder-ho anar fent créixer i aquest any fer aquesta prova pilot amb 3 proves aquesta tarda.
1: Molt bé, doncs Quim, moltes gràcies per acompanyar-nos i per explicar-nos aquesta novetat. Fins la propera.
2: Gràcies.
3: A l'antena els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: El carrer Jacint Verdaguer podria començar a asfaltar-se d'aquí a 15 dies quan ja s'hagi acabat la reforma de Joan Prim fins a la Riera, però abans cal que Endesa enllesteixi la part que li toca i això, un cop més, està costant més del compte. Ho ha dit el regidor d'Urbanisme, Antoni Subirà, segons Subirà, com en tot obra d'aquestes característiques, l'Ajuntament, per mitjà de l'empresa adjudicatària dels treballs, fa l'obra civil, és a dir, la infraestructura, però després són les companyies de serveis qui l'habiliten per tal que el servei funcioni i, en el cas de la llum, es tracta que Endesa faci les connexions de baixa tensió pels 5 encreuaments dels carrers que hi ha des de Joan Prim fins a la Riera. Endesa ja hi està treballant, però d'una manera, ens diu Subirà, bastant intermitent i per això la data de l'asfaltat encara és un interrogant. Dijous passat ens confessava que està una mica emprenyat amb la companyia.
4: Ens estem una mica emprenyats amb Fecsa perquè ens està retrasant, ja podríem tenir-ho acabat. Fecsa Endesa ha fet creuaments en els carrers i ens està enredant molt, però bé, bueno, sembla que aquest mes ho tindrem enllestit i ja podrem obrir el carrer, però ja podríem estar. Però doncs, això de les companyies aquestes grosses de subministres, Telefònica i Fecsa, uns deures que el país ho té que fer mirar, perquè va molt malament això. Però esperem que aquest mes ja puguem tenir acabat.
3: Segons el mateix Subirà, els treballs d'Endesa estan al 50% i com que la voluntat de l'Ajuntament és asfaltar durant les dues últimes setmanes de juny, caldria que el 50% restant es fes en les dues pròximes setmanes. Tot plegat, afegeix, s'hauria de sincronitzar perquè l'encàrrec de l'asfaltat a l'empresa que se n'ocupa s'hauria de fer amb els dies suficients.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: I aquest diumenge, 21 de juny, arriba una nova edició de la Festa Argentina, Premià de Mar, i per conèixer tots els detalls de la celebració, avui parlem amb en Sergio Lorenzo, un dels impulsors i també organitzadors de la festa. Sergio, benvingut a l'Ona Maresma.
4: Hola, muchas gracias por la invitación.
3: Explica'ns què és la Festa Argentina i per què es fa a Premià de Mar aquesta celebració.
4: Bueno, como bien decía, es la segunda edición. El año pasado tuvimos la oportunidad de hacer una fiesta que nos llenó de orgullo y la gente que participó nos volvió a preguntar y convocar para hacer una nueva edición de esta fiesta, pero con otros ingredientes nuevos que le vamos a dar este año.
3: Per tant, a petició popular, la gent us ha demanat fer una nova edició.
4: Sí, por esa cuestión que nos toca a los argentinos de reunirnos, de participar dentro de nuestra cultura con el pueblo local.
3: Què trobarà una persona que vingui per primera vegada aquest diumenge a la Festa Argentina?
4: Bueno, en las fiestas argentinas lo que tenemos, por lo general, es nuestros bailes.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Acció policial per desallotjar un grup d'individus que d'uns dies ençà havien plantat un assentament il·legal a l'espigó de l'estació. La informació l'ha donada l'Ajuntament, que explica que l'acció es fa després de constatar que s'estava produint una situació anòmala i insalubre i que també s'havien detectat actituds, diuen, que posaven en risc la integritat de les persones, com ara l'encesa de focs. No hem aclarit quanta gent conformava l'assentament ni si aquestes persones residien a l'indret o només l'utilitzaven com a punt de reunió, però sí que ens indiquen que no s'han fet detencions. Es dona el cas que la formació política Aliança Catalana del Maresme publicava a la xarxa X un avís per denunciar aquesta circumstància.
0: Premià Mèdia. Informació. A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: I ens trobem ja a les portes de Sant Joan i a Premià de Mar és tradició celebrar-ho com cal. Avui ens acompanya una amiga de la ràdio, la Maite Lletjà. Com estàs? Bon dia.
1: Molt bon dia, Manel.
0: Per explicar-nos una activitat que es fa des de fa més de 20 anys, que sí. Hem estat intentant fora de micro saber quants, però més de 20 segur, que és aquest Sant Joan amb aquesta rebuda de la flama del Canigó, no, Maite?
1: Exactament.
0: Com va començar tot plegat? Dèiem fa més de 20 anys. Com van ser els orígens o els inicis? Perquè tu en vas formar part, va ser una de les fundadores d'aquesta activitat.
1: Exacte, com que estàvem en el centre excursionista, vam poder començar a anar a fer això. Uh-huh. I junt amb els de Vilassar de Mar, que l'altre centre excursionista, allà era el centre excursionista que ja funciona superbé, uh-huh, feia molts anys, ens vam posar en contacte i vam començar a fer... Bueno, ells ja havien començat feia un parell o tres anys. Llavors ens hi vam sumar i vam fer el programa aquest. Uh-huh. I d'aquí Premià vam ser uns quants i també... Un atleta que va anar al Canigó precisament a buscar la flama, uh-huh, fins al mateix germà Joan de la, sí, Salle, també va pujar al Canigó a buscar la flama. Uh-huh. Bueno, va ser molt, els inicis van ser molt així, molt rapidets, molt tranquils, perquè no teníem res, i arribàvem, enceníem una foguera a la plaça dels Països Catalans, petitona, uh-huh, quan estàvem cada cremada, ens anàvem cadascú a casa seva i feia la revella allà. Vam anar passant els anys. Això jo calculo que tenen de fer uns 23 anys, calculo. Uh-huh. Perquè parlàvem amb tu fa un moment,
0: sí, sí, sí,
1: que no posàvem en el programa, no posàvem l'any, i no ho tenim clar. Uh-huh. Llavors, amb els temps que vam anar prosperant, per dir una cosa, venien ciclistes, que és els que anàvem a Dos Rius a buscar la flama i la duíem, i vam pensar, això s'està fent, doncs, tindríem que buscar una revetlla. El lloc ideal era darrere la Salle, que hi ha un camp molt, uh-huh, hi havia un camp molt gran, per fer una superfoguera. I els hi vam demanar a la traca jove de la Salle mateix, sí, si voldrien ells entomar-ho per poder fer revetlla. Uh-huh. I van, clar, van estar molt disposats i molt bé. I des de llavors vam començar a fer la flama allà.
0: Quan
1: la flama arribava allà, s'encenia la foguera, uh-huh, i ja fèiem la festa. I fins ara, fins
0: molt
1: aquí. Bé, jo t'explicava...
0: Perfecte, està perfecte, perquè això, ara que ens explicaves l'espai on es feia als voltants de la Salle, ara ja hi ha inclús un espai fixe durant tot l'any, no?, que d'alguna manera fa homenatge també a aquesta foguera,
1: aquesta foguera,
0: flama, eh?
1: Perquè hi ha el paveter, uh-huh, es va aconseguir fer un paveter allà que queda moníssim, uh-huh, aquest any l'han arreglat i és vam aconseguir, uh-huh, d'entrada... que el nomenclàtor posés nom en aquella plaça, que no és una plaça, és un pla, i es diu Pla de la Flama al Canigó. I després van aconseguir també aquest paveter. I aquest paveter, aquest any, que és el que volia dir, l'han arreglat molt mono. Uh-huh. Aquesta setmana ha sigut que han posat unes balles de fusta i està molt més mac, molt més ben acabat.
0: Molt bé.
1: I ja està.
0: Molt bé.
1: I això.
0: Doncs anem a explicar l'horari una mica de tot plegat,
1: sí,
0: perquè la gent que hi vulgui participar o veure-ho, doncs tingui clar com serà, com anirà tot plegat. Maite.
1: Sí. Jo també podia dir, sí, abans de tant, res, que jo vulguis. Avui vinc amb portaveu, uh-huh, però que jo ja no tindria que estar aquí. Però resulta que tota la colla que podria venir està treballant.
0: Està treballant.
1: Llavors m'he agafat... Bueno,
0: poder-ho
1: explicar,
0: molt bé,
1: perquè fa gràcia, però uh-huh, que jo ja fa com 3 anys que em vaig apartar una mica per deixar pas al jovent.
0: Els següents, però ho explicaràs perfectament, això.
1: Segur que sí, perquè es tracta, ja és un horari, hi ha un calendari que ja és gairebé fixa, uh-huh, i és que se surt d'aquí de la plaça dels Països Catalans, sortim amb la bicicleta cap a Dos Rius, i això sempre és cap a un quart de 4, uh-huh, de la tarda. No, a 3:15.
0: Les quarts.
1: Ostres, doncs tindria que ser més aviat. Uh-huh. Ara ho veig, eh? Però bé, és igual, perquè és just, molt just, per arribar d'aquí a Dos Rius, uh-huh, perquè a Dos Rius normalment arriben allà a la flama cap allà a 6:15.
0: D'acord.
1: Llavors, clar, s'ha de pedalar molt fort, eh? Per
0: sí, sí,
1: arribar-hi a
0: la... Has de tenir bones sí, cames, sí, sí.
1: Llavors, allà a Dos Rius ja emprenem la tornada per amb la flama, amb moltíssima gent, perquè, uh-huh, hi van tots els pobles del voltant, perquè ja és el Maresme Nord, i som uns 8 pobles que fan aquesta festa. Allà ens trobem i ja venim amb comitiva cap aquí, i amb teoria, s'arriba aquí a Premià cap allà a 8:15, uh-huh, a 8:45, potser. Ara no ho sé, però jo crec que sí, que és cap allà a 8:15.
0: Exacte,
1: 8,
0: sí, sí.
1: 8:15.
0: Sí, sí, sí. 8:30.
1: Sí, va en funció, uh-huh, de lo que s'hagi anat ràpid.
0: D'acord.
1: Des d'allà fins a Dos Rius.
0: Per tant, tot depèn de les cames, eh, Maite?
1: Sí. I del temps, que no hagi passat cap problema. De vegades va més ràpid o més lent. I ja està, una vegada arribem aquí a Premià, doncs anem cap en comitiva, ens venen a buscar a la plaça de Can Fitó, la gent que hi hagi per allà, tornem en comitiva cap a la Salle, ja s'arriba allà, s'obre el paveter, es llegeix un manifest, el manifest de cada any, cada any és un de diferent, i ja està, i a gaudir de la festa, perquè cap allà a 9:45 se sopa, o a les 9, bueno, qui vulgui, perquè tothom té les taules preparades i portes el menjar i menges el
0: que... Per tant, cadascú porta el que vol de casa i compartiu l'espai.
1: Molt bé. I ja està, i després ves festeta, perquè hi ha música i ball.
0: Molt bé, per tant, la revetlla com Déu mana,
1: Sí, molt la veritat és que queda molt bonic i molt maco, i aquells nanos, els nanos, que jo sempre els dic nanos, a la traca, ho fa molt bé.
0: Que bé,
1: ho fa molt bé, la veritat.
0: Maite, de fet, dèiem, un cop arriba la flama a Premià de Mar, hi ha també una cercavila amb Diablons, el Gafarró, la Salle Band, és a dir, que hi ha festa durant tota l'estona,
1: Sí, perquè ens venen a arribar, ens venen a buscar cap aquí a la Gran Via, quedem un punt, i a la zona de la Gran Via ja anem caminant, perquè en bicicleta ja no es pot anar tant, que hi ha gent que corre, inclús, i llavors s'arriba fins al paveter.
0: Molt bé,
1: Amb tota aquesta comitiva festiva.
0: Perfecte. Doncs això, com dèiem, serà el 23 de juny, lògicament, perquè ho dèiem que els anys han anat passant, però el dia és sempre el mateix, lògicament, Maite. Però quins records tens de les primeres edicions, de quan va començar tot plegat?
1: Clar, va ser una cosa molt... Era molt poqueta cosa, però tenia moltíssima il·lusió, moltes ganes de fer-ho. I al principi, clar, era justament arribar amb tota la il·lusió dels Rius, esperant els companys de Premià, que arribaven des del Canigó, també, i ja vendre tots plegats. Anàvem... No hi havia... Perquè s'ha anat fent gran i hem anat unificant. Però al principi vam ser Vilassada de Mar i Premià. Però després van anar... Bueno, ve Teià, ve Masnou, ve Cabrils, ve Premià de Dalt, ve molts pobles... I s'ha anat fent gran. Llavors, ara ve la policia que ens segueix, hi ha una ambulància per si passés alguna cosa. Fem com una càpsula que els ciclistes van en el mig i davant i darrere es tanca.
0: Molt
1: i
0: bé.
1: Està protegit i tot, perquè clar, anem molts tros per general. Però molt fantàstic. Els inicis no. Sí. Els inicis, com que anàvem camp i qui pugui, pujaven per la riera d'Argentona en bici i baixaven per la riera d'Argentona per no trobar trànsit i tot. I eren molts, molts, que acabàvem d'arribar a Vilassar de Mar i de Vilassar ja veníem per aquí, però també pel camí del mig, fèiem coses així.
0: Molt bé.
1: Era molt, molt maco. Ha estat molt bé.
0: I amb aquesta activitat, suposo, Maite, que també busqueu una mica que la gent surti al carrer i que es comparteixi i faci una mica de comunitat.
1: Clar, perquè el poble, i encara ara, vull dir, la gent està acostumada, perquè ja no hi havia fogueres, i el meu record de quan era joveneta era que hi havia moltes fogueres, però quasi cada carrer, I això es va acabar. I la gent s'ha anat acostumant a fer la revetlla a casa seva, que és molt lògic. És clar, treure-la de casa no és tan fàcil, si no els hi acomodes alguna cosa. I allà era el lloc ideal. I la veritat és que ha tingut molt d'èxit perquè hi va moltíssima gent. Vull dir, cada any ha anat augmentant que ja faltaven taules, I inclús hi ha gent que es porta la seva per assegurar la jugada.
0: Per assegurar-se que tindran lloc.
1: Vull dir que això és molt d'èxit i és molt bo. Això també li dic a la gent que vingui. I m'agradaria més... molt també reivindicar els ciclistes, que costa. Costa molt el ciclista. Clar, és que és una mala hora. La gent, no sé, jo ho entenc, treballes, surts corrents, tens de vindre, però bé, hi ha gent jove i la gent, si jo ho he fet, que ja tinc una edat, jo crec que la gent jove és molt capaç de fer-ho i a mi el que m'agradaria és que es fes gran amb quant a pedalar. El sopar està claríssim que és fantàstic, perquè hi va molta gent, però ara faltaria més aquesta altra banda, o que corrin o que vagin en bicicleta. Però...
0: Queda tothom convidat a participar-hi. Maite, moltes gràcies per acompanyar-nos un cop més.
1: A tu, Manel.
0: Que vagi molt bé. Fins la propera.
1: Que vagi bé.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
3: Premià Mèdia. Informació.
5: Des de dimarts, dia 16, i fins al 30 de juny es desplega el programa d'enguany de commemoració del Dia Internacional pels Drets del Col·lectiu LGTBIQ+. Novament, l'Àrea d'Igualtat ha dissenyat un programa que es durà a terme en diferents espais públics i equipaments municipals i que inclou convocatòries de l'àmbit cultural i artístics i actes institucionals. Un d'aquests espais públics serà la vorera contigua a l'estació de trens, on dimarts passat i també dimarts 23 i dimarts dia 30 a la tarda s'hi farà un joc d'endevinar paraules i un laboratori de notícies amb orgull. A la biblioteca, el dia 22, ens conviden a un laboratori de contes amb orgull i a l'Espai l'Amistat, el dia dissabte 27, s'hi representa l'obra del teatre Lorca, Retrats d'un poeta. El diumenge 28 de juny, a epicentre de la commemoració, es fan les convocatòries principals novament a la plaça Països Catalans. A primera hora ens proposen una activitat que es diu Puc i la seva trup, que combina el cinema de petit format, jocs, il·lustració en viu, i al migdia es fa la lectura del manifest d'enguany i durant tot el matí tindrem un punt lila a la plaça.
3: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Ho acabem de saber, el Consell General del Poder Judicial ha acordat obrir un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado per unes manifestacions en què insinuava que els escortes de Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir d'Espanya. La decisió s'ha aprovat amb 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta del Consell, Isabel Perelló. L'expedient es basa en una presumpta falta greu per manca de consideració envers institucions, ciutadans o funcionaris de la policia judicial. A més, el Consell ha remès el promotor de l'acció disciplinària a la interlocutòria dictada pel magistrat. Mentrestant, minuts abans d'aquesta decisió, Peinado havia citat Begoña Gómez a comparèixer el dimecres al jutjat per notificar-li i requerir-li el passaport. I Catalunya afronta avui el pic de l'onada de calor que es mantindrà fins a Sant Joan amb temperatures molt per sobre de les habituals per a finals de juny. Les màximes superaran avui els 42 graus a Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre, mentre que l'àrea de Barcelona la nit ja ha estat tòrrida amb mínimes per sobre dels 25 graus. Jordi Mestres, metge i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha remarcat la importància de cuidar també la temperatura a la que dormim.
2: Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no? Aquest efecte acumulatiu és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat. I, per tant, hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per al dia següent a tornar doncs, a fer vida normal.
1: Protecció Civil ha posat també en prealerta el pla enfocat pel perill molt alt d'incendi en 298 municipis, especialment a Tarragona, Ponent, Catalunya Central i també a les Terres de l'Ebre. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Sant Celoni deixa completament tallada la via direcció Barcelona amb retencions de fins a 8 quilòmetres. A banda, també una avaria a l'AP7 a l'altura de Castellbisbal en sentit Tarragona provoca també congestió i obliga a tallar un carril en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, encara ara interrompuda la circulació entre Montblanc i Vilaverd per la proximitat d'un incendi a la via, un incendi causat per un robatori de cable que afecta una estació transformadora de Montblanc i que perjudica els trens de l'R14. També està tallada l'R3 entre les Garrigues i les Franqueses, en aquest cas per una incidència en la senyalització. I continuen els desallotjaments als blocs de la mina de Sant Adrià del Besòs. Avui el Consorci de la Mina ha recuperat 4 pisos més després dels 3 desallotjats el dijous, 2 dels quals ja han tornat a ser ocupats. Els veïns asseguren que continuaran reocupant els habitatges perquè no tenen cap alternativa residencial. Estan previstos nous desallotjaments els dies 25 i 29 de juny.
0: Notícies en xarxa.
3: Premià Mèdia, informació.
4: L'agrupació bàsquet Premià de Mar torna a celebrar el seu famós 3x3 a la plaça de la Sardana. Serà el proper 25 de juliol i ja té inscripcions disponibles per totes les categories, des de premini fins a veterans. Més d'11 hores de bàsquet per gaudir de tot un dia d'esport i bons moments, on també hi haurà retrobaments de molts membres de la mateixa família de l'agrupació bàsquet Premià, tot i que el torneig està obert a tot tipus de participants. Des de les 9 del matí trobareu tota la informació a 3x3.abpremià.com.
3: Premià Mèdia. Informació.

0: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
1: A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Aquest 27 de juny...
1: Eloi Salat.
2: Quan ets petit et vols fer més gran, però quan et fas gran et vols fer petit.
1: Juno Sibling.
3: Els plors i l'escola.
1: Fumi Suzuki.
0: Aquests seran els protagonistes de la nit de Premià Mèdia.
2: Se m'acaben opcions.
0: Una nit on la ràdio i la cultura es donaran la mà per celebrar els nostres 40 anys.
1: T'esperem el 27 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça dels Països Catalans.
0: Música en directe, ràdio i moltes sorpreses.
1: No t'ho perdis!
4: Estàs escoltant?

0: In other words...
1: Aquest divendres tenim concert a l'Amistat. Cloenda de la 14a temporada de Música de l'Amistat amb un concert especial, Jazzmistat, el trio Lian, on es fusionen amb la coral Amistat per oferir un repertori potent, ple de hits, de bon rotllo, amb Freedom com a una de les protagonistes, també Fever, Teens in Heaven o aquest Fly Me to the Moon. Divendres a les 8 del vespre, a la Sala Gran de l'Amistat, avui en parlem amb en Joan Francesc Altés, que és el coordinador de la temporada de música, que ens ha explicat tots i cada un dels esdeveniments, i ja som al juny. Joan Francesc Altés, benvingut a la ràdio.
2: Moltes gràcies per convidar-me.
1: Quina cançó més bonica, no? No et cansaries mai d'escoltar-la, eh?
2: No, totes les versions que s'hi han fet, i totes són precioses.
1: I serà una de les del repertori d'aquest divendres a la Sala Gran de l'Amistat?
2: La penúltima peça ja.
1: Jazzmistat.
2: Jazzmistat.
1: Quina bona fusió aquesta, amb aquest trio Lian. Ja us coneixeu, el 2022 ja vau tocar.
2: Ja vam fer el previ als actes del 50 aniversari de la coral amb ells. I, bueno, entre el bateria, el baix i el piano, doncs és una joia tocar, que ells toquin i puguem cantar amb ells. Ja hem fet assajos amb el Fran, amb el pianista, 4 o 5 només amb ell, i el dijous passat ja sobre l'escenari ja vam poder veure la ubicació de cadascú, posar la bateria, posar el baix allà al mig i començar a fer els primers ajustos de micros i de sonoritzacions, i bueno, estem molt, molt contents i amb moltes ganes d'estrenar-ho.
1: Un repertori molt eclèctic, amb una barreja també de veus, on s'imposa el jazz, però també el soul, per exemple. Dèiem Freedom, Fever o aquest famós Mr. Sandman.

0: Aquí també hi ha aquestes veus, evidentment, aquestes veus corals, aquests tenors, aquests baixos, aquestes corals sopranos que també fan de les seves, amb aquest bon rotllo que dèiem, Joan Francesc, al final busquem un repertori on tothom conegui aquestes cançons.
1: Exacte.
0: Però també et donin ganes de ballar, de cantar.
1: Hi ha, no? Hi ha peces, jo què sé, de la Martinica, o sigui, un so molt, molt estiuenc. El Mr. Sandman, a quatre veus de dones, que és una meravella. Hi ha l'Stand By Me, que és amb veus d'homes. Després, el que dèiem, la peça principal per la durada, el Freedom, que ja la vam cantar amb la Locomotora Negra el 2016, la temporada 2016-2017. I aquesta peça d'en Duke Ellington, que va cantar a Barcelona el 1969 i a Santa Maria del Mar, que té set parts, part és jazz, jazz, jazz, l'altra part que és coral a capella, hi ha crits, veus de, sobre la llibertat, petits fragments parlats. Bueno, és una petita cantata religiosa d'en Duke Ellington que ens ha encantat tornar-la a repetir, més que res perquè dins de l'ambient festiu també està bé una miqueta recordar que el crit de la llibertat és important.
0: Clar,
1: a part
0: sí.
1: De l'amor i de l'amistat, que també estan molt presents en aquest concert.
0: I tant que sí. Per la coral també és la cirereta del pastís. És acabar de tancar la temporada i del que s'ha treballat durant tot el curs. No?
1: Exactament.
0: Com ha anat això, Joan Francesc? Quina nota li poseu? Quin balanç li poseu a l'any?
1: A la coral ha anat molt bé. Amb el Nadal, bueno, el setembre vam començar amb l'11 de setembre, vam seguir amb la cantada en el casal, i després doncs vam tenir la joia de cantar amb la original soundtrack orquestra, unes peces de pel·lícules amb molt bona resposta del públic. Després al febrer vam tenir una amb l'orquestra de cambra catalana amb la Clàudia Dubé, la directora, vam poder cantar una Stabat Mater de Reinberger, que va ser una joia. I després doncs hem tingut, vam recuperar pel mig el concert de primavera a la Salle, que també està bé recuperar aquestes cosetes, i ara finalment doncs acabem el curs doncs amb aquest concert Jazz Amistat, que dona el punt de festiu que ens feia falta. Que deies tu, una barreja entre jazz, entre rhythm and blues, barbershop, ritmes més propers, una miqueta d'Eric Clapton també. Bueno,
0: també més soul, també de música negra,
1: soul,
0: fins
1: exactament,
0: i tot, no?
1: Sí. Una cosa que ens acosta més a sentir-nos dins d'un embalat.
0: El que m'agrada molt també, Joan Francesc, és que teniu ja la vostra pròpia marca, és a dir, surten les entrades i hi ha molt de públic que també ja la compra, perquè és com, és la coral d'amistat, no? Al final també és un segell de, ens ho passarem bé, cantarem bé, passarem una bona estona de música.
1: I ens sorprendran. Que sempre,
0: sí, sí.
1: Sempre hi ha aquesta...
0: També treballeu en això, està molt bé.
1: Exactament, és aquesta història de dir, no és una cosa estàtica que ja sabem, sinó que hi haurà sorpresetes i sempre passen coses dalt de l'escenari. Ens encanta el suport que tenim, tant dels socis com del públic en general, de totes les entitats i botigues que ens han fet costat perquè pogués ser possible aquest concert cada any des del 2000, jo diria que des del 2010-2009, que estem fent concerts abans que existís l'Espai l'Amistat, que ja ho fèiem a l'Església, ja teníem aquest suport. I aquí estem doncs, lluitant per donar aquesta qualitat i aquesta continuïtat a la temporada de música, que al final és l'aparador principal que tenim.
0: Ja veuen també els oients que us deixeu acompanyar per tothom, des de violins amb orquestres, passant per tot tipus d'acompanyament. En aquest cas és un trio, el Lian Trio, amb piano, baix i bateria. Què podem explicar d'aquests músics?
1: Doncs jo, quan vaig mirar el seu currículum, a veure, ja havia estat amb ells, no? I sé de la seva solvència, de la seva capacitat d'improvisació i de les sorpreses que ens donen a nosaltres, allò que de cop i volta dius, què estàs fent ara? Coses divertidíssimes. Però, clar, comences a veure'ls, que són músics amb un historial llarguíssim, que estan en l'ESMUC, que han enregistrat CDs i CDs a punt de pala dins de CDs de jazz. Bueno, tant en Fran Suárez, que és el pianista, com el Matías Mínguez, que és el baix, com el Salvador Toscano, que també és el que toca la bateria, a part de ser encantadors com a persones, perquè el tracte humà, quan estàs dalt de l'escenari, doncs val el 100%, doncs també és aquella qualitat musical que dius, escolta'm, com si fos xiclet, s'adapten...
0: Que bo.
1: S'adapten...
0: Allò que ells es miren i amb una mirada que s'ho estan dient tot. Eh?
1: Exactament, exactament.
0: Que bo. I com ho aneu encaixant amb la coral? Heu fet ja assajos? Heu fet...
1: Sí, com deia, hem treballat molt amb el Fran, amb el pianista, i així ens hem pogut anar treballant les entrades seves, quin tram fan ells, quin tram fem nosaltres, les seves entrades... I després, aquest dijous passat, ja vam muntar tot l'escenari amb la petxina, amb les grades, amb els micros, i ja van venir tant el Salvador com el Matías, i van fer el primer assaig, passar tot el repertori. Aquest dijous ja fem els micros ja col·locades pel concert, ben feta la prova de so, fem de dalt a baix, un dalt a baix, i encarats pel concert del divendres.
0: Molt bé, aquest divendres, ja és Amistat, l'Amistat a partir de les 8 del vespre, a la Sala Gran.
1: Sí.
0: Quin és aquell moment en què se't posa la pell de gallina, Joan Francesc? Aquell moment que dius, és aquest trosset, aquesta cançó.
1: Hi ha molts momentets en aquesta cançó. El Freedom és una peça molt vibrant. El Tears in Heaven de l'Eric Clapton, tot i que és molt cantada i molt repetida, és d'aquelles que la fas molt sentida.
0: Té una màgia harmònica també.
1: Exactament.
0: Que convida, no?
1: Exactament. I l'última peça, el Rejoice and Sing, és una peça molt enèrgica que crida a això. A cantar per la vida, per l'amor. I és també d'aquelles peces que t'hi poses. Totes tenen el seu què. Evidentment, com que sóc veu de baix, doncs l'Stand By Me, que cantem baixos i tenors, doncs també és d'aquelles peces que, tot i que no fas gaire gran grossa, perquè et doble el baix elèctric, et doble, però que és d'aquelles peces que té el seu encant i aquell swing, aquella musicalitat que t'hi porta.
0: Aquell inici, bom, bom, bom, bom, bom. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Fantàstic, ens ho passarem bé aquest divendres a l'Amistat.
1: Segur.
0: Jazzmistat, també és la cloenda de la 14a temporada. També volíem que ens fessis un balanç de com ha anat aquesta temporada, que pel que explicaves també, el que ha tingut participació de la coral i el que no, pel que hem anat explicant també aquí a la ràdio, ha sigut un èxit.
1: Sí, hem tingut molt d'èxit, hem sigut al final uns... Suposo que al final serem uns 1.150 espectadors els que hauran passat aquesta temporada, molt similar a la temporada anterior. Diguem-ne que els grans èxits va ser el concert familiar del gener amb la Vella Dixieland, em sortia. Després el del desembre amb l'Hosto, aquell repàs de música de cinema. Va estar molt bé a l'Stabat Mater, també. La Laura Andrés també va arrossegar molta gent, tant el que va ser el concert com el que va ser la xerrada. I jo diria que la part del cor de cambra del Palau se segueix consolidant com una peça importantíssima del repertori. I, bueno, amb el judici Gesualdo, que en aquest cas hi havia actors, pianista i el cor de cambra, doncs també va ser un bon èxit. No sé, jo diria que és una bona temporada, bona resposta del públic. Si alguna cosa va fallar, per exemple, va ser doncs l'últim concert, el Sastre del Temps, que té una proposta de piano i d'actor i el públic no va respondre, però la resta estem molt contents perquè ha respost tot Cristo.
0: Que bo. L'èxit d'avui és la trampa del demà, perquè ja heu d'anar pensant en el que evidentment tindrem la propera temporada, no? Això evidentment també fa que la dificultat i el repte sigui major, perquè clar, estem en un gran moment, no?
1: Sí. Estem en un gran moment, un moment també d'impàs, perquè també hi ha hagut reajustos amb la Generalitat i, per tant, amb la aportació econòmica. Llavors estem també redefinint com podem funcionar perquè això els números al final quadrin, no? Que no sigui la coral que hi hagi d'acabar posant diners. Uh-huh. I llavors, doncs, bueno, tenim molt la temporada de l'any que ve ja prevista, es presentarà al setembre, com cada any, i estem molt il·lusionats a veure si ens en sortim tan de bé com aquest any, amb les propostes que presentem, doncs també el públic doncs respon, i bueno, és com aquesta, serà una temporada eclèctica amb barreges de diferents estils.
0: Tot pensat, ja ho veieu. I, per cert, per la Cloenda, per aquest jazzmistat, aquest divendres a la Sala Gran de l'Amistat, encara hi ha entrades disponibles, les poden comprar pels canals habituals.
1: Exactament. Com que ja aquest dilluns ja es va tancar la taquilla, doncs ara ja pel espaiLAmistat.cat, la web de l'Espai l'Amistat, es poden adquirir les entrades. Tenim ja mitja entrada plena, a veure si el públic s'anima i acabem d'omplir del tot.
0: Ho gaudirem, i tant que sí. Joan Francesc Altís, gràcies, enhorabona per la feina i a gaudir-ho aquest divendres. Estarem molt pendents també de com va aquest concert i la propera temporada, que ja en tenim ganes.
1: Moltes gràcies i bon estiu a tothom.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Una representació d'11 competidors del Hukutsu Dojo va participar fa pocs dies a la Copa del Món KWF celebrada a Vitòria. La competició va comptar amb 24 països i gairebé 500 competidors de totes les categories. Pel que fa al dojo, es va fer amb 6 medalles, totes en kumite. Els ors d'Elena García, Atenea Navarro i Edu Giné, i 3 bronzes per Santiago Pestana, Maia Beltrán i Alicia Cárdenas. Destaca també la bona feina de Montserrat Navarro i Martí Rodríguez. En canvi, en kata no hi va haver sort. Tots els karateques van caure a la fase eliminatòria. Des del dojo posen molt bona nota la participació premianenca a la Copa del Món i s'enorgulleixen de la bona imatge i feina feta.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Avui a Premià Mèdia conversem amb el cantautor Joel Carro, un músic que ha construït un univers sonor propi a partir del folk, el blues i la cançó d'autor i que, a més, ara presenta l'Instant Únic, un disc que aprofundeix en les emocions, també en la memòria i el pas del temps a través d'aquesta proposta musical. Benvingut, com estàs?
1: Superbé, quina catxo d'intro que m'has fet.
0: Gràcies per acompanyar-nos, per estar avui amb nosaltres. Parlàvem de moltes influències, de molts estils. Com ho has aconseguit unir tot en aquest treball, en aquest Instant Únic?
1: No ha sigut una intenció lo de juntar estils i tot aquest univers, sinó és algo que ha anat sorgint poc a poc al llarg del temps, des del primer moment, no?, que surt la primera idea amb la guitarra, fins a l'últim, que és amb la mescla i decisions com sonores, no? Ha sigut algo orgànic, diguéssim. Mm-hmm.
0: Joel, ets un artista prou jove, però amb una identitat musical molt clara, molt marcada. Com l'has anat construint des que vas començar fins al dia d'avui perquè sigui una cosa tan única i a la vegada tan reconeixible, que només escoltant la cançó la gent ja ho pugui associar a tu?
1: Doncs jo crec que... Suposo que amb els referents que he anat tinguent i el que he anat copiant al final amb la guitarra i el que he anat creant, doncs és de la manera que he anat trobant un so com més propi. Sobretot el tema de tocar amb afinacions obertes, portar aquestes ungles postisses, tota aquesta tècnica del finger picking. Jo crec que això ha anat creant una identitat i també el tema, suposo, de les lletres, de l'imaginari que... Realment jo crec que encara m'estic trobant en aquest aspecte, però tot això ha anat creant aquesta amalgama de coses, de conceptes. Mm-hmm.
0: Parlaves de referents, quins són els teus referents actuals? Perquè suposo que també, depenent del moment, doncs has anat agafant de diferents fonts, no? Però actualment, qui són una mica els teus referents o amb qui et mires?
1: Actualment, bueno, just en el moment del disc, estava molt obsessionat amb un guitarrista, bueno, encara també és un dels meus referents, que es diu Riley Walker, de Chicago, que ha anat fent uns temes, bueno, uns àlbums, perdó, que ha anat una mica també entre el folk i el rock progressiu, una mica la psicodèlia, el jazz. Després un altre grup, que són uns dos germans, que són de Miami, crec que són... Es diuen Tornstance Band, costa molt de pronunciar. I després altres influències més antigues, psicodèliques, dels anys 60-70... Bueno, una mica això.
0: Sí, molt bé. Ja fa uns mesos que estàs rodant amb aquest Instant Únic. Què representa aquest disc, aquest treball, dins de tota la teva trajectòria, dins de la teva feina?

0: representa un moment vital, jo crec, en què em puc adonar una mica de que al llarg del temps he anat creant coses musicals. Uh-huh. I les he pogut congelar en un moment, no? I adonar-me'n de que és una foto, no? d'aquest moment, d'aquest moment vital, d'aquest instant únic.
1: Sí.
0: Jo crec que és per mi una fotografia d'un moment de dir, ostres, mira, uh-huh. mira que ha sortit de tota aquesta trajectòria vital, musical.
1: Uh-huh. Pues és una pregunta sí. com molt profunda, però què s'hi veu en aquesta fotografia o quins elements has identificat tu d'aquest moment vital i musical en el qual et trobaves quan vas fer aquest instant únic?
0: Doncs suposo que la idea general és una mica... doncs això, el moment present, no? Uh-huh. En el que passen les coses, no? L'estar present quan passen aquestes coses i la màgia d'aquest moment, no? I l'aventura i el transformar... com transformar d'un moment a l'altre, no? el pas del temps, uh-huh. l'amor, totes aquestes experiències.
1: Uh-huh. Creus, Joel, que ens falta una mica això, aquesta presencialitat del moment, quan vivim a vegades situacions que a vegades estem més pensant en el que vindrà després, que no pas en viure aquella situació. Estem parlant una mica també doncs, al viure el moment, a l'estar allà present.
0: Sí, sona una mica atòpic, la uh-huh. veritat, però sí, totalment. Jo mateix porto un dia a dia molts cops que estic en un altre lloc, no? I a vegades quan tornes i dius, vale, com t'asseus un moment sense fer res, a mirar uh-huh. un moment contemplatiu, no dius, vale, crec que va més per aquí la cosa que l'altre.
1: Clar. Uh-huh. Sí. De fet, en aquest disc parles del pas del temps, de la memòria, l'espiritualitat, doncs sorgeix aquesta necessitat d'explorar tots aquests temes i de parlar-ne, perquè suposo que més enllà de la feina musical que hi ha, també hi ha una part de vivència pròpia, no?, que et porta a experimentar i a moure't en tots aquests entorns.
0: Sí, bueno, la vida, no? Al final mm-hmm. ens passen totes aquestes coses i sí, per mi el que és el pas del temps, l'amor, no? Tot això que ho pugui aglutinar i fer d'això cançons, per mi és una part molt espiritual per mi, no? Uh-huh. Trobar aquest moment com per poder plasmar això i tenir com els meus espais íntims i després compartir després a l'escenari, no? Uh-huh. Com a manera més ritualitzada o alguna cosa així.
1: De fet, parlaves de compartir-ho, no?, amb la gent que ve a veure't als concerts o les trobades que fas. Com apliques justament doncs, aquesta cosa que potser en el moment de creació era més íntim i ara ho comparteixes amb la resta? Com els fas partícips als oients i a la gent que et visita?
0: Doncs, sobretot, agraint un montón, no? Mm-hmm. L'altre dia estava fent un concert i feia molt que no en feia cap i de cop estava ja sentat a l'escenari del rotllo... Ostres, que raro, perquè això sempre ho faig a casa sol, no? Mm-hmm. I de cop estava compartint i vaig dir, que guai, com això que valoro tant, poder-ho ensenyar i que estigueu aquí davant meu. Clar. Vosaltres, no? Gent coneguda, gent desconeguda... I sempre intento agrair, no, a la gent que ve als concerts i bueno, intentar fer una mica de feedback, mm-hmm. que a vegades funciona més, menys, depèn de l'ambient, no? Però sobretot agrair. Mm-hmm.
1: Com tens l'agenda ara mateix, en l'horitzó més proper, tens algun concert tancat, alguna coseta que es pugui explicar?
0: Tinc un parell de concerts, just aquest divendres, tinc un concert a Sabadell, mm-hmm. al pub The Wild Geese, a les 11 de la nit, en format solo, i després tinc un el 8 de juliol a la Garriga, al casino.
1: Molt bé, doncs tothom convidadíssim i mirant també cap al futur, en quins projectes o en quines coses, si no és un projecte concret, en quines coses t'agradaria experimentar o trobar o analitzar o investigar d'ara cap al futur?
0: Ostres, doncs moltes coses. Rumio moltes coses últimament, però ara mateix a la vista el que tinc és... bueno, tinc un projecte amb uns col·legues que fem versions, bueno, té un, és un grup de rock i fem versions i tenim alguns concerts i és un món que m'agrada molt experimentar, més rockero i guitarres elèctriques i tot. Després estic amb el Marc Vilajoana, cantant, ballarí i actor, que tenim alguns concerts a partir del setembre i que també fem col·laboracions plegats i tot. I després, per altra banda, crec que aquest estiu, bueno, porto ja un temps rumiant de fer un disc instrumental de guitarres i guitarres diferents, que tinc unes quantes.
1: Molt bé.
0: Així que més o menys aquests tres fronts són els que tinc a la vista.
1: Molt bé. Doncs, Joel, moltes gràcies per estar avui amb nosaltres. Qui et vulgui escoltar o et vulgui trobar o saber doncs, justament aquesta agenda que vas preparant, on et poden trobar?
0: Podeu seguir-me per Instagram, de moment és la pàgina que tinc, joelcarro.music, i després per escoltar la meva música a totes les plataformes possibles, Joel Carro, ja ho trobareu.
1: Molt bé, doncs per acabar demanarem que ens regalis una mica de la teva música. Amb què acabarem aquesta entrevista?
0: Doncs mira, acabarem amb un tema que és l'única versió del disc, però que m'agrada molt, molt tocar sempre i que porto anys tocant, que és En el Lago, que és una versió d'un grup dels 70, 60, 70 d'aquí a Espanya, que es diu en Triana.
1: Molt bé. Doncs gràcies, Joel, i amb aquesta cançó acabarem. Gràcies per estar avui també a Premià Mèdia.
0: Gràcies.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya al ple i primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament, Pep Ripollès, no té cap dubte que la nova escola bressol municipal als Corriols estarà a punt pel curs vinent perquè la nova empresa adjudicatària de les obres ha garantit que així serà i perquè, de fet, segons ha explicat, la nova adjudicació ja s'ha tramitat justament de tal manera perquè això sigui així. Ripollès, en declaracions a Premià Mèdia, aplaudia com s'ha reaccionat després de la rescisió del contracte amb l'anterior adjudicatària.
2: Valoro molt positivament el fet que s'hagi fet aquest canvi de la manera que s'ha fet i de la velocitat que s'ha fet, perquè aquestes coses de licitacions ja saps que tenen els seus tempos i les seves maneres de fer. Nosaltres estem preocupats simplement per complir terminis i amb aquesta nova adjudicació de la manera que s'ha fet complim els terminis, per tant estem relativament tranquils de com està evolucionant i com funciona això i ens han garantit que tindrem en data l'escola Bressol en marxa. Per tant, tranquil·litat i deixar-los treballar i que s'acabi ja l'obra en temps i forma.
1: Recordem que la setmana passada va transcendir que els problemes financers de la primera empresa encarregada dels treballs havien provocat l'aturada de les obres i que finalment l'Ajuntament va optar per rescindir el contracte i contractar una altra empresa a través d'un procediment negociat. Des de l'equip de govern es conserva la confiança absoluta que els terminis es compliran, però l'oposició al grup socialista s'ha mostrat escèptic i ha acusat el govern d'haver amagat la informació i d'haver enganyat les famílies donant dates que no es podien complir.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Premià Mèdia, informació.
3: Quatre-cents competidors s'han donat cita al campionat de taekwondo Vila de Premià. Des de l'organització, Toni Avellaneda ha explicat que el campionat premianenc s'està consolidant com una cita on els taekwondistes vinguts d'arreu aprofiten per gaudir dels seus primers combats. I també és important pel mateix Gimnàs Avellaneda, que aprofita per rodar els seus competidors més inexperts.
4: Muchos alumnos de la escuela que no pueden ir a competiciones fuera de aquí de Cataluña o no tan oficiales que puedan participar en este campeonato.
2: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
5: El dilluns 29 de juny està previst que comencin les obres de perimetratge i tancament del recinte, on es faran les obres de la nova escola Mar Nova. I el 15 de juliol es faria un acte simbòlic per solemnitzar l'inici dels treballs. Ens ho deia la directora Magda Roman divendres, l'últim dia del curs escolar. Es preveu que la nova escola no sigui una realitat fins d'aquí a dos cursos, temps durant el qual les classes s'hauran de conviure amb les obres, per bé que en dos espais ben diferenciats, perquè el nou edifici es farà allí on ara hi ha el pati. Escoltem Roman, que expressa alegria, però també prudència.
6: Després de 18 anys que a l'escola estem en mòduls, finalment començaran les obres. Si es fa, perquè l'Ajuntament hi ha posat tot tota la carn a la graella, perquè si fos pel departament no estaria fins aquí 10 o 12 anys. Però fins que no veiem la màquina excavadora, ho celebrem amb la boca petita.
5: Avui l'alcalde Rafa Navarro ha parlat d'aquest acte simbòlic de col·locació de la primera pedra com d'un acte senzill per escenificar que tots som el mateix vaixell.
7: Serà per posar una primera pedra a la qual li han de seguir moltes més de manera immediata. Però no serà ni una gran festa, ni serà un paripé, serà simplement una constatació de que les obres realment comencen, que tots estem al mateix barco i que per fi doncs, visualitzem una ruta, diguem, constructiva clara.
5: Dijous s'ha de celebrar una nova trobada de coordinació de l'Ajuntament, l'escola i l'empresa constructora d'Aro. Aquest cap de setmana que ve se celebra la Festa del Comerç de Premià de Mar, Revolució del Comerç Fest, que ja era una versió retocada de l'antiga Shopping Night. Els vespres i nit de divendres 26 i dissabte 27 de juny, la part central de la Gran Via i Jacint Verdaguer, i sobretot la plaça dels Països Catalans, s'ompliran d'activitats lúdiques i gastronòmiques i les botigues participants tornaran a muntar parada al carrer i a oferir-nos els seus articles dissabte fins les 12 de la nit. Hi haurà un espai gastronòmic a la plaça dels Països Catalans, amb nou establiments de restauració. I tot plegat s'acompanyarà d'oferta musical, tant divendres com dissabte, en un escenari en aquesta mateixa plaça i també a Jacint Verdaguer amb Marina. En el marc d'aquest vessant musical de la Festa del Comerç, es farà la nit de Premià Mèdia, un petit festival de música de quilòmetre zero que tindrà lloc a Països Catalans la nit de dissabte, amb els artistes Eloi Salat, Juno Sibling, Fumi Suzuki and the Loopers i el DJ Cruz. La Revetlla de Sant Joan ha aconsellat habilitar alguns dispositius especials en matèria de mobilitat i transports públics. Renfe ja ha reforçat aquest cap de setmana el servei de Rodalies per atendre l'augment d'usuaris i la nit del 23 al 24 de juny ampliarà la capacitat dels trens que connecten Barcelona amb el Garraf i el Maresme. Així mateix, durant l'inici i el final d'aquesta jornada festiva, es mantindran intervals d'aproximadament 30 minuts entre els principals trens i s'activarà un dispositiu especial amb 86 vigilants addicionals. Pel cas específic del Maresme, Renfe preveu dos trens extraordinaris. Dimarts 23 es posaran en marxa dues sortides des de l'Hospitalet de Llobregat cap a Mataró, respectivament a les 11 i 9 minuts i a les 11 i 57 minuts, amb parades en totes les estacions intermèdies. A les carreteres, el Servei Català de Trànsit preveu la sortida de prop de 490.000 vehicles el dimarts 23 de juny i per això s'establiran carrils addicionals en sentit contrari a l'AP7 Nord i Sud i també a la C32 al Maresme. La festa major, la de Premià de Mar, comença a ensenyar la puteta aquests dies a la biblioteca. Manel Ferrer.
8: La biblioteca Martí Rosselló escalfa motors per la festa major amb dues activitats familiars de temàtica pirata pensades perquè infants i famílies gaudeixin de la lectura, la imaginació i el joc. La primera proposta serà Contes de Pirates, una sessió de narració oral a càrrec de Francesc Uller, que transportarà els participants a un univers ple d'aventures, tresors i personatges mariners. L'activitat tindrà lloc el 6 de juliol a 6:15 de la tarda i està recomanada per a infants a partir de 4 anys. Les inscripcions es poden fer a través del formulari web de la biblioteca. La directora de la biblioteca, Cristina Sánchez, explica que la proposta manté l'essència de les activitats de festa major i busca la participació activa dels més petits.
9: Una hora del conte especial i sempre ha de ser pirata. O sigui, és el dia que sabem que hem de buscar una hora del conte pirata. Però el que tenim segur és narració oral, escolta activa, que els nens han d'estar escoltant i sempre els fem participar i gaudir d'una estoneta en família.
8: L'endemà, 7 de juliol, a les 11, arribarà la Jocteca Pirata, una proposta familiar que permetrà descobrir i jugar amb una selecció de jocs a taula inspirats en el món dels pirates. L'activitat és gratuïta, amb aforament limitat, i forma part de l'aposta de la biblioteca per incorporar el joc com una eina més de foment cultural i de convivència familiar. Amb aquestes activitats, la Biblioteca Martí Rosselló dona el tret de sortida a un estiu ple de cultura, lectura i diversió en família.
5: I ara esports, Marc Rodríguez.
3: Amin Taxati i Marta Cerdà són els guanyadors dels 10 quilòmetres i Boris Vallès i Sònia Reguart s'imposen en els 5 quilòmetres de la cursa d'estiu de Premià de Mar. 800 corredors i corredores es donaven cita dissabte en la tradicional cursa premianenca que celebrava 28 edicions amb èxit de participació i amb dos circuits que transcorren pels carrers premianencs. Tot i l'onada de calor, les curses es van dur a terme sense problemes i des de l'organització els fondistes premianencs posen bona nota. La resta de podis, Marta Serrasí i Eric Guambrun quedaven en segona posició als 10 quilòmetres i Elías Pérez i Ana Ventura en tercera. I pel que fa als 5, Sergi Prats i Raúl Agudo tancaven el podi de la cursa de 5 quilòmetres masculina i Alba Barroso i Kate Hubb també pujaven als calaixos del podi en segona i tercera posició, respectivament.
5: Pel que fa al temps, continuem amb sol i calor intensa i no s'albira cap canvi en tota la setmana. Mínimes de 25 graus i màximes de 29.
10: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
11: Aquest 27 de juny...
12: Eloi Salat.
13: Quan ets petit et vols fer més gran, però quan et fas gran et vols fer petit.
12: Juno Sibling.
14: Els plors i l'escuma.
12: Fumi Suzuki.
11: Aquests seran els protagonistes de la nit de Premià Mèdia.
15: Se m'acaben opcions.
11: Una nit on la ràdio i la cultura es donaran la mà per celebrar els nostres 40 anys.
12: T'esperem el 27 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça dels Països Catalans.
11: Música en directe, ràdio i moltes sorpreses.
12: No t'ho perdis!
16: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a vxl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
0: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Informació.
8: La Creu Roja de Premià i Vilassar han posat en marxa un grup de dones en el marc d'un programa d'aquesta organització dirigit a dones en situació de vulnerabilitat social. Pel que ens diuen des de l'entitat maresmenca, es tracta d'un grup d'autocura i suport mutu que es troba cada dijous al matí per fer sobretot sessions de moviment conscient adaptat, però que també se servirà d'altres estratègies i que busca oferir eines per millorar l'autonomia, l'autoconfiança i la inclusió social d'aquestes dones, a més de propiciar aprenentatges, proactivitat i generació moderació de xarxa social. Per fer-ho, compten amb el concurs de diversos voluntaris que conduiran les sessions, entre les quals hi ha un coach, un psicòleg, una professora de ioga o una infermera. Com diem, el grup es troba cada dijous a partir de 11:45 del matí a la seu de la Creu Roja al carrer Osona de Premià de Mar. De moment, ja el conformen 5 dones, però si voleu participar, podeu trucar al 93 752 24 95.
17: Premià Mèdia. Informació.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: I ara anem a l'escola Voramar, a l'antiga escola Voramar, on els últims temps hi estan passant moltes coses, però resulta que no totes són com les hauríem volgut, com hauríem esperat. La setmana passada vam tenir notícies de les obres a l'escola Voramar que, com diem, suposaven un contratemps en la construcció o en la creació d'aquesta segona escola bressol municipal als Corriols. Per saber què ha passat exactament i què podem esperar de tot plegat, tenim avui als estudis la regidora d'Educació, Elisenda Busquets. Bon dia, benvinguda.
2: Hola, bon dia, gràcies.
1: Abans que res, explica'ns, sisplau, què ha passat i com s'ha viscut des de l'àrea d'educació.
2: Bé, el que ha passat és que durant un cert temps, unes setmanes, per un motiu de fallida de l'empresa constructora que estava treballant, doncs van plegar, diguéssim, i a partir d'aquí, doncs, el que estava clar és que havíem de buscar una alternativa, i una alternativa que fos viable i que fos coherent amb el nostre discurs de que això, que el mes de setembre aquestes obres haurien d'estar acabades i que l'escola podria estar en funcionament, val? Aleshores, des de l'alcaldia, des de serveis tècnics, es va treballar per trobar una empresa que es pogués fer càrrec d'aquestes obres, és a dir, que pogués reemprendre aquestes obres amb el compromís signat de que aquestes obres s'havien de fer en un termini, val? Perquè evidentment, doncs, la finalitat, l'objectiu final és que això al setembre funcioni i, per tant, doncs, si entrava aquesta empresa era amb aquest compromís. Finalment, doncs, es va aconseguir que aquesta empresa es comprometés a fer aquestes obres amb, bueno, crec que són unes 10 o 11 setmanes, crec que és, i a partir d'aquí, doncs, que nosaltres, doncs, disposéssim de temps per poder equipar l'espai i perquè tot estigui a punt perquè al mes de setembre els infants i les famílies, doncs, puguin gaudir, puguin tenir l'escola dels Corriols.
1: Mm-hmm. I ja s'ha tramitat i formalitzat el traspàs, podríem dir, d'una empresa a l'altra. Això està fet, ja?
2: Sí, sí, de fet ja estan treballant. Des de la setmana passada ja hi treballen. I també dic que paral·lelament també hi havia el tema de l'adequació del pati i mentre no hi ha hagut obres en l'interior, sí que han continuat les obres en el pati. Per tant, també s'ha avançat en aquest sentit. I ara, des de fa dues, aquesta és la segona setmana, doncs ja s'hi està treballant i bé, segueix el compromís. Aquesta empresa, doncs, evidentment treballarà durant el mes d'agost. Sí que les faran dobles torns per poder... I jo tinc confiança plena en que, bueno, és que s'ha signat un compromís i que aquest compromís, doncs, es complirà.
1: Molt bé. Ens dius que les obres haurien de deixar marge per equipar el centre. De quants dies o setmanes estem parlant? Quin temps hauríem de tenir perquè l'1 de setembre hi hagi escola i equipament?
2: Bé, jo entenc que per l'equipament, evidentment, nosaltres ja hem fet comanda de tot el que es necessita, doncs, per el mobiliari, el material fungible, evidentment, tot això ja està encomanat i està esperant en el moment en què això es pugui traslladar. Jo entenc que això... És a dir, el que és equipar les estances, això en una setmana es fa, vull dir, amb treball una mica intens, però es fa perfectament. Per tant, jo crec que tindrem marge per fer-ho i, evidentment, i si falta alguna cosa, però jo crec que ja està tot demanat i, de fet, estan a l'espera de dir, bueno, doncs ens ho podeu portar tal dia. És a dir que, bueno, jo crec que tindrem marge i que estarà tot equipat.
1: El contratemps del canvi d'empresa, diguéssim, suposa alguna alteració pressupostària? O ens mantenim dintre de les previsions econòmiques que teníem amb aquesta reforma?
2: Bé, jo crec que ja hi havia les previsions econòmiques, però el fet d'haver hagut aquest canvi, evidentment, doncs, fa que l'obra encareixi, doncs, no? Una mica més. Però en qualsevol cas, jo crec que és algun tema que està controlat i que no té per què interferir en res.
1: Potser caldrà fer per això una modificació de pressupost, en aquest sentit.
2: No ho sé, en aquest moment no t'ho puc contestar perquè no ho sé.
1: D'acord. També se'ns ha dit des de Serveis Territorials que ara mateix estaríem al 30% de l'actuació de reforma del Voramar. Clar, veiem que en els mesos que s'ha treballat s'ha fet un 30 i ara, en molt menys temps, s'hauria de fer un 70. I això, bé, pels que no hi entenem, eh?
2: No, jo tampoc no vull entrar en aquests percentatges perquè no ho desconec. Vull dir, a nivell tècnic no sé si que es van fer aquestes declaracions i que es va dir allò del 30%. Jo no he parlat amb el tècnic de Serveis Territorials. Jo el que veig és que l'obra va endavant, que es va fent i que confio, com he dit abans, que això estarà.
1: Molt bé. Ja ens expressa l'Elisenda aquesta confiança plena, ha dit, i a més diu que hi ha un compromís signat amb aquesta nova empresa que es compliran aquests terminis. Per tant, esperem que sigui així, però també esperàvem que fos així amb l'altra empresa i no va ser així. No hi ha un pla B?
2: En aquest moment jo personalment i ni l'equip de govern contemplem aquest pla B perquè no estem en aquest escenari. Val? En el moment en què, si això s'esdevingués... tant de bo que no, estic convençuda de que no serà així, ens plantejaríem un escenari, però en aquests moments no ho ens hem contemplat.
1: Molt bé, doncs continuem a l'escenari A, el bo. Ahir, dins d'aquest escenari, es feia el sorteig que determina doncs, amb quin ordre entraran la canalla que o les famílies que s'han preinscrit a un centre, Gafarrons, o a l'altre, que és els Corriols, quan funcioni, que l'1 de setembre ha de funcionar. Passava una cosa, m'atreviria a dir que històrica, vaja, segur que és històrica, tot i que no ho hem pogut comprovar amb tots els ets i uts, que és que per primera vegada que nosaltres recordem hi havia més places que famílies preinscrites. Per una, hi havia... tenim 188 places disponibles i hi havia 187. Per tant, i dins encara de l'escenari A, per aquest costat sí que tenim notícies immillorables, perquè després de tants i tants anys veient com quedaven famílies fora de l'escola Bressol Municipal, ara fins i tot en sobra una plaça.
2: Sí, la veritat és que jo crec que és, aconseguim una fita important en tot això, no? I sobretot una fita per totes les famílies de Premià de Mar que, com bé dius, des de fa molts anys estaven esperant, no?, poder portar els seus infants a la Bressol. Sí que és cert, jo també penso que és un moment molt important i que... desconec els anys que fa que els nens, que només oferíem 74 places en els Gafarrons, però bueno, en qualsevol cas és un, jo crec que és un èxit. Jo personalment, quan vam dir, bueno, oferim aquestes 188 places, vaig dir, ostres, potser són moltes, no sé si realment arribarem, no? Perquè sí que és veritat que hi ha molta gent a premiar, hi ha molts infants, però també és veritat que la natalitat hi ha una davallada en la natalitat i el meu pensament era, ostres, bueno, doncs, deien, doncs, igual en lloc de fer 4 unitats de I1 n'haurem de fer 3 perquè no arribarem, no? I el cas és que, doncs, els números ens han donat, doncs, l'alegria de dir, ostres, no tan sols no arribem, sinó que podem acollir a tothom, que això és el més important, no? I tenint en compte, a més, que dintre d'aquests números hi ha algunes famílies que no són ni de Premià, no? Dic que, a més, podem acollir a tots els de Premià, i en aquest cas, i aquest any, i aquest curs, també algunes famílies, doncs, que han fet la preinscripció en el nostre centre.
1: Molt bé, fixa't, quina il·lusió que fins i tot puguem acollir famílies de fora de Premià de Mar. En el sorteig que comentem, podríem dir que les famílies afortunades, les que quedaven primer, anaven a l'escola Gafarrons i a mesura que anàvem avançant a la llista, anaven a les següents, ja quan s'omplia la Gafarrons, anàvem als Corriols. Per què? Que és millor l'una que l'altra?
2: No, evidentment no. Les dues llars d'infants, com ja vaig dir en el seu dia, tindran, cadascuna tindrà la seva direcció, això és així, però en la licitació s'explicava molt clar de que tot el tema pedagògic és únic, és a dir, tot el que siguin les normes d'organització i funcionament del centre, el projecte pedagògic, tot això, a la programació del dia a dia, tot el que siguin sortides, excursions, tot a nivell pedagògic, tot ha de ser el mateix. Per tant, hi haurà dues direccions, o més o direccions i coordinacions, i a partir d'aquí les dues han d'anar igual. Per tant, no és millor una que l'altra. És veritat que agafar rons porta molts anys de rodatge, és una bressol molt ben valorada per les famílies i pels infants, evidentment. Aleshores, doncs, bueno, no hi ha hagut un criteri de dir, ara els primers aniran a agafar rons per si un... No, vull dir, vam dir els primers els agafar rons, i a partir d'aquí, doncs, ja ordenem la llista cap als corriols.
1: Molt bé. Ara parlàvem, o parlava l'Elisenda, de l'externalització del servei de la gestió dels corriols. Si no ho tenim mal entès, la setmana vinent s'hauria de formalitzar el contracte ja amb l'empresa que ha superat, podríem dir, o que ha guanyat la licitació. Hem sabut, tot i que no s'ha formalitzat el contracte, que es formalitzarà amb la Fundació Pere Tarrés. Ens inspira confiança, aquesta institució?
2: Sí, és així. Vull dir, en la licitació van haver-hi tres empreses o tres fundacions quan es va... I la veritat és que Pere Tarrés ofereix unes garanties, sobretot a nivell pedagògic, que jo, evidentment, prioritzo, i, per tant, doncs, totes les garanties i tota la confiança perquè segueixin, perquè puguin iniciar aquest projecte, i sobretot que sigui un projecte que sigui continuista de l'altre, val? Vull dir que no sigui, ja començo de zero, no començo de zero, perquè tu t'estàs coordinant amb la nostra municipal, amb la d'Escaferrons.
1: Molt bé. Aquesta és la situació que tenim ara mateix respecte del projecte, del projecte tan i tan il·lusionant de la segona bressol municipal a Premià de Mar, l'escola Els Corriols. Abans d'acabar, saltem a una altra escola on també hi passen coses il·lusionants i engrescadores. La setmana que ve s'acaba el curs escolar i en una escola que actualment és de mòduls prefabricats de Premià de Mar, i han de començar a passar coses ja sobre el terreny, pols, totxanes, paletes. Tenim una previsió ja de quan començarà a passar això, fins i tot si es farà algun tipus de convocatòria institucional per tallar la cinta?
2: Bé, la setmana que ve hi ha una altra reunió, ja n'hi ha hagut diverses, amb l'empresa constructora i també amb la direcció de l'escola, perquè, evidentment, com dius, això ocasionarà una sèrie de modificacions o d'adaptacions, que al final, com jo dic, tot això, mentre s'estigui construint l'escola, al final serà també un aprenentatge pels nens i nenes. Vull dir que de tot se n'aprèn, s'ha de buscar la part positiva, i a partir d'ara, per quan acabin ara l'escola, sí que ja s'han començat a fer... vull dir, per exemple, s'ha anat en els in situ, des de serveis tècnics i des de medi ambient, a l'escola per veure tot el tema de tot el tema exterior, no? Des de què passa amb els arbres, quin tipus d'arbres s'han de conservar, com i de quina manera. És a dir, que això ja es va fer la setmana passada, crec que hi va haver una trobada en allà mateix, in situ, i aleshores doncs, decidir veure com es fa, i després decidir com s'ha de fer tot el tema del tancament, no? O de l'aïllament del que seria l'obra i del que és l'escola, perquè evidentment l'escola continuarà allà on està, durant el temps que duri les obres, però bueno, tot va endavant. Em pregunta si es farà algun acte, no n'hem parlat encara, però bueno, és possible. També és una altra fita molt important, no? Perquè aquesta sí que porta 10-12 anys, exactament, llavors. I a més, hi ha molta gent implicada en aquí, no? Perquè hi ha passat molta gent, no? Hi ha passat aquest govern, han passat d'altres, hi ha passat associacions de famílies, i crec que també... si la bressol té un moment històric, la Mar Nova també és un moment doncs, molt important per tota la trajectòria que hi ha hagut.
1: Més enllà d'aquest gest institucional que es pugui fer o no, però hi ha una data en què apareixen aquests senyors, diguem, amb el cabàs de les eines i les excavadores? No sé si han de venir excavadores.
2: Bueno, jo crec que ara, a partir de que acabin els temps a l'escola, ja es començaran a fer... Han de fer tot el tancat, no? Han d'encerclar sí. l'escola i han d'aïllar tota la part que s'ha de, bueno, que s'ha de treballar, que s'han de fer els fonaments. Per tant, doncs, però si no comencen ara a fer-ho, jo crec que al setembre s'iniciarà. Però jo diria que tot el tema de l'aïllament es farà ara.
1: Ah, perquè aquest estiu hi haurà treballs.
2: Perquè aquest estiu hi haurà feina, sí. Sí, sí,
1: que
2: sí,
1: siguin
2: sí.
1: aquests preliminars sí, de tancament sí. i no sé... Del
2: sí. Fons... sí, sí, per això s'ha començat amb el tema extern del tema d'aquests arbres, de què fem amb tot el que tenim aquí.
1: Molt bé, doncs estarem molt pendents de què passa al barri de Can Pou aquest estiu. Elisenda, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies a vosaltres.
3: Els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.
5: Yeah. I've been thinking a lot.

0: Estàs escoltant? Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: La confecció del Reglament Municipal d'Habitatge, que entre altres coses ha de regular l'assignació dels pisos de lloguer subvencionat de l'antiga fàbrica de pijames, ha generat un debat ideològic entre els grups polítics al voltant dels criteris que haurien de manar a l'hora de concedir ajuts municipals. La passada setmana tenia lloc una nova trobada per continuar negociant aquest reglament i posteriorment han estat fins a 3 els grups municipals que han expressat objeccions al plantejament del govern i han criticat els criteris de les bases. El primer va ser el de Crida i després ho han fet Ciutadans i el PSC. El portaveu taronja, Josep Maria Cano, diu que troba a faltar en la proposta l'element social i la portaveu socialista, Luz Cánovas, afirma directament que el topall de renda mínima que estableixen les bases deixa fora les classes més necessitades d'habitatge i que, de fet, deixen fora la majoria de veïns del barri.
3: I el que no veig amb aquestes bases és cap tipus de preferència social. Sincerament, parlem de rendes de 35.000 euros, no estem parlant de persones amb una necessitat d'habitatge urgent, sinó estem parlant de tenir un habitatge assequible pels joves, que està molt bé, però que no és el que es va vendre al principi.
4: Creiem que el valor que s'aplica a la renta mínima que s'ha de tenir per accedir a aquests ajuts és molt elevada. Vull dir, partem d'un mínim que la majoria de veïns i veïnes de Premià, evidentment, no tenen. Llavors es quedarien fora. Pretendre que un jove, per poder accedir a aquest pis, guanyi un brut anual de 32.000 euros, jo crec que estem molt fora de la realitat. Si apliquem aquests ratis, jo crec que la majoria de veïns i veïnes d'aquest barri, que estan per sota els sous de la mitjana de Catalunya, ningú podrà anar a viure al seu barri. Nosaltres no creiem que diners públics de l'Ajuntament hagin de subvencionar persones que tenen suficients recursos com per pagar-se un lloguer normal, no? Normal entre cometes, perquè no hi ha cap lloguer normal ara mateix, però sí creiem que aquesta subvenció municipal ha d'anar per aquelles famílies i aquelles persones que el seu salari no els permet accedir a un lloguer normal.
2: Des de l'equip de govern, l'alcalde Rafa Navarro hi deia la seva al parlar a l'alcalde, que defensava que procurar recursos habitacionals per als veïns més vulnerables no treu que es pugui actuar per garantir habitatge a una classe mitjana que en molts casos actualment, malgrat tenir ingressos, ha de marxar de Premià de Mar perquè no es pot permetre un pis a casa seva.
5: Nosaltres el que estem fent a la fàbrica dels pijames és possibilitar que persones que tenen feina i que puguen aportar un nivell d'ingressos mínim puguin accedir a l'habitatge sense haver de marxar de Premià. No es tracta de pisos socials que la gent té al cap, no? Pisos d'ajuda oficial, ja els tenim aquests i anem incorporant pisos per poder ajudar a famílies vulnerables. Aquest és un parc d'habitatge. Aquest és una col·laboració público-privada que ens permet allò que ha estat anul·liat últimament, que és ajudar la classe mitjana. Les meves filles, les teves filles, una parella gran, que tenen possibilitat de justificar ingressos, però no els suficients com per poder assumir un lloguer amb els preus que hi ha actualment al mercat. I el que fa l'Ajuntament és posar una capa d'ajuda per impedir que aquestes famílies que tenen ingressos, però que no els hi dona per poder tenir un lloguer digne a Premià de Mar, es puguin quedar a Premià de Mar. I clar, això xoca davant de la ideologia de que això ha de ser només per qui no té cap tipus de recurs, o xoca potser amb la ideologia de que això no s'ha d'ajudar ni s'ha de tal, perquè cadascú s'ha de buscar la vida. Nosaltres estem en aquest terme mig.
2: Malgrat el debat que s'ha obert entre grups polítics, Navarro va assegurar que el reglament estarà a punt perquè les claus dels pisos de la fàbrica de pijames puguin lliurar-se aquest mateix estiu a les famílies beneficiàries.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: Aquest dissabte, dia 20, hi ha la nova cursa d'estiu de Premià de Mar, la popular, la de sempre, la que en fa 28. Atenció, corredors, corredores, amics, amigues, 5 i 10 quilòmetres. És ja una tradició completar-la i gaudir-la, sobretot. S'ha avançat algunes setmanes, per la calor, sobretot, que comença a fer caloreta, i corre aquests 5-10 quilòmetres amb segon...
4: Els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: El mercat de lloguer a Catalunya ha canviat profundament arran de les últimes lleis per contenir els preus i protegir els llogaters. Per entendre com afecten aquests canvis al nostre dia a dia i resoldre els dubtes més freqüents que podem tenir, parlem amb l'Oriol Contreras, tècnic de l'Oficina Municipal de l'OMIC, de la Informació al Consumidor, l'OMIC, benvolgut a la ràdio.
2: Moltes gràcies.
1: Per començar i posar-nos una mica en context i per saber quina és la situació que tenim actual del lloguer en el municipi i bueno, quins són els principals problemes, ens pots explicar què es troben avui en dia els veïns i veïnes que busquen un habitatge?
2: No cal que ho descobreixi jo, doncs que tenen dificultat, un, en trobar habitatge, i dos, en que el preu s'ajusti a una butxaca, no? que sigui compatible, és a dir, que puguin arribar a pagar-ho. És a dir, falta d'habitatge i el preu. I això és el que les administracions doncs, es dediquen a regular. No? Evitar aquest preu per sobre del que la gent podria arribar a pagar i que hi hagi més habitatge en el mercat, no? Que això fa, evidentment, que baixi el preu i que també hi hagi més opció a accedir-hi. Jo quan estudiava dret, me'n recordo que podies escollir matèries, d'acord? I jo no agafava el laboral i no agafava el tributari de les gestories, o la, per què? Perquè hi havia una tendència a anar actualitzant-se sempre les lleis. Cada any hi havia una normativa nova. I jo què agafava? Dret civil o agafava, per exemple, el dret d'arrendaments urbans, perquè era bastant estàtic. Doncs veto aquí, que no para d'actualitzar-se, que no para ara últimament, no? D'anar fent pedaços. A més, hi ha una llei d'arrendaments urbans que no la, diguéssim, no la modifiquen en total, sinó que van fent pedacets. No? Ara ve parlar del preu, ara ve parlar dels límits, ara ve parlar de que farem més pisos, ara ve parlar dels grans tenidors, que ho comentarem, i aquests pedacets realment dificulten. Llavors, què passa? Que fins i tot ara va haver-hi una aprovació d'una llei a principis d'any que deia que es prorrogarien 2 anys més, no? Als contractes que vencien, i durant 3 mesos va estar en vigor, va arribar al Congrés dels Diputats i es va votar que no. Llavors, què tenim? De part de que hi ha multituds de lleis i, per tant, multituds de contractes firmats en èpoques diferents i que se'ls aplica una llei diferent, tenim aquests darrers 3 mesos on algú se li va renovar el contracte. Tu imagina't, algú se li va renovar el contracte per 2 anys més, va arribar el mes de març, el Congrés va dir que aquesta llei no es podia aplicar, o aquest apartat de la llei, què fem amb aquesta gent que durant 3 mesos s'han estat renovant els contractes? Bé, doncs el que et vull dir és que hi ha molta legislació, que està complicat, però que aquests són els temes que s'intenta lluitar.
1: I comentaves que les lleis estan en constant canvi. En quins termes ens trobem ara? Quins són els paràmetres?
2: Ara el que tenim, i sobretot on vivim, que és el Maresme i en aquest cas a Premià, és la que se'n diu la contenció de preus. Vale? S'ha aconseguit, sobretot des de Catalunya, fer unes zones en les quals els preus no poden pujar. Ara parlarem de les condicions i en quines condicions. I el que no crec que s'hagi aconseguit i que costa moltíssim és que hi hagi, evidentment, més habitatge. Per tant, la problemàtica que té la gent avui en dia quan té que no només contractar de nou, sinó renovar un contracte, que tu estàs vivint en un contracte de lloguer i se't renova, és sobretot el tema preu. Ara està molt perseguit, sancionat, fins i tot, no complim la normativa sobre aquest límit de preu.
1: Clar, i comentaves que aquí cada cop bueno, més municipis catalans també, incloent-hi el municipi de Premià de Mar, estan declarats com a zones de mercat residencial tensionat. Què suposa exactament aquesta declaració a la pràctica per a algú que vol llogar un pis?
2: T'ho explicaré a més pel qui també té un pis i se li renova actualment. Són tant els que volen accedir com els que se'ls renoven. Pues, si tu tens un contracte de lloguer que has estat pagant una renta durant els darrers 5 anys i ara se t'ha de renovar, no es pot augmentar, o sigui, se't renovarà el contracte i no es pot augmentar la renta més enllà del que se t'ha estat cobrant durant els darrers 5 anys. Però no només a tu, sinó que ara passo a la segona part. També el que vingués de nou. Imagina que et diuen, pues, tu no et vull renovar el contracte, però està cobrant 1.000 euros durant els darrers 5 anys, 1.000 euros al mes, però tu no te vull renovar, no? que algun arrendatari pensarà, ah, esclar, ara si limitem el propietari que pugi la renta pues a 1.200 no pot, ha de fer aquests 1.000, no?, que estava cobrant fins ara, doncs se n'anirà un altre inquilí. No, perquè llavors aquí està la segona part. Els nous arrendataris diran què es pagava en aquest contracte durant els darrers 5 anys? 1.000 euros. Doncs vostè no em pot cobrar, tot i ser un inquilí nou i un contracte nou, més enllà dels 1.000 euros i a l'IPC, val? Aquest petit increment. I d'aquí no es pot augmentar. I encara diré més. Aquí hi ha una diferència entre si el propietari és petit o gran tenidor. És un concepte que es fa servir molt darrerament, perquè la normativa així ho diu, i s'ha d'explicar. En zones tensionades, el propietari no pot tenir més de 5 propietats. Bueno, sí que es pot tenir, però si les té, llavors és un gran tenidor i té unes condicions diferents. En zones no tensionades serien 10 propietats. Què passa si ets un gran tenidor? Que el límit que et posa la llei de posar el preu, val, ja no és només el dels darrers 5 anys, sinó que has de complir amb un índex que la Generalitat, en la seva web d'habitatge, té establert, no?, té fet els seus estudis per tenir aquest índex de límit. Llavors, aquest gran tenidor no pot superar ni l'índex ni pot superar els darrers, la renta dels darrers contractes. Si ets un petit tenidor, t'has d'estar a la renta dels darrers 5 anys. Si ets un petit tenidor, imagina quantes circumstàncies hi ha. Si ets un petit tenidor i és el primer dia que poses en lloguer el teu pis, comences ara, no tens una renta anterior amb què comparar. Llavors, què t'has de fer? Com a límit, a l'índex de la Generalitat. Vale? Si recapitulo, si ja ha estat aquest contracte funcionant durant uns anys, no es pot renovar o no es pot fer de nou amb una renta superior a la que ha estat cobrant fins ara. Si és nou, el límit està ja no amb la renta anterior, sinó amb aquest índex de la Generalitat.
1: Molt bé, i malgrat el que has comentat abans, de que qui vulgui llogar un pis, si és un nou arrendatari, pot... un nou inquilí pot demanar que no sigui superior la quota en el anterior que hi havia ell. Això jo crec que molta gent no ho sap i s'aprofiten els que lloguen els pisos d'augmentar el preu d'aquest pis.
2: Evidentment, molta gent no ho sap i aquí la gran dubte que se'm pregunta moltes vegades és com pots saber si tu vas a un pis nou. Bueno, la llei el que diu és que si és a través d'un API, d'un agent de la propietat immobiliària, ha d'indicar en l'oferta el preu que s'estava cobrant fins ara. Em pots preguntar, i com sé jo que el que diu és cert? Val, d'acord, no li podem exigir, que podríem dir-li, ensenyi'm vostè el contracte anterior, perquè hi ha una sèrie de dades que no té per què ensenyar-me, però tots sabem que quan un contracte de lloguer és legalitzat, és com diu la llei, ha de tenir la fiança dipositada a l'Institut Català del Sòl. I en allà sí que podem consultar. Escolta, quina és la fiança que hi havia dipositada? I sapiguem quina és la fiança, sabrem quina és la renta. Això sí, hem d'investigar. S'entén que si hi ha una transparència en la contractació, el que està oferint aquest contracte de lloguer ja hauria de dir-nos, no? Si no ho fa, això és sancionable, i això és denunciable. I això pot anar a l'usuari, al ciutadà, a l'Oficina del Consumidor o a l'Agència Catalana de l'Habitatge. Però, esclar, a veure, al final, no diria duros a quatre pessetes, però ens estan venent alguna cosa que al final és complexa, perquè com puc jo denunciar, o quin sentit té jo denunciar un propietari d'un pis de lloguer que jo començo ara i que tinc estar 5 anys convivint? Som dos parts amb un contracte propietari, inquilí, ara pues, arregla'm això, ara em passa allò, i jo l'he denunciat. Jo penso que el tema de la denúncia està fet més pels grans tenidors i els fons voltors. Sí. Llavors, si tu tens un edifici sencer on estàs posant unes rentes que no són les que toquen, denunciem-ho i, entre cometes, ens carreguem aquest gran fons. Però amb una relació de particular, quasi bé de particular, no m'hi posaré. És molt difícil posar-se a denunciar. Per tant, més val que hi hagi una transparència inicial i que tots tinguin bones paraules, perquè si ja comencem amb mal peu, malament.
1: Clar. Després és més complicat ja posar-hi una
2: solució. Qualsevol cosa. Ah, se m'ha trencat l'extractor, se m'ha... la caldera no funciona. Sí, però tu m'has denunciat.
1: Clar.
2: A part que saps que de 5 anys següents no et tornaré a renovar. Al final, la balança entre propietari i arrendatari mai ha estat equilibrada. No crec que ho estigui mai. Tu només t'agafes un contracte de lloguer i algú que visqui de lloguer s'agafi el seu contracte i de les 20, 30 o 40 clàusules, 29 o 28 són obligacions de l'arrendatari. Una és la del propietari, que és deixar-te estar vivint a canvi de pagar, ja comencem. Vull dir que no està mai equilibrat.
1: Bueno, per això també comentàvem una bona informació, una bona transparència des de les immobiliàries. I anem a comentar aquest canvi que va haver en el 2025, que les actualitzacions anuals de la renda ja no es feien des de l'IPC, amb l'IPC, sinó que es regeixen per l'IRAP, que és un indicador estatal.
2: Sí, han volgut fer un índex una mica més ajustat potser a la realitat, perquè l'IPC al final agafa molts factors, molts elements macroeconòmics que potser no són tan adequats, no, a l'índex de lloguer, que més o menys es mouen per allà, però potser és una manera de contenir una mica més si hi ha un increment de l'IPC, perquè, jo què sé, de sobte hi ha una guerra, i pugen els preus de la benzina, puja el preu del pa, etcètera, etcètera, etcètera, no influenciï tant en l'increment que anualment cada contracte, no, doncs se'ns aplica. I aquest índex està calculat també a la web d'habitatge de la Generalitat i es pot consultar allà.
1: I és públic per tothom.
2: Sí.
1: Molt bé, és a dir, que diríem que realment sí que ha ajudat aquesta frenada de preus.
2: Jo crec que sí. La prova més clara és que, per exemple, a Premià de Mar, si jo estic ara vivint de lloguer i pago 1.000 euros i se m'acaba el contracte, sé que el nou contracte no serà més enllà del 1.000 euros més l'índex. I això, fins ara, no ho teníem.
1: Clar.
2: Fins ara, s'acaba el meu contracte de 1.000 euros i si ve el propietari em diu, pues et vull cobrar 1.200 o 1.300, pues si t'agrada bé i si no, agafes la maleta i te'n vas. Amb això ho hem aconseguit. També que el que entra en un contracte nou, pues clar, segueix el problema estant en que estem a un punt on els contractes eren tan cars, els contractes de lloguer són tan cars, 1.900, 1.200, 1.300, que ho hem contingut, però és que ho hem contingut tard. Teníem que haver-ho contingut quan estaven a 800, per fer-ho així gràficament, que la gent ho entengui. Per tant, sempre tard i malament, però, home, més val això que no ara que segueixin augmentant-lo. Ho han contingut durant aquest temps que duri aquesta legislatura o que duri aquesta llei, perquè aquí 4 dies agafen. I com deia al principi de l'entrevista, canvien la llei i torna't a estudiar.
1: Clar. Creus que si no s'haguessin contingut, seguirien pujant aquests preus?
2: Sí, jo crec que sí. Segurament no tothom, els propietaris, però és possible que sí. Per tant, això sí que s'ha aconseguit.
1: Bueno, molt bé. I tens algun consell o alguns passos a seguir per la gent que ens estigui veient, que pugui seguir servir d'ajuda?
2: Com sempre, amb tot clar, jo parlo de temes relacionats amb el món del consum, és pues, venir-se a assessorar, perquè l'Oficina del Consumidor no només està per reclamar, també estem per assessorar. Però també hi ha els professionals, tots els APIs, que no són només en concret que t'està intentant llogar el pis, sinó un altre. És a dir, assessorar-se, informar-se, perquè el que sí que és cert és que cada cop és més complicat. I ja sempre ho ha sigut complicat. I sempre ha sigut complicat també comprar un pis i fer una hipoteca, però la gent es llançava i vinga, sense assessors, no? O sigui que sempre és bo assessorar-se. Aquest matí tenia una consulta d'una persona que estaven fent una compra-venta i de l'altra banda li deien, pues, augmentarem més la renta, perquè el preu de la venda, perquè així tindré jo accés a una hipoteca, després ho manegarem amb una factura d'honoraris i tal. I em pregunta, tu creus que és correcte? Dic, pues això s'ha de mirar. Però fas bé de preguntar-ho, però fas bé, o hauries de fer més bé d'assessorar-te més. Perquè si no diràs que sí, signaràs, igual que un contracte de lloguer, i després vindràs a reclamar, i llavors ja és més complicat.
1: Clar. Doncs no sé si vols afegir alguna més, alguna informació, alguna dada que ens haguem oblidat.
2: Bueno, és que dels contractes de lloguers estaríem parlant largo i tendido, perquè, insisteixo, ara estem parlant de la llei actual, però és que portem moltes modificacions de lleis. Llavors ens trobem en moltes situacions i la gent ens en ve molt a premiar, a consultar, i nosaltres, dintre de la mesura que podem, perquè és complicat, doncs intentem resoldre. Per tant, sobretot, consultar i intentar informar-se.
1: Creus que, parlant des del punt de vista de la llei, estem en el millor punt? O podríem...
2: No és que estiguem... El millor punt, no ho sé. Perquè això seria com haver assolit l'èxit, i jo crec que no. Estem millor que fa un temps? Possiblement.
1: Bueno.
2: Ho dic així, amb la boca petiteta.
1: Possiblement, sempre es pot millorar, clar
2: sempre,
1: que sí.
2: Sí.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Oriol, per haver-nos ajudat a entendre millor com funciona el nou marc legal del lloguer i quins són els nostres drets com a consumidors. I recordem als nostres veïns i veïnes, davant de qualsevol dubte, podeu demanar cita per assessorar-vos a l'OMIC i fins la pròxima.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, Oriol.
3: Els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la 1 us parla Maria Lara. El Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre José Luis Ábalos a 24 anys i 3 mesos de presó, el seu exassessor Koldo García, 19 anys i 8 mesos, i l'empresari Víctor de Aldama, 4 anys i mig, pel cas de les mascaretes. La sentència conclou que formaven part d'una organització criminal dedicada a obtenir beneficis econòmics mitjançant adjudicacions irregulars durant la pandèmia. El tribunal atribueix a Ábalos delictes d'organització criminal, suborn, tràfic d'influències i malversació. I també el Consell General del Poder Judicial ha acordat obrir un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado per unes manifestacions en què insinuava que els escortes de Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir d'Espanya. La decisió s'ha aprovat amb 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta del Consell, Isabel Perelló. L'expedient es basa en una presumpta falta greu per manca de consideració envers institucions, ciutadans o funcionaris de la policia judicial. Mentrestant, minuts abans d'aquesta decisió, Peinado havia citat Begoña Gómez a comparèixer el dimecres que ve al jutjat per notificar-li i requerir-li el passaport. I Catalunya afronta avui el pic de l'onada de calor que es mantindrà fins a Sant Joan amb temperatures molt per sobre de les habituals per a finals de juny. Les màximes superaran avui els 42 graus a Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre i fins ara s'han atès un centenar de persones per aquestes altes temperatures. Escoltem ara Imma Soler, que és la subdirectora del Servei d'Emergències de Protecció Civil.
2: El Servei d'Emergències Mèdiques de Salut ens han explicat que han atès una centena de consultes i d'assistències que han tingut que fer per motius de la calor. Per tant, doncs sí que estem veient aquesta afectació a nivell de territori. Recordem que quan hi ha aquestes temperatures elevades i més quan es mantenen persistents amb el temps, doncs és quan tenen més afectació pel nostre cos, per les persones, i per tant doncs cal vigilar-ho.
1: Protecció Civil també ha posat en alerta el Pla Infocat pel perill molt alt d'incendi en 298 municipis, especialment a Tarragona, Ponent, Catalunya Central i també a les Terres de l'Ebre. I un motorista mort aquest matí en una sortida de via a l'AP7 a l'altura de Sant Celoni, al Vallès Oriental. L'accident s'ha produït cap a les 10 del matí en sentit Barcelona i ha obligat a tallar temporalment l'autopista, provocant fins a 10 quilòmetres de retencions. De fet, ara encara continua un carril tallat i encara hi ha retencions importants en aquest punt. Amb aquesta víctima ja són 62 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes, 29 de les quals eren motoristes. I continuen els desallotjaments als blocs de la mina de Sant Adrià del Besòs. Avui el Consorci de la Mina ha recuperat 4 pisos més després dels 3 desallotjats del dijous passat, 2 dels quals ja han tornat a ser ocupats. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
4: El dilluns 29 de juny està previst que comencin les obres de perimetratge i tancament del recinte on es faran les obres de la nova escola Mar Nova. I el 15 de juliol es faria un acte simbòlic per solemnitzar l'inici dels treballs. Ens ho deia la directora Magda Román divendres, l'últim dia del curs escolar. Es preveu que la nova escola no sigui una realitat fins d'aquí a 2 cursos, temps durant el qual les classes hauran de conviure amb les obres, per bé que en 2 espais ben diferenciats, perquè el nou edifici es farà allí on ara hi ha el pati. Escoltem Román, que expressa alegria, però també prudència.
5: Després de 18 anys que a l'escola estem en mòduls, finalment començaran les obres. Si es fa és perquè l'Ajuntament hi ha posat tota la carn a la graella, perquè si fos pel departament no estaria fins aquí 10 o 12 anys. Però fins que no veiem la màquina excavadora, ho celebrem amb la boca petita.
4: Avui l'alcalde Rafa Navarro ha parlat d'aquest acte simbòlic de col·locació de la primera pedra com d'un acte senzill per escenificar que tots som el mateix vaixell.
6: Serà per posar una primera pedra a la qual li han de seguir moltes més de manera immediata. Però no serà ni una gran festa ni serà un paripé. Serà simplement una constatació de que les obres realment comencen, que tots estem al mateix barco i que per fi doncs, visualitzem una ruta, diguem, constructiva clara.
4: Dijous s'ha de celebrar una nova trobada de coordinació de l'Ajuntament, l'escola i l'empresa constructora d'Aro. Aquest cap de setmana que ve se celebra la Festa del Comerç de Premià de Mar, evolució del Comerç Fest, que ja era una versió retocada de l'antiga Shopping Night. Els vespres i nit de divendres 26 i dissabte 27 de juny, la part central de la Gran Via i Jacint Verdaguer, i sobretot la plaça dels Països Catalans, s'ompliran d'activitats lúdiques i gastronòmiques i les botigues participants tornaran a muntar parada al carrer i a oferir-nos els seus articles dissabte fins les 12 de la nit. Hi haurà un espai gastronòmic a la plaça dels Països Catalans, amb 9 establiments de restauració, i tot plegat s'acompanyarà d'oferta musical, tant divendres com dissabte, en un escenari en aquesta mateixa plaça i també a Jacint Verdaguer amb Marina. En el marc d'aquest vessant musical de la Festa del Comerç, es farà la nit de Premià Mèdia, un petit festival de música de quilòmetre zero que tindrà lloc a Països Catalans la nit de dissabte, amb els artistes Eloi Salat, Juno Sibling, Fumi Suzuki and the Loopers i el DJ Cruz.
0: Aminta Exati i Marta Cerdà són els guanyadors dels 10 quilòmetres i Boris Vallès i Sònia Reguart s'imposen en els 5 quilòmetres de la cursa d'estiu de Premià de Mar. 800 corredors i corredores es donaven cita dissabte en la tradicional cursa premianenca.
3: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
7: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
8: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
7: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
9: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
10: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futur.
7: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
8: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
7: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
0: Encetem la setmana dilluns 22 de juny del 2026. A aquesta hora, amb aquesta sintonia, obrim l'espai d'opinió dels grups municipals, l'espai on escoltem a les diferents forces polítiques que conformen l'Ajuntament de Premià de Mar. Avui és el torn de Premià en Comú Podem amb l'Enric Pons. Què tal, Enric? Com estàs? Molt bon dia.
11: Hola, molt bon dia. Acalorat, com tothom, suposo.
0: Acalorat i tant que sí, donant la benvinguda ja a aquest estiu i, a més, amb aquesta onada de calor que ens està fent una mica complicat i difícil. Justament, teníem divendres una festa i una pluja d'idees sobre el pla de barris. Enric.
11: Doncs res, dir-vos que, pel que tinc entès, jo no vaig poder assistir, sí que va assistir la Susana, una companya del meu grup local, i em va comentar que va haver-hi poca gent perquè la participació i l'ambient va ser bo. I veurem el resultat d'aquest procés participatiu que ha iniciat l'Ajuntament amb aquestes dues sessions.
0: Molt bé, estarem pendents a veure què ens expliquen també i com va anar, quines idees acaben aflorant. Quin balanç feu del ple municipal de la setmana passada, Enric? Un dels més curts, eh?
11: Doncs va ser... Realment va ser molt curt. L'Ajuntament va presentar, l'equip de govern va presentar 3 punts i el PES qui va presentar una moció va ser la Crida, una moció que vam tirar endavant amb suport a l'escola d'adults que reclamava més recursos humans. De fet, concretava en mitja jornada i tots vam donar-hi suport. I res, una vegada més, des del meu grup municipal doncs vam convidar les altres forces a que totes aquestes peticions les fem arribar al Parlament a través dels nostres partits nacionals, i així ho intentarem fer.
0: I ja fa una setmana també que tenim la campanya de platges en marxa, parlant d'aquesta onada de calor i d'aquesta calor que comença a fer ja aquest estiu, amb més vigilància, amb les dutxes operatives i també amb la prohibició de fumar, que era una altra de les novetats, Enric.
11: Doncs sí, home, crec que hem d'aprendre. Espero que l'any que ve haguem après i que les dutxes estiguin en funcionament més d'hora, perquè de fet la calor havia començat fa un mes. Content de que s'hagi posat ja en marxa a les platges de Premià de Mar com un espai sense fums, i esperem que la ciutadania estigui a l'alçada i que deixi de fumar-hi.
0: Molt bé, veurem com va també aquest estiu, una campanya que s'allargarà, ja ho sabem, fins al 15 de setembre. També, segons ha pogut saber Premià Media, Enric, la direcció de Renfe s'ha compromès a parlar amb l'Ajuntament els propers dies, després de la concentració que va fer tot el plenari, que vau fer, vaja, a l'estació. Sembla que serien les primeres conseqüències, que s'hauria d'actualitzar aquest calendari a veure quan comença aquesta reforma de l'estació i aquests 600.000 euros es posen sobre la taula.
11: Doncs tant de bo. La veritat és que ho vam estar parlant amb la Junta de Portaveus fa uns dies. Va ser Renfe o Adif, no tinc ben clar qui dels dos, que va contactar, va ser Premià Media qui va poder parlar amb ells, si no tinc mal entès, i l'equip de govern doncs està a l'espera de que es contacti amb ells i s'acordi doncs un pla d'actuació, que esperem que quan més aviat sigui, doncs millor. Ara, més que paraules, el que necessitem són fets, i que més enllà de fer trucades el que ens han d'enviar és un pla i unes dates d'execució de l'obra promesa. És un tema de dignitat perquè de complir amb una paraula que ja s'havia fet fa 2 anys, però és que ara ja és un tema també de seguretat. Per tant, és urgent que s'executin i comencin les obres quan abans millor.
0: Clar, nosaltres vam fer la nostra feina, vam parlar amb les parts, vam parlar amb Renfe, i la resposta va ser aquesta, que els propers dies la direcció es posaria en contacte amb l'Ajuntament per actualitzar el calendari. També el que s'ha doncs reprès... Veiem... Perdona, sí. Digues, Enric.
11: No, t'anava a dir, veiem si és veritat i més enllà de bones paraules, doncs es tira endavant l'obra. I si no tinc mal entès, si us veu fixar en el ple, vam penjar la pancarta al darrere de que volíem una estació digna, que volíem que les obres de la nostra estació es realitzés ja, i teníem pensat, si no tinc mal entès, tots els regidors vam acceptar que fins que no s'hagin realitzat o almenys començat les obres, la pancarta quedarà ja ben visible.
0: Mm-hmm. Molt bé. També s'han reprès les obres de la segona escola Bressol Municipal. Estem pendents dels terminis. Des del govern són optimistes, ens han donat per garantit aquest inici de classes al setembre. Ens han dit, de fet, que no hi ha un pla B.
11: Sí, de fet, a l'oposició jo crec que en general ens ha sobtat. O sigui, nosaltres, a veure, primer de tot, lamentem doncs la incidència que hi ha hagut. No és acarreable al govern, no? Dic que l'empresa que havia de fer les obres estigui en fallida. Sí que creiem que se'ns podria haver informat a la resta de partits que formem el ple de la notícia molt abans de que sortís publicada a Premià Media, perquè entenem que la informació la van rebre almenys 2 o 3 setmanes abans, suposo, però bé, entenc que l'Ajuntament el que va fer va ser rebre la mala notícia i no voler-la compartir fins que trobés una solució. Sobre el pla B, doncs, com altres regidors, estic amb la línia de que, home, dic, sí que s'hauria d'estar bé tenir optimisme, però estaria bé treballar un plan B. En tot cas, veiem, confiem, no?, que al mes de setembre les obres estiguin acabades. No és fàcil tirar endavant una obra en aquest país en ple mes d'agost per problemes amb el proveïdor, que ja hem dit que el proveïdor accepta treballar el mes d'agost amb un sobrecost que encara no tenim clar quin serà, però veiem, o sigui, el subministre, per exemple, de materials d'obra durant el mes d'agost és molt complicat. Així que res, ens toca confiar en el govern i creuar els dits perquè no ens equivoquem i que al setembre estigui operativa aquesta segona escola Bressol.
0: Uh-huh. Quina opinió teniu d'aquest nou pla local de joventut que de moment té en marxa la seva diagnosi per poder-lo tirar endavant?
11: Doncs no tinc molta més info. Tot el que sigui tirar endavant els plans, doncs perfecte, es tracta d'avaluar com va anar el pla anterior, actualitzar-lo i crear un nou pla pels futurs 4 anys. Com dèiem, i jo crec que el diagnòstic el tenim clar tots els grups locals, i és que a Premià de Mar falta espais i activitats per a la gent jove, i a veure si a través d'aquest pla som capaços de diagnosticar i planificar millores pels propers anys. Uh-huh. La notícia de la... Deixa'm afegir, dic, a més del pla... Aquest pla que comentaves, ens ha anunciat des de l'Ajuntament que es començarà a treballar d'aquí a poc amb el nou pla local d'habitatge, un pla que, com sabeu, va caducar el 2025. I se'ns ha informat que a través d'una ajuda de la Diputació de Barcelona doncs l'actualitzarem i es crearà un pla local d'habitatge pels propers 4, 5 o 6 anys.
0: Molt bé, n'estarem
11: pendents. El qual és bona notícia, sí.
0: N'estarem pendents, sí, i tant. També ens faltava que en aquest cas Premià en Comú Podem i l'Enric Pons ens valoressin el FICUS, la Fira de la Sostenibilitat, que arribava a la tercera edició amb un nou emplaçament, un nou escenari, aquesta plaça de la pèrgola fotovoltaica, Salvador Moragues. Quina nota, sí. Quina avaluació li poseu a aquest tercer FICUS?
11: L'avaluació que li poso respecte a l'espai, vaig participar-hi, vam anar-hi, i dir que l'espai em sembla perfecte. Hem d'acostumar, va haver-hi poca afluència de gent. Diferents persones hem estat opinant sobre per què hi havia poca afluència de gent. Està clar que era un dia espectacular per anar a la platja, però també crec que hem de tenir en compte de que fins ara gran part de les activitats al poble, a Premià de Mar, s'han realitzat molt al centre. Ara obrim un nou espai i hem d'anar acostumant a la gent, mica en mica, que es desplacin també en aquest nou espai de la sota de la pèrgola per fer-hi activitats. Així que molt bé, com a valoració també veia de que la pèrgola realment és un espai molt gran i per tant quedava una miqueta buit i per tant crec que totes les carpes que es van muntar en el parc del darrere potser es podrien haver posat també just sota la pèrgola, a la part central, hi hauria hagut més ambient i potser ho podríem tenir en compte per properes edicions.
0: Uh-huh. Molt bé, agafarem el suggeriment. Alguna cosa més a afegir en el vostre espai d'opinió, Enric?
11: Doncs sí, mira, us volia comentar dues coses. La setmana passada vam celebrar, per fi, no?, la segona... una nova taula d'habitatge el passat dijous, i van sortir diverses notícies de les quals voldria destacar-ne tres. Una, ja us l'he comentat, la de la nova notícia de que es tiraran davant un nou pla local d'habitatge, però hi ha dues més molt interessants. Una és, per part del nostre grup municipal, creiem que la millor opció de treballar una de les vies més importants per treballar dintre de temes d'habitatge a Premià de Mar és precisament la compra de pisos per tanteig i retracte. I l'equip de govern ens va informar que aquest any ja n'hem comprat dos i que estem a punt de comprar un tercer. Són operacions econòmicament molt bones per l'Ajuntament perquè els dos primers pisos que hem comprat han costat prop de 204.000 euros, falta fer unes reformes, i tenim una subvenció de la Diputació que ens donarà 100.000 euros, 50.000 euros per cadascun per tenir un nou pis. Així que, mica en mica, nosaltres creiem que si cada any anem incorporant 2-3 pisos nous, doncs, mica en mica, podrem fer una bona cartera de vivenda pública municipal. És així de lent la cosa, però nosaltres creiem que és la que dona millors resultats. Uh-huh. I l'altra gran notícia és que per fi se'ns va compartir... us en recordo que s'havia dit que el segon trimestre es faria pública el cens d'habitatges buits de Premià de Mar.
0: Correcte.
11: Doncs finalment se'ns va poder informar que la conclusió inicial és que a Premià de Mar a dia d'avui existeixen 141 habitatges amb indicis de desocupació permanent. Això vol dir que això no es pot considerar encara un cens. Cal verificar cadascun d'aquests pisos per poder dir legalment que es consideren buits, però en tot cas ja tenim una nova xifra en la que treballar. Llavors nosaltres aquí ja dèiem d'aplicar la política del com es diu, pastanaga i pal i pastanaga, o sigui, per una banda l'Ajuntament doncs haurà de crear estratègies per mobilitzar, per mirar de convèncer els propietaris d'aquests edificis perquè els posin al mercat, i per l'altra banda doncs a començar a treballar per intentar aplicar les ordenances fiscals ja vigents al nostre ajuntament d'aquelles persones que tenen un pis buit. Doncs òbviament, entenent de la mancança que hi ha de pisos buits i que és un luxe tenir un pis buit a Premià de Mar, doncs haurien de pagar molt més d'IBI.
0: Uh-huh. Molt bé, doncs informació també que ens acosta avui al seu espai d'opinió l'Enric Pons de Premià en Comú Podem, a qui agraïm com sempre que ens atengui, que aprofiti el seu espai, i li desitgem que passi un bon dilluns i un bon inici de setmana de Sant Joan. Enric, gràcies, que vagi molt bé.
11: Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada.

0: Els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Bon dia i bon dilluns, 22 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dilluns 22 de juny, avui un cop més amb el repàs del Mundial Masculí de Futbol, sobretot de la victòria d'ahir de la selecció espanyola 4-0 contra l'Aràbia Saudita amb el primer del gol d'un dels nou catalans, Lamine Yamal. No ha estat, per cert, el primer gol català del Mundial, ja que recordem que l'agarenc Ismaïl Saibari n'ha fet ja dos amb el Marroc. També actualitzarem l'última hora de la celebració de l'ascens a segona del Sabadell. Farem la prèvia del tercer partit de la final de l'ACB de bàsquet entre Barça i València, que juga avui al Palau Blaugrana. També tindrem hoquei patins, ciclisme, waterpolo i més. Tot això avui a l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: amb l'Alba Triadó. Alba, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Mundial masculí, la selecció espanyola ja lidera en solitari el grup H.
1: La golejada del combinat estatal per 4-0 contra l'Aràbia Saudita, amb gol del mataroní Lamine Yamal, que es va estrenar amb 18 anys com a golejador en un Mundial en el seu primer partit com a titular, fa que sumi 4 punts, dos més que l'Uruguai i Cap Verd, que van acabar empatant a 2. En l'últim partit de la fase de grups, Espanya s'enfrontarà contra el conjunt uruguaià, amb el qual encara no ha debutat el blaugrana Ronald Araujo, que té molèsties musculars.
0: El grup G, també ahir, partits que fan que Egipte lideri la classificació.
1: El combinat nord-àfrica ha superat aquesta matinada Nova Zelanda per 3-1 i suma també 4 punts, 2 en tenen

0: i l'última hora, perquè aquesta tarda, de fet, la plantilla serà rebuda institucionalment al Parlament català. Qui no va aconseguir l'ascens finalment ahir va ser Alba o Badalona?
1: No, l'equip escapulat es va quedar a les portes de la remuntada. Va ser després de guanyar 2-0 al Compostela a la tornada de la final del play-off per pujar a segona federació masculina. Bermo va fer el primer i el gol en pròpia porteria del conjunt gallec va donar esperances com a mínim empat a l'eliminatòria i forçar la pròrroga, però no n'hi va haver temps per encaixar, per aixecar, volíem dir, el 3-0 de l'anada.
0: En bàsquet, avui es juga el tercer partit de la final de l'ACB entre Barça i València, el primer al Palau Blaugrana.
1: L'equip de Xavi Pasqual vol aprofitar el triomf en el primer duel al Roig Arena, que ha revertit el factor pista, i fer-se fort a casa. El partit començarà a les 8 del vespre, també al Palau. En aquest cas, dijous, es jugarà el quart enfrontament de la sèrie, que està empatada a 1. En cas d'una victòria per cadascú, s'hauria de jugar el cinquè definitiu, que tornaria a disputar-se en aquest cas a València.
0: D'altra banda, aquest mateix migdia s'ha presentat ja el partit amistós del proper diumenge de la selecció catalana absoluta masculina.
1: El combinat català tornarà a jugar després de 3 anys en un partit que jugarà diumenge vinent al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya. La selecció catalana la dirigirà un dels tècnics amb millor palmarès, l'entrenador del Bilbao Basket, Jaume Ponsarnau.
0: Ja repassarem una mica la llista, que és provisional, això sí, perquè estem pendents també de les convocatòries de la selecció espanyola, pel que fa als catalans, evidentment, i també d'aquesta final de la Lliga ACB que estan disputant Barça i València. En hoquei patins, l'Igualada va tornar a superar ahir el Liceu i demà jugarà el títol de l'hoquei Lliga masculina.
1: Els arlequinats van guanyar per 4-2 ahir a les Comes i van fer vol factor pista per forçar el cinquè definitiu de la final, que es decidirà demà a la Corunya. Després de dues derrotes a Galícia, l'Igualada s'ha refet aquest cap de setmana guanyant dues vegades al Liceo, divendres i diumenge. Demà, a 8:45 del vespre a Riazor, es disputarà el partit definitiu per decidir el campió de l'hoquei Lliga masculina d'aquest curs.
0: En handbol, el Barça renova Blas Jans.
1: El jugador eslové allarga el seu vincle amb el club blaugrana per dues temporades. Jans, que tenia contracte fins al 2028, continuarà al Barça fins al 2030 i tancarà una dècada a Can Barça després d'arribar-hi al 2020.
0: A un jugador que tenia moltes ofertes per marxar del club blaugrana i que, com dèiem, el Barça lliga un parell d'anys més. En futbol sala, parlem també de finals de Lliga. El Barça tindrà demà la Múrcia el primer match ball per endur-se el títol amb el tercer partit de la sèrie.
1: Després de guanyar els dos primers duels contra el Pozo disputats a Palau Blaugrana, l'equip de Javi Rodríguez visita demà el Palacio de los Deportes de Múrcia amb l'objectiu de decidir per la via ràpida aquesta final. En cas de perdre, dijous tindria una nova oportunitat.
0: I en categoria femenina, el Linyola Futsal s'ha quedat finalment a les portes de l'ascens a primera divisió.
1: L'equip del Pla de l'Urgell va caure ahir amb el cap ben alt, això sí, per 7-4 a Galícia, a la pista de l'Estrela Cortegada, en la tornada de la final del play-off d'ascens. El Linyola tanca així una temporada històrica i per emmarcar.
0: Parlant de temporades per emmarcar, la de Paula Blasi en ciclisme, que es va coronar ahir campiona de la tercera edició de la Volta Ciclista Catalunya femenina.
1: Aquesta espluguina de 23 anys arredoneix una gran primavera en què ha guanyat en els dos últims mesos l'Amstel Gold Race, la Volta a Espanya i el Tour dels Pirineus, a més d'aquesta prova catalana amb una exhibició dissabte a la Molina per ser campiona també a casa. La neerlandesa Marianne Vos, campiona de l'edició de l'any passat d'aquesta Volta a Catalunya, es va endur la tercera etapa ahir a l'esprint a Maria Cristina, a Barcelona.
0: El proper repte per a Paola Blasi serà el Tour de França, que comença d'aquí un mes, la categoria femenina, evidentment. En motor, Marc Márquez va sumar ahir a Brno, ja ho direm, a la República Txeca, la seva segona victòria consecutiva.
1: El cerverí li retalla així 32 punts al líder de la General, l'italià Marco Bezzecchi, que no va córrer la cursa llarga sancionat per empènyer un comissari després de caure dissabte a la cursa sprint. Marc Márquez, que encara no està al 100% físicament, ja és quart a la General, a 40 punts de Bezzecchi, que quan queda més de la meitat del campionat. El japonès Ayogura, el company d'equip de Márquez, Pecco Bagnaia, van completar el podi, i pel que fa a la resta de catalans, Maverick Viñales va entrar 15è en el seu gran premi número 200 de MotoGP i Alex Rins es va retirar a 4 voltes del final.
0: I un últim punt, en waterpolo, la Unió Esportiva Horta tornarà a competir el curs vinent a la Divisió Honor femenina.
1: El conjunt barceloní va guanyar aquest cap de setmana a l'Irunya Navarrés 13-12 en el partit definitiu per la permanència i aconsegueix mantenir-se a la màxima categoria estatal.

Dilluns 22 de juny, 7 minuts passen de 2:15, gairebé 8. Comencem parlant de futbol i del Mundial masculí amb aquesta primera victòria de la selecció espanyola amb 9 catalans a l'equip. Recordem, ahir 4-0 contra l'Aràbia Saudita. Un d'ells, Lamine Yamal, que debutava com

0: com a titular en un Mundial, després de reaparèixer fa 6 dies contra Cap Verd, després de la lesió, que l'ha obligat a estar fora dels terrenys de joc els últims 2 mesos amb el tram final de temporada amb el Barça. Lamine Yamal, que va obrir el marcador amb el primer gol ben aviat, al minut 10, l'extrem lorena, de fet, va ser substituït ja al descans, quan el marcador ja era de 3-0 amb els 2 gols de Mikel Oyarzabal. L'escoltem parlant sobre què significava aquest primer gol en una fase final de Mundial.
1: Muy especial. Al final siempre he soñado con estar en un Mundial y poder marcar en mi primer partido como titular es un sueño. Al final el otro Mundial lo vi estando en clase y ahora poder estar aquí es algo muy grande y estoy muy orgulloso. A mi madre, a mi chica, a mis amigos, a todos los que están y a los que están en Mataró también. Al final empatar un partido que sabes que tienes que ganar porque eres España, pues te pica. Esa diferencia de 6 días nos ha hecho tener tiempo para pensar mucho. Todos queríamos ganar, llegar a este partido ya y muy felices todos.
0: Lamine Yamal, que entra al top 10 de jugadors més joves en marcar en un Mundial, encara amb 18 anys, supera, de fet, per exemple, Leo Messi per alguns mesos. A banda de Lamine, ahir també van ser titulars Cubarsí i Dani Olmo, a més de Cucurella i d'un altre jugador del Barça, Pedri. A la segona meitat va entrar Ferran Torres, el qual, per cert, li van anul·lar el que hagués estat el 5è gol del comiat espanyol per fora de joc. Escoltem també l'agarenc Dani Olmo a la zona mixta després del partit.
2: Ho necessitàvem, està clar, després del primer partit, de no tenir les millors sensacions, per dir-ho d'alguna manera. Sabíem que avui hauríem de guanyar i ho hem fet, o sigui que contents per això també. M'he sentit molt bé, molt content, amb ganes de també demostrar que puc ajudar l'equip dins del camp i a seguir molt content també per la victòria i tant de bo sigui el principi de més.
0: Un Dani Olmo que sabia que necessitaven aquest triomf contundent tant per l'autoconfiança com també per rebaixar el soroll generat després de l'empat contra Cap Verd en el debut. I que també es rendia el talent i del seu company a la selecció i del Barça, Lamine Yamal, i amb la connexió que té amb ell al camp.
2: Sí, es muy fácil. Al final llevamos años también en el club jugando juntos. Yo sé cuando necesita que le deje más espacio, cuando quiere asociarse un pelín más. Es un jugador que es muy fácil entenderse con y yo personalmente, pues primero felicitarle también por su primer gol en la Copa del Mundo. Nos alegramos muchísimo. Ojalá el primero de muchos. Y al final es muy fácil jugar con él. O sea que siempre un placer.
0: La selecció espanyola, que suma 4 punts, ja lidera en solitari el grup H, després d'un altre sorprenent empat a 2, en aquest cas, entre Uruguai i Cap Verd, que s'està erigint com una de les revelacions d'aquesta primera fase. Encara no va participar el programa Ronald Araújo amb l'Uruguai, que està tocat muscularment. En l'últim partit d'aquesta fase grups, l'última jornada, aquest grup H, tindrem un Uruguai a Espanya, que serà clau, serà, en aquest cas, dissabte que ve, mentre que també s'enfrontaran Cap Verd, que suma 2 punts, els mateixos que la selecció sud-americana, i l'Aràbia Saudita, que n'ha sumat un. El grup G, empat a 0 en aquest cas, també ahir, entre Bèlgica i Iran, i triomf d'Egipte 3-1 contra Nova Zelanda. Això fa que el combinat nord-africà sumi 4 punts per encapçar el grup per davant d'Iran i de Bèlgica, que en sumen 2. Pel que fa a l'agenda d'avui, a les 7 de la tarda, hora catalana, tindrem una nova oportunitat de veure l'Argentina de Leo Messi, que s'enfronta contra Àustria. En aquest mateix grup J, a les 5 de la matinada, es jugarà el Jordània-Algèria. I el grup I, avui també a les 11 de la nit, torn de la França de Koundé, Mbappé, Dembélé i companyia, contra Iraq. A les 2 es jugarà a Noruega-Senegal. Més futbol, més enllà del Mundial, pel que fa als clubs, encara cueja l'ascens de categoria. La segona divisió del Centre Esport Sabadell ha aconseguit divendres a la Nova Creu Alta i també la celebració de l'equip amb la sortida de tot el porter Diogo Fuoli, animant des del balcó de l'Ajuntament de Sabadell a insultar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El mateix jugador, aragonès de Denver Club, van emetre tots un comunicat demanant disculpes. Per cert, en qualsevol cas, com dèiem, el Sabadell torna al futbol professional després de 5 anys i de només una temporada a la primera federació, aconseguint 2 ascensos consecutius. De fet, avui mateix, aquesta tarda, a les 3, serà rebuda la plantilla per a part del Parlament de Catalunya per celebrar amb aquesta rebuda institucional aquest ascens històric. Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
3: L'encarregat de rebre l'expedició arlequinada al despatx d'audiències del Parlament serà, curiosament, un terrassenc, Josep Rull, president de la Cambra Catalana. També la resta de membres de la mesa, un d'ells, sabadellenc i arlequinat, l'exalcalde de la ciutat, Juli Fernández. A més, hi haurà un tour de l'expedició arlequinada per tot l'hemicicle. Serà l'últim capítol d'unes celebracions que també han tingut la seva dosi de polèmica. El Sabadell ha estat viral per la sortida de to des del balcó de l'Ajuntament del seu porter, Diego Fuoli, Oli sobre el president Pedro Sánchez. Ahir el porter aragonès va demanar públicament disculpes a tothom qui s'hagi sentit ofès, mentre que el club va lamentar i condemnar aquest incident impropi, diu textualment, d'un acte institucional i que no representava els valors de l'entitat. Tot plegat, fins i tot, va provocar el rebuig a xarxes socials del ministre de Transports, Òscar Puente. I al marge de tot això, Lucas Viale ha renovat per dues temporades al centre d'esports, un dels artífexs del doble ascens de segona federació a segona divisió, allarga així el vincle amb el club. Tot i que l'anunci encara no és oficial, el mateix Viale, director esportiu arlequinat, en parlava així a la celebració.
4: Estava preparat per qualsevol cosa que passés. La veritat és que serà una feina molt bonica el tornar pel Sabadell al futbol professional, al club de la meva ciutat, al club on les meves filles van néixer, al club on la meva dona va néixer, i això és l'hòstia, la veritat.
3: No han passat ni 72 hores i els rumors ja han començat a circular. El club ho tindria fet amb el mitjapunta Alain Ribeiro, que ahir es va acomiadar ja del Pontevedra, i també estarien a prop José Luis Català, central de l'Espanyol B, han passat el juvenil arlequinat, i Jaume Tovar, davanter de l'Atlètic Balears, tot plegat amb un important gruix dels herois de la nova Creu Alta que seguiran a segona divisió, un d'ells, per exemple, Albert Urriols Urri.
0: Gràcies, Adri. Qui no va aconseguir l'ascens finalment ahir, quedant-se a les portes de la remuntada, és el Badalona, que va acabar guanyant 2-0 al Compostela en la tornada de la final del play-off per pujar a segona federació masculina. Resultat insuficient per aixecar el 3-0 de l'anada. Escoltem el tècnic del Badalona, Miquel Azparren.
5: Solo puedo estar orgulloso de lo que ha hecho el equipo, de lo que ha hecho la ciudad, la afición, el club, para intentar ascender. No hay que olvidarse que el Compost, es que no quiero hablar de presupuestos solo, hablo de recursos en general, puede triplicar o cuadriplicar a Cornellá, a Ospi, a nosotros, que tan claramente parecía que queríamos ganar la Liga y la ganó el Manresa. Entonces, contra eso no usamos la excusa, contra las bajas no hemos tenido excusas, hemos mirado de tú a tú a los ojos al Compost, no nos ha dado, solo nos queda felicitarles.
0: En això que deia Miquel Azparren, de l'entrenador d'un Badalona, que ho haurà de tornar a intentar l'any vinent. Aquest grup 5 del grup català de la tercera federació masculina, que ja tenim definit els nouvinguts a la categoria, més enllà dels que ja s'han quedat, com per exemple el Badalona, són l'Atlètic Lleida, que ha baixat de segona federació, el Martinenc, Sant Joan Atlético Moncada i Poble Fumet, que són els tres equips que han pujat de la Lliga Elite. En bàsquet, avui es juga el tercer partit de la final de l'ACB entre Barça i València, el primer al Palau Blaugrana. L'equip de Xavi Pascual vol aprofitar el triomf en el primer duel al Roig Arena. Recordem aquella la pròrroga espectacular, 112-113, que ha revertit el factor pista i, per tant, fer-se fort a casa, on pot ja guanyar aquest títol. En parlava el capità Tomas Satoranski.
6: Yo creo que ya lo sabemos, ¿no? Ya lo puedes ver en muchos playoffs, bueno, sobre todo con ellos contra Panathinaikos, que perdieron los dos primeros partidos en Valencia y luego, bueno, jugaron increíble, ¿no? En Panathinaikos, y yo creo que tienes que ir por partidos, ¿no? Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar, nunca bajar los brazos y mentalmente prepararse para el próximo paso.
0: Un Satoranski que es va perdre el primer enfrontament i va jugar tocat al segon amb els problemes que arrossega a l'esquena. Avui a les 8 del vespre aquest tercer Barça-València, el primer de la final al Palau. També s'hi jugarà en aquest cas dijous al quart, de nou al Palau Blaugrana. Recordem que la sèrie està empatada a 1 i, per tant, dues victòries de qualsevol equip li donarien el títol. En cas de que guanyés un partit cadascun, s'hauria de disputar el cinquè i definitiu assalt que tornaria a ser a València, el Roig Arena, el cap de setmana vinent. Per cert, més bàsquet. Aquest mateix migdia s'ha presentat des de l'Ajuntament de Manresa a la partida amistós per jugar, que jugarà diumenge vinent al Nou Congost, la selecció catalana absoluta masculina, que torna després de 3 anys i que s'enfrontarà contra Gran Bretanya. S'ha donat la llista provisional, això sí, de convocats d'aquesta selecció catalana que dirigeix Jaume Pons Arnau, el tècnic del bàsquet, del Bilbao Bàsquet, en aquest cas, i que, com dèiem, és una selecció, de moment, una llista provisional, perquè falta saber qui seran els convocats de la selecció espanyola, que també es concentra aquest cap de setmana vinent, a més del que passi en aquesta final de l'ACB, en què també hi ha algun català entre Barça i València. En hoquei patins, l'Igualada va tornar a superar ahir el Liceo, en aquest cas 4-2 a les Comes, i demà jugarà el títol de l'hoquei lliga masculina, que evidentment seria històric, amb el cinquè definitiu duel que es disputarà a la Corunya, a Riazor. Després de guanyar divendres per forçar aquest quart partit, ahir el conjunt arlequinat va donar mostres de cert cansament, sobretot a la segona meitat, però amb l'ajuda de l'afició i dos gols de Marc González va acabar tirant endavant el partit per allargar aquesta temporada encara a un últim partit. Escoltem l'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner.
7: Sabíem que era un partit superdifícil, el Liceu és un equip amb jugadors, amb un equipàs, molt ben treballat. Veníem de guanyar el divendres, això ens havia donat una mica de moral respecte al cap de setmana passat, però era una mica un partit trampa, no? De veure si ens deixàvem anar una mica, hem començat molt bé, els primers 10 minuts han sigut excel·lents. Després han baixat, ens han superat físicament, i et diria que veia l'equip molt cansat, i crec que els dos gols del Marc a la segona part ens han donat un aire bestial i ens han permès guanyar avui.
0: Precisament en podem escoltar també l'autor d'aquests dos gols d'aquesta segona meitat que van permetre a l'equip aconseguir aquesta obligada victòria, Marc González.
8: Sí, però és igual, perquè l'altre dia l'equip està immens, contra el Barça també, portem molts dies, que cada dia li toca un i és increïble formar part d'aquest equip. No ho sé, crec que trigaré, diria dies, però molt de temps en intentar explicar el que ha passat avui. Jo crec que l'equip ha estat bé, jo crec que aquests partits no s'han de jugar, s'han de competir i res, un partit més. Estem a un passet de fer una cosa molt, molt, molt gran. Ah, és increïble, és increïble. Quan l'any passat em va trucar el Marc, només desitjava que arribés un dia així. No m'imaginava que seria la final de la Lliga, només desitjava un dia així i res, un somni.
0: Demà, a 2:15 del vespre, a Riazor, a la Corunya, jugarà aquest cinquè i definitiu partit entre Liceo i Igualada, que decidirà el campió de l'hoquei lliga masculina 25-26. I en futbol sala parlem també de finals de Lliga. El Barça tindrà demà també a Múrcia el primer match ball per endur-se el títol amb el tercer partit de la sèrie. Després de guanyar els dos primers partits contra el Pozo disputats al Palau Blaugrana tots dos, l'equip de Javi Rodríguez que visita demà el Palacio de los Deportes de Múrcia amb l'objectiu de decidir ja per la via ràpida aquesta final. En cas de perdre, dijous tindria una nova oportunitat i en cas de perdre també dijous es jugaria el cinquè ja de nou al Palau Blaugrana. I en categoria femenina el Linyola futsal s'ha quedat finalment a les portes de l'ascens a primera divisió després de caure ahir amb el cap ben alt, això sí, 7-4 a Galícia, a la pista de l'Estrella Cortegada, un dels grans candidats a aconseguir aquest ascens a la tornada de la final del play-off. Les del Pla d'Urgell, que tanquen una temporada per emmarcar, en què han portat el poble i també l'esport lleidatà en general pràcticament a l'elit. Escoltem en declaracions a la xarxa la capitana de Linyola, Montse Carles.
9: Sí que és veritat que acabem la derrota, però molt orgulloses del que hem aconseguit, com ho hem lluitat. Creiem que el resultat no reflecteix com ha sigut realment el partit. Creiem que la primera part hem estat superiors, no hem estat acertades a la porteria, i això pues, al final paga conseqüències amb aquest nivell tan alt. I a la segona part ens fan el 2-2, és veritat que ens desunflem una mica, una expulsió, se'ns complica tot, nosaltres tenim presses, se'ns acaba la gasolina, una suma de tot, però molt orgullosos d'on hem arribat i fins al nivell que hem competit.
0: El Linyola, que tanca una temporada per emmarcar, com dèiem, i tornarà a competir a la segona divisió femenina estatal de futbol sala, malgrat haver completat, com dèiem, una temporada històrica. I en ciclisme, Paula Blasi es va coronar campiona de la tercera edició de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya. L'esploguina de 23 anys arrodoneix una primavera també per emmarcar, en què ha guanyat l'Amstel Gold Race, la Vuelta a Espanya i el Tour dels Pirineus ara fa una setmana, a més d'aquesta prova catalana de 3 etapes amb una exhibició dissabte passat a la Molina, que per ser campiona també a casa. Escoltem Blasi després de guanyar aquesta volta.
10: No, en l'esquerra normalment em costa pensar que sóc de les favorites, no? Jo, més que res, no m'agrada pensar en si vas a guanyar o no, simplement jo penso en vull anar amb la millor forma possible, vull estar allà per si he d'ajudar l'equip, poder ajudar l'equip, si puc anar a disputar algú, disputar-ho, però això, sobretot, simplement pensar en l'estat de forma en el que vull arribar i a partir d'allà, si puc donar el meu 100%, per mi ja serà repte complit.
0: La neerlandesa Marianne Vos, campiona de l'edició de l'any passat i una llegenda d'aquest esport, d'aquesta Volta a Catalunya, es va endur la tercera etapa ahir a l'esprint a Maria Cristina, a Barcelona, una última etapa que havia sortit, va arribar a Barcelona, però havia sortit de Mataró. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
11: Mataró entra a la llista dels municipis selectes que han acollit una sortida de la Volta Ciclista Catalunya Femenina. Després de l'etapa de muntanya viscuda dissabte, ha estat aquest diumenge quan la capital del Maresme s'ha engalanat perquè ciclistes del nivell nacional i internacional rodessin pels carrers de la ciutat. Així doncs, el Camí de la Geganta ha tingut el privilegi d'acollir la tercera i última etapa de la competició, una jornada en la qual havia de decidir-se qui seria la propera campiona de la prova. La catalana Paula Blasi tenia tots els números i ha fet bo els pronòstics coronant-se com la gran triomfadora de la tercera edició. La guanyadora de l'etapa d'aquest diumenge, però, ha estat la neerlandesa Marianne Vos, una volta que ha tornat a posar de manifest la bona sintonia entre la ciutat mataronina i els seus organitzadors en un any especial per tres motius: el centenari de l'esport ciclista Mataró i la sortida de la prova masculina al març i femenina ara al juny. Un vincle que per les dues parts sembla estar garantit en un futur proper.
12: Home, jo crec que no podem dir res perquè estem encara a l'etapa d'avui, però sí que la relació jo crec que continuarà. No sé si l'any que ve o l'altre, no ho sé, però que la relació és extraordinària i jo crec que per ambdues parts hi ha ganes de tornar-hi.
13: Per nosaltres, sempre ho hem dit, que sempre estem aquí pel que sigui necessari, i en aquest cas, si ha de ser per part nostra, és un sí.
11: Aquesta haurà estat la primera vegada que la Volta Femenina passa per Mataró, una jornada històrica que, igual que va passar amb la masculina, s'ha adaptat al seu recorregut perquè passés per davant del velòdrom i retre d'aquesta manera un petit homenatge als 100 anys de l'entitat ciclista local.
0: Gràcies, Laia. I en motor, Marc Márquez va sumar i a Breno a la República Txeca la seva segona victòria consecutiva, molt treballada, i li retallen més punts al líder de la general, Marco Bezzecchi, que no va córrer la cursa llarga, sancionat per d'empènyer i fer un cop a un comissari després de caure dissabte a la cursa sprint. El Cerverí, que encara no està al 100% físicament, ja és quart a la general, a 40 punts de Bezzecchi. L'escoltem en declaracions a DAZN.
14: Estamos más cerca, a 40 puntos. Mi objetivo sigue siendo el mismo, pasar Breno, pasar Holanda. Holanda ya es un circuito que, estando bien físicamente, me cuesta, así que veremos este año cómo lo puedo salvar. Ya el año pasado gané, pero sin ser el más rápido, defendiendo, será pasarlo. Evidentemente en Alemania pues tocará atacar, pasar el verano, y a partir del verano a ver cómo volvemos, y ahí te diré, ¿estoy listo, no estoy listo? O veremos. Pero, obviamente, pues estar a 40 puntos y quedando más de la mitad de campeonato, no te puedes descartar para el título.
0: Com deia, en Bezzecchi continua líder a la general amb només 8 punts de marge sobre el seu company d'Aprilia, Jorge Martín, que hi va ser 9è. Marc Márquez ja és quart. Pel que fa a la resta de catalans, Maverick Viñales va entrar 15è en el seu Gran Premi 200 a MotoGP i Àlex Rins es va retirar 4 voltes del final. I un últim punt en waterpolo. La Unió Esportiva Horta tornarà a competir el curs vinent a la Divisió Nord femenina després de guanyar aquest cap de setmana a Irun-Liruña a Navarrés 13-12 en el partit definitiu per la permanència. La crònica és del company a la xarxa, Jordi Cochran.
15: Tota la temporada es resumia en un partit, una final a cara o creu. L'Irunya va començar millor, en què es va posar per davant en el marcador i l'Horta intentava no perdre pistonada. A l'inici del tercer període, les navarreses tenien el màxim avantatge amb el 5-9, però en aquell moment les hortenques van treure el caràcter per reaccionar i capgirar el marcador. Per l'entrenador de l'Horta, Dani Esforzado, la clau era mantenir un ritme alt en l'apartat físic.
16: Tenim un equip, un fons d'armari més gran i les nostres, la nostra banqueta, per dir-ho d'alguna manera, és més forta que la seva i el ritme l'hem mantingut molt alt durant el partit. I sol només era esperar que elles caiguessin. Bueno, ha sigut a la tercera part, després hem pogut aguantar el que teníem i bueno, el patiment ha funcionat.
15: En el quart període, entre l'empenta hortenca i l'afició, van aconseguir la victòria per la mínima per 13-12. Sònia García, autora de 2 gols, destaca que tota la feina feta ha valgut la pena per aconseguir la permanència.
17: Ha sigut una temporada molt dura. Al final era el nostre primer any en Divisió d'Honor, no? La màxima categoria del país. Por tanto, sabíamos que era un equipo, o sea, una temporada muy complicada porque veníamos de estar muchos años en primera. Al final, el año pasado conseguimos el ascenso. I este any sabíamos que probablemente teníamos que estar luchando hasta el último momento.
15: Tot i tenir un dels pressupostos més baixos de la categoria, l'Horta ha aconseguit la salvació en la seva primera temporada a la Divisió d'Honor Femenina a la història del club.
0: Gràcies, Jordi. Fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà, dimarts, a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Et prometo que tot...
2: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
3: El dilluns 29 de juny està previst que comencin les obres de perimetratge i tancament del recinte, on es faran les obres de la nova escola Mar Nova. I el 15 de juliol es faria un acte simbòlic per solemnitzar l'inici dels treballs. Ens ho deia la directora Magda Roman divendres, l'últim dia del curs escolar. Es preveu que la nova escola no sigui una realitat fins d'aquí a 2 cursos, temps durant el qual les classes hauran de conviure amb les obres, per bé que en 2 espais ben diferenciats, perquè el nou edifici es farà allí on ara hi ha el pati. Escoltem Roman, que expressa alegria, però també prudència.
4: Després de 18 anys que a l'escola estem en mòduls, finalment començaran les obres. Si es fa és perquè l'Ajuntament hi ha posat tota la carn a la graella, perquè si fos pel departament no estaria fins aquí 10 o 12 anys. Però fins que no veiem la màquina excavadora, ho celebrem amb la boca petita.
3: Avui l'alcalde Rafa Navarro ha parlat d'aquest acte simbòlic de col·locació de la primera pedra com d'un acte senzill per escenificar que tots som el mateix vaixell.
5: Serà per posar una primera pedra a la qual li han de seguir moltes més de manera immediata. Però no serà ni una gran festa, ni serà un paripé. Serà simplement una constatació de que les obres realment comencen, que tots estem al mateix barco i que per fi doncs, visualitzem una ruta, diguem, constructiva clara.
3: Dijous s'ha de celebrar una nova trobada de coordinació de l'Ajuntament, l'escola i l'empresa constructora d'Aro. Aquest cap de setmana que ve se celebra la Festa del Comerç de Premià de Mar, revolució del Comerç Fest, que ja era una versió retocada de l'antiga Shopping Night. Els vespres i nit de divendres 26 i dissabte 27 de juny, la part central de la Gran Via i Jacint Verdaguer, i sobretot la plaça dels Països Catalans, s'ompliran d'activitats lúdiques i gastronòmiques i les botigues participants tornaran a muntar parada al carrer i a oferir-nos els seus articles dissabte fins les 12 de la nit. Hi haurà un espai gastronòmic a la plaça dels Països Catalans, amb 9 establiments de restauració, i tot plegat s'acompanyarà d'oferta musical, tant divendres com dissabte, en un escenari en aquesta mateixa plaça i també a Jacint Verdaguer amb Marina. En el marc d'aquest vessant musical de la Festa del Comerç, es farà la nit de Premià Mèdia, un petit festival de música de quilòmetre zero que tindrà lloc a Països Catalans la nit de dissabte, amb els artistes Eloi Salat, Juno Sibling, Fumi Suzuki and the Loopers i el DJ Cruz.
6: Aminta Exati i Marta Cerdà són els guanyadors dels 10 quilòmetres i Boris Vallès i Sònia Reguart s'imposen en els 5 quilòmetres de la cursa d'estiu de Premià de Mar. 800 corredors i corredores es donaven cita dissabte en la tradicional cursa premianenca.
2: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
7: Bon dia, són les dues.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
7: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. El tribunal considera Ábalos culpable d'organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Koldo García, ha estat condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que a l'empresari Víctor de Aldama se li han imposat 4 anys i mig de presó. La sentència, dictada per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. És dilluns 22 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Consell General del Poder Judicial expedienta al jutge Juan Carlos Peinado pel cas Begoña Gómez. Sònia Kerr.
9: En aquest cas, per assegurar que retira el passaport a la dona del president perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El vot de qualitat de la presidenta de l'ENS ha decantat una votació amb 4 vots a favor i 4 en contra de l'expedient.
7: Emergències atén un centenar de persones a tot Catalunya pels efectes de l'onada de calor.
9: Per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar-se els 40, volíem dir, a la plana de Lleida i a la Catalunya central. Per això, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, fa aquestes recomanacions.
10: Evitar el sol fort, evitar la insolació, mirant de no estar a l'exterior en les hores més fortes de la calor, sobretot hidratant-se molt bé, i a casa nostra mirar d'estar en condicions de més confort.
9: També creix el risc d'incendi. Protecció Civil demana molta precaució durant la revisió. Vella.
7: Doncs per tot plegat volem saber com ha d'avançar aquesta onada de calor les properes hores. La previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
11: Bon dia. Déu-n'hi-do. Catalunya és un forn a hores d'ara. Ja estem tenint alguna temperatura que volta als 40 graus i encara queda corda per anar pujant al llarg d'aquesta tarda en alguns indrets, sobretot de la Catalunya central, del prelitoral barceloní i de les comarques de Ponent. Arribarem fins als 41, 42, 43 graus a la banda més baixa del Segre. Per tant, la zona del Pla de Lleida és on s'emportarà la temperatura més elevada al llarg d'aquesta tarda de tot Catalunya, però déu-n'hi-do també, per exemple, a les valls del Pirineu, interior tarragoní, interior de l'Empordà i de Girona en general, 34, 36, 37 graus al llarg d'aquesta tarda. Compte, Josep, amb algunes tempestes que s'aniran formant al Prepirineu Lleidatà i després es desplaçaran una mica cap al sud, arribant fins a la Noguera, la banda de la Segarra, el Solsonès, fins i tot també en d'altres comarques com el Bages, el Berguedà i Osona. Sobretot, tempestes de vent. N'estem pendents a la xarxa.
7: Investiguen una agressió homòfoba a un menor per part d'un grup de joves a Mataró.
9: La víctima té 16 anys i hauria estat agredit per 10 joves de matinada, dissabte, diumenge, durant les festes del barri de Vista Alegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi.
7: En cultura, un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat.
9: Des de dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats.
7: Els esports. Anna Freixa, hi haurà cinquè partit a la final de l'hoquei Lliga Masculina.
12: L'Igualada va tornar a guanyar les Comas contra el Liceo, en aquesta ocasió per 4-2, i el títol es decidirà en el cinquè i últim partit a Riazor dimarts al vespre. L'Igualada va guanyar la seva darrera Lliga el 1997.
7: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a les dues.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor Coldo García a 19 pel cas de les mascaretes. També s'ha dictat una pena de 4 anys i mig de presó per a l'empresari Víctor de Aldama, tot i que el tribunal proposa suspendre-li la pena en aquest cas si compleix algunes condicions.
9: La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. Ábalos i Coldo els condemnen per organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Coldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic.
7: Una sentència del Tribunal Suprem que ha arribat poc després que el Consell General del Poder Judicial obrís expedient al jutge Juan Carlos Peinado per haver assegurat que retira el passaport a la dona del president, a Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. L'òrgan ha reunit la comissió permanent aquest matí i ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta, d'Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció.
9: El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado. En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha criticat la interlocutòria per falta d'imparcialitat i creu que fins i tot es podria demanar que s'anul·lés la instrucció.
14: Mi opinión es que el propio juez, un juez que es capaz de decir, de poner eso por escrito, es un juez que ha dejado de ser juez, que el que ha instruido toda esta causa ha sido un juez al que le faltaba uno de los elementos esenciales para el ejercicio de la función jurisdiccional, que no es solo la independencia, sino la imparcialidad. La imparcialidad, que es lo decisivo. Este juez no ha sido imparcial en ningún momento desde el principio y esto se ha confirmado con este último auto. Y en consecuencia se podría solicitar la nulidad de la instrucción.
9: Unes crítiques a les quals també s'afegeix la vicepresidenta Yolanda Díaz.
15: Esta instrucción es tan extraordinaria que hasta el Consejo General del Poder Judicial ha tenido que actuar de oficio. Y creo que con esto lo digo absolutamente todo. Todo como que ya les he dicho muchas veces que esta instrucción se va a estudiar en las facultades de Derecho de las que provengo yo.
9: Només minuts abans de fer-se públic l'expedient, Peinado ha citat Begoña Gómez dimecres al jutjat per notificar-li les mesures cautelars i requerir-li el passaport.
7: Doncs un seguit de decisions que feien avui doncs estar especialment expectants a la compareixença prevista del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Això sí, Sánchez no ha volgut fer referència als casos judicials que afecten tant el PSOE com a l'executiu i en un acte sobre l'Espanya Catalunya Verda i Digital, ha volgut defensar la gestió que ha fet dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país.
9: Sánchez, que ha insistit en la negociació d'uns nous pressupostos generals de l'Estat, ha assegurat que amb els fons Next Generation s'ha abandonat l'Espanya dels guanys fàcils.
16: Y entre construir fábricas de baterías y microchips o derrochar en obras faraónicas, por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y en lo ecológico.
7: I només fa uns minuts, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit que cal un avançament electoral després de la condemna a l'exministre Ábalos.
9: Feijóo ha vinculat directament l'arribada de Sánchez al govern a Ábalos i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
17: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
9: Feijóo, però, ha descartat presentar una moció de censura contra Sánchez.
13: Notícies en xarxa.
7: Arribem a la jornada àlgida de l'onada de calor que afecta Catalunya. Per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior, que poden superar fins i tot els 40 a la plana de Lleida o la Catalunya central. El Servei d'Emergències Mèdiques ha atès ja un centenar de consultes pels efectes de les altes temperatures arreu del territori. La meitat han necessitat assistència presencial. A més, creix el risc d'incendi i Protecció Civil demana molta precaució durant aquesta revetlla. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. Aquesta primera onada de calor de l'any durarà fins dimecres, però les altes temperatures es mantindran el que queda de juny, de manera que els efectes, sobretot en persones vulnerables, es mantindran encara uns quants dies. Ho alerta Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
19: Aquesta persistència d'aquesta temperatura elevada cap al cos, quan persisteix en el temps i està amb aquestes bandes tan altes, és quan es veu que té més incidència. Ens pot provocar fatiga, cansament, malestar i fins i tot arribar a provocar fins i tot un cop de calor.
18: Creix també el risc d'incendi per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Protecció Civil intensifica la vigilància en les zones més crítiques i bombers augmenta els equips per la nit de Sant Joan. Miquel López és inspector del cos de bombers.
20: Nosaltres incrementem el número d'efectius també per la situació de risc i sobretot el número de serveis. Incrementem aproximadament amb un 30-40% tots els camions, més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal, amb el CEPAF, amb els GRAF.
18: Protecció Civil fa una crida a la precaució per la revetlla i recorda la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de zona forestal.
7: També des del govern demanen extremar la precaució, especialment entre els col·lectius més vulnerables. Un dels punts amb els pics de temperatura més alts, com us deia, és la plana de Lleida, on avui la consellera de Drets Socials ha inaugurat una residència de gent gran i ha fet referència a aquesta onada de calor. M1FM, Maria Lara.
21: La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha recordat que cal activar mesures d'autoprotecció i tenir cura també de l'entorn proper. També ha explicat que el govern ha enviat recordatoris sobre els plans d'autoprotecció, hospitals, residències, centres d'infants i centres per a persones amb discapacitat.
22: I tenir cura del nostre entorn i de les persones que coneixem que poden estar en situació de vulnerabilitat i que necessiten que els parem atenció, que els recordem aquestes pràctiques. Nosaltres, des del govern de la Generalitat, hem enviat recordatoris, hem recordat també els plans d'autoprotecció.
21: Martínez Bravo ha fet aquestes declaracions avui a Torrefarrera, on ha participat en la inauguració del nou centre Ginesta 3. El nou equipament disposa de 24 places residencials per a persones amb discapacitat intel·lectual i ha rebut un finançament d'1 milió d'euros del Departament de Drets Socials i Inclusió.
7: Com sentíem, un dels problemes és la persistència d'aquestes altes temperatures. Al Maresme, ja durant el cap de setmana, ha picat fort la calor, amb temperatures que han arribat a superar els 34 graus, i la majoria dels maresmencs no ho porten gaire bé. Han parlat amb ells els nostres companys a Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
0: Temperatures de 34 graus. Aquestes han estat les màximes aquest cap de setmana a Mataró. Altres punts del Maresme, on s'han enfilat encara més, han estat a Tordera, Palafolls o Dosrius. La màxima més alta a la capital del Maresme ha estat el primer dia d'estiu, diumenge 21 de juny, amb 34,6 graus i una temperatura mitjana per sobre dels 27 graus.
1: M'he sabut malament, òbviament. Tenim gosset a casa i està l'aire posat tot el dia.
4: Com mal. Yo personalmente muy mal, y la gente mayor yo pienso que peor.
23: Ha venido de golpe, y está muy de golpe, muy fuerte, pero cada año hemos tenido la calor.
24: Ens hauríem de preocupar més, perquè cada vegada va pitjor.
0: Tot i que avui demà les temperatures baixaran lleugerament gràcies a la humitat, per Sant Joan tornaran a remuntar, tot i que s'espera que les més elevades són les que ja s'han assolit aquest cap de setmana.
7: Les nits tropicals, un altre problema d'aquesta onada de calor, poden causar un fort impacte en la salut si no es prenen mesures. Per això, tant els metges com Protecció Civil recomanen mantenir l'habitatge el més fresc possible, tant de dia com de nit.
9: Instal·lar cortines fosques a casa, contra finestres exteriors i millorar l'aïllament tèrmic ajuden que el termòmetre no pugi tant. Això s'afegeix a altres mesures més conegudes, com abaixar persianes i ventilar a primera hora del matí i durant la nit. Jordi Mestres Lucero, de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha explicat a la xarxa la importància de no passar calor extrema mentre dormim.
25: La temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no? Aquest efecte acumulatiu és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat. I, per tant, hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer a casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per al dia següent a tornar, doncs, a fer vida normal.
9: El metge de família també ha recalcat que tothom corre risc de patir un cop de calor, tingui l'edat que tingui, tot i que cal tenir especial cura de les persones grans, els infants, les persones amb malalties cròniques o aquelles que treballen o fan activitat física a l'exterior.
7: I és que aquesta onada coincideix també amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions a la xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina del sector.
9: I ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de fixar les restriccions per risc d'incendis.
26: De fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a les reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades de que nosaltres sempre ha anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: El govern espanyol ha aconseguit resoldre en 2 mesos i per la via ordinària 47.500 expedients d'estrangeria a Catalunya que estaven encallats abans del procés extraordinari de regularització de migrants. D'aquests expedients se n'han resolt favorablement el 90% i gairebé la totalitat són arrelaments. Carina Bellbé, bon dia.
27: Bon dia. D'aquest pla de xoc que va començar a l'abril, només s'han quedat sense resoldre un centenar dels 47.600 expedients d'estrangeria que estaven encallats a Catalunya des de fa més de mig any. I s'han resolt gairebé tots favorablement. Només el 5% han estat desfavorables i el 0,4% s'han inadmès a tràmit. Del conjunt d'expedients, gairebé la totalitat, en un 87%, són d'arrelament, un 11% de menors acompanyats i un 2% peticions d'asil. El delegat del govern a Catalunya ha defensat que amb aquesta regularització s'aconsegueix posar el comptador a zero per la via ordinària i es posaran en marxa plans de xoc per evitar futurs col·lapses pel que fa a la petició de cites.
28: Estem estudiant diferents plans de xoc, estem intentant posar, ja hem posat el màxim de policies i funcionaris a resoldre, doncs, a poder expedir els documents pertinents i, evidentment, doncs, haurem segurament d'intensificar.
27: Aquest pla de xoc es va posar en marxa fa 2 mesos amb l'objectiu d'evitar que es puguin acollir al procés de regularització extraordinari de migrants que acaba a finals de mes i que, segons el delegat del govern espanyol a Catalunya, superarà les expectatives dels 150.000 expedients previstos en un principi.
7: És 3:15. Els Mossos d'Esquadra estan investigant l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans de 10 joves a Mataró. Els fets s'haurien produït la matinada de dissabte a diumenge a les festes del barri de Vistalegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
2: Fonts a les quals ha tingut accés TV Mataró afirmen que els agressors haurien propinat els cops mentre li cridaven maricón de merda, una consigna que indicaria que el motiu que hauria conduït a l'agressió ha estat la condició sexual del menor. Qui també s'ha fet ressò ha estat l'alcalde de Mataró, David Bote. En el seu cas, ha condemnat l'agressió i ha volgut mostrar el seu suport a la víctima.
3: Aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem. No tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. I a més, doncs, insistir en la necessitat de continuar avançant cap a la plena igualtat. I, per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoga, doncs, per nosaltres és una absoluta vergonya i, per tant, doncs, com hem fet sempre, doncs, també ara fer seguiment d'aquestes circumstàncies per corregir-les.
2: Davant dels fets ocorreguts, tant familiars com veïns s'han mobilitzat per organitzar una concentració que tindrà lloc el proper dissabte 27 de juny.
7: A Manresa, el govern treballa en un nou edifici de Barnahus, un centre per atendre infants i adolescents víctimes de violència sexual. Obrirà les portes a finals d'any al barri de la Sagrada Família i ja n'hi ha un de provisional a la carretera de Vic. Des del 2004 ha atès més de 400 joves de la Catalunya Central. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
5: Fa dos anys que a la Catalunya Central hi ha la Barnahus, una casa on es centralitzen tots els serveis que pot necessitar un infant o adolescent de 0 a 17 anys que hagi patit una agressió sexual. Aquest servei a Manresa fins la data ha atès un total de 475 joves de les comarques centrals i ara es traslladarà en un nou equipament. N'ha parlat avui durant una visita a les obres el secretari general del Departament de Dret Social, Raúl Moreno.
6: Aquí veiem només una part que és la punta de l'iceberg, no? I per tant això és important també per fer reflotar doncs, totes aquestes agressions que es produeixen sovint o en l'àmbit familiar o en l'àmbit escolar i de manera molt callada, no? I aquest tipus d'equipaments, exposar-los a la societat també dona exemple de quina és la voluntat, no? de protecció per part del govern.
5: L'edifici, que es fa en un solar cedit per l'Ajuntament, posa l'èmfasi en la protecció a les víctimes. S'està construint en forma de llar, tenint en compte les seves necessitats i intentant que se sentin el més com a casa possible. S'espera que el nou equipament es posi en marxa abans de finals d'any. Tot plegat s'està fent amb una inversió d'1,4 milions d'euros.
7: El cap de llista de Junts a Barcelona per les eleccions municipals de l'any que ve, Jordi Martí Galbis, té per objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat i unir tots els actius del partit. Avui ha explicat el seu projecte en una entrevista a la xarxa.
8: I ho ha fet després d'imposar-se a les primàries de Junts amb més del 40% dels vots. Ara Martí mira cap al futur.
10: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions el maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte i que arribi als 73 barris de la ciutat.
8: El candidat que està en política municipal des de l'any 2011 haurà de perfilar a partir d'ara la llista amb què concorrerà les eleccions del maig del 2027.
7: Això serà el futur de Junts, però avui també és notícia el seu passat, perquè a Sant Cugat del Vallès el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presidit l'acte d'ingrés del Fons Documental de Convergència Democràtica de Catalunya a l'Arxiu Nacional. Són 150 metres lineals del germen de Junts i estan formats per documents textuals, gràfics, sonors i bibliogràfics. Cugat Mèdia, Tina Forés, bon dia.
11: Bon dia. L'acte ha comptat amb la presència dels expresidents Jordi Pujol i Artur Mas, així com també el president del Parlament, Josep Rull, entre d'altres. La directora de l'Arxiu Nacional, Pilar Cuerva, ha explicat que s'ingressen als fons d'un dels partits polítics més rellevants de la història del país i n'ha destacat les sèries documentals de les campanyes electorals i els registres de militants. En la seva intervenció, l'expresident Artur Mas ha dit que Convergència Democràtica de Catalunya és una història d'èxit i ha destacat que durant tots els seus anys d'existència han estat al servei del país des del punt de vista de la gent i del territori. També ha destacat que en tot moment van ser una formació allunyada del sectarisme, populisme, demagògia i hipocresia política. Per la seva banda, l'expresident Pujol ha posat en valor la resiliència del partit davant diferents episodis d'èxits i fracassos que han superat al llarg dels anys i que han fet que en cap moment hagin estat residuals. El president del Parlament, Josep Rull, ha celebrat que amb l'ingrés d'aquest fons a l'Arxiu Nacional no només s'entreguen uns papers, sinó que passen a formar part del Patrimoni Col·lectiu i Nacional de Catalunya, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tancat la ronda de parlaments posant en valor el paper que ha tingut Convergència Democràtica de Catalunya per la història del país i ha dit que és innegable afirmar el servei que ha fet els catalans i catalanes treballant per la convivència del país. En aquest sentit, ha definit el fons de convergència que avui es diposita a l'arxiu com un tresor col·lectiu. L'acte ha acabat amb la visita de les autoritats i els assistents a una petita mostra d'aquest fons que s'ha exposat al vestíbul de les instal·lacions.
12: Gràcies, Tina Forés, des de Cugat Mèdia, i repassem altres notícies destacades d'avui. Troben un cadàver a la línia 2 del metro de Barcelona.
8: La troballa s'ha fet la nit passada entre les estacions de Sant Roc i Artigues-Sant Adrià. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets.
12: Desallotgen 4 pisos més a la Rambla de la Mina, però els veïns tornen a ocupar 2 dels que es van buidar dijous.
8: El Consorci de la Mina ha executat 4 desallotjaments més aquest matí als blocs de la Rambla, després dels 3 que es van fer dijous passat. D'aquests, però, ja n'hi ha 2 que tornen a estar ocupats. Un d'ells es va ocupar el mateix dijous i l'altre dissabte, i això tot, i els dispositius policials al barri per evitar.
12: És moment per a la cultura. Un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una 50ena de galeries, institucions i espais independents de totes dues ciutats. David Navarro, bon dia.
14: Bon dia. Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival. Una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
15: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzadora, és a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
14: El festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat, amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a l'edifici Galeries del carrer Isaac Peral.
12: I arriben els esports. Que avui ens porta Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. Hi haurà 5è partit a la final de l'hoquei Lliga Masculina.
16: Bon dia. L'Igualada va tornar a guanyar les comes contra el Liceo, en aquesta ocasió per 4-2, i el títol es decidirà en el 5è i últim partit a Riazor dimarts al vespre. Els igualadins es van avançar amb 2 gols ràpids de Matías Pascual, els gallecs van empatar i Marc González, amb 2 dianes més, va tornar a donar l'avantatge als de Marc Montaner.
17: I hem de guanyar el divendres, això ens havia donat una mica de moral respecte al cap de setmana passat. Era una mica un partit trampa, no?, a veure si ens deixàvem anar una mica. Hem començat molt bé, els primers 10 minuts han sigut excel·lents. Després han baixat, ens han superat físicament. I et diria, em veia l'equip molt cansat, i crec que els 2 gols del Marc a la segona part ens han donat un aire bestiat. Però les comes així, a mi quasi vam dir que em cau la llàgrima només a entrar, no? Al final surt d'aquí, el de la vida, ben petit. I quan ho veig així, veia molts i molts anys que no ho veia. Dimarts, tots sabem què va passar, no? Primer que ens deixin competir, l'últim partit allà, 5 primers minuts, 3 pedals en contra, vull dir, veurem a veure quin respecte ens tenen.
16: A la Lliga ACB aquest vespre a les 8 es juga el tercer partit de la final, el primer al Palau Blaugrana, després dels 2 disputats al Roig Arena a València. El Barça havia guanyat el primer, el València el segon. La final és el millor de 5. I encara en bàsquet, aquest migdia s'ha presentat a Manresa el partit que jugarà la selecció de Catalunya contra la de Gran Bretanya el diumenge 28 de juny al Nou Congost. Jaume Pons Arnau és el seleccionador català.
18: Representar la selecció del meu país, no? Poder participar en una festa del nostre bàsquet, amb tota la gent del nostre bàsquet, que el nostre bàsquet és molt potent, no? Molt, molt, molt, molt potent. I doncs jo crec que pot sortir una cosa molt xula i que de la que tots ens podem sentir, independentment de com vagi el partit, de la festa de que es pugui fer, tots ens hem de sentir molt orgullosos.
16: I Paula Blasi ha fet història aquest cap de setmana sent la primera catalana que ha guanyat la Volta Ciclista. Ens ho explica el Jordi Cervantes.
19: Paula Blasi ha estat la gran guanyadora, la gran triomfadora de la Volta Ciclista de Catalunya, emportant-se a la general i també imposant-se en les classificacions de muntanya, de joventut i també com a millor ciclista catalana. Escoltem a Paula Blasi.
20: Estava bastant nerviosa i fins i tot el pilot. Algunes companyes em diuen, Paula, tranquil·la, que avui és un dia fàcil. I jo, no, fins que no creuem meta no ens relaxem aquí. I llavors sí que estava una mica nerviosa perquè sempre tinc la sensació que algú pot passar, algú se'ns pot escapar, però bueno, tinc un equip molt, molt fort i hi ha molta experiència. experiència, llavors sí que m'han sabut una mica guiar i calmar-me una mica.
19: La tercera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya se l'emportava Marian Bosch i Paula Blasi, que ja té entre cella i cella disputar el Tour de França a principis d'agost, on és una de les principals favorites per endur-se la victòria final.
16: I un darrer apunt de futbol, perquè l'AEM ha anunciat que Samu Luna serà el nou entrenador del primer equip femení de cara a la propera temporada.
12: Gràcies, Anna Freixa. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem ja a 2:45. Fem una petita pausa i seguim de seguida amb més notícies. Fins ara.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell.
2: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
3: El dilluns 29 de juny està previst que comencin les obres de perimetratge i tancament del recinte, on es faran les obres de la nova escola Mar Nova. I el 15 de juliol es faria un acte simbòlic per solemnitzar l'inici dels treballs. Ens ho deia la directora Magda Roman divendres, l'últim dia del curs escolar. Es preveu que la nova escola no sigui una realitat fins d'aquí a 2 cursos, temps durant el qual les classes s'hauran de conviure amb les obres, per bé que en 2 espais ben diferenciats, perquè el nou edifici es farà allí on ara hi ha el pati. Escoltem Roman, que expressa alegria, però també prudència.
4: Després de 18 anys que a l'escola estem en mòduls, finalment començaran les obres. Si es fa és perquè l'Ajuntament hi ha posat tota la carn a la graella, perquè si fos pel departament no estaria fins aquí 10 o 12 anys. Però fins que no veiem la màquina excavadora, ho celebrem amb la boca petita.
3: Avui l'alcalde Rafa Navarro ha parlat d'aquest acte simbòlic de col·locació de la primera pedra com d'un acte senzill per escenificar que tots som el mateix vaixell.
5: Serà per posar una primera pedra a la qual li han de seguir moltes més de manera immediata. Però no serà ni una gran festa, ni serà un paripé. Serà simplement una constatació de que les obres realment comencen, que tots estem al mateix barco i que per fi doncs, visualitzem una ruta, diguem, constructiva clara.
3: Dijous s'ha de celebrar una nova trobada de coordinació de l'Ajuntament, l'escola i l'empresa constructora d'Aro. Aquest cap de setmana que ve se celebra la Festa del Comerç de Premià de Mar, revolució del Comerç Fest, que ja era una versió retocada de l'antiga Shopping Night. Els vespres i nit de divendres 26 i dissabte 27 de juny, la part central de la Gran Via i Jacint Verdaguer, i sobretot la plaça dels Països Catalans, s'ompliran d'activitats lúdiques i gastronòmiques i les botigues participants tornaran a muntar parada al carrer i a oferir-nos els seus articles dissabte fins les 12 de la nit. Hi haurà un espai gastronòmic a la plaça dels Països Catalans, amb 9 establiments de restauració, i tot plegat s'acompanyarà d'oferta musical, tant divendres com dissabte, en un escenari en aquesta mateixa plaça i també a Jacint Verdaguer amb Marina. En el marc d'aquest vessant musical de la Festa del Comerç, es farà la nit de Premià Mèdia, un petit festival de música de quilòmetre zero que tindrà lloc a Països Catalans la nit de dissabte, amb els artistes Eloi Salat, Juno Sibling, Fumi Suzuki and the Loopers i el DJ Cruz.
6: Aminta Exati i Marta Cerdà són els guanyadors dels 10 quilòmetres i Boris Vallès i Sònia Reguart s'imposen en els 5 quilòmetres de la cursa d'estiu de Premià de Mar. 800 corredors i corredores es donaven cita dissabte en la tradicional cursa premianenca.
2: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
7: Bon dia, són 2:15.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
7: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. El tribunal considera Ábalos culpable d'organització criminal, de suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Coldo García, ha estat condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que a l'empresari Víctor de Aldama se li han imposat 4 anys i mig. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. És dilluns 22 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Consell General del Poder Judicial expedienta el jutge Juan Carlos Peinado pel cas Begoña Gómez. Xònia Kerr.
9: En aquest cas, per assegurar que retira el passaport a la dona del president perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El vot de qualitat de la presidenta de l'ENS ha decantat una votació amb 4 vots a favor i 4 en contra de l'expedient.
7: Emergències atén un centenar de persones a tot Catalunya pels efectes de l'onada de calor.
9: Per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar els 40 a la plana de Lleida i Catalunya Central. Per això, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, fa aquestes recomanacions.
10: Evitar el sol fort, evitar la insolació, mirant de no estar a l'exterior en les hores més fortes de la calor, sobretot hidratant-se molt bé, i a casa nostra mirar d'estar en condicions de més confort.
9: També creix el risc d'incendi i Protecció Civil demana molta precaució durant la revetlla.
7: Per això mateix volem saber com ha d'avançar aquesta onada de calor que avui arriba al seu pic. Lluís Mi Pérez, bon dia.
11: Bon dia. Déu-n'hi-do, Catalunya és un forn a hores d'ara. Ja estem tenint alguna temperatura que volta als 40 graus i encara queda corda per anar pujant al llarg d'aquesta tarda en alguns indrets, sobretot de la Catalunya central, del prelitoral barceloní i de les comarques de Ponent. Arribarem fins als 41, 42, 43 graus a la banda més baixa del Segre. Per tant, la zona del Pla de Lleida és on s'emportarà la temperatura més elevada al llarg d'aquesta tarda de tot Catalunya, però déu-n'hi-do també, per exemple, a les valls del Pirineu, interior tarragoní, interior de l'Empordà i de Girona en general, 34, 36, 37 graus al llarg d'aquesta tarda. Compte, això sí, amb algunes tempestes que s'aniran formant al prepirineu lleidatà i després es desplaçaran una mica cap al sud, arribant fins a la Noguera, la banda de la Segarra, el Solsonès, fins i tot també en d'altres comarques com el Bages, el Berguedà i Osona. Sobretot, tempestes de vent. N'estem pendents a la xarxa.
7: Investiguen una agressió homòfoba a un menor per part d'un grup de joves a Mataró.
9: La víctima té 16 anys i hauria estat agredit per 10 joves la matinada de dissabte a diumenge durant les festes del barri de Vistalegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi.
7: En cultura, un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent.

0: Palós a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19, pel cas de les mascaretes. També s'ha dictat una pena de 4 anys i mig de presó per a l'empresari Víctor de Aldama, tot i que en aquest cas el tribunal proposa suspendre-li la pena si compleix algunes condicions.
1: La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. Ábalos i Koldo els condemnen per organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Koldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic.
0: Una sentència que ha arribat poc després que el Consell General del Poder Judicial obrís expedient al jutge Juan Carlos Peinado per haver assegurat que retira el passaport a la dona del president, a Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. L'òrgan ha reunit la comissió permanent aquest matí i ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta d'Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció.
1: El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado. En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha criticat la interlocutòria per falta d'imparcialitat i creu que fins i tot es podria demanar que s'anul·lés la instrucció.
2: Mi opinión es que el propio juez, un juez que es capaz de decir, de poner eso por escrito, es un juez que ha dejado de ser juez, que el que ha instruido toda esta causa ha sido un juez al que le faltaba uno de los elementos esenciales para el ejercicio de la función jurisdiccional, que no es solo la independencia, sino la imparcialidad. La imparcialidad, que es lo decisivo. Este juez no ha sido imparcial en ningún momento desde el principio y esto se ha confirmado con este último auto. Y en consecuencia se podría solicitar la nulidad de la instrucción.
1: Unes crítiques a les quals també s'afegeix la vicepresidenta Yolanda Díaz.
3: Esta instrucción es tan extraordinaria que hasta el Consejo General del Poder Judicial ha tenido que actuar de oficio. Y creo que con esto lo digo absolutamente todo. Todo como que ya les he dicho muchas veces que esta instrucción se va a estudiar en las facultades de derecho de las que provengo yo.
1: Només minuts abans de fer-se públic l'expedient, Peinado ha citat Begoña Gómez dimecres al jutjat per notificar-li les mesures cautelars i requerir-li el passaport.
0: Doncs un reguitzell de decisions judicials al llarg del matí, per les quals era molt esperada la compareixença del president del govern espanyol, de Pedro Sánchez. Sánchez, però, no ha volgut fer referència als casos judicials que afecten tant el PSOE com l'executiu, com a ell mateix personalment. Avui, en un acte sobre l'Espanya verda i digital, ha defensat la gestió que ha fet dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país.
1: Sánchez ha insistit en la negociació d'uns nous pressupostos generals de l'Estat, ha assegurat que amb els fons Next Generation s'ha abandonat l'Espanya dels guanys fàcils.
4: Y entre construir fàbriques de bateries i microchips o derrochar en obres faraòniques, por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y en lo ecológico.
0: I només fa uns minuts el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en que cal un avançament electoral, especialment després de la condemna contra l'exministre Ábalos.
1: Feijóo ha vinculat directament l'arribada de Sánchez al govern a Ábalos i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
5: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
1: Feijóo, però, ha descartat presentar una moció de censura contra Sánchez.
6: Notícies en xarxa.
0: Arribem al pic de l'onada de calor. Per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar els 40 a punts com la plana de Lleida o la Catalunya central. El servei d'emergències ha atès un centenar de consultes pels efectes de les altes temperatures arreu de Catalunya. La meitat han necessitat assistència presencial. A més, creix el risc d'incendi i protecció civil per tot plegat. Demana molta precaució durant la revetlla. Esther Minguell, bon dia.
7: Bon dia. Aquesta primera onada de calor de l'any durarà fins dimecres, però les altes temperatures es mantindran el que queda de juny, de manera que els efectes, sobretot en persones vulnerables, es mantindran encara uns quants dies.

0: Dies. Ho alerta Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
1: Aquesta persistència d'aquesta temperatura elevada cap al cos, quan persisteix en el temps i està amb aquestes bandes tan altes, és quan es veu que té més incidència. Ens pot provocar fatiga, cansament, malestar i fins i tot arribar a provocar fins i tot un cop de calor.
0: Creix també el risc d'incendi per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Protecció Civil intensifica la vigilància en les zones més crítiques i bombers augmenta els equips per la nit de Sant Joan. Miquel López és inspector del cos de bombers.
2: Nosaltres incrementem el número d'efectius també per la situació de risc i sobretot el número de serveis. Incrementem aproximadament amb un 30-40% tots els camions, més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal, amb el CEPAF, amb els GRAF.
0: Protecció Civil fa una crida a la precaució per la revetlla i recorda la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de zona forestal.
3: Com sentíem, un dels problemes és la persistència d'aquestes altes temperatures durant diversos dies. Al Maresme ja el cap de setmana s'han arribat a superar els 34 graus i la majoria de la ciutadania no ho porta gaire bé i han parlat els nostres companys a Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
4: Temperatures de 34 graus, aquestes han estat les màximes aquest cap de setmana a Mataró. Altres punts del Maresme, on s'han enfilat encara més, han estat a Tordera, Palafolls o Dosrius. La màxima més alta a la capital del Maresme ha estat el primer dia d'estiu, diumenge 21 de juny, amb 34,6 graus i una temperatura mitjana per sobre dels 27 graus.
5: M'he sabut malament. Òbviament. Tenim gosset a casa i està a l'aire posat tot el dia.
6: Com mal. Yo personalmente muy mal y la gente mayor yo pienso que peor.
7: Ha venido de golpe, muy de golpe, muy fuerte, pero cada año hemos tenido la calor.
8: Ens hauríem de preocupar més perquè cada vegada va pitjor.
4: Tot i que avui demà les temperatures baixaran lleugerament gràcies a la humitat, per Sant Joan tornaran a remuntar, tot i que s'espera que les més elevades són les que ja s'han assolit aquest cap de setmana.
3: Una onada de calor que coincideix a més amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions a la xarxa, el responsable de cereals i d'herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina que fa el sector a nivell de prevenció.
9: I ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de fixar les restriccions per risc d'incendis.
10: De fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a la reunió, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
3: Encara en relació a la calor i als episodis de sequera, cada cop més habituals per culpa del canvi climàtic, Barcelona ha fet balanç dels treballs que està fent a la ciutat per ampliar la xarxa freàtica. És una eina que permet disposar de més recursos hídrics alternatius destinats al reg dels espais verds, a la neteja de carrers i al clavegueram, i també al funcionament de les fonts ornamentals.
9: Els darrers treballs s'han fet a la muntanya de Montjuïc, on ja ha finalitzat l'obra civil de la construcció de 3 nous dipòsits ubicats al castell, al viver de Tres Pins i als jardins de Joan Brossa. L'alcalde Jaume Collboni assegura que el conjunt d'actuacions realitzades han permès ampliar en un 20% la capacitat de la xarxa, cosa que representa un volum d'aigua anual equivalent a 60 piscines olímpiques.
3: L'aigua és justament un bon recurs per fer passar la calor als nens i nenes que avui han començat els campaments o casals d'estiu, que no només aporten valors i aprenentatge, sinó també són l'única via de conciliació per a moltes famílies. A l'Hospitalet, 1 miler d'infants dels barris de Collblanc i la Torrassa s'agrupen per participar en el casal de l'Associació Educativa Ítaca. I així ha estat el seu primer dia, mitjans de l'Hospitalet Pasqual Labarta.
11: Entre els nervis dels retrobaments i de fer noves amistats, la canalla dels casals que es fan a les escoles Màrius Torres i Ramon i Cajal de l'Hospitalet esperen amb candeleta sobretot les activitats d'aigua.
12: Pues me gusta porque a veces me toca con mis amigos y estoy feliz.
13: Hacemos juegos de agua y también la piscina y actividades.
14: Vengo desde segundo o tercero y me gusta porque hacen muchas actividades y vamos a la piscina.
11: Els casals de l'Associació Educativa Ítaca destacant per ser una de les úniques ofertes a la ciutat que manté el servei actiu durant el mes d'agost. No obstant això, des d'Ítaca asseguren que cada cop tenen més problemes per gestionar la part econòmica i és que les famílies es troben en situacions molt precàries. Lídia González és la directora de l'associació.
15: No ens trobem només amb una part econòmica que normalment solventem a través de diferents beques, sinó que ens estem trobant en situacions molt precàries relacionades amb l'habitatge, amb els treballs precaris.
11: Tot i les dificultats, monitors i voluntaris creen un espai de joc adient perquè nens i nenes socialitzin i creïn vincles, a més d'organitzar sortides i excursions refrescants i culturals.
16: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans d'un grup de 10 joves a Mataró. Els fets s'haurien produït la matinada de dissabte-diumenge a les festes del barri de Vistalegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
17: Fonts a les quals ha tingut accés TV Mataró afirmen que els agressors haurien propinat els cops mentre li cridaven maricón de merda, una consigna que indicaria que el motiu que hauria conduït a l'agressió ha estat la condició sexual del menor. Qui també s'ha fet ressò ha estat l'alcalde de Mataró, David Bote. En el seu cas, ha condemnat l'agressió i ha volgut mostrar el seu suport a la víctima.
18: Aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem. No tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. I a més, doncs, insistir en la necessitat de continuar avançant cap a la plena igualtat. I, per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoga, doncs, per nosaltres és una absoluta vergonya i, per tant, doncs, com hem fet sempre, doncs, també ara fer seguiment d'aquestes circumstàncies per corregir-les.
17: Davant dels fets ocorreguts, tant familiars com veïns s'han mobilitzat per organitzar una concentració que tindrà lloc el proper dissabte 27 de juny.
3: El govern espanyol, són 3/4 de 3, ha aconseguit resoldre en només 2 mesos i per la via ordinària 47.500 expedients d'estrangeria a Catalunya que estaven encallats abans del procés extraordinari de regularització de migrants. D'aquests expedients se n'han resolt favorablement el 90% i gairebé la totalitat són arrelaments. Carina Bellver, bon dia.
19: Bon dia. D'aquest pla de xoc que va començar a l'abril, només s'han quedat sense resoldre un centenar dels 47.600 expedients d'estrangeria que estaven encallats a Catalunya des de fa més de mig any. I s'han resolt gairebé tots favorablement. Només el 5% han estat desfavorables i el 0,4% s'han inadmès a tràmit. Del conjunt d'expedients, gairebé la totalitat, en un 87%, són d'arrelament, un 11% de menors acompanyats i un 2% peticions d'asil. El delegat del govern a Catalunya ha defensat que amb aquesta regularització s'aconsegueix posar el comptador a zero per la via ordinària i es posaran en marxa plans de xoc per evitar futurs col·lapses pel que fa a la petició de cites.
20: Estem estudiant diferents plans de xoc, estem intentant posar, ja hem posat el màxim de policies i funcionaris a resoldre, doncs, a poder expedir els documents pertinents i, evidentment, doncs, haurem segurament d'intensificar.
19: Aquest pla de xoc es va posar en marxa fa 2 mesos amb l'objectiu d'evitar que es puguin acollir al procés de regularització extraordinari de migrants que acaba a finals de mes i que, segons el delegat del govern espanyol a Catalunya, superarà les expectatives dels 150.000 expedients previstos en un principi.
3: El cap de llista de Junts a Barcelona de cara a les municipals de l'any que ve, Jordi Martí Galbis, té per objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat i unir tots els actius del partit. Avui ha explicat el seu projecte en una entrevista a la xarxa.
9: I ho ha fet després d'imposar-se a les primàries de Junts amb més del 40% dels vots. Ara Martí mira cap al futur.
21: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions el maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte i que arribi als 73 barris de la ciutat.
9: El candidat que està en política municipal des de l'any 2011 haurà de perfilar a partir d'ara la llista amb què concorrerà les eleccions del maig del 2027.
3: Això a Barcelona, però hem de canviar de comarques perquè la demarcació de Lleida preveu superar aquest estiu els 580.000 turistes. Més enllà del Pirineu, l'eclipsi solar esdevé un dels grans al·licients a Ponent. Avui han presentat la campanya de cara a aquest estiu. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
22: El sector turístic de les comarques de Ponent, l'Alt Pirineu i Aran espera superar aquesta temporada d'estiu els 580.000 visitants i consolidar així el creixement dels darrers anys. El vicepresident del Patronat de Turisme, Juan Antonio Serrano, confia que es pugui arribar als 1,7 milions de pernoctacions al conjunt d'establiments de la demarcació.
23: Això seria el que ens agradaria més. No ho sabem, hi ha una situació geopolítica molt complicada, això ens pot beneficiar o perjudicar, i per tant estem una mica a l'espera, però tot marca que si no passa res extraordinari podrem arribar amb aquella xifra i jo crec que inclús superar-la.
22: L'eclipsi de sol del 12 d'agost, que al sud de Ponent es podrà observar completament, s'afegeix com un dels principals atractius de la temporada. El fenomen es podrà veure precisament en una zona on, per les dates, no hi sol haver massa afluència de visitants, per la qual cosa el sector veu amb esperances la possibilitat que arribin turistes de tota Europa i coneguin aquesta part del país.
3: I és moment de repassar altres qüestions destacades d'avui. Troben un cadàver a la línia 2 del metro de Barcelona.
9: La troballa s'ha fet la nit passada entre les estacions de Sant Roc i Artigues-Sant Adrià. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets.
3: Desallotgen 4 pisos més a la Rambla de la mina de Sant Adrià de Besòs, però els veïns tornen a ocupar 2 dels que es van buidar dijous.
9: El Consorci de la Mina ha executat 4 desallotjaments més aquest matí als blocs de la Rambla després dels 3 que es van fer dijous passat. D'aquests, però, ja n'hi ha 2 que tornen a estar ocupats. Un d'ells es va ocupar el mateix dijous i l'altre dissabte. I això, tot i els dispositius policials al barri per evitar-ho.
3: Arrenca a França la consulta no vinculant per decidir el nom oficial dels Pirineus Orientals.
9: Els votants tenen fins al 15 d'agost per decidir si mantenen el nom actual o el canvien per Pirineus Catalans o Pirineus Mediterranis. A la consulta hi poden participar totes aquelles persones menors d'edat que estiguin inscrites en el registre de votants del departament. Durant aquests gairebé 2 mesos, la votació serà física. La telemàtica s'obrirà l'1 de juliol.
3: I és moment per a la cultura. Un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou al Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una 50ena de galeries, institucions i espais independents de totes dues ciutats. David Navarro, bon dia.
0: Bon dia. Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival. Una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
1: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzadora, és a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
0: El Festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat, amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a l'edifici Galeries del carrer Isaac Peral.
3: David, seguim amb tu i amb més propostes, perquè a la Fundació Miró una exposició reflexiona sobre la història de les matèries primeres i l'explotació colonial per aconseguir-les. Estants canviants és una mostra de l'artista franco-canadenca Kavani Kiwanga, guanyadora del darrer premi Joan Miró. Aplega obres significatives de la seva trajectòria, a més de peces de nova creació.
0: L'exposició presenta obres abstractes, elaborades amb tot tipus de materials, des del sisal fins a la caoba i l'or. Els objectes amaguen una gran riquesa de significats com els rituals de protecció, però tenen en comú, com explica la comissària Martina Millà, la denúncia de l'explotació occidental de tercers països per aconseguir matèries primeres.
2: Parlem de la globalització i dels moviments i dels intercanvis desiguals que es van produir arran d'aquesta expansió de les potències europees arreu del món.
0: Una explotació que va canviar el territori, però que alhora va situar els occidentals en una posició vulnerable, com expressa l'obra Gelosia.
2: Amb el desenvolupament i l'adaptació arquitectònica en països i en territoris en els quals els europeus se sentien profundament incòmodes i aleshores van elaborar el que se'n diu arquitectura colonial perquè vivien bàsicament aterroritzats.
0: A Estats canviants, Kiwanga presenta 3 obres de nova creació, Sentinella i Canvi de to, vinculades a l'esclavatge i a l'explotació colonial, i Capacitat de càrrega, homenatge a Joan Miró. Justament, l'artista és la darrera guanyadora del premi que porta el nom del pintor.
5: El meu avi va anar a Cuba a bordo del català.
3: Escoltem la mítica havanera El meu avi perquè Calella de Palafrugell la recupera a la cantada d'havaneres d'enguany després de la polèmica que hi va haver l'any passat.
5: El timoner i el nostre amor i 14 mariners.
9: Aquesta ha estat una de les decisions que ha pres la nova directora, Meritxell Pastor, per a la que serà la 59a edició d'aquest esdeveniment, que se celebrarà a la platja del Port Bo, de la localitat Baix Empordanesa, el dissabte 4 de juliol, serà a 11:15 de la nit.
5: Els nois de Calella.
3: A ritme de vanera arriben els esports. que ens porta l'Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. Hi haurà cinquè partit a la final de l'Hockey Lliga Masculina.
9: Bon dia, Marta. Sí, l'Igualada va tornar a guanyar les comes contra el Liceo en aquesta ocasió per 4-2 i el títol es decidirà en el cinquè i últim partit a Riazor endemà al vespre. Els igualadins es van avançar amb dos gols ràpids de Matías Pascual. Els gallecs van empatar i Marc González, amb dues dianes més, va tornar a donar l'avantatge als de Marc Montaner.
4: Havíem de guanyar el divendres, això ens havia donat una mica de moral respecte al cap de setmana passat. Era una mica un petit trampa, no?, de veure si ens deixàvem anar una mica. Hem començat molt bé, els primers 10 minuts han sigut excel·lents. Després hem baixat, ens hem superat físicament. I et diria que veia l'equip molt cansat i crec que els dos gols del Marc a la segona part ens han donat un aire bestiat. Veure les comes així, a mi quasi vam dir que em cau la llàgrima només entrar, no? Al final surt d'aquí, el de la vida, ben petit. I quan ho veig així, veia molts i molts anys que no ho veia. Dimarts, tots sabem què va passar, no? Primer que ens deixin competir, l'últim partit allà, 5 primers minuts, 3 penals en contra, vull dir, veurem a veure quin respecte ens tenen.
9: La darrera vegada que l'Igualada va guanyar la Lliga va ser el 1997. I a la Lliga ACB aquest vespre a les 8 es juga el tercer partit, el primer al Palau Blaugrana de la final, després dels dos disputats al Roig Arena a València. El Barça havia guanyat el primer i el València el segon. La final és el millor de 5. I Paula Blasi ha fet història aquest cap de setmana sent la primera catalana que ha guanyat la Volta Ciclista. Ens ho explica Jordi Cervantes.
6: Paula Blasi ha estat la gran guanyadora, la gran triomfadora de la Volta Ciclista de Catalunya, emportant-se a la general i també imposant-se en les classificacions de muntanya, de joventut i també com a millor ciclista catalana. Escoltem a Paula Blasi.
7: Estava bastant nerviosa i fins i tot el pilot. Algunes companyes em diuen, Paula, tranquil·la, que avui és un dia fàcil. I jo, no, fins que no creuem meta no ens relaxem aquí. I llavors sí que estava una mica nerviosa perquè sempre tinc la sensació que alguna cosa pot passar, algú se'ns pot escapar, però bueno, tinc un equip molt, molt fort i hi ha molta experiència. Llavors sí que m'han sabut una mica guiar i calmar-me una mica.
6: La tercera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya se l'emportava Marian Bosch i Paula Blasi, que ja té entre cella i cella disputar el Tour de França a principis d'agost, on és una de les principals favorites per endur-se la victòria final.
9: I en futbol sala, el Linyola no va poder aconseguir remuntar l'eliminatòria i aconseguir l'ascens a primera divisió femenina de futbol sala. Havia perdut 1-4 en el partit d'anada i ahir a Galícia, a la pista de l'Estrella Futsal, va perdre per 7-4. Montse Carles n'és la capitana.
8: El balanç és brutal. És a dir, el futbol sala Linyola és el primer equip de les Terres de Lleida que fa un play-off a primera divisió, però ja no només és a Lleida. És a dir, ens posem al capdavant, som un dels millors equips de Catalunya. Ara mateix podríem dir que per davant tenim les Corts i posem el nom a tota Espanya. I qui diu Espanya? Internacional, perquè quan jugues contra aquestes jugadores de tots els països, portes el nom molt més enllà d'Espanya.
3: Gràcies, Anna Freixa. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
24: La xarxa de comunicació local.
25: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
26: El dilluns 29 de juny està previst que comencin les obres de perimetratge i tancament del recinte on es faran les obres de la nova escola Mar Nova. I el 15 de juliol es faria un acte simbòlic per solemnitzar l'inici dels treballs. Ens ho deia la directora Magda Roman divendres, l'últim dia del curs escolar. Es preveu que la nova escola no sigui una realitat fins d'aquí a 2 cursos, temps durant el qual les classes s'hauran de conviure amb les obres, per bé que en 2 espais ben diferenciats, perquè el nou edifici es farà allí on ara hi ha el pati. Escoltem Roman, que expressa alegria, però també prudència.
27: Després de 18 anys que a l'escola estem en mòduls, finalment començaran les obres. Si es fa és perquè l'Ajuntament hi ha posat tota la carn a la graella, perquè si fos pel departament no estaria fins aquí 10 o 12 anys. Però fins que no veiem la màquina excavadora, ho celebrem amb la boca petita.
26: Avui l'alcalde Rafa Navarro ha parlat d'aquest acte simbòlic de col·locació de la primera pedra com d'un acte senzill per escenificar que tots som el mateix vaixell.
28: Serà per posar una primera pedra a la qual li han de seguir moltes més de manera immediata. Però no serà ni una gran festa, ni serà un paripé. Serà simplement una constatació de que les obres realment comencen, que tots estem al mateix barco i que per fi doncs, visualitzem una ruta, diguem, constructiva clara.
26: Dijous s'ha de celebrar una nova trobada de coordinació col·laboració de l'Ajuntament, l'escola i l'empresa constructora d'Aro. Aquest cap de setmana que ve se celebra la Festa del Comerç de Premià de Mar, revolució del Comerç Fest, que ja era una versió retocada de l'antiga Shopping Night. Els vespres i nit de divendres 26 i dissabte 27 de juny, la part central de la Gran Via i Jacint Verdaguer, i sobretot la plaça dels Països Catalans, s'ompliran d'activitats lúdiques i gastronòmiques i les botigues participants tornaran a muntar parada al carrer i a oferir-nos els seus articles dissabte fins les 12 de la nit. Hi haurà un espai gastronòmic a la plaça dels Països Catalans, amb 9 establiments de restauració, i tot plegat s'acompanyarà d'oferta musical, tant divendres com dissabte, en un escenari en aquesta mateixa plaça i també a Jacint Verdaguer amb Marina. En el marc d'aquest vessant musical de la Festa del Comerç, es farà la nit de Premià Mèdia, un petit festival de música de quilòmetre zero que tindrà lloc a Països Catalans la nit de dissabte, amb els artistes Eloi Salat, Juno Sibling, Fumi Suzuki and the Loopers i el DJ Cruz.
10: Aminta Exati i Marta Cerdà són els guanyadors dels 10 quilòmetres i Boris Vallès i Sònia Reguart s'imposen en els 5 quilòmetres de la cursa d'estiu de Premià de Mar. 800 corredors i corredores es donaven cita dissabte en la tradicional cursa premianenca.
25: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
11: Notícies en Xarxa.
12: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. El tribunal considera a Ábalos culpable d'organització criminal, subor continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Coldo García, està condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que l'empresari Víctor del Dama se li ha imposat 4 anys i mig que no haurà d'estar a la presó, això sí. I el Consell General del Poder Judicial ha expedientat el jutge Juan Carlos Peinado pel cas de Begoña Gómez, per assegurar que retira el passaport, recordem, a la dona del president, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El vot de qualitat de la presidenta de l'ENS ha decantat una votació de 4 vots a favor i 4 en contra de l'expedient. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha mostrat molt crítica amb la instrucció de Peinado.
13: Esta instrucción es tan extraordinaria que hasta el Consejo General del Poder Judicial ha tenido que actuar de oficio. Y creo que con esto lo digo absolutamente todo. Todo, como que ya les he dicho muchas veces, que esta instrucción se va a estudiar en las facultades de Derecho de las que provengo yo. Pero creo que el hecho de que el propio Consejo General del Poder Judicial haya tenido que actuar evidencia lo que creo que todo el país está viendo.
12: I dia àlgid de la onada de calor, per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar els 40 a la plana de Lleida i a la Catalunya central. Emergències, ha hagut d'atendre un centenar de persones a tot Catalunya pels efectes d'aquesta calor. Per avui les temperatures es continuaran enfilant, com us dèiem, per això la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha fet algunes recomanacions.
14: El que demanem sempre és aquesta hidratació, aquest vigilar amb les activitats a l'hora de més insolació i també, sobretot, doncs, vigilar d'estar en espais frescos i de la millor manera possible aquestes hores que puguem tenir encara d'onada de calor, malgrat que baixarà una miqueta la temperatura, però que ja ens avisen que no massa i, per tant, doncs, aquesta calor serà continuada i caldrà tenir aquesta vigilància també, sobretot, amb les persones que siguin vulnerables, que estiguin a la vora nostra.
12: I a la Fundació Mireu una exposició reflexiona sobre la història de les matèries primeres i l'explotació colonial per aconseguir-les. Estants canviants és una mostra de l'artista franco-canadenca Kapwani Kiwanga, guanyadora del darrer premi Joan Miró, i que plega obres significatives de la seva trajectòria. I hi haurà cinquè partit de la final de l'Hockey Lliga masculina. L'Igualada va tornar a guanyar les Comas contra Liceo en aquesta ocasió per 4-2. El títol es decidirà en el cinquè partit.
15: Passen 3 de les 3 i comença l'Ona Maresme.
16: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de La Xarxa.
15: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia. I Comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dilluns 22 de juny de 2026. La revetlla de Sant Joan ha aconsellat habilitar alguns dispositius especials en matèria de mobilitat i transports públics que tindran afectació al Maresme. Marc Tres Serres.
1: D'una banda, Renfe ja ha reforçat el cap de setmana passat el servei de Rodalies per atendre l'augment d'usuaris que es desplacen des de Barcelona cap a les zones costaneres del Garraf i el Maresme, i la nit del 23 al 24 de juny ampliarà la capacitat dels trens que connecten Barcelona amb aquestes destinacions.
15: Un incendi a la zona de Tovalloles d'un hotel de Santa Susanna genera una gran columna de fum, però només causa danys materials. Sergi Ferrer.
2: En surt ahir a la tarda en un hotel de luxe de Santa Susanna. Un incendi va afectar una caseta de fusta utilitzada per guardar les tovalloles de la piscina a la zona d'aigües de l'Atzavara Hotel en Spa.
15: Presumpte atac homòfob aquest cap de setmana a Mataró contra un menor, Martí Capçada.
17: Un grup de 10 joves va agredir la matinada de dissabte-diumenge un menor d'edat al barri de Vistalegre, en el que podria ser un atac homòfob, ja que, segons denuncia la família i afirmen diversos testimonis, els agressors van proferir crits d'escarni a la víctima abans d'atacar-lo, relacionats amb la seva orientació sexual.
15: Els comerços i restaurants de Palafolls podran ampliar l'horari durant el FEM Palafolls. Jordi Pratsavalls.
18: Aquesta mesura permetrà als comerços obrir fins a les 10 de la nit i als restaurants fins a les 2 de la matinada per dinamitzar l'economia del municipi i afavorir la participació ciutadana durant les jornades de divendres i dissabte.
15: El PSC destaca el medi ambient i la sostenibilitat com una prioritat local a Malgrat de cara a les pròximes eleccions. Zona Malgrat.
19: Així s'ha destacat en el darrer acte que l'agrupació local socialista ha celebrat a la sala d'actes de l'Arxiu Municipal.
15: I l'Escola Bressol de Canet de Mar garanteix places per a tots els infants. Dani Grau.
20: La decisió s'ha pres després de constatar que el volum de sol·licituds registrades durant el període de preinscripció ha estat superior a les places ofertades inicialment.

0: Bona tarda. La Revetlla de Sant Joan ha aconsellat habilitar alguns dispositius especials en matèria de mobilitat i transports públics que tindran afectació al Maresme. Marc Tresserres, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Sí, d'una banda, Renfe ja ha reforçat el cap de setmana passat el servei de Rodalies per atendre l'augment d'usuaris que es desplacen des de Barcelona cap a les zones costaneres del Garraf i el Maresme, com dèiem, i la nit del 23 al 24 de juny ampliarà també la capacitat dels trens que connecten Barcelona amb aquestes destinacions. Així mateix, durant l'inici i el final d'aquesta jornada festiva, es mantindran intervals d'aproximadament 30 minuts entre els principals trens del servei i s'activarà un dispositiu especial amb 86 vigilants addicionals a estacions i convois. Pel cas específic del Maresme, Renfe preveu dos trens extraordinaris a la línia R1, un el dimarts, dia 23, que es posarà en marxa dues sortides des de l'Hospitalet de Llobregat cap a Mataró, respectivament a les 11 i a gairebé a les 12 de la nit, amb parades en totes les estacions intermèdies, i aquests serveis se sumaran als reforços habituals en dies festius previstos, tant dimarts com dimecres, entre l'Hospitalet, Mataró i Calella. A les carreteres, d'altra banda, el Servei Català de Trànsit preveu la sortida de prop de 500.000 vehicles el dimarts 23 de juny, entre les 12 del matí i les 12 de la nit. I pel que fa al retorn, que es concentrarà dimecres 24 de juny, entre les 12 del matí i també les 12 de la nit, es fa una estimació d'uns 240.000 vehicles i per això s'establiran mesures especials, principalment carrils addicionals en sentit contrari a l'habitual a l'AP7 Nord i Sud i també a la C32 al Maresme. Paral·lelament, s'activaran 286 agents de Mossos d'Esquadra que es desplegaran fins a 52 controls durant la revetlla i del 22 al 28 de juny es farà una campanya intensiva de controls d'alcoholèmia.

0: I 18 veïns d'Arenys de Mar no podran tornar a casa fins divendres a causa de l'ensorrament d'un edifici. Jordi Pratsavalls, en tens tots els detalls.
1: Sí, exacte. Gemma, bona tarda. Una vintena d'edificis d'Arenys de Mar han estat desallotjats aquest passat diumenge quan un immoble del carrer de l'Església s'ha enfondrat poc abans de 3:45 de la tarda. Segons han informat fonts dels bombers de la Generalitat, no hi havia ningú a l'interior de l'edifici i no s'ha registrat cap ferit. Aquests desallotjaments, però, perjudiquen 18 veïns que no podran tornar a casa fins divendres. L'enfondrament ha malmès un edifici de la planta baixa i 3 pisos situat al número 26 del mateix carrer on, segons sembla, s'estaven fent obres d'enderrocament de l'immoble contigu. A causa de l'enfondrament, l'interior de l'edifici ha caigut del tot i solament en resta dempeus la façana. Els bombers han advertit que la façana podria caure en qualsevol moment i no se sap en quina direcció podrien anar els enderrocs perquè diuen que és incontrolable. Per aquesta raó s'ha decidit de desallotjar una vintena d'immobles del carrer, inclosos alguns de la vorera del davant. Han desallotjat també els edificis contigus arran de l'aparició d'algunes esquerdres. 11 dotacions dels bombers, entre les quals efectius del grup d'estructures i drons, treballen a la zona, inspeccionen l'estat dels habitatges i acompanyen alguns veïns perquè puguin recollir pertinences, atesa la previsió que alguns no podran tornar-hi a dormir aquesta nit. Els 18 veïns que no podran tornar a casa són els que viuen en 13 edificis que ocupen els números del 3 al 15 d'una vorera i del 16 al 26 de l'altre. Fins divendres, aquests veïns seran allotjats en un hotel d'Arenys de Mar que els ha gestionat l'Ajuntament de la localitat.
0: Gràcies, Jordi. I un incendi a la zona de tovalloles d'un hotel de Santa Susanna genera una gran columna de fum, però només causa danys materials. Sergi Ferrer, bona tarda.
2: Bona tarda. Sí, ens surt ahir a la tarda en un hotel de luxe de Santa Susanna un incendi va afectar una caseta de fusta utilitzada per guardar les tovalloles de la piscina a la zona d'aigües de l'Atzavara Hotel en Spa. Malgrat la gran columna de fum negre visible des de força distància i l'espectacularitat de les flames, tot va quedar en un ensurt i no es van haver de lamentar danys personals. Ningú no va resultar ferit. L'alcalde Joan Campolier ens explica els fets.
3: Era molt més aparatós el foc que la realitat, doncs, el perill que allà hi havia a l'entorn, no? Allà, doncs, era la zona de tovalloles, no sabem, hi havia algú que tirava petardos, o pot ser una colilla. Doncs a la zona on tiren totes les tovalloles brutes i unes quantes hamaques en allà, doncs van ser, no? Hi ha danys materials de les tovalloles. Jo hi era aparatós, perquè entre el plàstic de les hamaques i les tovalloles, doncs, que deuen ser d'una fibra, no sé quina fibra havia de ser, era un aparatós, perquè a part d'una bona flama, era un fum, doncs, molt negre i clar, em feia molt de respecte, no? Però a la que van arribar, doncs, els bombers, de seguida, doncs, ja està, va estar el tema controlat.
0: Canviant de qüestions, presumpte atac homòfob aquest cap de setmana a Mataró contra un menor. Martí Capçada, bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma. Així és, un grup de 10 joves va agredir la matinada de dissabte a diumenge un menor d'edat al barri de Vista Alegre, en el que podria ser un atac homòfob, ja que, segons denuncia la família i afirmen diversos testimonis, els agressors van proferir crits d'escarni a la víctima abans d'atacar-lo relacionats amb la seva orientació sexual. Segons la informació que donaven ahir TV Mataró i el Cap Gros, els fets van ocórrer més enllà de les 2 de la nit, quan un grup de 4 menors tornava a casa després de les festes del barri i a la ronda Sant Oleguer van començar a rebre crits del grup dels agressors, que en moment donat es van abraonar sobre un d'ells i li van clavar empemtes i cops de puny. Quan alguns testimonis els van fer saber que havien trucat a la policia, els agressors van fugir de l'indret. Després d'això, la víctima va ser atesa a l'Hospital de Mataró d'un hematoma al cap i diverses contusions, i posteriorment la família va presentar denúncia als Mossos que té la investigació oberta. El cas ha aixecat una onada d'indignació de solidaritat a la ciutat i els primers a exigir mesures han estat els de Mataró LGTBI Comès, que han demanat una trobada urgent de les regidories implicades per tal de reforçar la seguretat en festes populars, especialment de cara a Sant Joan i les Santes. Des de l'estament polític, l'alcalde David Bote ha condemnat els fets i ha donat suport a la víctima i, en termes semblants, també ho han fet els líders d'altres forces polítiques.
0: Gràcies. I Calella en Comú Podem denuncia a la policia local de Calella 2 establiments de restauració del poble que no compleixen el que estableix l'ordenança d'ocupació de la via pública. Sergi.
2: Sí, Sebastián Tejada ha dit a Ràdio Calella Televisió que des de l'aprovació definitiva de l'ordenança municipal reguladora de les ocupacions de la via pública fa més de 2 anys, Calella en Comú ha reclamat a l'Ajuntament en diverses ocasions el seu compliment estricte, especialment pel que fa a l'obligació de penjar de forma visible una placa on s'indiqui quants metres quadrats poden ocupar. Tejada diu que més de 170 establiments de restauració no compleixen aquesta obligació. Davant la passivitat del consistori, han pres la decisió de denunciar directament 2 establiments a la policia local.
5: Bueno, no queda més remei. Nosaltres ja hem recorregut a l'Ajuntament per activa i per passiva, i el que demanem, el que denunciem, és la inexistència de l'autorització en el lloc on ha d'estar, a l'exterior dels negocis. A partir d'aquí, el que demanem és que s'obri el corresponent procediment administratiu, que es clarifiqui la situació, que es decideixi si és què està passant, si és que el titular de l'establiment no vol posar-la o és que l'Ajuntament no l'ha facilitat. No cal que li digui quina és la nostra hipòtesi i que s'assumeixin les responsabilitats que pertoquin. Hem presentat l'anunci en 2, molt significatius, tot sigui dit.
2: El portaveu de Calella en Comú Podem insisteix que la situació ha de ser aclarida mitjançant un procediment administratiu i que s'han d'assumir les possibles responsabilitats derivades de l'incompliment de la normativa.
5: Nosaltres diem que no es compleix la normativa i, clar, en principi, qui ha de donar les explicacions és el propietari. A partir d'aquí, el propietari pot dir: jo no tinc l'enganxina perquè no vull posar-la, o no tinc l'enganxina penjada perquè l'Ajuntament no me l'ha donat. Per això nosaltres demanem que s'obri un procediment administratiu que ho expliqui. I a partir d'aquí, que l'Ajuntament adopti les mesures correctores o fins i tot sancionadores que toqui.
2: Sebastián Tejada ha dit que, com a oposició, tenen el deure d'assegurar el compliment de la normativa de tot el municipi, afavorint un ús assenyat de l'espai urbà i el cobrament correcte de les taxes establertes a l'ordenança fiscal corresponent per l'aprofitament privat de l'espai públic.
0: Ja està obert el període de votació per als pressupostos participatius 2026 a Tordera. Marc.
6: Sí, exacte. Ja han començat les votacions dels pressupostos participats 2026 al municipi fins al 19 de juliol. Els veïns i veïnes del poble podran votar telemàticament les diferents propostes de millora a la seva zona de residència. Enguany, el pressupost arriba als 200.000 euros, una xifra que s'ha incrementat en partides guardades de l'edició anterior. El regidor de pressupostos participats, Pere García, desitja que totes les àrees del municipi formin part activament.
7: Com sabeu, el projecte de pressupostos participats té per objectiu implicar la ciutadania en la presa de decisions, partir de les pròpies necessitats de la població i establir processos de participació ciutadana. Ens marquem com a objectiu seguir arribant a tots els barris i urbanitzacions del municipi, així com també augmentar la participació i millorar les estratègies de comunicació.
6: Podran votar totes les persones majors de 16 anys empadronades a Tordera i totes les que tinguin segona residència al municipi. En aquest cas, caldrà sol·licitar-ho específicament mitjançant instància telemàtica, adjuntant una fotocòpia del DNI del o la sol·licitant i còpia del rebut de l'IBI de la segona residència. Les propostes que es podran votar han hagut de passar un procés per arribar fins aquí. Els serveis tècnics n'han estudiat la viabilitat mitjançant una valoració tècnica, jurídica i econòmica, i totes han passat el filtre d'una ronda d'assemblees veïnals. Quan l'Ajuntament sàpiga quins són els projectes guanyadors, tindrà mig any per tirar-los endavant.
0: Gràcies, Marc. I el PSC destaca el medi ambient i la sostenibilitat com una prioritat local a Malgrat de cara a les pròximes eleccions. Ona Malgrat.
8: Així és, el PSC posa com a prioritat el medi ambient i la sostenibilitat com un dels eixos principals del proper programa local socialista. Així s'ha destacat en el darrer acte del partit que se celebrarà divendres a l'Arxiu Municipal. La sessió ha comptat amb la participació de Xesco Omar, president delegat de l'àrea d'Espais Naturals i Infraestructura Verda de la Diputació de Barcelona, i també amb l'alcaldessa de Malgrat, Sònia Vinyoles. Durant la trobada s'ha parlat de seguir apostant per la infraestructura verda a Malgrat i defensar espais com el Molí de la Sal i les mines de Can Palomeres. A més, també ha sorgit en el debat la renaturalització del delta de la Tordera i la gestió de residus. En declaracions a Ona Malgrat, Xesco Gomar ha defensat el nou sistema de recollida selectiva que s'implantarà a Malgrat a partir del novembre, tenint en compte que és un model que també s'aplica a municipis més grans com Mataró i que afirma que està funcionant. Pel que fa a la situació del delta de la Tordera, Gomar considera que les administracions han de posar sobre la taula el debat per afrontar qui ha d'indemnitzar el càmping i trobar la solució més viable per naturalitzar el Delta alhora que es defensa la pagesia.
9: La Delta de la Tordera serà amb la pagesia. Això és obvi, no? Ara, jo crec que aquí el que requerim és que les administracions públiques, els equips tècnics i els pagesos puguem tenir damunt la taula quines són les opcions tècniques per a aquesta renaturalització i que entre tots puguem decidir quina és la millor opció pel conjunt de la ciutadania que viu en aquest entorn, però també, sense cap mena de dubte, tenint en compte l'opinió de la pagesia. Nosaltres a Mataró tenim diferents sistemes, com els altres municipis, tenim porta a porta, amb el nucli urbà, dintre del nucli urbà, i certament els inicis van ser molt complexes, però avui, quan anem a parlar amb els veïns, parlar de treure aquest sistema té molta més gent en contra de que retirem aquest sistema que no el contrari. De veritat que acaben funcionant.
8: L'acte dels socialistes va comptar amb la participació d'una quinzena de persones.
0: I a Canet de Mar, el Consell d'Infants estrena un videoclip cívic. Dani Grau, bona tarda.
10: Bona tarda. Canet ja té una nova eina per sensibilitzar la ciutadania sobre la cura de l'espai públic. El videoclip Caca de Gos, una proposta recollida del treball del Consell d'Infants de Canet de Mar 2025-26 i estrenada aquest dimarts durant l'acte concloent del curs. El videoclip és el resultat de les reflexions, idees i propostes totes fetes pels infants al llarg del curs amb un objectiu compartit, contribuir des de la retirada dels més petits a fer de Canet un poble més net, més cívic i més agradable per a tothom. La peça ha estat creada amb la col·laboració de Sergi Aragó i Febrer i transforma un missatge de civisme en una cançó directa, divertida i fàcil de recordar. Durant aquest curs, el Consell d'Infants ha treballat al voltant de la neteja de l'espai públic i especialment sobre la necessitat de reforçar la responsabilitat de les persones propietàries de gossos a l'hora de recollir els excrements dels seus animals. D'aquest procés participatiu n'ha sorgit una proposta comunicativa pensada per arribar al conjunt de la ciutadania d'una manera clara, creativa i amb un llenguatge proper. Amb Caca de Gos, els infants fan una crida a la corresponsabilitat i recorden que mantenir els carrers nets és una tasca col·lectiva. El missatge és senzill però contundent. Cuidar Canet depèn de petits gestos quotidians que tenen un gran impacte en la convivència. La iniciativa posa en valor el paper del Consell d'Infants com a espai de participació activa on els nens i nenes poden expressar la seva opinió, les propostes i contribuir a la millora del municipi. En aquest cas, la seva mirada ha servit per abordar una qüestió molt present en el dia a dia del poble i convertir-la en una acció comunicativa amb voluntat de conscienciació. L'Ajuntament de Canet agraeix la implicació dels infants que han format part del Consell d'Infants durant aquest curs, així com la col·laboració de totes les persones que han fet possible la creació del videoclip. La proposta demostra que la participació infantil pot generar idees útils i imaginatives i amb capacitat d'arribar a tota la ciutadania. El videoclip es difondrà a través dels canals oficials de l'Ajuntament i es farà arribar també als centres educatius i a les famílies vinculades al Consell d'Infants.
0: Gràcies, Dani. I els comerços i restaurants a Palafolls podran ampliar l'horari durant el FEM Palafolls. Jordi Prats de Valls.
1: Sí, l'Ajuntament de Palafolls ha autoritzat una ampliació excepcional dels horaris comercials i de restauració coincidint amb la celebració del FEM Palafolls, la festa del comerç local, que tindrà lloc aquest proper cap de setmana. La mesura té com a objectiu afavorir la participació ciutadana en les activitats programades i donar suport també a l'activitat econòmica del municipi durant un dels caps de setmana amb més moviment de l'any. Segons estableix el Banc d'Alcaldia, els comerços podran allargar la seva obertura fins a les 10 de la nit, tant divendres com dissabte. Pel que fa als bars i restaurants, podran mantenir l'activitat també fins a les 2 de la matinada. Diumenge, última jornada del FEM Palafolls, els establiments comercials podran obrir tant al matí com a la tarda, fins a les 8 del vespre, mentre que els establiments de restauració tindran permís per obrir fins a la mitjanit. Des del consistori es destaca que aquesta ampliació horària pretén crear un entorn favorable perquè veïns i visitants puguin gaudir de les activitats del FEM Palafolls, alhora que es dona un impuls al comerç de proximitat i a la restauració local.
0: I l'Escola Bressol de Canet garanteix places per a tots els infants. Dani.
10: L'Ajuntament de Canet ha acordat una ampliació extraordinària de l'oferta de places de l'Escola Bressol Municipal al Palauet en el curs 2026-27. La decisió s'ha pres després de constatar que el volum de sol·licituds registrades durant el període de preinscripció ha estat superior a les places ofertades inicialment. Amb la voluntat de garantir l'escolarització en l'etapa de 0 a 3 anys i afavorir la conciliació de la totalitat de les famílies sol·licitants, s'ha ampliat l'oferta amb una nova organització dels grups i els espais passen de 8 a 9 aules aquest proper curs. Aquest augment de places en part ve donada perquè va cessar l'activitat l'escola Bressol privada a Ninis i una part dels seus infants han anat a parar a l'escola Bressol municipal.
0: I el Servei de Socorrisme de les Platges de Llavaneres inicia la temporada d'estiu. Martí Capçada.
4: Doncs sí, l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres s'ha posat en marxa el servei de socorrisme a les platges del municipi coincidint amb l'inici de la temporada de bany. El servei, gestionat per l'empresa Aquasos, estarà operatiu diàriament des del 20 de juny fins al 13 de setembre en horari de 10 del matí a 7 de la tarda. Durant les darreres setmanes, la Regidoria de Salut Pública ha treballat en la posada a punt del litoral per garantir la seguretat i el confort dels banyistes. Entre les actuacions realitzades destaca la instal·lació de 4 boies litorals i 2 línies de vida situades als espigons. Com a novetat d'aquesta temporada, s'ha instal·lat una pèrgola per proporcionar ombra als usuaris de la platja i un sistema de megafonia destinat a reforçar la seguretat i la informació als banyistes. A més, pròximament es preveu habilitar una dutxa adaptada per persones amb mobilitat reduïda a la platja de les Barques. Pel que fa als equipaments, les platges disposen de 3 lavabos, un d'ells adaptat, situats al mòdul de socorrisme inaugurat fa 2 anys. També ja estan en funcionament 2 guinguetes, una a la platja de les Barques i una altra a la platja de l'estació, que complementen l'oferta de restauració del Port Balís. L'Ajuntament recorda que durant la temporada d'estiu no està permès l'accés de mascotes a la platja entre l'1 de maig i el 30 de setembre, que la pesca està restringida de l'1 de juny al 30 de setembre, excepte en horari nocturn, i que està prohibit fumar a la platja.
0: I malgrat viure aquest dimarts de Sant Joan, una intensa jornada de celebració amb els actes tradicionals i també sopars populars. Ona, malgrat?
8: Malgrat viure aquest dimarts de Sant Joan una intensa jornada de celebració, doncs sí, com deies, amb els actes tradicionals com la Flama del Canigó, juntament amb Cercavila, sopars populars i també música en directe. El programa d'activitats l'organitza el grup excursionista magratenc i també l'Ajuntament de Malgrat. Els actes començaran amb la rebuda de la Flama del Canigó davant del local del grup excursionista magratenc a l'avinguda de Can Feliciano. Com és tradició, també es farà el lliurament de foc als municipis veïns. Després tindrà lloc la Cercavila de la Flama a càrrec del Club Atletisme Magrat i l'esport ciclista Malgrat, tot seguit des de la mateixa plaça Xesco, plaça de l'Església, que és on acabarà doncs, aquesta cercavila. Es farà la lectura del manifest de la Flama del Canigó a càrrec de l'agrupament Escolta i Guia Sant Nicolau. La festa continuarà al vespre amb una segona cercavila, aquesta vegada protagonitzada pels Repenats Infernals i la Colla de Geganters de Malgrat, que sortirà des de la mateixa plaça de l'Església en direcció a la plaça Xesco Boix. L'encesa de la foguera està prevista per a 9:45 de la nit. Tot seguit començarà el tradicional sopar popular i finalment hi haurà els concerts a la plaça Xesco Boix dels grups Sodi i Esbarzers i Malasort PDS. D'altra banda, la renovada Associació de Veïns de Can Palomera celebrarà la seva pròpia revetlla amb una festa que començarà la tarda amb un castell inflable, amb música, una exposició de fotografies i també un pica-pica.
0: I de Malgrat no marxem gaire lluny perquè el poble del costat, a Palafolls, també es prepara per acollir la Flama del Canigó demà a la plaça de Popi. Jordi.
1: Sí, Gemma, de fet, com explicava el company d'Ona Malgrat, demà dimarts 23 de juny, Palafolls tornarà a ser escenari d'una de les tradicions més arrelades dels Països Catalans amb l'arribada de la Flama del Canigó. L'acte central tindrà lloc a les 7 de la tarda, a la plaça de Popi, on es rebrà el foc que simbolitza la unitat i la germanor de la cultura catalana sota el lema El foc que ens agermana. Aquesta celebració, que enguany arriba a la seva 8a edició al municipi, serveix com a preàmbul de la nit de Sant Joan i és fruit de la col·laboració entre entre diverses entitats locals. L'arribada de la flama serà especialment solemne gràcies a la participació dels Diables Folls, que acompanyaran el foc amb una tabalada per fer una entrada ben lluïda a la plaça. Un cop allà, doncs, s'encendrà un pebeter i es precedirà a la lectura del manifest oficial, un text que es llegeix simultàniament a centenars de poblacions i que enguany posa el focus a la llengua i a la cultura. L'acte també comptarà amb un parlament de l'alcalde de Palafolls. Per fer la rebuda encara més festiva, s'han programat 3 sardanes i, com ja és tradició, des de la primera edició, es repartirà coca i cava per tots els assistents que s'apropin a la celebració. La logística de l'esdeveniment és possible gràcies a l'esforç conjunt de l'associació La Roda, la Puput i també de l'Assemblea Nacional, amb el suport de l'Ajuntament i la col·laboració dels Maduixots, la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, que aprofiten l'espai per llançar l'acte amb la seva pròpia, per enllaçar, perdó, l'acte amb la seva pròpia revetlla. El recorregut de la flama fins a Palafolls començarà molt abans, tot i que el foc es manté latent durant tot l'any. Al castell de Perpinyà, la nit abans es puja al cim del Canigó per renovar-lo. Demà a la tarda, els encarregats de portar-la al municipi la recolliran a les 6 de la tarda i, com dèiem abans, amb el Grat de Mar, doncs, per traslladar-la directament a la plaça de Popi. Aquesta tradició es va recuperar a Palafolls l'any 2019 arran d'una iniciativa sorgida des d'Òmnium Cultural que va engrescar les entitats locals per omplir el buit d'activitats que hi havia fins llavors durant la vigília de Sant Joan. Des de l'organització es recorda que per motius de seguretat i sequera no es repartiran llums manuals, però es convida tothom a gaudir de l'ambient màgic i simbòlic que genera l'encesa del pebeter. D'aquest acte, en uns minuts, en sabrem més amb l'historiador local Xavier Salicru a l'entrevista del dia.
0: I marxem gairebé a l'altre extrem de la comarca perquè Sant Vicenç de Montalt, Sant Andreu de Llavaneres i Caldes d'Estrac es preparen per viure una revetlla de Sant Joan plena de tradició, música i festa. Martí.
4: Correcte, les tres viles ja ho tenen tot a punt per celebrar la revetlla de Sant Joan amb una àmplia programació d'activitats que combinarà tradició, música i festa per donar la benvinguda a l'estiu. A Sant Vicenç de Montalt la celebració començarà a les 7 de la tarda amb l'arribada de la flama del Canigó a Can Cinto. Els portadors de Montaltrec la conduiran fins a l'esplanada del costat del camp municipal de futbol Toni Buc, on es farà la lectura del manifest, l'encesa de la foguera i un tast de coca i cava. Més tard, a 2:15 de la nit, al Parc dels Germans Gabrielistes acollirà el tradicional sopar popular de Carmanyola i a partir de les 11 la revetlla continuarà amb música a càrrec del DJ Strau Enberry. A Sant Andreu de Llavaneres la flama del Canigó arribarà al municipi al vespre del 23 de juny. La comitiva entrarà per la carretera de Mata, farà una parada a la seu de l'ADF Serralada del Montalt i acabarà el recorregut al Casal de Llavaneres. Com a novetat, l'acte institucional es transita ja d'enguany al pati del Casal, on es farà la lectura del manifest, l'encesa del pebeter i el repartiment de coca i cava. A més, el municipi celebrarà la festivitat de Sant Pere el pròxim 28 de juny amb una missa, una sardinada solidària i un ball popular al Parc de Sant Pere. Pel que fa a Caldes d'Estrac, la platja de les Barques serà l'escenari principal de la revetlla. A partir de les 9 del vespre hi haurà un sopar popular organitzat pel Club Nàutic i la Quadra del Mar amb brasses a disposició dels assistents. La festa continuarà a les 11 de la nit amb l'actuació de la Ricky Fargas Cover Band i des de 2:15 de la matinada els Salmax Brothers faran ballar el públic fins les 4. D'altra banda, l'Ajuntament de Caldes ha recordat les restriccions per prevenir incendis forestals. Estaran prohibides les fogueres fora de la platja de les Barques i no es podrà utilitzar pirotècnia de categoria F3.
0: I en clau esportiva, el torneig popular Bitlles a la Fresca de Tordera torna del 3 al 7 d'agost al Parc de la Sardana, Marc Tres Serres.
6: Sí, el Club Esportiu de Bitlles Catalanes de Tordera, la Penya del Bistec, encara el seu reconegut torneig Bitlles a la Fresca amb grans expectatives després que l'any passat esgotessin les places en només 2 minuts. Aquest any l'entitat mantindrà l'estructura habitual, però amb petites modificacions en la normativa i model d'inscripció. Del 3 al 7 d'agost, com deies, el Parc de la Sardana s'omplirà per disputar una competició clàssica a Tordera els darrers estius. Segons ha explicat l'organització, enguany es mantindrà el format de 48 equips. Això respon a l'alta demanda del municipi que ja espera l'obertura del període per poder-s'hi apuntar. El dia que s'obri el termini de la inscripció, s'habilitarà un formulari als canals habituals de la penya del Bistec, on només un dels membres de l'equip haurà de detallar el nom de l'equip, el seu delegat, el nombre d'integrants i les dades corresponents dels participants. Així ho explica Quim Cavaller, president de l'entitat.
11: Aquest any es farà a través d'un formulari, és a dir, nosaltres el dia d'inscripció, que ja anunciarem en el seu moment, donarem d'alta un formulari i la gent podrà entrar, haurà d'omplir aquest formulari amb el nom de l'equip, el nom d'un mínim de 5 jugadors, el nom del delegat, de correu electrònic, un telèfon de contacte del delegat, i quan hagi omplert tot això podrà fer la inscripció. Per tant, hi haurà un temps de reomplir totes aquestes dades abans de poder enviar aquesta inscripció.
6: Amb aquestes modificacions, les bitlles a la fresca es consoliden com una de les cites més esperades de l'estiu al poble, combinant cultura, tradició i competició en un sol torneig.
0: Molt bé, moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
12: Hola, molt bon dia. Ahir va arribar finalment l'estiu astronòmic, perquè el meteorològic ja fa setmanes que ens acompanya. Aquesta passada nit ja ha guanyat un segon de terreny. A partir d'aquí les nits s'han d'anar fent cada cop més llargues i els dies cada cop més curts, fins a arribar al solstici d'hivern, que passarà justament el fenomen contrari. De moment, com dèiem, tornant a la meteorologia i tornant aquí a

0: Tot això amb unes temperatures que, com ja hem dit, malgrat baixin una mica, continuaran càlides i amb vents que bufaran fluixos aquí a la franja costanera, bàsicament de mar cap a terra, vents del sector entre l'est i el nord-est. La situació marítima molt tranquil·la. De cara a demà tot continuarà més o menys igual, amb menys núvols a la tarda, les temperatures que la mica que hagin reculat avui poden recuperar-se demà una mica, per tant, continuarem amb calor, i el mateix dimecres, amb unes temperatures que es mantindran sense canvis. Els vents fluixos, tant demà com demà passat, vents que bufaran de mar cap a terra i situació marítima que s'ha de mantenir tranquil·la a tota la costa de la comarca. De moment, sembla que anem cap a un Sant Joan marcat per l'estabilitat. Si bé demà hi haurà alguns núvols al matí, no esperem precipitacions aquí a la costa i el dia de Sant Joan serà plenament estable i assolellat a tota la comarca i en el conjunt de Catalunya.
1: Això pel que fa a la previsió del temps. Nosaltres ara farem una petita pausa i quan tornem us portarem l'agenda setmanal del Maresme. També parlarem de nutrició amb la nostra col·laboradora, la Txell Rubio, i acabarem el programa d'avui parlant fent la tertúlia esportiva conduïda per en Marc Tres Serres. Tot això ho tindreu a l'Ona Maresme d'aquí a 3 minuts. Fins ara, no marxeu.
2: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Vinga, som-hi, moment de fixar-nos en les xarxes socials i veure què és notícia avui. Sergi Ferrer, bona tarda. Què destaquem al Maresme?
2: Doncs la comarca està patint les primeres conseqüències de la nova onada de calor que afecta el litoral català, amb nits especialment càlides i mínimes molt elevades. Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, a Mataró la temperatura

0: temperatura no ha baixat dels 24,3 graus i Arenys de Mar s'ha situat en 24,6, valors propis de nit tropical i que confirmen l'episodi de calor sostingut a la comarca. Protecció Civil manté activada l'alerta dins el pla Procicat per aquest episodi, que es preveu que s'allargui almenys fins dimarts i que afecta de manera directa el litoral i prelitoral, amb el Maresme com una de les zones més afectades.
1: Molt bé, això pel que fa a la comarca i al món, què passa avui?
0: Doncs anem cap a França, que incorporarà l'ensenyament de la intel·ligència artificial als instituts a partir del curs 2027-2028. Els alumnes de primer de batxillerat rebran una hora setmanal dedicada a aquesta tecnologia dins les classes de Ciències Digitals i Tecnologia. La iniciativa anunciada pel primer ministre francès busca que els joves entenguin com funcionen els models d'intel·ligència artificial, quins usos tenen a la vida quotidiana i quin impacte poden tenir en la societat. A més dels aspectes tècnics, el programa abordarà qüestions ètiques, la sobirania digital i el desenvolupament del pensament crític per ajudar els estudiants a identificar manipulacions, desinformació i notícies falses en l'entorn digital.
1: Perfecte, i el tema curiós del dia?
0: Doncs anem cap al sud d'Espanya, a les platges de Cadis, que torna a la polèmica per una norma que prohibeix jugar amb pilotes fora de les zones habilitades. L'ordenança municipal preveu sancions de fins a 750 euros amb l'objectiu de garantir la convivència i la seguretat dels banyistes. La policia local primer adverteix els infractors, però si no fan cas, pot requisar les pilotes. Només durant els primers dies del dispositiu especial d'estiu ja se n'han retirat una vintena, que al final de la temporada es donaran a escoles i entitats socials.
1: Perfecte, Sergi, doncs anem a conèixer la pregunta del dia. Vinga, som-hi, què estem preguntant avui?
0: Doncs recuperant aquest tuit curiós, preguntem si vosaltres prohibiríeu jugar a futbol a la platja amb dues opcions, sí i no.
1: Molt bé, Sergi, moltes gràcies.
0: A vosaltres.

0: dèiem a la part informativa del programa, a molts municipis de la comarca demà al vespre arriba la flama del Canigó. Avui, de fet, anem fins a Palafolls per conèixer com ho preparen i aprendre més d'aquesta tradició. Jordi.
1: Sí, Gemma, de fet, ja us ho vam poder explicar la setmana passada. Aquí a Palafolls, la Revetlla és una activitat que organitza des de ja fa uns anys els Maduixots, conjuntament amb d'altres entitats. Una d'aquelles activitats típiques que ja fa uns anys que realitza el nostre municipi és l'arribada de la flama del Canigó. De fet, com a molts municipis d'arreu del territori català, o en concret del Maresme. Aquí a Palafolls, qui se n'encarrega de portar aquesta flama és l'entitat La Roda, i amb nosaltres, per explicar-nos aquesta tradició tan nostrada, podríem dir-ho així, tenim un dels seus representants, que és en Xavier Salicru. Xavier, molt bona tarda i benvingut a l'Ona Maresma.
2: Molt bona tarda, Jordi.
1: Gràcies per ser amb nosaltres. Parlem de tradicions i, òbviament, de Sant Joan. La flama del Canigó no pot faltar a Palafolls, eh?
2: Doncs sí, enguany també arribarà la flama de nou a Palafolls. I sí que ha puntualitzat una cosa que organitzem des de no només de la Roda, sinó de dues entitats més. Una és la Puput i l'altra és l'Assemblea Nacional. Aquestes tres entitats, amb altes col·laboracions, com els castellers, perquè la fem a l'espai on ells després faran la revetlla i disposem una mica també de la seva logística, més els diables, no? Doncs amb aquesta col·laboració doncs organitzem i coorganitzem doncs la rebuda de la flama de nou.
1: Per tant, aquesta organització que tant ens agrada, no? La suma d'esforços, la suma de diferents entitats que d'alguna manera volen celebrar doncs aquesta festa de Sant Joan, que recordo, si mirem enrere, uns quants anyets, no fa falta molt, nosaltres no teníem revetlla aquí a Palafolls, i d'alguna manera, gràcies a totes aquestes entitats que tu emmarcaves, Xavi, s'ha recuperat. A la presentació intentava fer memòria, no sé quants anys fa que organitzeu l'arribada de la flama del Canigó, perquè sí que és més antiga del que coneixem com a revetlla i que ara organitzen els Maduixots.
2: Sí, la flama aquest any serà la 8a edició. Sempre l'havien començat a rebre a les Valldats, però llavors, com els Maduixots, els castellers, van iniciar la revetlla, que em sembla que serà el tercer any, doncs vàrem decidir, com que coincideix en el dia, no ben bé l'horari, perquè nosaltres la fem més aviat i la revetlla doncs engega més tard, no?, amb sopar i ballaruques, doncs vàrem decidir fer-ho al mateix espai i així donem una continuïtat a aquests dos actes, no? Iniciem amb la flama, amb la rebuda, i llavors ells, els castellers, doncs segueixen amb la seva revetlla organitzada per ells, no?
1: Centrem-nos en aquest Sant Joan. Doncs, Xavi, què heu organitzat? Qui vulgui seguir el calendari de l'arribada de la flama del Canigó al nostre municipi, què és el que ha de tenir en compte?
2: Sí, doncs mira, seguim una mica el, no, que es diu en anglès, el timing que hem seguit fins ara, no? A les 7 arribarà la flama a la plaça de Popi, i ens acompanyaran, no?, per fer una arribada més solemne, doncs, amb els diables, no? Els diables ens faran una tabalada, doncs, per amenitzar aquesta arribada i que sigui ben lluïda, no? Llavors, un cop arribi la flama, ens encendrem un paveter, i aquí hi haurà una mica de dos parlaments. Un és llegir el manifest, un manifest que es llegeix arreu dels Països Catalans, i que això, perquè, de fet, la flama del Canigó és una, no?, és una activitat que l'organitza, no?, a tots els Països Catalans, el que és Òmnium Cultural, no? I ell, doncs, busquen un personatge vinculat sempre a la flama, a la cultura catalana o a la llengua catalana, fa un manifest, es llegeix aquest manifest, no? És d'obligat compliment llegir aquest manifest, i llavors nosaltres també sempre convidem a les autoritats locals i sempre, doncs, ens acompanya l'alcalde, doncs, que fa un petit parlament.
1: Mm-hmm. Per tant, l'arribada de la flama del Canigó, ens deies, a les 7 de la tarda, a Plaça Popi?
2: A Plaça Popi, sí, uh-huh. A les 7, a Plaça Popi, arribarà, tenim previst que arribi la flama, una flama que no anem al Canigó nosaltres a buscar-la, sinó que ja baixa del Canigó, al llarg del dia va baixant, perquè s'ha encès el dia, si ho podem explicar com funciona això de la flama. La flama nosaltres l'anem a recollir amb el grat, anem a les 6 de la tarda, anem amb el grat, i llavors la portem a les 7 cap aquí.
1: Uh-huh. Per tant, ara que has entrat, doncs, en aquest tema, i tu que ets noi d'història, Xavi, parla'ns una miqueta de la història o del mite de la flama del Canigó, i en quin moment entra precisament Palafolls en tot això, tu deies, no? L'anem a buscar malgrat, per tant, fins a malgrat, en aquest cas, arriba per alguna entitat, ho desconec, crec que ho comenten també els companys, però que d'alguna manera també quina és la història de la flama del Canigó i en quin moment entra també les entitats palafollenques.
2: Sí, mira, la flama del Canigó Això és una història que va començar l'any 55, estem parlant de forces anys. Això, tres personatges, no? Tres catalans, dos nord-catalans, de la zona de Perpinyà i un maresmenc, concretament, doncs varen decidir fer un, per dir-ho, un mix entre la tradició dels focs de Sant Joan, no? Extesos als Països Catalans, sí, una cosa que compartim tots, i el poema de Canigó. Del poema, doncs, varen decidir d'encendre una flama dalt del Canigó i baixar-la. Durant molts anys aquella flama es va escampar per la Catalunya Nord. Però a partir del 66, al cap de 10 anys, varen decidir travessar la frontera pel coll d'Ares i baixar cap a Catalunya. I a mica s'han anat escampant a tots els països catalans. No? Palafolls va tardar molt a arribar, perquè fins al 2019 no varen organitzar-ho, però s'ha escampat com una mica una taca d'oli per tot el territori de parla catalana. No? I el que es fa, clar, no tots els pobles que reben la flama o entitats se'n van al Canigó. Primer, per la capacitat de gent i per la disponibilitat de cada un. El que es fa és que, això és molt curiós, la flama es conserva en el Castellet de Perpinyà d'un any per l'altre, però la nit abans de Sant Joan hi ha una pujada, no?, de diferents zones, gent de Mallorca, gent de València, d'arreu de Catalunya també, es puja amb la flama aquesta que s'ha guardat en el Castellet de Perpinyà,
1: sí,
2: es puja a dalt del Canigó i s'encén un fogueró. No? El que diem que se renova la flama i a partir d'aquella nou fogueró que hi ha, tothom agafa la flama i les baixa cap a baix i s'escampa pels Països Catalans, i una d'aquestes flames que baixa torna al Castellet de Perpinyà, que de fet se'n baixen dues, perquè mai pogués que fos que al llarg de l'any passés alguna cosa, se'n guarden dues, això ens ho han explicat molt bé, i aquella flama està allà, no, latent, fins a l'any següent, que la nit abans tornarà a pujar a renovar el foc. Per tant, és un foc que crema, sí, simbòlicament, no? Per tant, aquesta flama que es va renovant des de l'any 55. No?
1: Així després es reparteix pel territori, òbviament, i hi ha aquesta compenetració amb activitats, amb entitats, perdona. Tu em deies que hi ha alguna entitat de Malgrat de Mar que sí que la va buscar al Canigó. O sigui, vosaltres la rebeu de Malgrat de Mar, però quina és l'entitat que la porta fins al municipi?
2: Ara no tinc clar aquest any qui la portarà, però alguns anys s'ha encarregat el GEM, sí, d'anar a buscar-la. Per tant, Malgrat, ja des de fa molt d'anys, jo recordo ja de jovenet, que era com ja seguia, era a punt de repartir la flama, no? I pobles del voltant doncs van a Malgrat a buscar-la, no? Actua, com que això ja et dic, és una activitat que l'organitza Òmnium, doncs ells organitzen que tothom que vulgui tenir la flama, doncs et diuen, doncs mira, si tu al teu poble vols tenir la flama, doncs mira, vés a aquest poble proper que allà te la distribuiran, no? Per tant, aquesta tranyina, no?, aquesta taca d'oli que s'ha d'escampar pel territori, no?
1: Ara que feies una miqueta de memòria, jo vull anar 8 anys enrere, si no m'equivoco, la primera arribada de la flama del Canigó a Palafolls. Crec que tu hi eres, Xavi. Com recordes precisament aquesta proposta, aquesta activitat? Com es va decidir? Perquè ell fins llavors parlàvem de que no es feia revetlla, però és que tampoc rebíem la flama del Canigó. Per Sant Joan a Palafolls no es feia res. Per tant, com es va decidir donar un impuls a aquesta festivitat que fins llavors no es celebrava a Palafolls?
2: Mira, això va començar amb una trucada telefònica d'una noia, que puc dir el nom, no hi ha cap problema, no? La Neus Vallvé, una palafollenca, em va trucar a mi i dir, tu, diu, Xavier, que estàs en diferents entitats. Ella em trucava com a Neus, però també com a membre d'Òmnium, no? I des d'Òmnium Maresme van dir a Palafolls, no, com és que no rebeu la fama? I diu, bueno, miraré de preguntar. I em va trucant a mi i van dir, tu, que estàs amb algunes entitats, com ho veus?
1: Diu, mou tot el percal, no?
2: Ho veig fantàstic, perquè és una cosa que jo de petit, jo ja sabeu que havia viscut a molts oients ho saben, que em vaig criar a Pineda en els primers anys, i jo recordo de jovenet anar a és una institució a Pineda, no? I ho recordo, i ho tenia amb enyorança, no? I vaig dir, doncs jo, doncs vinga, comencem a moure fils, vam parlar amb la Puput, ens vam afegir la Roda, aquell primer any també vam participar al Geganters. Bueno, vam començar a moure gent i a partir d'aquí, del 2019, vam tenir també el suport del nou govern que va entrar aquell any, que ens va facilitar una mica la logística, perquè remenar foc sempre és complicat, no?
1: Si òbviament, no tens el suport, en aquestes èpoques, no?
2: I, per tant, a partir del 2009, pues, aquesta continuïtat amb els 8 anys que portem.
1: A més, també del component màgic, no?, que té tota aquesta llegenda que tu abans ens explicaves, Xavi, però jo recordo de venir-ho a veure i l'encant que té aquella llàntia, no?, o aquella encesa del pebeter, per exemple, que d'alguna manera després també... No sé si ara es fa, però anteriorment sí que ens en podíem emportar una petita flameta a casa. No sé si ara es permet.
2: No, ara no ho fem. Hi havia uns petits llentiols
1: Òbviament
2: que
1: per restriccions, no?
2: si algú volcava... Pensa que han passat uns anys de moltes sequeres i com menys movem foc, millor.
1: Òbviament.
2: Sempre, perquè sempre fem en places, on hi ha arbres i... Bueno, però si, a veure, si algú té un llentiol i vol venir a casa i vol encendre el seu petit fogueró que faci a casa, sempre que tingui permís per fer-ho, evidentment, ho podrà fer. Nosaltres no tindrem allà a disposició, però sí que el que farem això, amb aquest paveter, l'encendrem doncs, per fer una mica la blamarada d'aquesta flama del Canigó. No?
1: Però em referia a aquest ambient màgic, que òbviament ja té de per si la nit de Sant Joan, hi ha moltes llegendes, l'arribada del foc, també amb l'arribada dels tabalers, si no m'equivoco, de la Colla de Diables, tu ens ho explicaves, no? Tot un ritual, fins i tot, que segueix amb aquesta arribada de la flama del Canigó per seguir després amb la revetlla, té molt de tradició, té molt de màgic, i, òbviament, hem d'intentar que no es perdi, Xavi.
2: Clar, aquí quan es va, no?, aquests tres personatges que et deia que van inventar-ho això, perquè al final van fer com un mix, no?, que et deia, no?, aquesta tradició del foc de Sant Joan i el significat, no?, d'aquesta unió del que és la llengua catalana, no?, tota aquesta zona, no?, això que es diu des de Fragamo i des de Saltes a Guardamar. Per tant, aquest simbolisme, no?, d'aquesta flama que el que simbolitza és aquesta unió i aquesta germanor que compartim diferents pobles, no?, que compartim doncs, tot un llegat cultural, no? Aquest substrat que compartim entre tot, cada un amb les seves diferenciacions, no? Però que compartim aquest substrat, no? Per tant, aquesta flama el que representa és això, no? És aquesta unió i aquesta comunió entre tots, no?
1: Repassem, doncs, aquesta proposta. A Palafolls, la flama del Canigó arribarà dimarts 23 de juny, al punt de les 7 de la tarda, amb tabalada. No ho hem dit, però crec que també sardanes, Xavi.
2: Sí, ara ho estava pensant, dic, no ho hem dit, Jordi, sí, un cop aquests petits dos parlaments, que serà un moment, no? Hi haurà, doncs, tres sardanes, veiem tres sardanes i donarem per acabada aquest petit acte, el donarem per acabat, i llavors ja els castellers que estan allà doncs ja continuaran amb la seva festa, no?
1: I una altra cosa que també m'està molt bé, que és que hi haurà també coca i cava, que això per començar la nit, escolta, va bé, eh?
2: Sí, sí, sí, també cosa important, cosa important, que és un bon reclam. Sí, sí, com cada any, ja està el primer any, donem coca i cava a tothom que s'acosti cap allà, cosa important que ja no me'n recordava ara de dir-ho, per tant, si algú no li agrada massa ballar sardanes, que vingui, perquè també tindrà la copeta de cava.
1: Un moment màgic, sens dubte, per començar la nit de Sant Joan, la revetlla, avui amb en Xavier Salicru ho hem volgut recordar, a les 7 de la tarda, la revetlla de Sant Joan, també la flama del Canigó, arriba a Palafolls. Gràcies, Xavi.
2: Gràcies a vosaltres i bona revetlla.
0: Moment de repassar les efemèrides amb en Marc Tresserres. Marc, bona tarda.
3: Hola, bona tarda, Gemma.
0: Com sempre comencem, però abans felicitant els famosos que avui fan anys.
3: Sí, exacte. Avui en felicitem tres. La cantant Cyndi Lauper, que va fer la icònica Girl Just Want to Have Fun, una cançó boníssima i molt ballable. L'escriptor Dan Brown, que va ser l'autor del famós El Codi da Vinci, aquesta novel·la fantàstica que s'ha passat a pel·lícules. O Meryl Streep, que després, o més ben dit ara, Gemma, en parlarem per l'efemèride musical.
0: Molt bé, doncs endavant.
3: Doncs mira, Meryl Streep va néixer l'any 1949, tal dia com avui, un 22 de juny, i és considerada una de les intèrpretes més importants de la història del cinema, perquè va guanyar 3 premis Oscars, però més impressionant és que aquesta actriu, Meryl Streep, és l'actriu amb més nominacions de la història dels premis, fins a 21 vegades. Ha estat nominada 17 com a millor actriu principal i 4 com a millor actriu de repartiment. I a més, això li dona també una seva habilitat espectacular, que jo no ho sabia, i és que sap transformar i dominar molts dels accents que ha de representar les pel·lícules, per exemple, clavant l'accent britànic a The Iron Lady, on interpretava a Margaret Thatcher, també l'accent polonès a Sophie's Choice, o el danès a Out of Africa. Ha passat amb èxit també per drames com The Bridges of Madison County, comèdies com Miranda Presley o musicals com Into the Woods o Mamma Mia, el famós Mamma Mia, Gemma, que de fet escoltarem ara la cançó que ella mateixa, Meryl Streep, cantava en aquest musical, la icònica Mamma Mia.
0: Molt bé, i de fet també fa ben poc va tornar a la gran pantalla amb El Diable Vesteix de Prada 2.
3: Sí, cert. Bueno, és que és una crac i té, Gemma, Meryl Streep, vaja, quasi 80 anys,
0: Sí, no. Què n'ha fet, 77 o 78? Ara no recordo.
3: És del 49, per tant, 70... 77?
0: 77 anys, I allà està ella encara a primera línia, com una de les actrius més reconegudes internacionalment.
3: I tant, 77, ho confirmem.
0: 77, eh? Molt bé, Marc, sí, sí. Doncs acabem amb la cançó de l'efemèride musical de la Meryl Streep i Mamma Mia. Gràcies, fins ara.
3: A tu, fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. El Tribunal considera que Ábalos és culpable d'organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Coldo García, ha estat condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que l'empresari Víctor de Aldama se li han imposat 4 anys i mig, tot i que el tribunal es proposa suspendre-hi la pena si compleix algunes condicions. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en la necessitat avui d'un avançament electoral després d'aquesta condemna. Feijóo ha vinculat directament l'arribada de Sánchez al govern a Ábalos i ha assenyalat Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
2: Y fue Pedro Sánchez el que llegó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
1: Feijóo, però, ha descartat presentar una moció de censura contra Sánchez. Més temes, els Mossos d'Esquadra estan investigant l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans de 10 joves a Mataró. Els fets s'haurien produït la matinada de dissabte diumenge a les festes al barri de Vista Alegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha condemnat l'agressió.
3: Aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem. No tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. I a més, doncs, insistir en la necessitat de continuar avançant cap a la plena igualtat. I, per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoba, doncs, per nosaltres és una absoluta vergonya. I, per tant, doncs, com hem fet sempre, doncs, també ara fer seguiment d'aquestes circumstàncies per corregir-les.
1: I s'ha trobat un cadàver a la línia 2 del metro de Barcelona. La troballa s'ha fet la passada nit entre les estacions de Sant Roc i Artigas-Sant Adrià. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets. I arrenca a França la consulta no vinculant per decidir el nom oficial dels Pirineus Orientals. Els votants tenen fins al 15 d'agost per decidir si mantenen el nom actual o el canvien per Pirineus Catalans o Pirineus Mediterranis a la consulta. I poden participar totes aquelles persones majors d'edat que estiguin inscrites en el registre de votants del departament. Durant aquests gairebé 2 mesos, la votació serà física.
4: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
5: Passen 3 minuts a les 4 de la tarda i seguim en directe a l'Ona Maresma. Ara és moment de remenar entre els arxius de la comarca amb en Jordi Prats Avall. Jordi, bona tarda, com estàs?
6: Bona tarda, doncs aquí de nou per fer el nostre particular viatge en el temps.
5: Molt bé, doncs som-hi, què ens expliques?
6: Mira, avui reculem fins al 22 de juny, però de l'any 87, per parlar, no sé si te'n recordes, Gemma, de la mítica EGP.
5: No el recordo.
6: Mira, doncs, dec ser dels únics, amb en Dani Grau, crec, dels locutors de l'Ona Maresma, que van fer EGB, eh? Mira, em sento, m'acabo de sentir molt vell ara mateix, Gemma.
5: EGB, clar.
6: De l'Educació General Obligatòria, sí, bàsica. Mm. Doncs tot just 3 setmanes després que el departament...
7: Sí, EGB, Educació General Bàsica, sí.
6: Ah, exacte, sí. Educació General Bàsica. Doncs mira, sí. Compartiràs de ben segur aquest record, Dani, i tots els nostres oients els expliquem que tot just 3 setmanes després que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat es comprometés a iniciar en un termini immediat les obres de la nova escola de EGB a Can Xauvet, l'Ajuntament de Pineda rebia per aquelles dates la comunicació que el nou edifici no es començaria fins a l'octubre. L'ajornament que s'havia intentat impedir amb una carta de protesta del consistori pinedenc a principis de mes, primerament havia estat desmentit mitjançant una carta a través dels serveis territorials, de la qual es desprenia que les obres començarien entre els mesos de maig i juny. Vaja, una trifulca muntada. Josep Lluís Fillat, que seria el nou alcalde de Pineda a partir del mes de juliol aquell any, declarava que davant aquest ajornament l'únic que podien fer era aconseguir un compromís ferm que l'escola començaria a construir-se al mes d'octubre. El dèficit de places escolars que tenia llavors Pineda feia que sigui imperatiu, així ho deien, que l'escola comencés a construir-se després de l'estiu i pogués estar en funcionament, doncs, l'any vinent. Des d'un primer moment s'havia fixat el mes de maig pensat per l'inici de les obres, amb la previsió que l'escola pogués estar en funcionament durant el curs 88-89. Ara, la previsió per aquest començament es mantenia, però el termini de realització quedava en un marge molt més estret. Precisament el consistori de la passada legislatura volia evitar aquest ajornament i en el ple del mes de maig es va redactar una carta conjunta per demanar que la construcció sigués en els terminis previstos i comencés, com dèiem, el mes de maig. Les 12 aules que es preveia per la nova escola de Can Xauvet significarien un primer respir important per l'ofegada situació de places escolars a Pineda llavors, concretament, en aquest cas, pel que fa a Poble Nou. Pensem que aquell any 87, Pineda era la població de l'Alt Maresme amb més població escolar, i això sols era la punta de l'iceberg, ja que s'hauria de crear més aules quan es posés en marxa la nova llei d'obligatorietat escolar fins als 16 anys, que en aquell any que fem referència avui, el 87, doncs encara no estava aprovada, Gemma.
0: Molt bé, Jordi, com sempre, moltes gràcies per la secció i ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
6: Fins ara, gràcies.

0: I agenda sobre la taula, que de seguida comencem a omplir-les amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda. Què ha de passar aquesta setmana al Maresme?
1: Bona tarda, Gemma. Com estem? Doncs mira, digues.
0: Molt bé.
1: Que no, et feia la pregunta i no et deixava respondre.
0: Exacte,
1: després.
0: Que mal educat, eh?
1: Sí, de veritat, eh?
0: És que, mare meva, en Martí no té remei, en Martí. Sempre fent de les seves.
1: Bueno, intentaré arreglar-ho amb aquesta agenda, a veure si ho empitjoro o no, però si et sembla, Gemma, començarem dient els jocs on podem anar a donar sang aquesta setmana al Maresme, que només en tenim dos.
0: Vale, va.
1: El primer de tots és el 27 de juny, el dissabte ja a Premià de Mar, a la unitat mòbil del carrer Gran Via entre Ramon Llull i la carretera Premià de Dalt, i després ja el diumenge a Malgrat de Mar, a Can Campassol.
0: Perfecte, doncs ens apuntem aquestes dues dates i a més coses, més propostes.
1: Vinga, ens anem ara si posem, com tu bé has dit al principi, les agendes sobre la taula, i la primera activitat torna a ser una d'aquelles activitats que no ens podem centrar en un municipi en concret, ja que demà, dia 23, com tots sabreu i com hem parlat també a l'inici de l'informatiu, és la revetlla de Sant Joan. Per tant, a tots els municipis de la comarca hi haurà, doncs, la tradicional revetlla de Sant Joan, la rebuda de la flama del Canigó, etc, etc. Ho podreu consultar a totes les webs dels vostres ajuntaments corresponents. El que passa és que nosaltres ens hem centrat per escollir una a l'atzar, doncs, amb la revetlla de Sant Joan de Calella, ja que començarà a les 9 del vespre el passeig de Manuel Puigvert amb la rebuda de la flama del Canigó i la revetlla de Sant Joan. Després, a les 9 i 40 minuts serà l'encesa de la foguera de Sant Joan, a les 10 el sopar popular i finalment a partir de les 11 de la nit hi haurà música i ball amb el grup Lean Loud.
0: Molt bé, Martí, això pel que fa a la revetlla de Sant Joan d'aquest dimarts, i a l'endemà tindrem...
1: Festa! Ara pensava, no sé si m'estaves donant pas per dir una altra activitat o què està passant. Sí, home, el dimecres festa, ja, mira, un dia perquè tothom... Ole, ole, mira quina música ens posa el Carles.
0: Festa dimecres tindrem, Martí, que això s'agraeix molt,
1: I
0: tenir
1: tant.
0: Un dia festiu entre setmana. I, doncs bé, la Rafaela Carrà ens recorda que la vida és una fiesta. Molt bé, Martí, després d'aquesta petita interrupció, disculpa'm...
1: No, home, per favor, ojalà tot cada setmana em interrompessis perquè dimecres és festa.
0: Ja, és veritat. De fet, s'ha obert el debat, saps que fa poc es va, doncs, a plantejar aquella jornada laboral de 4 dies, que al final tot va quedar a l'aire, però si s'hagués d'implantar un dia festiu a la setmana, tu què preferiries? Que fos un dimecres, per exemple, meitat de setmana, o un dilluns o un divendres?
1: Ostres, doncs, molt bona pregunta, eh? No m'he parat a pensar mai, perquè... A veure, potser et diria el divendres, no? I així allarguem el cap de setmana en 3 dies. Però no ho sé, tu què escolliries, Gemma?
0: Sens dubte, el dilluns.
1: Ah, tu tires per allargar-lo, sí, però pel principi.
0: Perquè
1: eh?
0: Els divendres els hi tinc cert carinyo, per tant, els dilluns, que són el dia que menys m'agrada, sé que molta gent diu que els dimarts es convertirien en el nou dilluns, però el dimarts és el dimarts, o sigui, no és el dilluns.
1: Per als que ens agrada la fiesta, precisament, però de marxa, els dijous he de dir que hi han més festes normalment i més discoteques obertes. Mm. Per tant, jo et diria que poder tiro pel divendres, eh? Igualment, però bueno, dilluns és una molt bona opció.
0: Dilluns també és molt bona opció perquè si vols viatjar o fer alguna escapada curta, tornes amb la calma i no cal que tornis el diumenge, pots tornar el dilluns. Veus,
1: correcte,
0: en comptes de sortir
1: correcte.
0: A festa, Martí, pots començar, doncs, a ampliar horitzons i pensar, doncs, a fer alguna activitat, no sé, a la muntanya, anar a caminar...
1: Home, però ja les faig. Jo ho toco tot.
0: És broma.
1: Mira, aquest cap de setmana he estat a Sant Joan de les Abadesses. S'ha de fer cap a uns gorgs que hem anat, així que, bueno, anem fent
0: aquest
1: una
0: xulo.
1: Mica de tot.
0: Molt bé, doncs va, més activitats per la gent que ens escolta.
1: Vinga, ens anem ara a divendres a Mataró, que tindrem la creació d'un mural contra l'odi en el marc del projecte Contranarratives de Tots Colors, durant la festa de Tots Colors. Això és una activitat comunitària oberta a tothom que convida a reflexionar i actuar davant la desinformació de gènere i els discursos d'odi que afecten les dones i també les persones LGTBI més. A través del mural participatiu, les persones assistents podran crear missatges, memes, il·lustracions i altres aportacions creatives inspirades en els continguts en els treballs durant tot aquest projecte. Així que aquesta activitat serà un espai de creació col·lectiva, expressió i reflexió crítica, on es podrà construir alternatives positives davant d'aquestes narratives discriminatòries.
0: Perfecte, més activitats.
1: Ens quedem també en el dia, en el divendres, però en aquest cas canviem de municipi, ens anem cap a Arenys de Mar, que tindrem l'activitat anomenada Tapes al Mercat d'Arenys de Mar. Es tracta d'una jornada gastronòmica i festiva al Mercat Municipal, on diversos paradistes del mercat i restauradors de la vila oferiran tapes elaborades i una miqueta de vi o bé cervesa. El lloc, doncs, com diu el propi nom, serà el Mercat Municipal de la Riera del Bisbe Pol, número 82, i començarà serà a les 8 del vespre fins a les 12 de la nit, amb entrada gratuïta.
0: Mira, de fet vaig anar-hi fa uns anys a aquesta activitat que ens expliques i he de dir que val la pena i que està molt bé. Més cosetes, què més tenim?
1: Molt bé, doncs, després de la teva recomanació personal, ens n'anem ara ja al dissabte, a les portes del cap de setmana, ja que a Arenys de Munt, a 9:45 del matí, per als més matiners, ja que jo t'he de confessar que encara estic dormint a aquesta hora, hi ha el taller anomenat Crea la teva corona de flors. És una proposta única per acomiadar la temporada envoltats de natura, creativitat i essències mediterrànies al cor del Maresme. I és que de la mà de Flo Flo Atelier, aquesta experiència combinarà una visita immersiva a la finca, de Can Catà Essentials amb un taller floral pensat per despertar la inspiració i també connectar-nos una mica amb el territori.
0: Estem a dissabte, veritat? Ara, de moment?
1: Estem a dissabte, correcte.
0: Molt bé, no sé si la tenies preparada, però hem de dir també que aquest dissabte 27?
1: 27, correcte.
0: Sí. Hi ha la festa de Premià Mèdia, que convidem a tothom que ens escolta doncs, a venir a aquesta festa aquí a Premià. És la festa de la ràdio i vaja, doncs, vindran diferents artistes locals i bé, hi haurà una bona festa. Martí, t'hi convidem, però crec que tu estàs fora, eh?
1: Estic fora, sí, em sap molt de greu perquè ens ho van proposar pel grup i segur que serà una festassa. El que passa és que no hi podré assistir, però bueno, tu, Gemma, sí que m'has dit abans que t'hi passaràs.
0: Sí, sí.
1: Així que ja ens passaràs alguna foto de veure quin ambient hi ha.
0: I tant. Martí, encara ens queda temps per alguna cosa més.
1: Molt bé, doncs una activitat de cap de setmana a Palafolls, i de fet n'hem parlat a l'informatiu amb els nostres companys de Palafolls, ja que del 26 al 28 de juny, és a dir, de divendres a diumenge, tenim el FEM Palafolls, que és unes jornades de concerts, gastronomia i moda. Així, per fer una mica bateria d'activitats, el divendres tindrem una desfilada de moda, concerts i de molts tipus, d'aquí un total de 4 bandes, després el dissabte tindrem una activitat anomenada Fora Estocs a càrrec de la Fundació del Molí del Puigverd. Hi haurà l'obertura novament del Village també per la tarda i novament concerts per la nit. I després el diumenge, per concloure, tindrem un vespreig amb Ricky Fargas a partir de les 8 del vespre, que ja ho hem parlat més d'un cop, però això dels vesprejos s'estan ficant cada cop més de moda i veiem que el Fem Palafolls doncs, s'han volgut sumar a aquesta tendència que segur que val molt la pena.
0: Doncs Martí, moltes gràcies per posar-nos al dia de tot el que podem fer arreu de la comarca. Ens escoltem d'aquí una estona.
1: A tu, Gemma. Fins després. Merci.

0: secció de recomanacions culinàries amb la nostra coach alimentària i chef de menjar saludable, la ben coneguda ja la Txell Rubio, i també el nostre company, en Marc Treserres. Avui, de fet, fem una recepta italiana. Bona tarda, companys.
1: Hola, bona tarda, Gemma, de nou, i bona tarda, Txell, què tal, com estàs?
2: Bona tarda, com sempre, encantada d'estar amb vosaltres un dilluns més.
1: A més, avui ens portes una recepta que crec que triomfarà tant, però tant.
2: Bé, avui és una recepta, volia dir Gemma i a tothom, en principi sí, és d'orígens italià, però us he de dir que també en Daniel, que és una persona vinculada, és un xef vinculat al Som com Som, ell és d'Uruguai. Aleshores, a l'Uruguai també fan aquestes pizzas i tenen el costum de fer-les amb la massa una miqueta gruixudes.
1: Val. I a més, això influeix també una miqueta el gust, no? Si és massa fina o massa gruixuda.
2: Sí, de fet, clar, és diferent menjar-se una massa més fineta. Per què? Perquè la més gruixuda ens recordaria més a la textura també d'una focaccia o a la que estem acostumats també nosaltres. És que hi ha moltes versions, però com vosaltres haveu dit, la pizza triomfa i aquesta avui sí que us hem de dir. Sí que té gluten i conté lactosa, però de tant en tant, amb aquesta alimentació saludable que fomentem, també ens hem de donar un caprici al nostre company, al nostre xef. Per això ens ha fet aquesta recepta de pizzas de mar i muntanya i deliciosa per tothom.
1: Clar, perfecte. Doncs vinga, som-hi. Mar i muntanya crec que també és una altra combinació que agrada moltíssim. Per tant, anem a conèixer els ingredients que necessitem per fer-la.
2: Sí, doncs som-hi. Per aquesta massa, que després explicarem unes curiositats, però diem, en aquest cas, nosaltres hem posat farina blanca, farina integral, llevat fresc, sal, oli i aigua. Molt important. I opcional és el sucre, si voleu. També li dona una altra textura a la massa. Hem de dir quantitats, perdó. La farina blanca aquí seria de 300, i la resta fins a arribar a 500 integral. El llevat fresc, quan es compren aquestes capsuletes normalment són de 25 grams, d'acord? Un xic de sal, diríem, que no superem per aquest mig quilo de farina, no superar els 10 grams de sal, d'acord? Perquè després li posarem tots els ingredients. Oli, que posarem un... quasi bé un mig goig d'aquest de vi. I l'aigua. L'aigua sí que en aquest cas tenim que necessitar aigua, que aniria entre 250 i 300 grams. El sucre opcional, un polsim, d'acord? Aleshores, i després per fer aquesta base de tomàquet, ja que ho fem tot, tomàquet triturat, inclús el podeu comprar si us fa mandra, ja que feu totes aquestes coses, sal, oli i orenga. Aleshores,
1: quin tomàquet triturat, en aquest cas, per fer una pizza com aquesta, quin aconselles tu? Quin recomanes? Quin fa servir?
2: Per exemple, a mi m'agrada fer-lo jo. D'acord? I sobretot ara perquè a l'estiu tenim els millors tomàquets del món, que ara és el moment. Els tomàquets, per exemple, i els tomàquets que ara que utilitzem pel gazpacho o el salmorejo són els millors. Són aquests que són vermellets, que tenen una textura estupenda i que ja fan olor. Clar, recordem, a l'hivern no fan olor a tomàquet, ara sí. I si és de pot, qualsevol marca, no direm marques, però intenteu llegir ingredients i els que menys additius alimentaris tinguin i menys sucres afegits continguin. No sé si amb això hem respost la pregunta. Sí?
1: Sí.
2: Molt bé. Perfecte. Aleshores, i aquests acompanyaments tan importants? Poden ser, per exemple, que hem preparat uns calamars, que ens han sobrat una mica de calamars, els guardem. Que tenim unes llaunetes de sardinetes, de seitons, barat també, Com sempre, l'estrella d'una pizza també és l'orenga, no? Aquesta olor tan característica, i també aquest pernil del país que li podem posar. Formatges, els que escolliu, sobretot, també està dintre de curiositats. Buscar els que menys additius alimentaris tinguin. Què diríem? Per exemple, de cabra, el de barra de cabra, que es desfà molt bé, el roquefort, que és d'ovella, que conté menys additius alimentaris, i sobretot, ja m'avanço, com a curiositat, ratlleu vosaltres el formatge. Per què? Perquè normalment els formatges ratllats porten midons i 200.000 additius alimentaris, que ja no sabem si estem menjant formatge o una pasta, que no sabem a què sabe. No sé si us ha passat.
1: Sí, sí, ens ha passat i es nota moltíssim la diferència. Per tant, sempre és important saber, com tu dius, triar els ingredients i mirar-te'ls i saber com poden actuar respecte a la recepta que vols fer.
2: Correcte, correcte. Vinga, doncs anem per aquesta elaboració.
1: Vinga,
2: com sempre diem, quan fem pa i pizzas, hi ha com un mantra, que és quan fem els tallers, que fer un taller de pa és estupendo, i de pizza, i per una banda anirien els ingredients secs i per una altra els ingredients humits, d'acord? Farina, si hem de tamitzar-la, normalment ja venen tamitzades, perquè normalment venen netes, però ara a l'estiu, amb les farines a vegades es fan una miqueta de bitxetes. No les tirarem, les tamitzem perquè, a veure, si trobem un dos, si veiem que hi ha 50 bitxos, tirem la farina. Però de vegades també hem de veure que amb la calor es prolifera tot en qüestió d'hores, d'acord?
1: I tant.
2: Per tant, si tenim farina oberta ara, la guardem a la nevera, d'acord?
1: Molt bé, vinga, som-hi.
2: Doncs vinga, les farines, remenem i aleshores posem també aquesta sal i aquest sucre a la farina. Què farem amb l'aigua? Amb l'aigua la posarem una mica tèbia, calenta, no tèbia, i aleshores afegirem aquest llevat fresc que hem comprat perquè s'activi. Aleshores, remenarem bé. Podeu fer-ho amb cullera o amb la mà, el que vulgueu, perquè aquí es tracta de tocar. Hi ha gent que diu que si ho fas amb la mà, tota la teva essència i tot el que tu tens a les teves mans, doncs, va parar en aquesta massa. Per tant, mans ben netes, sobretot.
1: Això és aleshores el primer que estava pensant ara, amb això.
2: Sí!
1: has de vigilar una mica. Jo dic, vale, l'essència, sí, feta a mà, sempre queda bé, però, sisplau, que ens ho hem de posar a la boca després.
2: Sobretot, mans netes. Sí, després també tenim la practicitat que va al forn, Això també s'ha de dir. Aleshores, què farem? Doncs farem també, posarem, quan tinguem aquest llevat, posarem i afegirem aquest oli, remenarem i ja incorporarem en aquests ingredients secs. Tot ben remenat, farem com una espècie de pilota i això té que fermentar, d'acord? Unes hores. Ha de fermentar i es produirà aquest miracle que fa el gluten i que és molt difícil aconseguir amb els altres ingredients, que moltes vegades us parlo, de la goma xantana o del psyllium. Aleshores, això és molt fàcil. Ha de reposar i a partir d'aquí aquest producte el que farà és pujar i hi ha vida aquí. Què passa? Molt important. Nosaltres, a part, hem fet la nostra base de tomàquet. La fem al forn, la podem fer en una paella, o hi ha gent que directament ho posa aquesta base quan la tenim feta. Teniu les dues opcions, són vàlides i, a més, són també la que et permet fer-ho in situ, va més ràpid. L'opció, tenim nevera, hem deixat aquesta massa, d'acord? A mi m'agrada deixar-la tota la nit i realment en Daniel també, que en aquest cas és el que ha fet les pizzas. Què passa? Després es treuen i es fa el que diríem una prepizza. Per què?
1: Perdó,
2: perquè tu les pots guardar. Sí.
1: Ara deies de deixar-ho tota la nit, però també has parlat de que a l'estiu proliferen també més bacteris. Llavors, de quina manera ho deixes? A la nevera? A fora tapada?
2: A la nevera. A la nevera. Quan parlem de deixar un producte i que està viu, en aquest cas ho hem de deixar sempre a la nevera.
1: Perfecte.
2: D'acord? Clar. nosaltres a casa tenim neveres. Si hi hagués algun lloc que fos molt fred, nevera per seguretat alimentària. Tapat, però no tapat amb fil, perquè si no, el gluten no podria fer la seva feina, que és fermentar i pujar. Si li posem alguna cosa, ho taparem i farem que baixi. Ho taparem, però sense donar-li voltes. I, per tant, res de fil. Amb un drapet, per exemple, tapadet. Sí?
1: Molt bé, seguim.
2: Doncs què tenim? Tenim aleshores el nostre forn, que quan traiem aquesta massa l'acabem de treballar, s'ha de tornar a treballar, d'acord? I ja podem extendre a les nostres masses, com voleu, forma rodona, forma allargada, i a poc, el que no heu fet mai pizza, us convidem a que vingueu als nostres tallers per aprendre a treballar la massa, però és molt fàcil. Posarem al forn, primer, 200 graus, d'acord? Ràpidament. El volem ben calentó. El baixarem entre 180 i 190. Li donarem aquesta forma, li posarem el tomàquet i farem aquesta prepizza. Les traiem. I què passa? Les podem utilitzar o les podem congelar per un altre dia. Per què? Perquè així ja les tenim fetes. I com ara, per exemple, venen festes a l'estiu, doncs les tenim. Que el divendres les volem treure, no sabem què fer, volem una pizza, podem sopar això. Ok? És una opció també molt important a tenir en compte.
1: Molt bé, fantàstic, per tenir-ho en compte. A més, aquesta pizza, calamar, pernil... m'has parlat de verat, no, també? M'has dit que podríem posar-ne, per exemple?
2: Sí, podríem posar verat. Jo crec, no t'estic veient, perquè en aquest cas avui no tinc el plaer de poder-te veure o poder veure, però m'estic imaginant la cara i que ja esteu salivant. Aquesta neurogastronomia i que realment, perquè és així, estem explicant això, però les nostres papil·les gustatives i el nostre cervell està associant a que ens estem menjant la pizza. M'equivoco?
1: No, no t'equivoques gens. El que passa que, és a dir, la pizza com a tal amb els productes em semblen fascinants, però t'he de dir que jo de peix en soc poc, tot i que sé que és fantàstic menjar peix. Txell, aquí, punt negatiu per mi, perquè a mi... no, i menja una pizza, eh? Però... si és una pizza feta per tu, ja dic jo que com a mínim provar-ho seguríssim ho faria.
2: S'ha de provar, s'ha de provar, i sobretot al mar, muntanya, si a més recordeu el peix, i aquest peix que tenim aquí, peixos petits, s'han de menjar, tenen moltes propietats nutricionals, molt omega, que és tan important, proteïnes, i sobretot també tant als homes com a les dones, als infants, tipus de dietes en concret són superinteressants. Sempre parlem i escoltem el salmó, no sí. Ens enganyem. Si el salmó realment no és salmó vermell, salmó salvatge, la resta són de piscifactoria. Sí que és veritat que a nivell nutricional contenen ingredients, però desafortunadament després tenen doncs ingredients que no són tan saludables, d'acord? Per tant, aprofitem aquests peixets, calamars també deliciosos, proveu. I què us he de dir d'aquesta prepizza? Una vegada ja està feta, reposar o l'aprofiteu per fer la pizza. En 3 minuts, 4, se sol fer aquesta pizza realment, la prepizza. Després posem aquests ingredients. Tot s'ha de dir, no ens agrada que aquests ingredients quedin cremats. Per tant, clar, després, en qüestió de si és més fina o més gruixuda, serà el temps que jugarem. Ho hem de veure també amb el nostre forn. Més de 8 minuts, se'ns quedaria ja sucarrimada, d'acord? I sobretot si pot tenir un ventilador a dalt i a baix. És una opció també molt saludable i per fer acompanyat també una bona conversa, per què no una copa de vi, per què no, us dic, una copeta d'aperol que vam prendre'ns en Daniel i jo quan ell preparava aquestes pizzas meravelloses que després vam degustar amb les amigues. Fantàstic. La vida és per gaudir, les receptes són per gaudir-les i cuinar. Cuinar és una experiència i és compartir.
1: Ja ho pots ben dir. Quina bona reflexió t'ha quedat avui, Txell, però tens tota la raó amb el que acabes de dir. Es pot gaudir moltíssim a la cuina, abans de menjar, però també elaborant. Doncs fins aquí la secció Txell, moltíssimes gràcies, que passis una molt bona revetlla de Sant Joan i et tornem a escoltar el dilluns que ve amb una altra recepta.
2: I tant! Bona revetlla a tothom, gràcies!
0: Molt bé, doncs després d'aprendre com fer una pizza artesanal, ara el que farem és repassar la pregunta del dia amb en Sergi Ferrer. Sergi, recorda'ns què estàvem preguntant avui.
3: Avui preguntàvem si prohibiríeu jugar a futbol a la platja, amb dues opcions, sí i no.
0: Molt bé, i aquests resultats com estan?
3: Doncs tenim un flamant 100% en el no, cosa que jo també hi estic d'acord.
0: Jo també, crec que estic d'acord, perquè clar, és que al final no s'hi podrà fer res a la platja, no?
3: Jo el tema de multar amb 750 euros ho trobo molt exagerat, massa, i trobo que mica en mica li estem traient als més joves el fet de jugar al carrer, saps? No sé,
0: clar,
3: trobo que s'està traient tot això.
0: Depèn del context, no? Perquè si la platja està plena de gom a gom, tampoc seria normal doncs, que hi haguessin doncs, uns nens no allà jugant enmig de tothom, però vaja, depèn de les dimensions a cada platja. Potser, clar, allà a Cadis, que bé s'ha explicat abans, les dimensions són molt reduïdes i al final estan molestant o no sé. No sé, cada poble bueno. I cada ciutat és una manera, no?
3: Sí. Exacte, però discrepo molt.
0: Ja, molt bé. Doncs Sergi, nosaltres estàvem preguntant, ho tornem a repetir, si prohibiríeu jugar a futbol a la platja i, com diu futbol, doncs altres activitats, per exemple, exacte. Jugar a les pales o jugar al que sigui doncs, a l'entorn marítim, en aquest cas a la platja, a la sorra, amb els banyistes que estan prenent el sol. Sergi, gràcies i ens escoltem d'aquí res. Fins ara.
3: Fins ara.
4: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: L'Associació de Veïns de Can Palomeres a Malgrat de Mar torna a funcionar després d'anys d'inactivitat. La nova junta de l'entitat, de fet, ha organitzat una festa per la revetlla de Sant Joan, que servirà també per reinaugurar el local social i presentar aquest nou projecte als veïns del barri. En parlem amb alguns dels membres de l'associació.
2: Bé, avui parlem d'una entitat que torna activa a Malgrat després d'un temps. Concretament es tracta de l'Associació de Veïns de Can Palomeres. Parlem amb Rocío Almecija, amb Jordi Ruiz i Luz Madueño, tots tres vocals de l'associació. Benvinguts aquí a una Malgrat.
3: Moltes gràcies.
4: Hola, gràcies.
2: Bé, en primer lloc, fem una mica de background. Sabem que l'associació va estar aquí a Malgrat un temps funcionant, però que de la nit al dia va deixar de funcionar. I ara us heu tornat a reactivar. Explica'ns una mica el procés.
5: Sí, bueno, vam deixar de funcionar una mica perquè la junta que hi havia, bueno, es van anar fent grans, no tenien gaires recursos i ajudes, i van anar morint, doncs, persones de la junta. Uh-huh. I, bueno, després la presidenta va faltar i llavors la junta es va deixar. Ara hem tornat perquè ens agradaria de nou tornar a donar-li vida al nostre barri, que es poguessin fer activitats, que fos un barri unit. I bueno, hem creat una nova junta amb persones que ja havien estat a l'anterior i altres que ens hem incorporat noves.
2: Bueno, de fet, no sé si ho podem comentar, però en el teu cas també t'afecta personalment, no?
5: Sí, era la meva mare, la presidenta. Mm. I bueno... vam passar una època, doncs, al final tots érem una família, ho vam passar bastant malament, però bueno, hem sortit cap endavant i amb moltes ganes de tornar a fer barri.
2: Val, on esteu ubicats exactament, al local? On el teniu?
3: Estem ubicats al carrer Enric Borràs, d'acord, davant de la placeta, allà a Malgrat, i aquí a Malgrat, perdona, i hi ha un cartell que posa Associació Can Palomeres, vull dir que és senzill trobar-ho, no hi ha cap problema en trobar-ho, vull dir que tothom que vulgui venir, posant-ho a Google Maps, doncs segur que ho trobarà.
2: Val, heu portat a terme una renovació, tant d'equip organitzatiu, també del local, també l'heu posat una mica al dia, entenc. Dins d'això, quins són els reptes que teniu aquest any?
3: Bueno, doncs hi ha molts reptes, no? I això ens agrada, perquè, com t'he dit abans, doncs som una associació, com ha dit la meva companya Rocío, no? Que nova, amb cares noves, no? Amb ganes de treballar, que això és el més important, i amb ganes de fer barri. I hi ha molta feina per fer, evidentment, hi ha moltes coses que organitzar, perquè el que teníem abans, doncs, hi ha un local en el qual doncs, s'ha de renovar, s'ha de netejar, s'ha de fer obra, petita obra, parlo, no una obra gran, sinó petita obra, em refereixo a organitzacions, petites reparacions, neveres, etc. No? I organització, com t'he dit abans, posar les cadires i les taules d'una nau, passaràs a l'altra, hi ha que pintar també el terra, hi ha que fer una miqueta de neteja també, no? I tot això doncs, comporta feina, evidentment, que ho fem els integrants de l'associació, clar.
2: I us heu plantejat també algun objectiu de dir doncs mira, voldríem arribar a formar part de l'associació, que s'apuntin X persones o algun repte, algun objectiu fixat de cara a finals d'any?
5: Sí, és clar, o sigui, estem oberts a que tothom qui vulgui pugui participar, aportar idees, estar amb nosaltres al final, no? Uh-huh. Per poder doncs, treure cap endavant, com deia el meu company, aquesta nova junta, aquests projectes que tenim per un futur, i bueno, és que comencem de zero. O sigui, al final és tot un repte.
2: Tot un repte i tota una feina.
5: Exacte.
2: Començar de zero, exacte, una associació amb tanta història, no és fàcil.
3: Molt, i sobretot el que volem és també ser part del barri, com ha dit molt bé Rocío abans, que la gent que tingui problemes, que la gent que tingui qualsevol tipus de dubte, de ganes de participar, ganes de treballar, ganes de posar-s'hi, ganes de

0: sumar, no? Aquesta serà la paraula, sumar, doncs que pugui venir l'associació, que de ben segur que s'ho passarà bé, que som gent molt maca tots, no?
1: Sí, tant i tant.
0: I de ben segur que s'ho passarà molt bé.
2: Val, la primera activitat que feu, així com d'estrena, no?, és la Revetlla de Sant Joan.
1: Sí.
2: Que aprofitareu per reinaugurar el local, no?
1: Sí.
2: I també doncs, fareu unes diferents activitats. Ens ho podeu una mica explicar, a veure què fareu?
1: Sí, la primera activitat que farem serà per nens. Nosaltres creiem que el barri ha canviat, que hi ha ara molta canalla i que era importantíssim doncs, fer coses pels nens. Llavors farem una mica de jocs d'inflables i coses d'aquestes, posarem música, tindrem també un petit pícnic perquè es pugui berenar i farem tota una estona fins que arribi el moment que ja estarem els veïns per fer la revetlla. Llavors, després ja farem un sopar, que serà com una mica un sopar de germanor, que aquí diem un sopar de germanor, i després ja farem el que és la revetlla en si, el ball i tot això.
2: Sí, ho tinc aquí davant, el cartellet. Tindreu un castell inflable de Disney, correcte. També exposició de fotografies i un pica-pica.
1: Sí.
2: Molt bé. Dit això, també suposo que estareu ja pensant en el planning, no?, d'activitats que fareu a la resta d'any. Algunes idees que tingueu pel cap, alguna cosa que ens pugueu avançar?
3: Sí, bueno, la nostra idea és, com hem fet altres anys anteriorment, no? Poder fer tots els festius, és a dir, si podem fer la castanyada, els Reis, i com sempre hem fet, doncs les nostres festes. Tot i que, com t'hem dit, comencem de zero, és una mica més complicat, almenys en aquest any, per l'any que ve sí que ho tenim pensat, però, bueno, tot a mica en mica.
2: Per la previsió de la revetlla, hi haurà també música, actuacions a destacar?
0: Correcte. Sí, hi haurà música, com tu has dit. Aquesta revetlla, que crec que no ho hem dit, i aprofito per dir-ho, és en col·laboració de l'Ajuntament de Malgrat.
2: Val.
0: Vull dir que estem supervisats, estem recolzats, no surti la paraula, per l'Ajuntament de Malgrat. Per tant, és algo conjunt. I correcte, hi haurà música, que això ens ho cedirà l'Ajuntament. L'Ajuntament també ens cedirà, o millor dit, ens regalarà coca i cava, que aprofitem per donar les gràcies des d'aquí a l'Ajuntament de Malgrat de Mar per la seva tensada de mà. I hi haurà, bueno, doncs això, cadires, taules, i aprofitem per comentar, no sé si això ho puc fer-ho des d'aquí, però tothom que es vulgui apuntar al sopar, ens agradaria que es registrés a un telèfon, que ara, si em permets, el puc donar.
2: És cosa vostra, dades personals, si les voleu compartir, podeu.
3: Sí, deixem el telèfon, ja que, bueno, com hem dit, serà una tarda plena d'activitats més que res per nens, però per la nit, al ser doncs, un sopar entre veïns i tal, per tindre tot preparat, que no ens quedem a mitges, ens agradaria doncs, això, que tot el món que vulgui vindre, no? Doncs que reservés quantes persones serien per tindre una mica més organitzat.
2: Val, està enfocat a veïns, però si algú que no sigui del barri es vol apuntar, també ho pot fer.
3: Tothom és convidat i nosaltres ens alegrem molt.
0: De fet, el cartell, si no vaig errat, i confirma-m'ho si pots, està al telèfon on s'ha de registrar un per donar, doncs això, no?
2: Jo no el veig aquí.
0: Reserva, no?
3: Bueno, doncs és que tenim dos cartells, el de l'Ajuntament i el nostre.
2: Sí.
3: Potser és que has de mirar.
2: Vosaltres mateixos, si voleu
3: dir
2: l'antena. Però bueno, deixem el telèfon. Si voleu dir l'antena al telèfon, el podeu dir.
0: Doncs el deixem, va. És el 673-096566. Repeteixo, 673-096566. Ens envia un WhatsApp en aquest telèfon per confirmar quanta gent sereu i així doncs, que hi hagi cabuda per tothom.
2: Val. Canviem ara de qüestió. Hem parlat en diferents associacions veïnals i bé, ens comenten també bueno, els diferents problemes que tenen o millores possibles al barri, i home, ja que esteu no? aquí amb nosaltres, doncs també estaria bé. Què ha de millorar a Can Palomeres? Què creieu que des del barri s'hauria de treballar millor o aspectes que s'hagin d'arreglar?
0: Bueno, doncs hi ha moltes coses a fer, evidentment, no? Com tots els barris o com tots els pobles no? d'aquí de Catalunya, evidentment, es tracta d'això, de treballar doncs, per millorar. I una de les coses que s'ha de fer, sobretot crec que és el tema de les recollides, no? d'escombraries, crec que és un punt una miqueta conflictiu, no? per dir-ho d'alguna manera, en el poble. Des del nostre referèndum de campanya, d'informació, i crec que s'hauria de fer una proposta al ciutadà, no? al que viu aquí en el poble, una espècie de sol·licitud de dir, bueno, escolta, vols que fem aquest tipus de recollida? Mm. Un referèndum, no? Que es diria una votació, i escolta'm, si la gent surt una majoria, doncs per què no?
2: Sí, creieu que abans de decidir que l'Ajuntament decidís aplicar aquest model, s'hauria d'haver fet una consulta ciutadana?
3: Jo penso que sí, perquè és un tema al final que ens afecta a tots. Mm. O sigui, tots vivim en el poble, no? A tots ens agrada que ens preguntin, que comptin amb la nostra opinió, perquè al final, si un no està a gust on viu, què hi fem? Mm-hmm.
2: Val, i el porta a porta, clar, el referèndum és una cosa, però el porta a porta us agrada? No us agrada? Us convenç?
1: No, a mi no em convenç, la veritat. Jo crec que ja es va provar que malgrat i que no va sortir bé. I no veig la manera de que surti bé ara, la veritat.
2: Mm. Val, vosaltres dos tampoc, no ho veieu clar.
3: Bueno, clar, clar, no, però a veure, si es fes, hauria de ser, bueno, una feina important, no? Perquè, clar, no podem deixar les brosses a la nostra porta tot el dia. Hi ha animals... Bueno, jo hi trobo bastants problemes.
2: D'acord, i en el teu cas?
0: No, doncs això, simplement això, jo penso que s'hauria de fer una consulta ciutadana i que tothom doncs pogués dir la seva i ja està, no hi ha més.
2: Val, doncs fins aquí l'entrevista. Rocío Almecija, Jordi Ruiz i Luz Madueño, vocals de l'Associació de Veïns de Can Palomeres, gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies.
1: Esteu convidats.
4: I acabarem l'Ona Maresma d'avui, com sempre, com cada dilluns, amb una nova tertúlia esportiva plena d'actualitat. Mundial, ascensos, finals en joc. Ens ho explica en Marc Tresserres, acompanyat d'en Martí Capçada, en Sergi Ferrer i en Dani Grau. Endavant, companys.
5: Molt bé, Gemma, gràcies. Bona tarda a tots tres. Déu-n'hi-do, ahir, senyors, victòria d'Espanya. Necessitaven la victòria, sí o sí, 4-0 contra Aràbia Saudita. Bona tarda, us ho esperàveu, companys? Ja anem directes.
6: Bona tarda, sí, bona m'ho esperava. Tarda. La vaig celebrar molt, a més, també vaig celebrar l'empat d'Uruguai, cosa sorprenent, també. Ojo, sí. Cap verd, que és la sorpresa d'aquest Mundial, n'hi ha d'altres, també. Però sí, sí, ja se sabia que... Bueno, no vull posar el focus en un jugador sol, però sí que l'he de ficar, que és Lamine Yamal, no? que va ser relativament clau, igual que Oyarzabal. Jo crec que van ser molt importants, igual que també Dani Olmo, i va ser una bona victòria, fàcil. Ara sí, la segona part va ser una mica, bueno, avorrida.
5: Sí, però bé, per dir-ho d'una manera victòria. Suau.
6: Sí.
5: Dani. Bé, de moment no el tenim en Dani, no passa res. Martí, digues, tu també, què et va semblar el partit, si el vas veure?
7: Bé, sí, sí, o sigui, jo crec que Espanya va recuperar les sensacions, ja que partien del Mundial com una de les favorites, després del partit de Cap Verd hi va haver un baixón, i l'altre dia contra Aràbia Saudita...
8: Perdoneu, que tinc el Cap Verd, vale, digue, continua.
5: No passa res, digues, Martí.
8: Sóc aquí.
6: Bona, molt bona.
7: Molt bé, el que deia, que crec que han mostrat una bona imatge, és veritat que el rival no era d'una gran superioritat. Veurem contra un equip com Uruguai, que tot i l'empat d'ahir també contra Cap Verd, però és d'un nivell superior, així que bueno, esperem a veure com anirà la cosa.
5: Exacte, de moment aquest 4-0 amb un gol de Lamine Yamal, que va sortir de titular. Dani, tu esperaves que jugués Lamine? El van canviar, la mitja part, però...
8: És un tema de que si tu tens uns recursos, que els millors recursos i cada cop estan per jugar... Tu has de, diguéssim, has de cremar totes les teves naus, que venies de s'havia de treure el mal rotllo d'un empat contra Cabo Verde, m'entens? Vull dir, i s'havia de fer un resultat concloent de dir, ei, nosaltres som... venim aquí de favorits per ser campions del món, enteneu? Ja està. I el de Cabo Verde va ser un accident. Ja està. Igual que va ser un accident en el 2010, quan Espanya va guanyar la Copa d'Europa, que va perdre el primer partit contra Suïssa. Si no recordeu, jo us ho recordo jo. Vale?
5: Tot 2010 era el Mundial, però? Has dit Eurocopa?
8: El Mundial. Vale?
5: Ah, el Mundial.
8: O sigui,
5: va.
8: El Mundial. Es va perdre el primer partit contra Suïssa.
5: L'inaugural, sí, el primer,
8: sí,
5: exacte.
8: Sí. I tothom deia, ui, és un desastre, lo de sempre, tal i qual, al final, gol d'Iniesta. I vinga, vale? O sigui, el tema és, la minya mal, vens tocat, tal i qual, estàs per jugar, quan? 45 minuts? Molt bé, a rebentar 45 minuts i després, com que ja ho podrem 4-0, ja podrem gestionar el partit,
5: sí,
8: i
5: sí.
8: Després ja te'n vas a a fer nones i d'aquí una setmana ja en parlarem.
5: Molt bé, recordem que el partit final d'aquest grup H serà contra Uruguai, que ja porta dos empats, s'ha complicat
8: contra Uruguai, la nit del divendres al dissabte, per entendre.
5: Correcte, a les dues de la matinada, bon apunt, Dani. Espanya, companys, partit trampa, perquè Uruguai s'hi juga molt, està empatat amb Cap Verd i Aràbia Saudita. Si Espanya perd i Cap Verd guanya, Espanya queda fora, Algú ho preveu, això, o creieu que guanyaran a Uruguai?
8: A veure, un moment. També passen els dos millors tercers. Per tant, Espanya té 4 punts.
5: Jo no sí, crec però potser que... no cal jugar-se-la, eh?
8: Clar, és a dir, el tema és a dir... jo crec que el tercer d'aquest grup, si té 4 punts, pot passar.
5: Martí...
8: Ara bé. Millor quedar primer... perquè, evidentment, a priori, els, diguéssim, els emparellaments de quarts de final i tal i qual són més
5: complicats.
8: Que no pas menys complicats, m'entens? Vull dir, clar, però clar, també resulta que, no sé, sempre hi ha sorpreses que dius, i la revelació d'aquesta història. Jo, per exemple, hi ha una selecció que ara riureu. Déu-n'hi-do com li fot Japó, eh? Déu-n'hi-do.
6: Impressionant.
8: Vull dir, jo no sé on t'arribaran, però tu...
5: Dani, un moment. Dani, anem a pams, perquè, perdona, però és que si no, se'ns tirarà el temps a sobre i no podrem tocar a gaires temes. Martí i Sergi, sobre el partit contra Uruguai, creieu que guanyarà la selecció?
6: Sí, jo crec que sí.
8: No, clar.
7: Jo també ho crec, contundentment, a més.
5: Canviem ja de tema, però... perquè fem molt de Mundial i el temps se'ns tira a sobre i la Gemma, si no, ens farà plegar. I, per tant, toquem una cosa que ens ve més a prop. Ara ja amb aquest partit d'Espanya pendents a la matinada de divendres a dissabte. Dissabte, el Sabadell va aconseguir l'ascens a segona divisió. Després de 5 temporades havia de remuntar 1-0 contra el Zamora i n'hi va clavar 4 a la nova Creu Alta, invasió de camp inclosa. Increïble. El vas veure, Dani, sencer?
8: Sí, sencer.
5: Què et va semblar aquest Sabadell?
8: Bueno, a veure, era hora o nunca, eh? I ho van fer molt bé. No van donar quasi opcions al Zamora, tenint en compte que amb 1-0 també passava el Sabadell. És a dir, el Sabadell, vull dir...
5: Havia quedat millor classificat.
8: Havia quedat millor classificat.
5: Sí.
8: I del que es tractava és de fer més gols que... de fer dos gols o més... I estalviar-se la pròrroga, perquè si arriben unes a la final del partit has de fer la pròrroga. Els penals ja no arribarien, però vull dir que amb 1-0 també s'havia classificat el Sabadell, però clar, 1-0 és un perill.
5: A tot això, Martí, Sergi, Ferran Costa, que és l'entrenador del Sabadell, puja amb aquest equip del Vallès Occidental i jugarà contra el seu exequip. Bueno, ho havia estat el cos tècnic de la... No, ja ho he dit bé, entrenador de l'Andorra, per tant es trobaran a la mateixa lliga. Però que ja passem de la part esportiva. Què opineu, companys, sobre quan van celebrar el títol els jugadors del Sabadell, aquest Pedro Sánchez i pip, ja no ho dic ni jo, del que va dir el porter del Sabadell, Martí o Sergi,
8: primer,
5: endavant.
8: Primer que aquest tio és argentí, ¿vale? O sigui que... què estàs dient? Segon, no tocava, la veritat, no tocava, ja està. És la meva opinió.
7: Jo estic d'acord, o sigui, ho trobo... Mira que ja sabeu, els que em coneixeu, que per res sóc partidari d'aquest tema, d'aquestes ideologies, però trobo de tant de... que sobrava tant... Vull dir, és que ho trobo ridícul fer-ho en un esdeveniment esportiu, i a més que trobo que té zero gràcia, vull dir, la cosa. Vull dir, mira que no el defenso gens, jo el Pedro Sánchez, si em ficava en tema polítics, però és que no sé, ho trobo tan innecessari que jo inclús em sorprèn de dir, però a veure, els futbolistes no tenen una assessoria de que es pot estalviar una gracieta que no fa ni gràcia, i ara els hi ha caigut un puro, doncs, de Déu. No sé, és que jo a vegades hi ha coses que no els hi trobo explicació, la veritat.
5: Sergi?
8: No, és que no té cap mena de...
6: No, res més a dir, no toca en aquest moment, no? Simplement el que toca és celebrar que has pujat de divisió, com va fer el Màlaga, també, molt content també pel Màlaga, que torna a primera, grans equips tornen a primera, com el Racing i el Deport també.
5: Tota la raó.
6: I res, o sigui, simplement dedicar-te a celebrar la victòria, com la celebrarà el Barça de bàsquet que guanyarà el València?
5: Això és l'últim tema que volia tocar per avui, no ens podem allargar, però Sergi, ja que has obert aquest meló, avui partit el tercer de la final, al Palau Blaugrana, primer duel a Barcelona. Aposta, simplement, companys, qui creu que guanyarà avui el tercer partit? A veure, comença tu, Sergi, que has obert el meló.
6: Jo aniré al Palau, intentaré.
8: Ah, sí?
6: Sí. No sé si aquest, si no el proper, perquè és l'últim de Xavi Pasqual, a més, guanyarà el Barça, confio.
5: Dani?
8: Jo crec que guanyarà el Barça els dos partits. Ja no hi haurà cinquè partit i el entrenador del Barça ha de ser Pedro Martínez.
5: Hosti, carai, declaracions fortes d'en Dani. Ja ho recuperarem, això sí que va passant.
8: Home, hauria de ser per mi, eh? A mi m'agrada molt.
7: Martí. Jo penso que Pedro Martínez és el millor entrenador d'Europa, sense cap dubte. O sigui, penso que és algun...
8: Recordeu que amb quatre pals, amb el TDK Manresa, o com es digui, el Baxi Manresa...
9: Companys, anem acabant.
8: Déu-n'hi-do la temporada que va fer l'any passat amb el Baxi Manresa. Cuida el tanto, eh? Cuida el
5: tanto. Sí. Brutal, a Pedro Martínez, a veure com acaba aquesta final a CB, i com diu la Gemma, nosaltres posem el punt i final, recordant que l'Igualada ha forçat un cinquè partit a la final d'hoquei Lliga d'hoquei contra el Liceu, haurà de jugar a Galícia, i per últim, felicitar també a Paula Blasi, la catalana que s'ha proclamat campiona de la Volta Ciclista a Catalunya.
4: Molt bé, Marc, moltes gràcies a tots per la tertúlia esportiva. Nosaltres acabem amb música. Adeu, fins demà.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: El dilluns 29 de juny està previst que comencin les obres de perimetratge i tancament del recinte, on es faran les obres de la nova escola Mar Nova. I el 15 de juliol es faria un acte simbòlic per solemnitzar l'inici dels treballs. Ens ho deia la directora Magda Roman divendres, l'últim dia del curs escolar. Es preveu que la nova escola no sigui una realitat fins d'aquí a dos cursos, temps durant el qual les classes s'hauran de conviure amb les obres, per bé que en dos espais ben diferenciats, perquè el nou edifici es farà allí on ara hi ha el pati. Escoltem Roman, que expressa alegria, però també prudència.
2: Després de 18 anys que a l'escola estem en mòduls, finalment començaran les obres. Si es fa és perquè l'Ajuntament hi ha posat tota la carn a la graella, perquè si fos pel departament no estaria fins aquí 10 o 12 anys. Però fins que no veiem la màquina excavadora, ho celebrem amb la boca petita.
1: Avui l'alcalde Rafa Navarro ha parlat d'aquest acte simbòlic de col·locació de la primera pedra com d'un acte senzill per escenificar que tots som el mateix vaixell.
3: Serà per posar una primera pedra a la qual li han de seguir moltes més de manera immediata. Però no serà ni una gran festa, ni serà un paripé. Serà simplement una constatació de que les obres realment comencen, que tots estem al mateix barco i que per fi doncs, visualitzem una ruta, diguem, constructiva clara.
1: Dijous s'ha de celebrar una nova trobada de coordinació de l'Ajuntament, l'escola i l'empresa constructora d'Aro. Aquest cap de setmana que ve se celebra la Festa del Comerç de Premià de Mar, revolució del Comerç Fest, que ja era una versió retocada de l'antiga Shopping Night. Els vespres i nit de divendres 26 i dissabte 27 de juny, la part central de la Gran Via i Jacint Verdaguer, i sobretot la plaça dels Països Catalans, s'ompliran d'activitats lúdiques i gastronòmiques i les botigues participants tornaran a muntar parada al carrer i a oferir-nos els seus articles dissabte fins les 12 de la nit. Hi haurà un espai gastronòmic a la plaça dels Països Catalans, amb nou establiments de restauració. I tot plegat s'acompanyarà d'oferta musical, tant divendres com dissabte, en un escenari en aquesta mateixa plaça i també a Jacint Verdaguer amb Marina. En el marc d'aquest vessant musical de la Festa del Comerç, es farà la nit de Premià Mèdia, un petit festival de música de quilòmetre zero que tindrà lloc a Països Catalans la nit de dissabte, amb els artistes Eloi Salat, Juno Sibling, Fumi Suzuki and the Loopers i el DJ Cruz. Un grup de 10 joves va agredir la matinada dissabte diumenge un menor d'edat al barri de Vista Alegre de Mataró, en el que podria ser un atac homòfob, ja que, segons denuncia la família i afirmen diversos testimonis, els agressors van proferir crits d'escarni a la víctima abans d'atacar-lo relacionats amb la seva orientació sexual. Segons la informació que en donaven Televisió de Mataró i el Cap Gros, els fets van ocórrer més enllà de les 2 de la nit, quan un grup de 4 menors tornava a casa després de les festes del barri i a la Ronda Sant Oleguer van començar rebre crits dels agressors que en un moment donat es van abraonar sobre un d'ells i li van clavar empentes i cops de puny. Quan alguns testimonis els van fer saber que havien trucat a la policia, els agressors van fugir de l'indret. La víctima va ser atesa a l'Hospital de Mataró d'un hematoma al cap i diverses contusions i posteriorment la família va presentar denúncia als Mossos que té la investigació oberta. El cas ha aixecat una onada d'indignació a la ciutat i Mataró LGTBI ha demanat una trobada urgent amb les regidories implicades per tal de reforçar la seguretat en festes populars. La Festa Major, la Premià de Mar, comença a ensenyar la puteta aquests dies a la biblioteca. Manel Ferrer.
4: La Biblioteca Martí Rosselló escalfa motors per la Festa Major amb dues activitats familiars de temàtica pirata pensades perquè infants i famílies gaudeixin de la lectura, la imaginació i el joc. La primera proposta serà Contes de Pirates, una sessió de narració oral a càrrec de Francesc Uller, que transportarà els participants a un univers ple d'aventures, tresors i personatges mariners. L'activitat tindrà lloc el 6 de juliol a 6:15 de la tarda i està recomanada per a infants a partir de 4 anys. Les inscripcions es poden fer a través del formulari web de la biblioteca. La directora de la biblioteca, Cristina Sánchez, explica que la proposta manté l'essència de les activitats de Festa Major i busca la participació activa dels més petits.
5: Una hora del conte especial i sempre ha de ser pirata. O sigui, és el dia que sabem que hem de buscar una hora del conte pirata. Però el que tenim segur és narració oral, escolta activa, que els nens han d'estar escoltant i sempre els fem participar i gaudir d'una estoneta en família.
4: L'endemà, 7 de juliol, a les 11, arribarà la Jocteca Pirata, una proposta familiar que permetrà descobrir i jugar amb una selecció de jocs a taula inspirats en el món dels pirates. L'activitat és gratuïta, amb aforament limitat, i forma part de l'aposta de la biblioteca per incorporar el joc com una eina més de foment cultural i de convivència familiar. Amb aquestes activitats, la Biblioteca Martí Rosselló dona el tret de sortida a un estiu ple de cultura, lectura i diversió en família.
1: I ara esports, Marc Rodríguez.
6: Amin Taxati i Marta Cerdà són els guanyadors dels 10 quilòmetres i Boris Vallès i Sònia Reguart s'imposen en els 5 quilòmetres de la cursa d'estiu de Premià de Mar. 800 corredors i corredores es donaven cita dissabte en la tradicional cursa premianenca que celebrava 28 edicions amb èxit de participació i amb dos circuits que transcorren pels carrers premianencs. Tot i l'onada de calor, les curses es van dur a terme sense problemes i des de l'organització els fondistes premianencs posen bona nota. La resta de podis, Marta Sarrasí i Eric Guambrun quedaven en segona posició als 10 quilòmetres i Elías Pérez i Ana Ventura en tercera. I pel que fa als 5, Sergi Prats i Raúl Agudo tancaven el podi de la cursa de 5 quilòmetres masculina i Alba Barroso i Kate Hub també pujaven als calaixos del podi en segona i tercera posició, respectivament.
1: Pel que fa al temps, continuem amb sol i calor intensa i no s'albira cap canvi en tota la setmana. Mínimes de 25 graus i màximes de 29.
7: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
8: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
7: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
9: Aquest 27 de juny...
10: Eloi Salat.
11: Quan ets petit et vols fer més gran, però quan et fas gran et vols fer petit.
10: Juno Sibling.
12: Els plors i l'escola.
10: Fumi Suzuki.
9: Aquests seran els protagonistes de la nit de Premià Mèdia.
13: Se m'acaben opcions.
9: Una nit on la ràdio i la cultura es donaran la mà per celebrar els nostres 40 anys.
10: T'esperem el 27 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça dels Països Catalans.
9: Música en directe, ràdio i moltes sorpreses.
10: No t'ho perdis!
14: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
15: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan la porta de l'escenari. I això és millor que en el teatre.
14: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
15: Anem al teatre.
16: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
7: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
8: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
7: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Bona tarda, benvinguts i benvingudes a l'Inspira't. Una tarda més, als micros Carmen Moreno i Cuca Fernández, l'Estel i Lluís de Ràdio Rubí. Hi ha converses que no busquen resposta, busquen espai. Espai per respirar, per mirar-nos amb una mica més de veritat i per escoltar allò que sovint queda tapat pel soroll del dia a dia.
1: Avui obrim aquest episodi amb una idea senzilla però poderosa. El que no es diu pesa, el que es comparteix allibera. I aquest espai vol ser això, un lloc on la paraula es converteix en refugi, en llum i de vegades en una petita revolució. Així que seu, respira i deixa't portar. Anem a inspirar-nos.

0: La nostra convidada d'avui està acabada d'aterrar des del Perú. Avui ens acompanya Judit Mateu, terapeuta especialitzada en benestar emocional, integració del trauma i processos d'autoconeixement. Treballa des d'una mirada profunda i molt humana, ajudant les persones a reconnectar amb el seu equilibri. Benvinguda, Judit, a l'Inspira't.
1: Gràcies, Cuca.
0: Primer de tot, preguntar-te com ha anat aquest viatge.
1: Espectacular.
0: Ha sigut una retrobada?
1: La veritat és que feia molts anys que volia anar a Perú. Crec que ho he explicat també per les xarxes i finalment pues, he pogut fer realitat el somni. I la veritat és que ha valgut la pena i ha superat les expectatives.
2: Sempre parlem a l'Inspira't. Bona tarda, Judit.
1: Bona tarda, Carme.
2: Que viatjar inspira molt.
1: Sí.
2: I per... ens ajuda a obrir la ment.
1: Exacte. És un viatge exterior i un viatge interior, també.
2: Mm-hmm. Has descobert alguna cosa, per dir-ho així genèricament, nova de tu o que pensis que pots aplicar doncs, amb els teus processos terapèutics?
1: Sí, jo crec que sempre que viatgem recordem cosetes. És com si ja haguéssim viscut en moltes parts del món i al viatjar doncs, estiguéssim recuperant parts nostres així que haguessin quedat com oblidades. Mm. Llavors Perú també ha despertat memòries molt ancestrals, memòries de l'origen. L'any passat vaig fer un viatge a Rapa Nui. Llavors és com una continuació d'aquest viatge, no? Mm.
2: En aquest món tan accelerat sovint oblidem d'escoltar allò que sentim. Quins són els senyals d'alerta que et fan pensar o t'avisen, no?, que és necessari que busquis ajuda professional?
1: Aquesta és una gran pregunta, Carmen, perquè si no sentim, no sabem que no sentim. És a dir, no sentim perquè estem desconnectats del cos. I si estem desconnectats del cos, no ens adonem que estem desconnectats del cos. Llavors, entrem en un bucle que va ser molt útil per sobreviure, perquè, clar, si jo de petita estic trista però no puc plorar perquè no em deixen o perquè estic sola o perquè no hi ha ningú que em sostingui la meva tristesa, doncs el més intel·ligent és no plorar o no sentir aquesta tristesa. I per no sentir la tristesa jo m'he de desconnectar del cos, perquè és en el cos on jo sento la tristesa. I això és un mecanisme molt inconscient, molt automàtic, molt intel·ligent i molt savi que fa el cos. És com quan el metge t'opera, tu no et lliures de l'operació, però el metge sí que et pot lliurar del dolor de l'operació. Llavors el cos fa el mateix, no et pot treure d'aquella experiència dolorosa, doncs perquè ets petita, petit, no pots fugir, no pots lluitar contra els adults perquè tens les de perdre, però sí que el cervell et pot desconnectar d'aquella experiència. Llavors et desconnecta de l'experiència com el metge et desconnecta de l'operació, anestesiant-te. I quan ens anestesiem, ens desconnectem del cos i així no patim. I això és molt intel·ligent perquè ens ajuda a funcionar, a tirar endavant i a ser els adults que som. Però a l'edat adulta tot això ens condiciona, ens bloqueja, no ens permet viure plenament. Per què? Justament perquè no sentim.
0: Mm. I quan notem aquests bloquejos, que són potser estrès o que ens trobem desbordats, per on hem de començar? Perquè al final moltes vegades ens sentim així i no sabem què fer.
1: Exacte, perquè normalment quan som petits hem après a sobreviure sols. O perquè estàvem sols, o perquè no podíem compartir com ens sentíem, o perquè ens sentíem jutjats. Llavors, mica en mica anem aprenent a treure'ns les castanyes del foc sols o soles. I llavors, d'adults, quan també ens passen coses, clar, tenim vergonya de dir que estem tristos, o que estem passant per un baixón, o que, no sé, qualsevol cosa, no? O que estem enfadats, o que estem frustrats. I això fa que acostumem a passar-ho sols. Però sols ja ho vam viure. I per això vam sobreviure. Si ho vivim acompanyats, o millor encara, acompanyats d'una persona que ja hagi passat per això, llavors s'accelera el procés i, a més es viu acompanyat, que és molt millor, i això és el sanador, això és el que transforma. Perquè si només vivim aquella emoció que ja vam viure, és com una retraumatització. És a dir, sentir l'emoció o alliberar l'emoció no sana. Només alliberar. El que necessita el cos és alliberar però transformar-la. Mm. Llavors aquesta transformació només es fa possible si hi ha uns nous ingredients. És a dir, Un ingredient és que ara ets adulta, l'altre ingredient és que tens un cos més gran, l'altre ingredient és que el teu entorn ha canviat, i si estàs en teràpia i amb una persona que no et jutja i que t'acompanya compassivament i amorosament, doncs també això és un gran canvi, perquè és el que no hi va bé quan eres petita.
2: Parlem sovint de patrons i de traumes, no? Com bé dius. Com es treballen aquests traumes per poder integrar-los i restablir noves conductes? Aquest acompanyament, com es fa? Com ho aconsegueixes?
1: Bueno, cadascú ho fa com pot i com sap i com ha après. Jo, després de molts anys de formacions i d'experiència i també de procés personal, pues he creat el meu univers P-Rock, que li dic, no? I llavors jo integro tots els coneixements que jo, pues, m'han servit a mi, bàsicament, no? Perquè també m'he format en coses, o jo personalment he passat per teràpies que potser no m'han servit tant. Però sí que les que m'han servit m'he format i les he integrat en una manera de fer que ara és la meva, no? Llavors, jo el que utilitzo molt és... el que m'encanta és hackejar el cervell. Perquè el cervell és el quadro de mandos. No és l'òrgan més important, perquè ja se sap que és el cor, és a dir, entre la relació entre el cor i el cervell, el 90% de connexions van del cor al cervell i el 10% del cervell al cor. Per tant, el cervell no és l'òrgan més important, però sí que és l'òrgan que rep tota la informació del cos i respon en funció del que rep del cos. Si rep enfado, actuarà d'una manera. Si rep amor, actuarà d'una altra. Per tant, és molt important què sentim en el cor, perquè el que passa en el nostre cor puja al cervell i el cervell decideix si anar cap a la dreta o anar cap a l'esquerra. Mm. Per això és tan important sentir i estar en el cos per poder, diguem-ne, activar a voluntat quina és la informació que jo vull que arribi al cervell. Llavors, així hackegem el cervell, que dic jo, perquè al cervell li agrada molt anar per l'autopista, perquè el cervell és, sí que és l'òrgan que gasta més energia. Per tant, el seu objectiu és gastar el mínim d'energia possible. Llavors, això és com els cotxes. Els cotxes gasten menys benzina si van per l'autopista que si van per una carretera de curves. Llavors, el cervell fa el que ha fet 25.000 vegades. Llavors, per això ens costa tant anar a piscina, fer règim, canviar rutines, anar al gimnàs...
2: E cuca.
0: A mi no em miris, estic estupenda. Jo acabo cada dia pensant que tinc que fer tot això que dius.
1: Exacte. Llavors, el que a mi m'agrada fer és hackejar el cervell perquè aprengui a fer altres coses més saludables. I una vegada creem l'autopista, llavors això ja va sol. I normalment el cervell gasta menys energia quan està relaxat que quan està en estat d'alerta. Si jo estic en estat d'alerta, el meu cervell gasta molt, perquè permanentment jo he d'estar en alerta què farà l'altre, què em dirà, si em castigarà, si ho hauré fet bé, si ho hauré fet malament. En canvi, si un està relaxat i està en pau amb si mateix, ens és igual el que pensa l'altre de nosaltres. Llavors, això relaxa molt i el cervell gasta molt menys energia i, per tant, és un circuit que aprèn molt ràpid.
2: Mm. Havies de venir a presentar-nos el teu conte de Nadal, l'estrella que recordava la seva llum.
1: Sí.
2: I en molt poc temps ja tens un segon llibre sobre Vivir en el Hacer o Vivir en el Ser.
1: Sí.
2: Què representa aquest nou llibre dins del teu camí com a autora i sobretot com a terapeuta?
1: Doncs realment aquest segon llibre m'ha costat bastant escriure'l, més o menys uns 2 anys, una mica més, perquè a diferència del primer llibre, que és un llibre que jo ja feia temps que volia escriure i que jo ja havia passat el meu procés personal, que comparteixo en el primer llibre, en aquest segon és com que ho he viscut en paral·lel. És a dir, a mesura que anava escrivint, jo anava passant el meu procés i l'anava escrivint, i per això ha durat tant. I la veritat és que ha sigut un part una mica llarg.
0: Sí, però bé, després d'aquest conte tan especial i tan magnífic, que integra una mica aquest concepte que has creat, no?
1: Sí, el conte, l'estrella que recorda la seva llum, que també està en castellà, el conte està en català i castellà, els llibres no, només en castellà per ara, a no ser que sorgeixi algú que...
0: Projectarem, quan acabem...
1: invertir, exacte, vulgui invertir la traducció en català o altres idiomes. El llibre, el conte, és sí, com l'explicació simbòlica del segon llibre. El que passa és que aquest conte jo no tenia intenció d'escriure. Jo sí que de vegades em pregunten, i sempre havies volgut escriure un llibre? I sí, la veritat és que potser sí, no? Que sempre somies en escriure un llibre, però un conte no. I quan estava escrivint el primer llibre, que l'escrivia doncs, passejant pel bosc, em gravava quan em venien les intuïcions i després arribant a casa escrivia el llibre, en una d'aquestes gravacions va baixar el conte. Llavors vaig pensar, uau, si això és un conte, no? I el vaig guardar. El vaig guardar 2 anys. I l'any passat, quan vaig tornar del viatge de Rapa Nui, que sempre són viatges iniciàtics i que ens fan recordar coses, vaig pensar, per què no treus el conte del calaix?
0: Deixa'm que faci un incís abans d'entrar, endinsar-nos en el conte. Uh-huh. Hem de dir que tu tens Casa Caruna, que és la casa on vius, però la comparteixes amb, per fer les teves teràpies i fas xerrades, conferències, les cedeixes per nosaltres, terapeutes, uh-huh. i és un entorn emblemàtic i meravellós dins de la natura.
1: Sí.
0: Que la gent que ens està escoltant... Que
1: I
0: es
1: està
0: faci,
1: la floresta.
0: Que es faci una idea de l'entorn que conviu al voltant de la Judit. O sigui que
1: sí.
0: Una mica per ficar-los en matèria. Llavors aquest conte neix aquí, a Casa Caruna.
1: Exacte. I a més explicaré una anècdota, perquè de vegades, com dèiem abans de començar l'entrevista, de vegades escric coses que no sé que escric i després quan rellegeixo els meus llibres dic, ui, això ho vaig escriure jo. Doncs el conte vam encarregar les il·lustracions a Gemma Cantador, que jo no conec personalment, he de dir, me la va facilitar l'editorial Tu voz en mi pluma, l'Eva Ramírez, i jo simplement li vaig dir llibertat, tu llegeixes el conte i fas els dibuixos. I quan em van entrevistar a Ràdio Castelldefels, allí me'n vaig adonar que la portada del conte està dibuixat un bosc. I la Gemma no sabia que jo havia gravat el conte en el bosc. I és molt màgic, perquè hagués pogut dibuixar una platja, una ciutat o qualsevol altre escenari, però no, va dibuixar un bosc, el bosc de la floresta.
2: Mm. Escoltant-te, doncs és fàcil, no?, situar-te doncs, en aquest procés creatiu. Mm. Però a mi m'agradaria saber si hi ha alguna anècdota especial que hagis viscut també amb aquest procés d'escriptura, aquesta que ens expliques, no? És com molt màgica. Però també com o alguna idea nova que no tenies pensat posar-la i aleshores després va sorgir en quant a procés terapèutic, eh? Vull dir.
1: Sí. Bé, quan vaig escriure el primer llibre, ja em va baixar el títol del primer llibre, que és Sobrevivir en la mente o Vivir en el corazón, automàticament em va baixar 2 títols més, el del segon i del tercer llibre. Llavors, aquest segon llibre es titula Sobrevivir en el hacer o Vivir en el ser. Llavors, el hacer té més a veure amb la ment i el ser té més a veure amb el cor. I el tercer llibre, pues, també ja tinc el títol, però encara no el dic, per no fer...
2: Però ja el tenim. La propera vegada.
1: Però ja tenim el títol i alguna cosa escrita també, sí. I la veritat és que només tenia el títol d'aquest segon llibre i alguna idea, però... Escrivint, no? És com caminando se hace el camino, pues escrivint és com... La veritat és que jo em pensava que escriuria el segon llibre igual que el primer, pues que passejaria pel bosc, això molt idíl·lic, i que em gravaria, i que tornaria a casa, i que allí transcriuria les idees, però no. Aquest segon llibre hi ha com 2 fases. Hi ha una primera fase que he anat escrivint com capítols, per exemple, el primer capítol, que es titula Somos seres y humanos, no? Com una mica simbologia de seres humanos, no, somos seres y humanos. I què significa això i què significa ser humano, ser i ser humano, que no és igual. Després tinc una altra que es titula Amor y miedo. Després en tinc una altra que es titula El tiempo y el no tiempo, El tiempo y el espacio, ara ja no me'n recordo. És a dir, que vaig anar escrivint com capítols així que jo pensava... Com és que ara escric això de l'amor i miedo? Com és que ara escric sobre el tiempo? I no ho sabia. Realment em venia la idea, feia el capítol i ja està. I això fa 2 anys. I també vaig escriure la introducció del llibre. I la segona part, ja és com més el desenvolupament com del meu, de la meva metodologia, de, que no puc explicar si no explico abans què entenc jo per temps, o què entenc jo per amor, o què entenc jo per por, o què entenc jo per ser humà. És a dir, que la primera part hi ha tota una part de coneixement o d'explicació, i la segona part és més ja el desenvolupament de, diguem-ne, de les meves reflexions, no? Mm-hmm. Que no... I el primer llibre és més o menys igual, eh? El primer llibre primer parlo de la ment, després de les emocions, i quan ja parlo del cos és quan jo ja desenvolupo com la meva visió, que no puc desenvolupar si no explico abans com jo veig les emocions o com entenc jo la ment, no?
0: I, bueno, no tenim molt temps, però m'agradaria preguntar-te abans d'acabar que, de part del viatge o els viatges que has fet o les teves pròpies experiències, hi ha alguna cosa també que t'hagis emportat de la gent a la que les ha ajudat durant aquest temps?
1: Uau, és que les persones aquí acompanyat són grans mestres per mi, perquè és molt sincrònic. I el que m'ha passat, tant amb el primer llibre com amb el segon, és que de vegades he posat idees així una mica... Dius, Judit, això ho escriuràs ara? I sobretot coses, per exemple, dels últims capítols, no? Que és ja... I me'n recordo amb el primer llibre que just quan escrivia això que dius, uf, això ho explicaràs, no sé, doncs just venia una noia i a teràpia em mostrava allò que jo estava escrivint, no? I era com una confirmació de sí, som així i passa això i això genera trauma i això genera malestar i es pot sanar. És a dir, que els pacients, les persones a qui he anat acompanyant han sigut no només mestres sinó confirmadors de lo que jo anava escrivint. I això també m'ha passat amb el segon llibre.
0: Jo crec que ara, per anar acabant, hem de projectar, no, Carmen?
2: Sí, sí.
0: O vols
2: sí,
0: preguntar
2: sí,
0: alguna suposant... coseta més? A perquè veure, et veig amb ganes, eh?
2: Sí, m'ha quedat una pregunta a l'aire perquè tu coneixies de la Judit abans i aquí a l'Inspira't ens agrada també anar a l'essència, anar als orígens. Quan vas adonar-te tu que volies ajudar a les persones en aquest procés, no, d'autoconeixement i de creixement personal?
1: Bueno, això és una mica llarg explicar, eh?
2: A veure,
1: Carmen,
2: si perquè tenim jo poc temps, eh? Però jo no volia...
0: Jo ja no he pogut entrar perquè... Jo, clar, jo
1: això dona per un altre llibre. Però jo vaig treballar 27 anys a la banca i fa quasi 5 anys vaig tenir l'oportunitat de marxar i crear el meu nou projecte. Llavors, al cap de 5 mesos ja estava començant escrivint el primer llibre. Després, bueno, ja 3 mesos abans de marxar de la banca ja tenia Casa Caruna fet, és a dir, jo ja havia projectat i a més havia projectat de marxar abans dels 50 i vam marxar 29 dies abans de complir 50. Ai. És a dir, que tot es anava realitzant i al cap de 5 mesos ja començava el llibre, al cap d'un any ja el tenia acabat, el novembre del 22, el juliol ja estava publicat, és a dir, que tot s'ha anat... Ha anat com molt ràpid, molt accelerat. Llavors, amb 4 anys i mig, pues, han passat moltes coses.
0: 4 anys i mig, mira com nosaltres...
2: Sí, t'anava a dir, justament, sí. No?
0: Era el procés de revolució, no?, interna, sí. que no sé, que ens ha passat a totes, que sí, bueno, sí. Hi ha molts homes també, però sobretot les dones ens hem remogut molt durant aquests últims 5 anys. Eh?
1: Sí, jo... I en aquest segon llibre parlo de la necessitat que els homes també es remoguin, parlo molt de l'energia masculina, de l'energia femenina, que tenim tots, tant homes com dones, de la importància d'integrar aquesta energia femenina, perquè l'energia masculina s'alquimitzi i es converteixi en una energia sostenedora de la femenina i no hacedora, no? No del fer, sinó de sostindre el ser.
0: Que important això que estàs dient. A part, a nosaltres ens agrada molt reivindicar aquest punt. No ens queda molt temps.
1: L'ampliarem un altre dia,
0: Cuca. Però jo, com comentàvem, hem de projectar que això s'ha dit en castellà. O sigui, sí o sí.
2: En català.
1: En català.
0: En català. Ai, en català, perdó. Sí. I que dintre de poc vinguis a publicar. O sigui que ja has publicat.
1: Amb el llibre
2: publicat. El tercer llibre, que no sabem sí. encara el títol, però sí, que sí. Ja la coneixerem. Ja.
0: Quin plaç ens donem per projectar?
1: A quin, el tercer o el segon?
0: Bueno, les dues coses. Anem a veure què projectem. Bueno, 3 mesos, 4 mesos...
1: Diuen que el temps és l'únic que no podem dominar quan projectem. Per què? Perquè a la quinta dimensió no existeix el temps. Llavors, el que en altres dimensions és un minut, aquí poden ser anys. Però la paciència vol dir que tenim la certesa de què passarà.
0: I d'això en tenim molta.
1: Exacte.
0: Judit, moltes gràcies. Ens ha encantat tenir-te aquí i t'esperem ben aviat, eh?
1: Gràcies,
0: estem Cuca. Estem ja a quasi gràcies, acabant Carmen. La temporada, o sigui que t'esperem aquí la pròxima temporada.
1: Gràcies, Ràdio
0: Rubí. Estàs a casa teva.
1: Gràcies.
0: Carmen, t'he posat un tema que segurament t'agradarà. A mi m'ha impactat.
2: Jo no l'he sentit,
0: i és un tema que l'he descobert a través del xat GPT.
2: Toma, xat
0: preguntant
2: GPT,
0: coses.
2: El xati, que jo li dic el xati.
0: Doncs mira, m'ha recomanat i crec que t'agradarà. És un tema que reivindica el paper de les dones mitjançant a l'aigua.
2: Uau.
0: I es diu Oceanes.
2: M'ho quedo.
0: Clara Pella. Aquí va. Aquí va.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: El dilluns 29 de juny està previst que comencin les obres de perimetratge i tancament del recinte, on es faran les obres de la nova escola Mar Nova. I el 15 de juliol es faria un acte simbòlic per solemnitzar l'inici dels treballs. Ens ho deia la directora Magda Roman divendres, l'últim dia del curs escolar. Es preveu que la nova escola no sigui una realitat fins d'aquí a dos cursos, temps durant el qual les classes s'hauran de conviure amb les obres, per bé que en dos espais ben diferenciats, perquè el nou edifici es farà allí on ara hi ha el pati. Escoltem Roman, que expressa alegria, però també prudència.
2: Després de 18 anys que a l'escola estem amb mòduls, finalment començaran les obres. Si es fa, perquè l'Ajuntament hi ha posat tota la carn a la graella, perquè si fos pel departament no estaria fins aquí 10 o 12 anys. Però fins que no veiem la màquina excavadora, ho celebrem amb la boca petita.
1: Avui l'alcalde Rafa Navarro ha parlat d'aquest acte simbòlic de col·locació de la primera pedra com d'un acte senzill per escenificar que tots som el mateix vaixell.
3: Serà per posar una primera pedra a la qual li han de seguir moltes més de manera immediata. Però no serà ni una gran festa, ni serà un paripé. Serà simplement una constatació de que les obres realment comencen, que tots estem al mateix barco i que per fi doncs, visualitzem una ruta, diguem, constructiva clara.
1: Dijous s'ha de celebrar una nova trobada de coordinació de l'Ajuntament, l'escola i l'empresa constructora d'Aro. Aquest cap de setmana que ve se celebra la Festa del Comerç de Premià de Mar, Revolució del Comerç Fest, que ja era una versió retocada de l'antiga Shopping Night. Els vespres i nit de divendres 26 i dissabte 27 de juny, la part central de la Gran Via i Jacint Verdaguer, i sobretot la plaça dels Països Catalans, s'ompliran d'activitats lúdiques i gastronòmiques i les botigues participants tornaran a muntar parada al carrer i a oferir-nos els seus articles dissabte fins a les 12 de la nit. Hi haurà un espai gastronòmic a la plaça dels Països Catalans, amb nou establiments de restauració. I tot plegat s'acompanyarà d'oferta musical, tant divendres com dissabte, en un escenari en aquesta mateixa plaça i també a Jacint Verdaguer amb Marina. En el marc d'aquest vessant musical de la Festa del Comerç, es farà la nit de Premià Mèdia, un petit festival de música de quilòmetre zero que tindrà lloc a Països Catalans la nit de dissabte, amb els artistes Eloi Salat, Juno Sibling, Fumi Suzuki and the Loopers i el DJ Cruz. La Revetlla de Sant Joan ha aconsellat habilitar alguns dispositius especials en matèria de mobilitat i transports públics. Renfe ja ha reforçat aquest cap de setmana el servei de Rodalies per atendre l'augment d'usuaris i la nit del 23 al 24 de juny ampliarà la capacitat dels trens que connecten Barcelona amb el Garraf i el Maresme. Així mateix, durant l'inici i el final d'aquesta jornada festiva, es mantindran intervals d'aproximadament 30 minuts entre els principals trens i s'activarà un dispositiu especial amb 86 vigilants addicionals. Pel cas específic del Maresme, Renfe preveu dos trens extraordinaris. Dimarts 23 es posaran en marxa dues sortides des de l'Hospitalet de Llobregat cap a Mataró, respectivament a les 11:09 i a les 11:57, amb parades en totes les estacions intermèdies. A les carreteres, el Servei Català de Trànsit preveu la sortida de prop de 490.000 vehicles el dimarts 23 de juny i per això s'establiran carrils addicionals en sentit contrari a l'AP7 Nord i Sud i també a la C32 al Maresme. La Festa Major, la de Premià de Mar, comença a ensenyar la puteta aquests dies a la biblioteca. Manel Ferrer.
4: La Biblioteca Martí Rosselló escalfa motors per la Festa Major amb dues activitats familiars de temàtica pirata pensades perquè infants i famílies gaudeixin de la lectura, la imaginació i el joc. La primera proposta serà Contes de Pirates, una sessió de narració oral a càrrec de Francesc Uller, que transportarà els participants a un univers ple d'aventures, tresors i personatges mariners. L'activitat tindrà lloc el 6 de juliol a 6:15 de la tarda i està recomanada per a infants a partir de 4 anys. Les inscripcions es poden fer a través del formulari web de la biblioteca. La directora de la biblioteca, Cristina Sánchez, explica que la proposta manté l'essència de les activitats de Festa Major i busca la participació activa dels més petits.
5: Una hora del conte especial i sempre ha de ser pirata. O sigui, és el dia que sabem que hem de buscar una hora del conte pirata. Però el que tenim segur és narració oral, escolta activa, que els nens han d'estar escoltant i sempre els fem participar i gaudir d'una estoneta en família.
4: L'endemà, 7 de juliol, a les 11, arribarà la Jocteca Pirata, una proposta familiar que permetrà descobrir i jugar amb una selecció de jocs a taula inspirats en el món dels pirates. L'activitat és gratuïta, amb aforament limitat, i forma part de l'aposta de la biblioteca per incorporar el joc com una eina més de foment cultural i de convivència familiar. Amb aquestes activitats, la Biblioteca Martí Rosselló dona el tret de sortida a un estiu ple de cultura, lectura i diversió en família.
1: I ara esports, Marc Rodríguez.
6: Amin Taxati i Marta Cerdà són els guanyadors dels 10 quilòmetres i Boris Vallès i Sònia Reguart s'imposen en els 5 quilòmetres de la cursa d'estiu de Premià de Mar. 800 corredors i corredores es donaven cita dissabte en la tradicional cursa premianenca que celebrava 28 edicions amb èxit de participació i amb dos circuits que transcorren pels carrers premianencs. Tot i l'onada de calor, les curses es van dur a terme sense problemes i des de l'organització els fondistes premianencs posen bona nota. La resta de podis, Marta Serrasí i Eric Guambrun quedaven en segona posició als 10 quilòmetres i Elías Pérez i Ana Ventura en tercera. I pel que fa als 5, Sergi Prats i Raúl Agudo tancaven el podi de la cursa de 5 quilòmetres masculina i Alba Barroso i Kate Hub també pujaven als calaixos del podi en segona i tercera posició, respectivament.
1: Pel que fa al temps, continuem amb sol i calor intensa i no s'albira cap canvi en tota la setmana. Mínimes de 25 graus i màximes de 29.
7: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
6: Premià Mèdia ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
8: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
9: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Mèdia.
10: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
11: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
12: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
13: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
14: Gràcies per escollir-nos.
15: I fer entre tots més gran Premià Mèdia.
16: Tony Modulation.
17: Una persona de lo más particular.
18: Recuerda hablar lo menos posible.
19: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.
20: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
21: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
20: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

Ja hi tornem a ser aquí, estimats amics. Aquí, en aquest espai, és quan llegeixo que hi veig clar. I quanta falta fa això de llegir per obrir la ment, per millorar, per obrir fins i tot l'esperit. Bé, aquí ja ho sabeu, a la veu, Maria Antònia Grau Abadal i com a tècnic de so, en Carles Soler i Piqué. Havíem estat introduint i estem introduint aquest variat, complex, difícil moviment del modernisme. I en l'últim capítol us vaig dir que us llegiria fragments perquè és molt llarg, però fragments molt interessants de l'article de Jaume Brossa, Viure del passat, que representa el principi del moment més interessant d'aquest moviment. Ara, doncs, per començar, començarem amb una peça de la Lluïsa Casagemas. Us llegiré aquests fragments i comentaré breument amb una sinopsi aquest article per continuar amb aquesta introducció. I ja sabíeu que estàvem estudiant el corrent regeneracionista i el corrent esteticista o simbolista. Fins ara.

L'article Viure del passat va ser imprès a la revista L'Avenç de l'any 1892 i l'autor, com he dit, és un dels principals intel·lectuals modernistes, Jaume Brossa. Us llegeixo alguns fragments interessants. Les diatribes llançades contra el caràcter espanyol en general ens porten a dirigir algunes amonestacions al caràcter català en particular. A quantes queixes no es presten les alteracions que sofreix la fesomia moral d'un poble com el nostre, que sembla que hagi perdut la carta de navegar. Sols una vanitat cega ens pot fer creure que, en mig segle de renaixença, hem realitzat el progrés que era d'esperar. Si fóssim francs i sincers, hauríem de reconèixer que del renaixement literari ja es va oblidant un immens bagatge que abans ens havia complegut i que ara veiem que és fullaraca. L'excessiu culte al passat que s'apoderà del regionalisme esterilitza tota concepció moderna, convertint el catalanisme literari en una resurrecció arqueològica. Molt Catalunya hauria pogut aconseguir del cop revolucionari del 1868, pues segurament que el vigor de les idees hauria donat més embranzida quan la temptativa de proclamar l'Estat català de l'any 1873. A èpoques noves, formes d'art noves. El fonament de la cultura d'una generació ha de reposar sobre el bo de l'anterior. Més si aquesta porta un patrimoni dolent, és preferible menysprear-lo, no fer-ne cas i començar foc nou. Si Catalunya vol seguir el camí que li correspon, deu agafar nous procediments en la creació de l'obra d'art, procediments que estiguin en consonància amb el medi que la volti, procurant influir sobre d'ell per millorar-lo. Direm que a les noves generacions catalanes se'ls imposa una tasca que, per la grandesa que inclou, hauria d'alentar-nos cegament a la seva realització, referint-nos especialment a problemes que, sembla impossible, fins ara no han cridat l'atenció d'alguns aficionats. Un d'ells és la reforma lingüística que ha d'acabar amb l'anarquia gramatical que ha estat imperant en el camp literari. A més, s'hauria de procurar fer el que no ha pogut efectuar-se en 50 anys, això que s'anomena renaixença. Això és la creació d'un centre de cultura propi, genuïna expressió del nostre caràcter, marcant ben bé la diferenciació existent entre la nostra estructura moral i intel·lectual i la dels altres pobles que ens volten. Havent volgut fer de Catalunya una raça de comerciants verament fenícia, hem oblidat el desenrotllament de l'ànima catalana. Hem permès que una educació factícia alterés la nostra fesomia íntima i així ha resultat la falta d'idees en la nostra literatura, la impossibilitat de fer obra seriosa científica i l'absència d'unitat d'aspiracions. Per corregir aquest estat social patològic, què es necessita? El cas que es fes de la nostra literatura ens portaria a una de les branques més grans que la esmentada tasca. Això és, a la revolució que haurem de fer
en l'ensenyança. Si Catalunya no es prepara amb antelació, estarà a mercè de qualsevol força exterior, la qual ens acontentarà deixant-nos fer l'ofici de jueus mentre li entreguem el poder polític i li deixem exercir sobre nosaltres una hegemonia moral. Les nacions del nord d'Europa ens assenyalen bé prou el camí. Per tot arreu va notant-se que l'art, sota totes les seves manifestacions, està adquirint, des que s'ha fet realista, un valor sociològic intrínsecament i extrínsecament. En el primer, el més digne d'estudi és l'Émile Zola. L'art, deixant una forta petjada en la consciència d'un immens nombre d'individus, resulta una força social noble, digna i elevada que pot contrabalançar totes les energies materials impulsant el progrés. Hi ha algunes nacions com Noruega i Rússia que estan sofrint una evolució tan fonda que acabarà per transformar la societat actual, tot gràcies a l'Ibsen i al Bjørnson en la primera, és a dir, Noruega, i gràcies a Tolstoi i Dostoievski en la segona, és a dir, a Rússia. I ara ve la deducció. Què fa la nostra literatura per exterioritzar l'estat íntim de l'ànima catalana etnològicament considerada? Si algun estranger desitgés conèixer el que som i representem, a veure, quins llibres li donaríem? Aquest és el treball a fer dintre de la novel·la, el teatre, les ciències socials, la política militant organitzada, però que necessita una llarga preparació. Ja que el nostre ideal és arribar a la unitat sòlida que obtingueren a Alemanya en el primer terç d'aquest segle totes les manifestacions de pensament, on anaven a la una la filosofia, la poesia, la música, la ciència i la història. Molts ens assenyalaran aquests ideals com a somnis d'ideòleg, però no faran més que augmentar el nostre desengany en veure la prostració en què Espanya jau, fins al punt que les cultures, que les nacions que abans es distingien per llur cultiu de la voluntat, la tenen tan afeblida que ni tenen força per dir el nom amb què són barrejades per la naturalesa i la història. Els ideals de la nova generació podran ésser satiritzats, ridiculitzats, però tenen la consistència de qualsevol fe altruista. No participen de les petiteses dels egoismes de classe subjectats a tota mena d'interessos. Aquesta consideració ens porta a conèixer que pel per vindre de Catalunya no cal esperar res de l'aristocràcia ni de la burgesia, que ha estat en el present segle la monopolitzadora de la riquesa catalana, sinó que hem de girar els ulls vers la massa anònima adscrita a la gleba. A més, se li té de fer comprendre que l'organització que hauria de tenir la nostra nacionalitat no està gens renyida amb l'avenç polític i civil de les classes que estan oprimides per la camisa de força de l'actual estat espanyol mesocràtic, sinó que, tenint per fonament la sobirania de l'individu, aniria desplegant tots els factors i energies socials per arribar al summum del nostre programa, és a dir,
a la democràcia pura. Comprès això, es veurà clarament què ha distanciat que el moviment catalanista s'ha mantingut de les veritables aspiracions del proletariat a qui s'havia d'arrencar del vaivé de la política centralista espanyola. Pel mig de la desfeta que hi ha de conviccions polítiques, molt, molt era ànima veure la desconfiança i la indiferència per als catalans demostrada envers tot el que ve del poder central. Tant de bo fos així també en altres coses, Verbigràcia, en els espectacles i altres importacions castellanes, fent-nos creure que desitgen una política nova, amollada al nostre mode de ser, política que tan sols pot resultar de l'autonomisme radical, de la llibertat total.

Bé, ara us comentaré per paràgrafs les idees bàsiques d'aquest esplèndid article que, evidentment, havia de revolucionar doncs, tot l'ambient fins aquell moment esmorteït a nivell social i nacional de la nostra terra. Jo marcaria en aquest article tres parts. I de la primera part comentaria que, com a idees bàsiques, ens diu en Jaume Brossa, aquest interessant ideòleg, que en mig segle del segle XIX, a partir del 1833, amb allò que s'ha vengut anomenant Renaixença, doncs que no s'havia aconseguit el progrés esperat. Una segona idea bàsica de la primera part que jo marcaria és que Catalunya hauria pogut aconseguir molt del cop revolucionari del setembre del 1868. Si aquest cop hagués prosperat, evidentment que hagués beneficiat la temptativa de la Primera República de proclamar l'Estat català el 1873, en què, evidentment, ja es demanava la independència. De la segona part jo marcaria, estic, com dic, fent un resum de les idees bàsiques, remarcaria dues idees, que seria: la cultura d'una generació ha de reposar sobre la base de la cultura anterior, però ha de buscar també nous mètodes a l'hora de crear el que diem l'obra d'art. I sempre buscant en aquests mètodes un acord amb l'entorn, amb el mitjà, amb el medi ambient que volti aquesta obra, aquesta generació. I a més, sempre s'ha de procurar que aquesta obra d'art influeixi en l'entorn social per millorar-lo. I una altra idea bàsica és, en aquesta segona part, la referència a la gran tasca de la reforma lingüística, de la reforma de la llengua catalana tan necessària al llarg d'uns mesos, doncs, de que cadascú escrivia la llengua com volia, no? I aquesta gran reforma lingüística protagonitzada per Fabra i que, evidentment, doncs, la va seguir en Coromines, doncs era la reforma lingüística ortogràfica, però també la morfològica, la sintàctica i la lèxica. I aquesta gran reforma era per acabar aquest caos lingüístic i gramatical de segles d'abandó. Després ja vindria la tercera part, i d'aquesta tercera part també doncs, us comentaré quatre idees bàsiques d'aquest article. En Jaume Brossa ens diu que Catalunya el que revela en el seu temps, en el seu moment contemporani, és una manca d'idees. Diu que s'ha volgut canviar, s'ha volgut transformar la societat catalana en una societat bàsicament comerciant, en una societat bàsicament materialista. Però si només es defensa el diner, s'oblida el que ell anomena l'ànima col·lectiva, no? Entenent com a el caràcter col·lectiu, la identitat catalana. I ens diu que Catalunya, sobretot, s'ha de preparar, que és importantíssim, fixeu-vos que ha fet una referència a l'ensenyament, a l'ensenyança, i Catalunya, més, no s'ha d'acontentar amb ser un món de prestamistes o de banquers, un món on hi hagi diner, poder, influències. Perquè si només Catalunya es resigna a això,
doncs, evidentment, això representa, i ell ho ha dit molt clar, que Catalunya lliura el seu poder polític, el seu poder decisori, a un estat exterior, en aquest cas, en el nostre, l'estat espanyol, a canvi que aquest estat exercirà sobre nosaltres la seva hegemonia, el seu poder, però també una, com ell ha dit, una hegemonia moral, influirà en la part moral. La segona idea d'aquesta tercera part bàsica és que l'art ha de deixar una empremta forta en la consciència d'una gran quantitat de persones i que, a més, l'art ha d'impulsar el progrés. Que ha de ser una força social, ha dit, noble, digna i elevada, per contrarrestar el materialisme regnant. I posa com a exemple Émile Zola amb la seva obra, que en el fons és un interessant estudi col·lectiu de França. I a més recordem que Zola va ser un home i un escriptor molt coherent. Fixeu-vos, recordem la defensa que fa de la terrible injustícia del cas Dreyfus, acusat falsament de ser un traïdor a la pàtria, com el va defensar fins, com ja us vaig dir, doncs acabar ell mateix a la presó. Parla Jaume Brossa de Zola, però també parla d'autors interessantíssims de Noruega, noruecs, Ibsen i Bjørnson, que tant influiran en el nostre modernisme, i parla de Rússia en els casos de Tolstoi i de Fyodor Dostoyevsky. I ell, Jaume Brossa, diu que l'art, sobretot, el que ha de fer és exterioritzar aquesta ànima col·lectiva catalana, aquest caràcter, el que en el fons seria la forma de ser, la identitat. La tercera idea d'aquesta última part és que ell ens diu que cal una llarga preparació, una llarga i profunda formació de la gent. I, a més, afegeix que no n'hi ha prou amb això i diu que cal organitzar-se amb una política militant. I parla que això és necessari, tant l'ensenyament com el compromís militant, per arribar a allò que en diu manifestacions sòlides de pensament. I posa com a exemple Alemanya. Alemanya, doncs, que en el 19 arriba a unes cotes molt altes a nivell de filosofia, de poesia, de música, de ciència i d'història, i que tot això va unit, no compartimentat, sinó unit. I l'última idea d'aquest interessant article és que l'autor, Jaume Brossa, anima la desconfiança dels catalans cap al poder central, el poder això, de l'Estat. I això fa que es desitgi una política nova, i aquesta política nova ha de desembocar socialment amb una democràcia autèntica. Ell diu una democràcia pura, que encara, per cert, fins i tot en l'actualitat el tenim per veure, i a més això fa que es desitgi una política nova, fins i tot en el terreny nacional, que seria arribar a allò que en diem la no dependència i allò que anomenem una llibertat total.

Bé, seguim, doncs. Ara ja deixem a part aquest article, Viure del passat, i continuem amb aquesta introducció al moviment. Recordem que el 1893 desapareix la revista L'Avenç a causa de la censura, perquè era una revista d'esquerres amb profuns plantejaments polítics i culturals. La seva absència serà decisiva per l'evolució del moviment modernista. Fins al 1893, la línia rellevant dins d'aquest moviment va ser la del modernisme regeneracionista o combatiu, o també anomenat voluntarista del grup de l'Avenç, que havia anat sota el guiatge d'aquest ja conegut Jaume Brossa i de l'Alexandre Cortada. I ara afegirem el que seria la segona línia, el segon corrent esteticista, també anomenat simbolista, que abraça bàsicament del 1893 al 1898. Amb aquest corrent esteticista em dedica a irromput de ple el decadentisme amb la literatura catalana gràcies a la introducció de l'obra de Maurice Maeterlinck. Aquest corrent esteticista girarà a l'entorn de Santiago Rusiñol i altres companys que mostraran una actitud més evasiva en el terreny social i, diríem, més artística. Literàriament cal parlar d'esteticisme, d'una estètica simbolista. Aquest grup, doncs, expressarà un culte a l'art i a la bellesa, que sempre l'escriuen amb majúscula. La bellesa també fa millorar la societat. Aquests modernistes creuen que l'art té suficient força per educar la gent, per fer-la millor, per fer-la més sensible, i afirmen que és l'art el que farà que la cultura evolucioni. Això ho veiem sobretot, ja ho veurem més endavant, però amb obres molt significatives d'aquest corrent dintre de l'obra variada de Santiago Rusiñol, obres bàsiques com L'alegria que passa, Cigales i formigues i El jardí abandonat, que ja tindrem ocasió de comentar. L'art per aquest corrent és la creació individual i la creació introspectiva de l'artista i representa un mitjà d'evasió per l'escriptor, que és un escriptor incomprès per la seva mateixa societat. L'escriptor artista serà, doncs, un inadaptat social i la seva inadaptació el durà a refugiar-se individualment en una activitat superior que ells anomenen l'art per l'art. I també, ja per acabar, hem de recordar que trobem, després de la censura a la revista L'Avenç, una continuació del primer corrent, el que podríem dir un segon regeneracionisme. És un grup que continua la línia anterior de L'Avenç. No creu que l'evasió de l'artista sigui la solució més adequada per superar una crisi. I aquests segons, diríem, regeneracionistes, proposen

amb Jaume Brossa, el dramaturg Ignasi Iglésies, amb Pere Coromines. El seu portaveu ara serà una altra revista, Ciència Social, on s'expressen els ideals de la integració dels emigrats a Catalunya i l'ideal de conscienciar la classe obrera de la seva situació i de les maneres de com solucionar aquest problema. Bé, i amb això us deixem fins al proper capítol, on tocarem un tema que va afectar molt, evidentment, l'evolució del modernisme, que és el capítol històric del procés de Montjuïc. I amb això, doncs, us diem fins a la propera.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes i Koldo García a 19 anys de presó. Jordi Fortià.
2: El tribunal li ha imposat a Víctor Daldama 4 anys i mig, però li suspenen la pena perquè va col·laborar amb la justícia. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, torna a reclamar eleccions, mentre que per la portaveu de Sumar, Aina Vidal, hi ha desproporció en les condemnes.
3: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez.
4: Muy bien que la justicia sea contundente con los políticos que meten la mano donde no la deberían de meter, pero ya está bien que permitan que todos los corruptores se vayan de rositas y nos sigan dando lecciones.
0: El Consell General del Poder Judicial obre expedient al jutge Peinado per la interlocutòria sobre Begoña Gómez.
2: L'inici del procediment ha tirat endavant gràcies al vot de qualitat de la presidenta del Consell General del Poder Judicial.
0: Generalitat i Diputació de Barcelona engeguen la campanya Foc és Foc per prevenir els incendis forestals aquest estiu, començant per la Revetlla.
2: Els bombers preveuen un 30% més d'equips per a la nit de Sant Joan. La campanya vol apel·lar la responsabilitat de tota la ciutadania. L'han presentat la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el titular d'Agricultura, Òscar Ordeig.
5: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
6: De demanar la col·laboració de tota la ciutadania, especialment a les zones on el perill d'incendi és molt alt. Per tant, perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
0: Catalunya afronta el dia àlgid de la onada de calor. Lleida i Alcarràs han superat avui els 42 graus de màxima.
2: El Servei d'Emergències Mèdiques ha atès un centenar de consultes pels efectes de les altes temperatures arreu del territori. La meitat ha necessitat assistència presencial. Davant d'això i de l'elevat risc d'incendi, Protecció Civil torna a demanar molta precaució durant la revetlla.
0: En cultura, un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Arnau, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat.
2: Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats. Pilar Cruz és la directora del festival.
7: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzadora, és a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps.
0: I en esport, Joel Gomis, el Barça de bàsquet pot situar-se a una sola victòria de guanyar el títol de la Lliga ACB.
8: D'aquí a menys d'una hora, el Barça se les veurà amb el València Bàsquet en el tercer partit de la final. Els de Xavi Pasqual volen aprofitar el factor pista, guanyar els pròxims dos partits al Palau Blaugrana i aixecar el títol de Lliga.
9: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. En plena onada de calor, Lluïsmi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Temperatures de plena onada de calor, les que hem anat tenint al llarg de les últimes hores, i, de fet, hem arribat a xifres de 41-42 graus oficials a l'ombra en alguns racons de l'Ebre, de Ponent i de la Catalunya Central, cap a l'interior barceloní. 37-38 graus al Vallès, per exemple, també gairebé 40 graus a la Vall del Llobregat. I aquestes temperatures tan elevades han desembocat en tempestes que les primeres han vingut des del Prepirineu i a hores d'ara se situen ja més cap a la Catalunya Central. Moltes d'elles deixen poca aigua, però sí ràfegues de vent destacables. Atenció amb el risc d'incendi, perquè són ventades molt sobtades d'aire molt sec en un entorn que està completíssimament assedegat. Aquestes tempestes no arribaran a la costa, per bé que les desfetes, en forma d'encluses, núvols prims, sí que estan ja a hores d'ara afectant gran part del centre del país. Demà a la tarda, una altra vegada, tornarem a tenir alguna tempesta cap al Pirineu, local, molta calor, i de fet ja al matí començarà amb unes temperatures desbocades. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluïsmi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. Sembla que vol millorar el trànsit en aquesta xarxa viària després d'una jornada complicada, sobretot a l'autopista AP7 i a l'autopista del Maresme. L'autopista del Maresme, per exemple, ja la donem del tot per normalitzada. I a l'AP7 ara, bàsicament, destaquem aturades d'uns 4 quilòmetres entre Cerdanyola i Barberà del Vallès en sentit nord, en sentit Girona. Per tant, aquest tram del Vallès, AP7 encara carregada amb aturades, com et deia, en sentit nord, en sentit Girona. També tenim aquest accident a la C25, a la zona d'Espinelmes. L'havia estat tallada una estona en sentit Vic, ara ja la tenim oberta, però només hi ha un carril obert. Per tant, aturades puntuals en aquest punt de la C25, Espinelmes i en sentit Vic. De la resta de vies, ens quedem amb les aturades al darrer tram de la C33 i de la C58 entre Montcada i Reixac i el bus de la Trinitat. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. La notícia arriba al mateix dia que el Consell General del Poder Judicial expedienta el jutge Peinado per la seva interlocutòria contra Begoña Gómez.
4: El Tribunal Suprem considera Ábalos culpable d'organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Coldo García, ha estat condemnat a 9 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que a l'empresari Víctor Daldama se li han imposat 4 anys i mig, però li suspenen la pena perquè va col·laborar amb la justícia. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Coldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic.
0: Doncs el govern i el PSOE asseguren respectar la decisió del Tribunal Suprem, però hi veuen desproporció entre la condemna a Ábalos i Coldo i la del comissionat Víctor de Aldama.
4: Qui s'ha posicionat és el ministre de Transports, Òscar Puente, que ha estat taxatiu al ser preguntat per aquesta qüestió. Puente ha respost que qualsevol persona amb ulls a la cara hi veu desproporció. Això sí, el ministre no ha entrat en més detalls.
0: En canvi, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en la necessitat d'un avançament electoral després de la condemna contra l'exministre Ábalos.
4: Feijóo ha vinculat directament l'arribada de Sánchez al govern a Ábalos i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
5: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
4: Feijóo, però, ha descartat presentar una moció de censura contra Sánchez.
0: Ho dèiem ara, el govern espanyol lamenta i condemna sense matisos els comportaments de l'exministre José Luis Ábalos. Fonts de Moncloa consideren aquests comportaments un atemptat contra el principi d'integritat que asseguren defensa el president de l'executiu.
4: El president, però, no ha volgut fer avui referència als casos judicials i ha defensat la gestió que ha fet dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país.
6: Y entre construir fábricas de baterías y microchips o derrochar en obras faraónicas, pues en esta ocasión supimos elegir bien. Por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y en lo ecológico.
0: Els socis del govern veuen amb bons ulls la contundència del Tribunal Suprem amb l'exministre.
4: De tota manera, des de Sumar, la portaveu dels comuns, Aina Vidal, també lamenta la manca de contundència judicial contra Víctor Daldama, condemnat a 4 anys i mig, però que saldarà la seva pena amb un any de treballs per la comunitat.
7: Muy bien que la justicia sea contundente con los políticos que meten la mano donde no la deberían de meter, pero ya está bien que permitan que todos los corruptores se vayan de rositas y nos sigan dando lecciones, que encima eso es lo que francamente da vergüenza.
0: I la sentència ha arribat poc després que el Consell General del Poder Judicial obrís expedient al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president, Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir.
4: L'òrgan ha reunit la comissió permanent aquest matí i ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció. El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado i només minuts abans per fer-se públic l'expedient. Peinado ha citat Begoña Gómez dimecres al jutjat per notificar-li les mesures cautelars i requerir-li el passaport.
0: En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha criticat la interlocutòria per falta d'imparcialitat i creu que fins i tot es podria demanar que s'anul·lés la instrucció.
8: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario y si se toma alguna medida cautelar de momento.
4: Només minuts abans de fer-se públic l'expedient, Peinado ha citat Begoña Gómez dimecres al jutjat per notificar-li les mesures cautelars i requerir-li el passaport.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Generalitat i Diputació de Barcelona engeguen la campanya Foc és Foc per prevenir els incendis forestals aquest estiu, començant per la Revetlla.
4: Els bombers preveuen un 30% més d'equips per a la nit de Sant Joan. La campanya vol apel·lar la responsabilitat de tota la ciutadania a través de petites accions quotidianes, sobretot davant de l'onada de calor i coincidint amb la Revetlla.
0: Judit Vallès.
9: Una campanya d'especial importància davant la situació de risc d'incendi forestal extrem. S'ha presentat al Departament d'Interior amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que han apel·lat a la corresponsabilitat ciutadana davant d'un escenari d'altes temperatures i combustible molt dèbil.
10: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
11: De demanar la col·laboració de tota la ciutadania, especialment a les zones on el perill d'incendi és molt alt. Per tant, perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
9: La campanya utilitza petites càpsules per alertar del perill que pot suposar una barbacoa o unes burilles i a la vegada també dona consells per autoprotegir-se del foc. A més, s'ha recalcat la importància que la prevenció vagi en sintonia amb una millora de la gestió forestal.
0: Tot plegat al dia àlgid de l'onada de calor. Lleida i Alcarràs han superat avui els 42 graus de màxima i una desena de municipis més als 41.
4: De moment, el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès un centenar de consultes pels efectes de les altes temperatures arreu del territori. La meitat ha necessitat assistència presencial. Davant d'això i de l'elevat risc d'incendi, Protecció Civil torna a demanar molta precaució durant la revetlla.
0: Esther Minguell.
12: Aquesta primera onada de calor de l'any durarà fins dimecres, però les altes temperatures es mantindran el que queda de juny, de manera que els efectes, sobretot en persones vulnerables, es mantindran encara uns quants dies. Ho alerta Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
13: Aquesta persistència d'aquesta temperatura elevada cap al cos, quan persisteix en el temps i està amb aquestes bandes tan altes, és quan es veu que té més incidència. Ens pot provocar fatiga, cansament, malestar i fins i tot arribar a provocar fins i tot un cop de calor.
12: Creix també el risc d'incendi per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Protecció Civil intensifica la vigilància en les zones més crítiques i bombers augmenta els equips per la nit de Sant Joan. Miquel López és inspector del cos de bombers.
14: Incrementem el número d'efectius també per la situació de risc, sobretot per el número de serveis. Incrementem aproximadament amb un 30-40% tots els camions, més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal amb el CEPAF, amb els GRAF.
12: Protecció Civil fa una crida a la precaució per la revetlla i recorda la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de zona forestal.
0: I també des del govern demanen extremar la precaució, especialment entre els col·lectius més vulnerables. Un dels punts amb els pics de temperatura més alts és la Plana de Lleida, on avui la consellera de Drets Socials ha inaugurat una residència de gent gran. Anem a un FM, Maria Lara.
15: La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha recordat que cal activar mesures d'autoprotecció i tenir cura també de l'entorn proper. També ha explicat que el govern ha enviat recordatoris sobre els plans d'autoprotecció, hospitals, residències, centres d'infants i centres per a persones amb discapacitat.
16: I tenir cura del nostre entorn i de les persones que coneixem que poden estar en situació de vulnerabilitat i que necessiten que els parem atenció, que els recordem aquestes pràctiques. Nosaltres, des del govern de la Generalitat, hem enviat recordatoris, hem recordat també els plans d'autoprotecció.
15: Martínez Bravo ha fet aquestes declaracions avui a Torrefarrera, on ha participat en la inauguració del nou centre Ginesta 3 d'Espames al carrer Mossèn Cinto Verdaguer. El nou equipament disposa de 24 places residencials per a persones amb discapacitat intel·lectual i ha rebut un finançament d'1 milió d'euros del Departament de Drets Socials i Inclusió.
0: I les nits tropicals poden causar un fort impacte en la salut si no es prenen mesures. Per això, tant els metges com Protecció Civil recomanen mantenir l'habitatge el més fresc possible, tant de dia com de nit.
4: Instal·lar cortines fosques a casa contra finestres exteriors i millorar l'aïllament tèrmic ajuda que el termòmetre no pugi tant. Això s'afegeix a altres mesures més conegudes, com abaixar persianes i ventilar a primera hora del matí o durant la nit. Jordi Mestre Lucero, de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha explicat a la xarxa la importància de no passar calor extrema mentre dormim.
17: Que és molt important, que és la temperatura amb la que arribem a la nit a dormir. Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no? Aquest efecte acumulatiu, és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat. I, per tant, hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer a casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per al dia següent tornar doncs, a fer vida normal.
4: El metge de família també ha recalcat que tothom corre risc de patir un cop de calor, tingui l'edat que tingui, tot i que cal tenir especial cura de les persones grans, els infants, les persones amb malalties cròniques o aquelles que treballen o fan activitat física a l'exterior.
0: Els Mossos d'Esquadra estan investigant l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans de 10 joves a Mataró. Els fets s'haurien produït la matinada de dissabte a diumenge a les festes del barri de Vistalegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
18: Els fets haurien tingut lloc a la ronda de Sant Oleguer. Allà, i tal com ha denunciat a través de les xarxes socials, la mare d'aquest jove, de tan sols 16 anys, el seu fill anava amb un altre noi i cap a un quart de 3, un grup format per unes 10 persones l'haurien agredit. Fonts a les quals ha tingut accés TV Mataró afirmen que els agressors haurien propinat els cops mentre li cridaven maricón de merda, una consigna que indicaria que el motiu que hauria conduït a l'agressió ha estat la condició sexual del menor. Qui també s'ha fet ressò ha estat l'alcalde de Mataró, David Bote. En el seu cas, ha condemnat l'agressió i ha volgut mostrar el seu suport a la víctima.
19: Una condemna radical i unànime del govern, com no pot ser d'una altra manera. A la nostra ciutat sabeu que tenim una dèria i és que aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem. No tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. Insistir en la necessitat de continuar avançant cap a la plena igualtat. Per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoga, doncs per nosaltres és una absoluta vergonya.
18: Tant familiars com veïns s'han mobilitzat per organitzar una concentració que tindrà lloc el proper dissabte 27 de juny.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més qüestions. El president Salvador Illa ha presidit aquest matí l'acte d'ingrés del Fons Documental de Convergència Democràtica de Catalunya a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Són 150 metres lineals formats per documents textuals, gràfics, sonors i bibliogràfics. Cugat Mèdia, Sònia Kerr.
20: L'acte també ha comptat amb la presència dels expresidents Jordi Pujol i Artur Mas, així com també del president del Parlament, Josep Rull, entre d'altres. Es tracta d'un fons que inclou diversos documents, com sèries documentals de les campanyes electorals del partit, així com registres dels seus militants. En la seva intervenció, l'expresident Artur Mas ha destacat la voluntat del partit d'estar al servei dels catalans i catalanes durant tots aquests anys.
21: No només Convergència va ser una història d'èxit, sinó que també va ser una gran història de servei amb majúscules a Catalunya. I a la Catalunya sencera, tant des del punt de vista de la gent com des del punt de vista dels seus territoris.
20: L'expresident Jordi Pujol ha posat en valor la resiliència del partit al llarg de tots els anys d'existència. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lloat la tasca que la formació política convergent ha dut a terme al llarg de tots aquests anys.
22: Un país que no sàpiga reconèixer les aportacions que han fet formacions polítiques, institucions diverses, i que no sàpiga reconèixer l'aportació concreta que han fet dirigents que han governat durant molts anys, és un país que és petit, petit, petit. I Catalunya no és pas un país petit. Catalunya és un país gran, un gran país, les dues coses, i crec que és just també que ho reconeguem avui.
20: L'acte ha acabat amb la visita de les autoritats i assistents a una petita mostra d'aquest fons que s'ha exposat al vestíbul de les instal·lacions.
0: També en clau política, el cap de llista de Junts a Barcelona per les municipals de l'any que ve, Jordi Martí i Galbis, té per objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat i unir tots els actius del partit. Avui ha explicat el seu projecte en una entrevista a la xarxa.
4: I ho ha fet després d'imposar-se a les primàries de Junts a més del 40% dels vots. Ara Martí mira cap al futur.
23: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions el maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte i que arribi als 73 barris de la ciutat.
4: El candidat que està en política municipal des de l'any 2011 haurà de perfilar a partir d'ara la llista amb què concorrerà a les eleccions al maig del 2027.
0: El govern espanyol aconsegueix resoldre en dos mesos i per la via ordinària 47.500 expedients d'estrangeria a Catalunya que estaven encallats abans del procés extraordinari de regularització de migrants. D'aquests expedients se n'han resolt favorablement el 90% i gairebé la totalitat són arrelaments. Carina Bellbé.
24: D'aquest pla de xoc que va començar a l'abril, només s'han quedat sense resoldre un centenar dels 47.600 expedients d'estrangeria que estaven encallats a Catalunya des de fa més de mig any. I s'han resolt gairebé tots favorablement, excepte un 5%, mentre el 0,4% s'ha inadmès a tràmit. Del conjunt d'expedients, gairebé la totalitat, en un 90%, són d'arrelament, un 11% de menors acompanyats i un 2% peticions d'asil. Malgrat les crítiques pel col·lapse a les oficines d'estrangeria i la dificultat d'aconseguir cita prèvia, el delegat del govern a Catalunya ha tret pit d'aquesta manera, Carlos Prieto.
25: I és que de tots aquests procediments que el Real Decret permetia poder fer un procés accelerat, nosaltres posaríem allà el comptador zero. I evidentment vol dir doncs, que les oficines d'estrangeria ara mateix estan resolent molts expedients amb molt menys temps del que necessitaven fins ara.
24: Aquest pla d'això que es va posar en marxa fa dos mesos amb l'objectiu d'evitar que es puguin acollir el procés de regularització extraordinari de migrants que acaba a finals de mes i que, segons el delegat del govern espanyol a Catalunya, superarà les expectatives dels 150.000 expedients previstos en un principi, sense però voler-ne concretar una xifra.
0: En cultura, un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, al Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, David Navarro.
26: Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival. Una trobada que, com explica la directora Pilar, Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
1: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzadora, és a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
26: El festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a l'edifici Galeries del carrer Isaac Peral.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. D'aquí a poc més de mitja hora, a partir de les 8, el Barça de bàsquet disputarà el tercer partit de la final de la Lliga ACB contra el València Bàsquet. Els de Xavi Pasqual tenen l'oportunitat d'aixecar el títol si guanyen els pròxims dos partits al Palau Blaugrana. Escoltem Tomas Satoranski.
3: Obviamente, estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar nunca bajar los brazos.
2: Encara en bàsquet, aquest migdia s'ha presentat a Manresa el partit que jugarà la selecció de Catalunya contra la de la Gran Bretanya. El duel es disputarà el pròxim diumenge 28 de juny al Nou Congost. Jaume Pons Arnau és el seleccionador català.
4: Representar la selecció del meu país, no? Poder participar en una festa del nostre bàsquet, amb tota la gent del nostre bàsquet, que el nostre bàsquet és molt potent, no? molt potent. I doncs jo crec que pot sortir una cosa molt xula, i que de la que tots ens podem sentir, independentment de com vagi el partit, de la festa que es pugui fer, tots ens hem de sentir molt orgullosos.
2: A la tercera FEP, el Club Bàsquet Tarragona ha segellat la renovació de Toni Larramona com a entrenador de l'equip del Serrallo. El conjunt blau aposta per l'entrenador que els ha fet portar a somiar en l'ascens a la segona FEP aquest curs. Eduard París, Radio Ciutat de Tarragona.
5: Larramona afrontarà així el seu segon any complet al capdavant de l'Iversol CBT després de l'exitosa temporada anterior en què l'equip va acabar segon a la classificació de la tercera FEP amb un balanç de 22 victòries i només 4 derrotes. El tècnic es mostra molt content i il·lusionat per seguir construint un projecte que mantindrà les seves idees fundacionals, identitat, treball, aposta pel talent de proximitat i una proposta esportiva atractiva que continua enganxant a l'afició, com ja va passar la temporada anterior.
2: En futbol, l'Espanyol ha definit el cos tècnic del seu primer equip femení. Sara Monforte continuarà sent l'entrenadora, amb Marta Cubí com a ajudant, Manu Alfaro com a entrenador de porteres i Genís Martínez com a analista. Això pel que fa a la primera divisió. A la segona federació, l'Europa ha renovat Nani Eces com a entrenadora de l'equip, mentre que la EM de Lleida ha fitxat un nou entrenador, l'aragonès Samu Luna. En handbol, el Barça ha anunciat la renovació d'una peça important, l'eslové Blas Jank. Amb dues parts han arribat a un acord per allargar el seu vincle fins l'any 2030. I en waterpolo, l'Astralpul Sabadell ha anunciat la incorporació de la boia madrilenya Paula Camus. La jugadora de 24 anys cobrirà la sortida de la internacional hongaresa Natasa Rybanska. Camus ja té una Champions, una Supercopa d'Europa i dues Copes de la Reina en el seu palmarès, Lali.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
2: El dilluns 29 de juny està previst que comencin les obres de perimetratge i tancament del recinte on es faran les obres de la nova escola Mar Nova. I el 15 de juliol es faria un acte simbòlic per solemnitzar l'inici dels treballs. Ens ho deia la directora Magda Roman divendres, l'últim dia del curs escolar. Es preveu que la nova escola no sigui una realitat fins d'aquí a 2 cursos, temps durant el qual les classes s'hauran de conviure amb les obres, per bé que en 2 espais ben diferenciats, perquè el nou edifici es farà allí on ara hi ha el pati. Escoltem Roman, que expressa alegria, però també prudència.
3: Després de 18 anys que a l'escola estem amb mòduls, finalment començaran les obres. Si es fa, perquè l'Ajuntament hi ha posat tota la carn a la graella, perquè si fos pel departament no estaria fins aquí 10 o 12 anys. Però fins que no veiem la màquina excavadora, ho celebrem amb la boca petita.
2: Avui l'alcalde Rafa Navarro ha parlat d'aquest acte simbòlic de col·locació de la primera pedra com d'un acte senzill per escenificar que tots som el mateix vaixell.
4: Serà per posar una primera pedra a la qual li han de seguir moltes més de manera immediata. Però no serà ni una gran festa ni serà un paripé. Serà simplement una constatació de que les obres realment comencen, que tots estem al mateix barco i que per fi doncs, visualitzem una ruta, diguem, constructiva clara.
2: Dijous s'ha de celebrar una nova trobada de coordinació de l'Ajuntament, l'escola i l'empresa constructora d'Aro. Aquest cap de setmana que ve se celebra la Festa del Comerç de Premià de Mar, Revolució del Comerç Fest, que ja era una versió retocada de l'antiga Shopping Night. Els vespres i nit de divendres 26 i dissabte 27 de juny, la part central de la Gran Via i Jacint Verdaguer, i sobretot la plaça dels Països Catalans, s'ompliran d'activitats lúdiques i gastronòmiques i les botigues participants tornaran a muntar parada al carrer i a oferir-nos els seus articles dissabte fins les 12 de la nit. Hi haurà un espai gastronòmic a la plaça dels Països Catalans, amb 9 establiments de restauració. I tot plegat s'acompanyarà d'oferta musical, tant divendres com dissabte, en un escenari en aquesta mateixa plaça i també a Jacint Verdaguer amb Marina. En el marc d'aquest vessant musical de la Festa del Comerç, es farà la nit de Premià Mèdia, un petit festival de música de quilòmetre zero que tindrà lloc a Països Catalans la nit de dissabte, amb els artistes Eloi Salat, Juno Sibling, Fumi Suzuki and the Loopers i el DJ Cruz.
5: Amin Taxati i Marta Sardà són els guanyadors dels 10 quilòmetres i Boris Vallès i Sònia Reguart s'imposen en els 5 quilòmetres de la cursa d'estiu de Premià de Mar. 800 corredors i corredores es donaven cita dissabte en la tradicional cursa premianenca.
1: Aquest espai és una coproducció.
6: Bona tarda, són 8:15.
7: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
6: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes i Koldo García a 19 anys de presó. Jordi Fortià.
8: El tribunal li ha imposat a Víctor Hortaldama 4 anys i mig, però li suspenen la pena perquè va col·laborar amb la justícia. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, torna a reclamar eleccions, mentre que per la portaveu de Sumar, Aina Vidal, hi ha desproporció en les condemnes.
9: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez.
10: Muy bien que la justicia sea contundente con los políticos que meten la mano donde no la deberían de meter, pero ya está bien que permitan que todos los corruptores se vayan de rositas y nos sigan dando lecciones.
6: Generalitat. El Consell General del Poder Judicial obre expedient al jutge Peinado per la interlocutòria sobre Begoña Gómez.
8: L'inici del procediment ha tirat endavant gràcies al vot de qualitat de la presidenta del Consell General del Poder Judicial.
6: Generalitat i Diputació de Barcelona engeguen la campanya Foc és Foc per prevenir els incendis forestals aquest estiu, començant per la Revetlla.
8: Els bombers preveuen un 30% més d'equips per a la nit de Sant Joan. La campanya vol apel·lar la responsabilitat de tota la ciutadania. L'han presentat la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el titular d'Agricultura, Òscar Ordeig.
11: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
12: Demanar la col·laboració de tota la ciutadania, especialment a les zones on el perill d'incendi és molt alt. Per tant, perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
6: Catalunya afronta el dia àlgid de l'onada de calor. Lleida i Alcarràs ja han superat avui els 42 graus de màxima.
8: El Servei d'Emergències Mèdiques ha atès un centenar de consultes pels efectes a les altes temperatures arreu del territori. La meitat han necessitat assistència presencial. Davant d'això i de l'elevat risc d'incendi, Protecció Civil torna a demanar molta precaució durant la revetlla.
6: En cultura, un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Arnou al Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat.
8: Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats. Pilar Cruz és la directora del festival.
13: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzadora, és a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps.
6: I en esport, Joel Gomis, al Barça de bàsquet, pot situar-se a una sola victòria de guanyar el títol de la Lliga ACB.
14: D'aquí a mitja hora el Barça se les veurà amb el València Bàsquet en el tercer partit de la final. Els de Xavi Pasqual volen aprofitar el factor pista, guanyar els pròxims dos partits al Palau Blaugrana i aixecar el títol de Lliga.
15: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
6: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps, en plena onada de calor i amb temperatures de rècord. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
16: Bona tarda. Temperatures de plena onada de calor, les que hem anat tenint al llarg de les últimes hores i, de fet, hem arribat a xifres de 41-42 graus oficials a l'ombra en alguns racons de l'Ebre, de Ponent i de la Catalunya Central, cap a l'interior barceloní. 37-38 graus al Vallès, per exemple, també gairebé 40 graus a la Vall del Llobregat. I aquestes temperatures tan elevades han desembocat en tempestes que les primeres han vingut des del Prepirineu i a hores d'ara se situen ja més cap a la Catalunya Central. Moltes d'elles deixen poca aigua, però sí ràfegues de vent destacables. Atenció amb el risc d'incendi, perquè són ventades molt sobtades, d'aire molt sec, en un entorn que està completíssimament assedegat. Aquestes tempestes no arribaran a la costa, per bé que les desfetes, en forma d'encluses, núvols prims, sí que estan ja a hores d'ara afectant gran part del centre del país. Demà a la tarda, una altra vegada, tornarem a tenir alguna tempesta cap al Pirineu, local, molta calor, i de fet ja al matí començarà amb unes temperatures desbocades. Estem pendents a la xarxa.
6: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
17: Bona tarda, Ali. Ja millora el trànsit en aquesta xarxa viària. Encara parlem, però, d'aquest accident a la C25 entre dos camions a la zona d'Espinelves. Només hi ha un carril obert en sentit Vic. Molta prudència en aquest tram de la C25 zona d'Espinelves. Pel que fa a l'àrea més propera a Barcelona, AP7, a Barberà del Vallès, encara parlem d'aquest vehicle avariat que provoca aturades d'un parell de quilòmetres en sentit nord, en sentit Girona, això a l'AP7, Barberà, sentit nord. Aquestes aturades també afecten el seu lateral, la B30, retencions de 2-3 quilòmetres entre Cerdanyola i Barberà del Vallès, sempre en sentit nord, en sentit Girona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
15: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
6: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. La notícia arriba el mateix dia que el Consell General del Poder Judicial expedienta el jutge Peinado per la seva interlocutòria contra Begoña Gómez.
8: El Tribunal Suprem considera Ábalos culpable d'organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Coldo García, ha estat condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que a l'empresari Víctor Daldama se l'han imposat 4 anys i mig, però li suspenen la pena perquè va col·laborar amb la justícia. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal

0: porció. Això sí, el ministre no ha entrat en més detalls.
1: En canvi, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en la necessitat d'un avançament electoral després de la condemna contra l'exministre.
0: Feijóo ha vinculat directament l'arribada de Sánchez al govern a Ábalos i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
2: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
0: Feijóo, però, ha descartat presentar una moció de censura contra Sánchez.
1: Ho dèiem ara, el govern espanyol lamenta i condemna sense matisos els comportaments de l'exministre José Luis Ábalos. Fonts de Moncloa consideren aquests comportaments un atemptat contra el principi d'integritat que asseguren defensa el president de l'executiu.
0: Un president, però, que no ha volgut fer avui referència als casos judicials i ha defensat la gestió que ha fet dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país.
3: Y entre construir fábricas de baterías y microchips o derrochar en obras faraónicas, pues en esta ocasión supimos elegir bien. Por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y en lo ecológico.
1: En canvi, els socis del govern veuen amb bons ulls la contundència del Tribunal Suprem amb l'exministre José Luis Ábalos.
0: De tota manera, des de Sumar, la portaveu dels Comuns, Aina Vidal, també lamenta la manca de contundència judicial contra Víctor Daldama, condemnat a 4 anys i mig, però que saldarà la seva pena amb un any de treballs per la comunitat.
4: Muy bien que la justicia sea contundente con los políticos que meten la mano donde no la deberían de meter, pero ya está bien que permitan que todos los corruptores se vayan de rositas y nos sigan dando lecciones, que encima eso es lo que francamente da vergüenza.
1: I la sentència ha arribat poc després que el Consell General del Poder Judicial obrís expedient al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president, Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir.
0: L'òrgan ha reunit la comissió permanent aquest matí i ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció. El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado. Només minuts abans de fer-se públic l'expedient, Peinado ha citat Begoña Gómez dimecres al jutjat per notificar-li les mesures cautelars i requerir-li el passaport.
1: En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha criticat la interlocutòria per falta d'imparcialitat i creu que fins i tot es podria demanar que s'anul·lés la instrucció.
5: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario y si se toma alguna medida cautelar de momento.
6: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Generalitat i Diputació de Barcelona engeguen la campanya Foc és Foc per prevenir els incendis forestals aquest estiu, començant per la Revetlla.
0: Els bombers preveuen un 30% més d'equips per la nit de Sant Joan. La campanya vol apel·lar la responsabilitat de tota la ciutadania a través de petites accions quotidianes, sobretot davant de l'onada de calor i coincidint amb la Revetlla.
1: Judit Vallès.
7: Una campanya d'especial importància davant la situació de risc d'incendi forestal extrem. S'ha presentat al Departament d'Interior amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que han apel·lat a la corresponsabilitat ciutadana davant d'un escenari d'altes temperatures i combustible molt dèbil.
8: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
9: demana la col·laboració de tota la ciutadania, especialment a les zones on el perill d'incendi és molt alt. Per tant, perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
7: La campanya utilitza petites càpsules per alertar del perill que pot suposar una barbacoa o unes burilles i a la vegada també dona consells per autoprotegir-se del foc.

0: A més, s'ha recalcat la importància que la prevenció vagi en sintonia amb una millora de la gestió forestal.
1: I tot plegat al dia àlgid de l'onada de calor, Vilanova de Segrià ha registrat avui els 43 graus, Lleida i Alcarràs han superat els 42 de màxima i una desena de municipis més els 41.
2: De moment, el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès un centenar de consultes pels efectes de les altes temperatures arreu del territori. La meitat han necessitat assistència presencial. Davant d'això i de l'elevat risc d'incendi, Protecció Civil torna a demanar molta precaució durant la revetlla.
3: Aquesta primera onada de calor de l'any durarà fins dimecres, però les altes temperatures es mantindran el que queda de juny, de manera que els efectes, sobretot en persones vulnerables, es mantindran encara uns quants dies. Ho alerta Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
4: Aquesta persistència d'aquesta temperatura elevada cap al cos, quan persisteix en el temps i està amb aquestes bandes tan altes, és quan es veu que té més incidència. Ens pot provocar fatiga, cansament, malestar i fins i tot arribar a provocar fins i tot un cop de calor.
3: Creix també el risc d'incendi per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Protecció Civil intensifica la vigilància en les zones més crítiques i bombers augmenta els equips per la nit de Sant Joan. Miquel López és inspector del cos de bombers.
5: Incrementem el número d'efectius, també per la situació de risc, sobretot per el número de serveis. Incrementem aproximadament amb un 30-40% tots els camions, més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal, amb el CEPAF, amb els GRAF.
3: Protecció Civil fa una crida a la precaució per la revetlla i recorda la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de zona forestal.
1: Doncs davant d'aquestes temperatures, els companys de Canal Taronja Noia han sortit al carrer per saber com els manresans han sobreviscut a unes temperatures inèdites a la zona.
6: Como se puede, mucho rato en la sombra, agua y radiadores. Bueno, aire acondicionado.
7: Ya estamos llevándolo a punto de agua. Cada rato agua, agua, agua. Y bueno, hay que refrescarse para mantenerse. Ahora salimos aquí a la ducha y luego a estar dentro de casa porque está muy, muy, muy potente el sol.
8: A casa l'aire condicionat i la sombra i ben fresc. Això és el que fa ahí.
6: Ahora vengo de hacer poco de gimnasia y para casa y allí no toda la tarde con el aire acondicionado. No se pot salir a fora.
8: Jo crec que no havia vist mai. Amb el que porto de vida no havia vist mai. No.
9: Doncs s'ha vingut molta gent amb molta calor i s'estava queixant moltíssim d'això del sol, de tot. I bueno, lo recomanable seria hidratar-se molt, anar per l'ombra, evitar les hores puntes a les 12, 1, perquè fa molta calor.
1: Una onada de calor que coincideix, a més, amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions a la xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina del sector.
2: I ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de fixar les restriccions per risc d'incendis.
10: De fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a la reunió, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
1: Els Mossos d'Esquadra estan investigant l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans de 10 joves a Mataró. Els fets s'haurien produït la matinada de dissabte a diumenge a les festes del barri de Vistalegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
11: Els fets haurien tingut lloc a la ronda de Sant Oleguer. Allà, i tal com ha denunciat a través de les xarxes socials, la mare d'aquest jove, de tan sols 16 anys, el seu fill anava amb un altre noi i cap a un quart de 3, un grup format per unes 10 persones l'haurien agredit. Fonts a les quals ha tingut accés TV Mataró afirmen que els agressors haurien propinat els cops mentre li cridaven maricón de merda, una consigna que indicaria que el motiu que hauria conduït a l'agressió ha estat la condició sexual del menor. Qui també s'ha fet ressò ha estat l'alcalde de Mataró, David Bote. En el seu cas, ha condemnat l'agressió i ha volgut mostrar el seu suport a la víctima.
12: Una condemna radical i unànim del govern, com no pot ser d'una altra manera. A la nostra ciutat sabeu que tenim una dèria i és que aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem. No tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. Insistir en la necessitat de continuar avançant cap a la plena igualtat. Per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoga, doncs per nosaltres és una absoluta vergonya.
11: Tant familiars com veïns s'han mobilitzat per organitzar una concentració que tindrà lloc el proper dissabte 27 de juny.
13: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: Més qüestions. El president Salvador Illa ha presidit aquest matí l'acte d'ingrés del Fons Documental de Convergència Democràtica de Catalunya a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Són 150 metres lineals formats per documents textuals, gràfics, sonors i bibliogràfics. Cugat Mèdia, Tina Forest.
13: L'acte també ha comptat amb la presència dels expresidents Jordi Pujol i Artur Mas, així com també del president del Parlament, Josep Rull, entre d'altres. Es tracta d'un fons que inclou diversos documents, com sèries documentals de les campanyes electorals del partit, així com registres dels seus militants. En la seva intervenció, l'expresident Artur Mas ha destacat la voluntat del partit d'estar al servei dels catalans i catalanes durant tots aquests anys.
14: No només Convergència va ser una història d'èxit, sinó que també va ser una gran història de servei en majúscules a Catalunya. I a la Catalunya sencera, tant des del punt de vista de la gent com des del punt de vista dels seus territoris.
13: L'expresident Jordi Pujol ha posat en valor la resiliència del partit al llarg de tots els anys d'existència. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lloat la tasca que la formació política convergent ha dut a terme al llarg de tots aquests anys.
15: Un país que no sàpiga reconèixer les aportacions que han fet formacions polítiques, institucions diverses, i que no sàpiga reconèixer l'aportació concreta que han fet dirigents que han governat durant molts anys, és un país que és petit, petit, petit. I Catalunya no és pas un país petit. Catalunya és un país gran, un gran país, les dues coses, i crec que és just també que ho reconeguem avui.
13: L'acte ha acabat amb la visita de les autoritats i assistents a una petita mostra d'aquest fons que s'ha exposat al vestíbul de les instal·lacions.
1: El govern espanyol aconsegueix resoldre en dos mesos i per la via ordinària 47.500 expedients d'estrangeria a Catalunya que estaven encallats abans del procés extraordinari de regularització de migrants. D'aquests expedients se n'han resolt favorablement el 90% i gairebé la totalitat són arrelaments. Carina Bellvé.
16: D'aquest pla de xoc que va començar a l'abril, només s'han quedat sense resoldre un centenar dels 47.600 expedients d'estrangeria que estaven encallats a Catalunya des de fa més de mig any. I s'han resolt gairebé tots favorablement, excepte un 5%, mentre el 0,4% s'ha inadmès a tràmit. Del conjunt d'expedients, gairebé la totalitat, en un 90%, són d'arrelament, un 11% de menors acompanyats i un 2% peticions d'asil. Malgrat les crítiques pel col·lapse a les oficines d'estrangeria i la dificultat d'aconseguir cita prèvia, el delegat del govern a Catalunya ha tret pit d'aquesta manera, Carlos Prieto.
17: I és que de tots aquests procediments que el Real Decret permetia poder fer un procés accelerat, nosaltres posaríem allà el comptador zero. I evidentment vol dir que les oficines d'estrangeria ara mateix estan resolent molts expedients amb molt menys temps del que necessitaven fins ara.
16: Aquest pla d'això que es va posar en marxa fa dos mesos amb l'objectiu d'evitar que es puguin acollir el procés de regularització extraordinari de migrants que acaba a finals de mes i que, segons el delegat del govern espanyol a Catalunya, superarà les expectatives dels 150.000 expedients previstos en un principi, sense però voler-ne concretar una xifra.
1: Mentrestant, les entitats socials que treballen amb persones migrants requereixen cada cop de més recursos. És el cas de l'entitat SEDA, Ràdio Sant Vicenç. Sara Cabrera.
18: L'entitat CEDA té en marxa una campanya de micromecenatge per garantir l'acompanyament que presten a persones migrants. Ofereixen acollida residencial, formació en agricultura ecològica des de Sant Vicenç dels Horts i assessorament jurídic. Cesc Mas és responsable d'acollida de CEDA.
19: Al cap i a la fi, tothom necessita un sostre on viure, unes relacions de suport que permetin que les persones migrants que participen al projecte disposin d'aquesta xarxa.
18: Es poden fer aportacions a través de Gotio fins al 14 de juliol.
1: En cultura, un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Arnou al Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats. David Navarro.
20: Arnou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècies i amb l'entorn, i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival, una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
21: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzadora, és a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molt treballadors dels AMES continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
20: El festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a l'edifici Galeries del carrer Isaac Peral.
1: I Calella de Palafrugell recupera El meu avi a la cantada d'Havaneres del 2026 després de la polèmica de l'any passat.
2: Aquesta ha estat una de les decisions que ha pres la nova directora, Meritxell Pastor, per la que serà la 59a edició d'aquest esdeveniment que se celebrarà a la platja del Port Bo de la localitat Baix Empordanesa el dissabte 4 de juliol a un quart d'11 de la nit.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. D'aquí a uns minuts, a partir de les 8, el Barça de bàsquet disputarà el tercer partit de la final de la Lliga ACB contra el València Bàsquet. Els de Xavi Pascual tenen l'oportunitat d'aixecar el títol si guanyen els pròxims dos partits al Palau Blaugrana. Escoltem Tomas Satoranski.
3: Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar nunca bajar los brazos.
2: Encara en bàsquet, aquest migdia s'ha presentat a Manresa el partit que jugarà la selecció de Catalunya contra la de la Gran Bretanya. El duel es disputarà el pròxim diumenge 28 de juny al Nou Congost. Jaume Pons Arnau és el seleccionador català.
4: Representar la selecció del meu país, no? Poder participar en una festa del nostre bàsquet, amb tota la gent del nostre bàsquet, que el nostre bàsquet és molt potent, no? molt potent. I doncs jo crec que pot sortir una cosa molt xula, i que de la que tots ens podem sentir, independentment de com vagi el partit, de la festa que es pugui fer, tots ens hem de sentir molt orgullosos.
2: En futbol, el Girona acaba d'anunciar que Quique Álvarez és el seu nou entrenador. Álvarez prové del filial gironí, a qui ha dirigit els últims dos anys, on ha assolit un ascens a la segona federació i també una permanència a la quarta categoria del futbol estatal. D'altra banda, la M de Lleida, de la segona federació femenina, ha fitxat un nou entrenador, l'aragonès Samuel Luna. Sergi Guiu, UAU Lleida Ràdio.
5: Nascut a Saragossa l'any 1983, el tècnic aragonès arriba a la capital del Segrià després del seu pas pel cos tècnic del Zaragoza Club de Futbol Femení, on hi ha estat vinculat des del 2021 com a segon entrenador i pocs mesos després, al gener del 22, assumint la responsabilitat de primer entrenador i des de llavors considerant l'equip a segona federació. Luna arriba a l'AEM amb ambició.
6: El objetivo de l'AEM no es nosotros más que el ascenso. Espero un equipo que luche cada partido, un equipo que salga a ganar siempre, sea el campo que sea.
5: En els propers dies, el club anirà confirmant les peces que configuren el vestidor de l'AEM 2026-2027.
2: En handbol, el Barça ha anunciat la renovació d'una peça important per Antonio Carlos Ortega, l'eslové Blas Jang. En dues parts han arribat a un acord per allargar el seu vincle fins l'any 2030. Escoltem el jugador blaugrana.
7: Yo creo que es esto sueño de todos los jugadores, vestir esta camiseta y además tanto tiempo. De verdad que me siento como en casa. En final he ganado primer Champions aquí en Barça. Los dos hijos han nacido aquí, pues de verdad que me siento como casa.
2: En waterpolo, l'Ali, l'Astralpul Sabadell ha anunciat la incorporació de la boia madrilenya Paula Camus. La jugadora de 24 anys cobrirà la sortida de la internacional hongaresa Natasha Rybanska. Camus ja té una Champions, una Supercopa d'Europa i dues Copes de la Reina en el seu palmarès. Tot plegat després d'un cap de setmana amb bones notícies per l'esport català. En ciclisme, Paula Blasi va convertir-se en la primera catalana en guanyar la Volta Ciclista a Catalunya. I en hoquei sobre patins, l'Igualada va tornar a guanyar el Liceu a les Comes per 4-2 i va forçar el cinquè i definitiu partit de la final de l'Hockey Lliga. Aquest dimarts, últim i definitiu duel a Riazor per dictaminar qui aixeca el títol. Els de la Noia Lali no guanyen la Lliga des de l'any 1997.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Som el pecat original.
10: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts. El dilluns 29 de juny està previst que comencin les obres de perimetratge i tancament del recinte, on es faran les obres de la nova escola Mar Nova. I el 15 de juliol es faria un acte simbòlic per solemnitzar l'inici dels treballs. Ens ho deia la directora Magda Roman divendres, l'últim dia del curs escolar. Es preveu que la nova escola no sigui una realitat fins d'aquí a dos cursos, temps durant el qual les classes s'hauran de conviure amb les obres, per bé que en dos espais ben diferenciats, perquè el nou edifici es farà allí on ara hi ha el pati. Escoltem Roman, que expressa alegria, però també prudència.
11: Després de 18 anys que a l'escola estem en mòduls, finalment començaran les obres. Si es fa és perquè l'Ajuntament hi ha posat tota la carn a la graella, perquè si fos pel departament no estaria fins aquí 10 o 12 anys. Però fins que no veiem la màquina excavadora, ho celebrem amb la boca petita.
10: Avui l'alcalde Rafa Navarro ha parlat d'aquest acte simbòlic de col·locació de la primera pedra com d'un acte senzill per escenificar que tots som el mateix vaixell.
12: Serà per posar una primera pedra a la qual li han de seguir moltes més de manera immediata. Però no serà ni una gran festa, ni serà un paripé. Serà simplement una constatació de que les obres realment comencen, que tots estem al mateix barco i que per fi doncs, visualitzem una ruta, diguem, constructiva clara.
10: Dijous s'ha de celebrar una nova trobada de coordinació de l'Ajuntament, l'escola i l'empresa constructora d'Aro. Aquest cap de setmana que ve se celebra la Festa del Comerç de Premià de Mar, revolució del Comerç Fest, que ja era una versió retocada de l'antiga Shopping Night. Els vespres i nit de divendres 26 i dissabte 27 de juny, la part central de la Gran Via i Jacint Verdaguer, i sobretot la plaça dels Països Catalans, s'ompliran d'activitats lúdiques i gastronòmiques i les botigues participants tornaran a muntar parada al carrer i a oferir-nos els seus articles dissabte fins a les 12 de la nit. Hi haurà un espai gastronòmic a la plaça dels Països Catalans, amb nou establiments de restauració. I tot plegat s'acompanyarà d'oferta musical, tant divendres com dissabte, en un escenari en aquesta mateixa plaça i també a Jacint Verdaguer amb Marina. En el marc d'aquest vessant musical de la Festa del Comerç, es farà la nit de Premià Mèdia, un petit festival de música de quilòmetre zero que tindrà lloc a Països Catalans la nit de dissabte, amb els artistes Eloi Salat, Juno Sibling, Fumi Suzuki and the Loopers i el DJ Cruz.
13: Aminta Exati i Marta Sardà són els guanyadors dels 10 quilòmetres i Boris Vallès i Sònia Reguart s'imposen en els 5 quilòmetres de la cursa d'estiu de Premià de Mar. 800 corredors i corredores es donaven cita dissabte en la tradicional cursa premianenca.
14: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia.
15: Premià Mèdia Informatius. Joaquim Aguilar.
10: El dilluns 29 de juny està previst que comencin les obres de perimetratge i tancament del recinte, on es faran les obres de la nova escola Mar Nova. I el 15 de juliol es faria un acte simbòlic per solemnitzar l'inici dels treballs. Ens ho deia la directora Magda Roman divendres, l'últim dia del curs escolar. Es preveu que la nova escola no sigui una realitat fins d'aquí a dos cursos, temps durant el qual les classes s'hauran de conviure amb les obres, per bé que en dos espais ben diferenciats, perquè el nou edifici es farà allí on ara hi ha el pati. Escoltem Roman, que expressa alegria, però també prudència.
11: Després de 18 anys que a l'escola estem en mòduls, finalment començaran les obres. Si es fa és perquè l'Ajuntament hi ha posat tota la carn a la graella, perquè si fos pel departament no estaria fins aquí 10 o 12 anys. Però fins que no veiem la màquina excavadora, ho celebrem amb la boca petita.
10: Avui l'alcalde Rafa Navarro ha parlat d'aquest acte simbòlic de col·locació de la primera pedra com d'un acte senzill per escenificar que tots som el mateix vaixell.
12: Serà per posar una primera pedra a la qual li han de seguir moltes més de manera immediata. Però no serà ni una gran festa, ni serà un paripé. Serà simplement una constatació de que les obres realment comencen, que tots estem al mateix barco i que per fi doncs, visualitzem una ruta, diguem, constructiva clara.
10: Dijous s'ha de celebrar una nova trobada de coordinació de l'Ajuntament, l'escola i l'empresa constructora d'Aro. Aquest cap de setmana que ve se celebra la Festa del Comerç de Premià de Mar, revolució del Comerç Fest, que ja era una versió retocada de l'antiga Shopping Night. Els vespres i nit de divendres 26 i dissabte 27 de juny, la part central de la Gran Via i Jacint Verdaguer, i sobretot la plaça dels Països Catalans, s'ompliran d'activitats lúdiques i gastronòmiques i les botigues participants tornaran a muntar parada al carrer i a oferir-nos els seus articles dissabte fins a les 12 de la nit. Hi haurà un espai gastronòmic a la plaça dels Països Catalans amb 9 establiments de restauració. I tot plegat s'acompanyarà d'oferta musical tant divendres com dissabte en un escenari en aquesta mateixa plaça i també a Jacint Verdaguer amb Marina. En el marc d'aquest vessant musical de la Festa del Comerç es farà la nit de Premià Mèdia, un petit festival de música de quilòmetre zero que tindrà lloc a Països Catalans la nit de dissabte, amb els artistes Eloi Salat, Juno Sibling, Fumi Suzuki and the Loopers i el DJ Cruz. Un grup de 10 joves va agredir la matinada dissabte diumenge un menor d'edat al barri de Vista Alegre de Mataró, en el que podria ser un atac homòfob, ja que, segons denuncia la família i afirmen diversos testimonis, els agressors van proferir crits d'escarni a la víctima abans d'atacar-lo relacionats amb la seva orientació sexual. Segons la informació que en donaven Televisió de Mataró i el Cap Gros, els fets van ocórrer més enllà de les 2 de la nit, quan un grup de 4 menors tornava a casa després de les festes del barri, i a la Ronda Sant Oleguer van començar rebre crits dels agressors, que en un moment donat es van abraonar sobre un d'ells i li van clavar empentes i cops de puny. Quan alguns testimonis els van fer saber que havien trucat a la policia, els agressors van fugir de l'indret. La víctima va ser atesa a l'Hospital de Mataró d'un hematoma al cap i diverses contusions, i posteriorment la família va presentar denúncia als Mossos, que té la investigació oberta. El cas ha aixecat una onada d'indignació a la ciutat i Mataró LGTBI ha demanat una trobada urgent amb les regidories implicades per tal de reforçar la seguretat en festes populars. La Festa Major, la de Premià de Mar, comença a ensenyar la puteta aquests dies a la biblioteca. Manel Ferrer.
16: La biblioteca Martí Rosselló escalfa motors per la Festa Major amb dues activitats familiars de temàtica pirata pensades perquè infants i famílies gaudeixin de la lectura, la imaginació i el joc. La primera proposta serà Contes de Pirates, una sessió de narració oral a càrrec de Francesc Uller, que transportarà els participants a un univers ple d'aventures, tresors i personatges mariners. L'activitat tindrà lloc el 6 de juliol a 6:15 de la tarda i està recomanada per a infants a partir de 4 anys. Les inscripcions es poden fer a través del formulari web de la biblioteca. La directora de la biblioteca, Cristina Sánchez, explica que la proposta manté l'essència de les activitats de Festa Major i busca la participació activa dels més petits.
17: Una hora del conte especial i sempre ha de ser pirata. O sigui, és el dia que sabem que hem de buscar una hora del conte pirata. Però el que tenim segur és narració oral, escolta activa, que els nens han d'estar escoltant i sempre els fem participar i gaudir d'una estoneta en família.
16: L'endemà, 7 de juliol, a les 11, arribarà la Jocteca Pirata, una proposta familiar que permetrà descobrir i jugar amb una selecció de jocs a taula inspirats en el món dels pirates. L'activitat és gratuïta, amb aforament limitat, i forma part de l'aposta de la biblioteca per incorporar el joc com una eina més de foment cultural i de convivència familiar. Amb aquestes activitats, la biblioteca Martí Rosselló dona el tret de sortida a un estiu ple de cultura, lectura i diversió en família.
10: I ara esports, Marc Rodríguez.
13: Amin Taxati i Marta Cerdà són els guanyadors dels 10 quilòmetres i Boris Vallès i Sònia Reguart s'imposen en els 5 quilòmetres de la cursa d'estiu de Premià de Mar. 800 corredors i corredores es donaven cita dissabte en la tradicional cursa premianenca que celebrava 28 edicions amb èxit de participació i amb dos circuits que transcorren pels carrers premianencs. Tot i l'onada de calor, les curses es van dur a terme sense problemes i des de l'organització els fondistes premianencs posen bona nota. La resta de podis, Marta Serrasí i Eric Guambrun quedaven en segona posició als 10 quilòmetres i Elías Pérez i Ana Ventura en tercera. I pel que fa als 5, Sergi Prats i Raúl Agudo tancaven el podi de la cursa de 5 quilòmetres masculina i Alba Barroso i Kate Hubb també pujaven als calaixos del podi en segona i tercera posició, respectivament.
10: Pel que fa al temps, continuem amb sol i calor intensa i no s'albira cap canvi en tota la setmana. Mínimes de 25 graus i màximes de 29.
0: Premià Mèdia. 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
18: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

Bona nit, Premià. Us parla Xavi Santclar i a la passera el gran Charlie, Charlie on the road. La Granja, un programa de tots els dilluns, de rock, de blues, de tots els seus subgèneres. Comencem. Neva. Neva i els rodamons encara per encàrrec porten les seves pancartes. Una proclama a les pancartes: la fi del món. L'altra, als peus d'una barberia local. Petjades de nens a la finestra gelada d'una petita escola. Un imperi es manté gràcies a la crueltat de les presons. Cafè instantani amb nata, una mica agre, i una trucada. I una trucada al més enllà, que pel que sembla no està acostant-se. Ai, pai, pare, ai, pare meu, vull estar borratxo molts dies més. Per mi, un dels grans, en Chrissy Mantets, és un gran guitarrista i cantant, compositor de blues britànic. Als 18 anys ja havia publicat 3 àlbums. Més tard va publicar 4 més. Un d'ells en directe. És un soldat del rock and roll i del blues rock i del blues, un virtuós del blues elèctric. És un home que va més enllà de la guitarra que golpeja la roca. És un home sense límits, un guitarrista sense límits. És un plasma de passions i un gran replicador de sos, de blues. Chrissy Mantets, amb el tema My Day.

marxar a través d'un desert nocturn per la resplendor del canó de la pell pàl·lida assentada en una llacuna platejada de fuets desminuts. El meu cavall és fosc. M'inclino cap a tu. T'ofereixo la dura atracció de tota la meva set. Vaig aprendre a veure en un país d'esquerdes. Ens complau ferir. Ens complau ferir i deixar marques a la mirada dels, de les pedres. La teva boda, la teva rosa, la teva roda, lapidària, la roda, la lapidària, donant voltes, les vetes dels nostres desitjos. Les llavors dormen sota la sorra calenta. El corrent del coure obre a la memòria. Sóc la teva serp. Estic a la terra per tu. La guerra mai no va acabar. Coyote Kings, una gran banda. Des del 2006, el blues rocker dels Coyote Kings ha estat... Ells han estat actuant i gravant amb premis, amb molts fans. Són fidels al blues i el blues rock. 5 àlbums d'estudi. La primera etapa va durar fins al 2014 amb la veu i la vocalista Mitchell Moose i la bateria de d'en Johnson, d'en Curtis Johnson. Aquests dos van marxar per altres activitats, però la banda va continuar tocant, tocant i rebent i aclamant-se amb els seus concerts. El guitarrista és el gran Robin Barrett, també veu i guitarra. El, un altre dels grans músics és en Kirk Hulman i en Gondon Tongan. Ells marquen el ritme. Coyote King són una experiència d'un estat d'ànim. Els Coyote King són bon blues americà amb el tema Trash Hot Daddy.

Ja. Un moment en la maduresa en què t'avorreixes, enfurismat per la teva ment mediocre, terroritzat, terroritzat aquest dia en el sol enlluernador. Es crema aquest sol enlluernador i et fa sentir més desolat. Passa subtilment com quan una fruita es podreix de dins a fora. I tu? Tu potser no ho adverteixes fins que és massa tard. M'escolto atrapat a la sequera, suplicant el vent, sec com una torre sense pluja, plorant amor en una llengua de falsa traïdoria. Un dels grans, també, l'Andreas Dielman i la seva banda són els vells blues de Alemanya. Alemanya hi ha molt blues, sempre ho he dit. Andreas Dielman és un dels grans. És un home nascut a Bonn, la capital federal. És una estrella del blues rock i del blues de l'escopeta. El 2017 decideix muntar la seva pròpia banda. Sempre havia sigut un músic d'estudi. La seva discografia està formada per molts àlbums. El més impactant va ser el del 2018, Your Blues and Time. Ell és un músic que va descobrint-se a si mateix. El segon àlbum de 2019, també un gran èxit, inclús als Estats Units, Point of the Return. I molts, molts més discos. Va crear també la seva pròpia companyia. És un bon empresari, també, l'Andreas Dielman Band. Andreas Dielman Band és blues rock, blues espectacular, de gran solidesa. S'ha anomenat el seu estil un blues de garatge, de Texas blues i de rock and roll. Andreas Dielman Band amb Gonna Raise Hell.

les roses. Les roses floreixen i els únics ocells morts, són el que els gats maten a la callada brisa primaveral sota el sol. Però els vents freds escombren de sobte i bufa els pollets d'aquells ocells, dels arbres enfosquits, la saba que susurava i que suporava, així que m'he d'estrènyer la bufanda i fer un tomb. Cadàvers sense plomes que semblen plàstic durant el passeig vaig recordar tots els meus somnis en aquella casa, la casa sense metàfores, la casa de cada mes que es cobria a les ombres de la lluna plena en el meu carrer del somni de l'última nit. Van Bernd Dysel i la seva bona banda, gran banda, Burnick Brise. És Van Darsen, és un home que va vindre de Sud-àfrica i es va assentar als Estats Units. Ells ofereixen rock and roll en la seva forma més pura, sense complexa, sense dir trucs. És una banda enganxosa. El cantant, compositor i guitarra és en Van Darsen, rodejat d'una bona i gran banda. El primer àlbum ja va ser un gran èxit i va reunir tots els vagons que passaven de trens pels Estats Units. És un so de rock and roll i de blues rock. Bernd Dysel i The Burnick Breeze amb el tema Nick One.

tall. Un tall als cabells que va portar des de la infància, des de la seva infantesa, van caure a terra amb un mort suau. Un card espinós, el seu nou crani, pelat. Es negava l'ordre, ella es negava l'ordre. Ella pertanyia als rierols, agafant granotes, deleitant-se amb la tèbia aigua i veure la latitud de l'aigua de la vida entre els palmells. No, aquí el fos centre de reunir-se, separacions privades d'aire. Aquesta era una protesta d'amor contra l'amor que exigia sol i pluja i naturalesa salvatge. Era la dona dels cabells tallats. Candice Ivory. Que bona que és. Naixement a Memphis. Quina terra, Memphis. Memphis, Tennessee. Després de publicar 3 aclamats àlbums de cançons d'impulsos de jazz, Candice Ivory es revela, i revela un so completament nou, anomenat Avant Soul. Ivory és una il·lusió. Ivory ja ve d'una família de músics. Músics, teclistes. És el so de Memphis, el blues de Memphis, el soul de Memphis, el gospel de Memphis, el Raymond Blues de Memphis. És una reina, la reina de l'Avant Soul. Una música que es barreja de tots aquests gèneres. Una cursa de mitjanit cap a una cruïlla. Candice Ivory, Fully Pleasure.

Fregar. Fregar girant el polze dret per eliminar la memòria. La memòria dels expedients. Dels expedients. Rentar les dades, jo li diria. Fins que les ales, fins que els mesos, fins que els anys, signats per mans suoses, escorin com a una corrent cap a un gran llac agitat. Això vol dir que encara els seus llavis s'obriran com si s'obrissin per deixar anar la paraula sagrada. Tot el que s'empara serà d'una forma o d'una altra, una polpa. Una polpa humida que ningú entendrà. Els que parlen, els parladors, no es van unir. No es van unir a la indignació. Van continuar els seus dies, com sempre, enviant cartes, comprovant dades, trucant amb algú, fent cues als bancs, a tot arreu fent cues, per dinar també. Es van aferrar al seu jo interior, com a reptils, a les emanacions de la llum projectada. Wolf Mail és una correu de llop, una banda canadenca. Wolf Mail és el guitarra, és la veu, és blues, és soul, és country. Comença el 1984 fins al present. És blues elèctric. És també...

fet grans gires per Japó, per Estats Units, per Europa. Ell ho va amb un poble petit, amb una barraqueta per tocar, com una gran ciutat, també va. És un públic global el que té aquest artista de primera mà. Un músic de sessions de subterrani, una terra ferma per servir de rodols. Ell fa servir l'overdrive personalitzat, és a dir, aquesta distorsió que fan de la guitarra. Ha tocat amb els grans d'aquest tipus de gènere distorsionat, amb Pat Travers, amb Joe Walls, amb Leslie West, amb Chris Spedding. Aquesta banda, Wolf Mail, té 8 àlbums d'estudi i un DVD amb el tema Just in Time.

Al meu principi hi ha la meva fi. Una darrere l'altra, les cases s'aixequen i s'enfonsen, i s'enfondren. Bé, si les entenem, també s'enterren. Són arrencades, són destruïdes, són restaurades al seu lloc, les cases. Al seu lloc, moltes vegades queda un erm, una fàbrica, o de vegades queda un desnivell, vell de pedres, per a nous edificis, una vella llenya, per noves fogueres. Les cases viuen i moren. Hi ha un temps per a la construcció, hi ha un temps per evitar-les i per engendrar. Hi ha un temps per al vent que trenqui els vidres a la boirina càlida de la llum sufocant, que és absorbida i no refractada per la pedra gris. Totes les cases dormen amb les dàlies en silenci buit. The Forest Rangers és una banda de roots. Roots és la música que va sorgir, de roots rock, és la música que va sorgir als finals dels anys 60. És rock amb tocs de blues, amb folk, tocs de folk, tocs de country. Un exemple, per mi el primer que va fer música roots rock va ser Bob Dylan. També va ser un dels primers per mi. També altres bandes que segurament coneixeu, els Creedence Clearwater Revival, i el gran guitarrista Ray Cooder també va fer aquest gènere que s'anomena roots rock i molts més. En si, la banda The Forest Rangers va néixer com a banda sonora de sèries, com a una gran sèrie, la recomano, no em vaig perdre cap capítol, Els fills de l'anarquia, i la continuació, que era Els Mayans, MC. Era una música de banda de clubs moteros, era un so de guitarres, de bateries, de ritme, de molt de ritme. En aquest cas, escoltarem aquest tema acompanyat de la veu amb la banda aquesta de Forest Rangers i la veu de Alison Hushart amb el tema Trink to Believer.

Només queden rosegats els esglaons d'una escala a les ombres. Un penjador que incita amb els garfis de dues banyes agudes i uneix robles subats per el temps i l'espai, absents de calor, absents de memòria, només uns taps de ras amb taques d'hort i una butaca amb borles i un retrat dret solitari. Jo ja he viscut els meus adormits passos que pugen i pugen sense voler i senten fuetades el vent, els vidres. Sóc un espectre errant del meu cos. Sóc un corp melanconiós. Una banda per mi important. Sóc fan d'ells, també. Són els The Dead Daisies, són les Margarites Mortes. És un supergrup australià de hard rock de Stanley, Austràlia, fundat el 2013 per David Lobby, una gran guitarrista, un esplendor del hard rock. És una banda de molts bons músics. En David Lobby, que és guitarra, el gran John Corabi a la veu i la guitarra, en Tommy Cuffetto a la bateria, en David Aldridge a la guitarra també, en Michael Dunn al baix. Molts músics han passat per aquesta banda i passaran, com per exemple Glenn Hooks, que ha sigut també baix i veu, amb Manolo Mendoza, molts músics. No et bloquegis, carrega't molt i escorta els Dead Daisies amb el tema Crossroads. I bona nit, Premià, bona nit, Catalunya, visca la guitarra catalana, bona nit, dic, rockers.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: El dilluns 29 de juny està previst que comencin les obres de perimetratge i tancament del recinte, on es faran les obres de la nova escola Mar Nova. I el 15 de juliol es faria un acte simbòlic per solemnitzar l'inici dels treballs. Ens ho deia la directora Magda Roman divendres, l'últim dia del curs escolar. Es preveu que la nova escola no sigui una realitat fins d'aquí a dos cursos, temps durant el qual les classes s'hauran de conviure amb les obres, per bé que en dos espais ben diferenciats, perquè el nou edifici es farà allí on ara hi ha el pati. Escoltem Roman, que expressa alegria, però també prudència.
2: Després de 18 anys que a l'escola estem amb mòduls, finalment començaran les obres. Si es fa, perquè l'Ajuntament hi ha posat tota la carn a la graella, perquè si fos pel departament no estaria fins aquí 10 o 12 anys. Però fins que no veiem la màquina excavadora, ho celebrem amb la boca petita.
1: Avui l'alcalde Rafa Navarro ha parlat d'aquest acte simbòlic de col·locació de la primera pedra com d'un acte senzill per escenificar que tots som el mateix vaixell.
3: Serà per posar una primera pedra a la qual li han de seguir moltes més de manera immediata. Però no serà ni una gran festa, ni serà un paripé. Serà simplement una constatació de que les obres realment comencen, que tots estem al mateix barco i que per fi doncs, visualitzem una ruta, diguem, constructiva clara.
1: Dijous s'ha de celebrar una nova trobada de coordinació de l'Ajuntament, l'escola i l'empresa constructora d'Aro. Aquest cap de setmana que ve se celebra la Festa del Comerç de Premià de Mar, Revolució del Comerç Fest, que ja era una versió retocada de l'antiga Shopping Night. Els vespres i nit de divendres 26 i dissabte 27 de juny, la part central de la Gran Via i Jacint Verdaguer, i sobretot la plaça dels Països Catalans, s'ompliran d'activitats lúdiques i gastronòmiques i les botigues participants tornaran a muntar parada al carrer i a oferir-nos els seus articles dissabte fins a les 12 de la nit. Hi haurà un espai gastronòmic a la plaça dels Països Catalans, amb nou establiments de restauració. I tot plegat s'acompanyarà d'oferta musical, tant divendres com dissabte, en un escenari en aquesta mateixa plaça i també a Jacint Verdaguer amb Marina. En el marc d'aquest vessant musical de la Festa del Comerç, es farà la nit de Premià Media, un petit festival de música de quilòmetre zero que tindrà lloc a Països Catalans la nit de dissabte, amb els artistes Eloi Salat, Juno Sibling, Fumi Suzuki and the Loopers i el DJ Cruz. La Revetlla de Sant Joan ha aconsellat habilitar alguns dispositius especials en matèria de mobilitat i transports públics. Renfe ja ha reforçat aquest cap de setmana el servei de Rodalies per atendre l'augment d'usuaris i la nit del 23 al 24 de juny ampliarà la capacitat dels trens que connecten Barcelona amb el Garraf i el Maresme. Així mateix, durant l'inici i el final d'aquesta jornada festiva, es mantindran intervals d'aproximadament 30 minuts entre els principals trens i s'activarà un dispositiu especial amb 86 vigilants addicionals. Pel cas específic del Maresme, Renfe preveu dos trens extraordinaris. Dimarts 23 es posaran en marxa dues sortides des de l'Hospitalet de Llobregat cap a Mataró, respectivament a les 11 i 9 minuts i a les 11 i 57 minuts, amb parades en totes les estacions intermèdies. A les carreteres, el Servei Català de Trànsit preveu la sortida de prop de 490.000 vehicles el dimarts 23 de juny i per això s'establiran carrils addicionals en sentit contrari a l'AP7 Nord i Sud i també a la C32 al Maresme. La Festa Major, la de Premià de Mar, comença a ensenyar la puteta aquests dies a la biblioteca. Manel Ferrer.
4: La Biblioteca Martí Rosselló escalfa motors per la Festa Major amb dues activitats familiars de temàtica pirata pensades perquè infants i famílies gaudeixin de la lectura, la imaginació i el joc. La primera proposta serà Contes de Pirates, una sessió de narració oral a càrrec de Francesc Uller, que transportarà els participants a un univers ple d'aventures, tresors i personatges mariners. L'activitat tindrà lloc el 6 de juliol a 6:15 de la tarda i està recomanada per a infants a partir de 4 anys. Les inscripcions es poden fer a través del formulari web de la biblioteca. La directora de la biblioteca, Cristina Sánchez, explica que la proposta manté l'essència de les activitats de Festa Major i busca la participació activa dels més petits.
5: Una hora del conte especial i sempre ha de ser pirata. O sigui, és el dia que sabem que hem de buscar una hora del conte pirata. Però el que tenim segur és narració oral, escolta activa, que els nens han d'estar escoltant i sempre els fem participar i gaudir d'una estoneta en família.
4: L'endemà, 7 de juliol, a les 11, arribarà la Jocteca Pirata, una proposta familiar que permetrà descobrir i jugar amb una selecció de jocs a taula inspirats en el món dels pirates. L'activitat és gratuïta, amb aforament limitat i forma part de l'aposta de la biblioteca per incorporar el joc com una eina més de foment cultural i de convivència familiar. Amb aquestes activitats, la Biblioteca Martí Rosselló dona el tret de sortida a un estiu ple de cultura, lectura i diversió en família.
1: I ara esports, Marc Rodríguez.
6: Amin Taxati i Marta Cerdà són els guanyadors dels 10 quilòmetres i Boris Vallès i Sònia Reguart s'imposen en els 5 quilòmetres de la cursa d'estiu de Premià de Mar. 800 corredors i corredores es donaven cita dissabte en la tradicional cursa premianenca que celebrava 28 edicions amb èxit de participació i amb dos circuits que transcorren pels carrers premianencs. Tot i l'onada de calor, les curses es van dur a terme sense problemes i des de l'organització els fondistes premianencs posen bona nota. La resta de podis, Marta Serrasí i Eric Guambrun quedaven en segona posició als 10 quilòmetres i Elías Pérez i Ana Ventura en tercera. I pel que fa als 5, Sergi Prats i Raúl Agudo tancaven el podi de la cursa de 5 quilòmetres masculina i Alba Barroso i Kate Hubb també pujaven als calaixos del podi en segona i tercera posició, respectivament.
1: Pel que fa al temps, continuem amb sol i calor intensa i no s'albira cap canvi en tota la setmana. Mínimes de 25 graus i màximes de 29.
0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
7: Hello, Jazz It audience.
8: Welcome to Jazz It.
7: Jazz It.
9: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
10: Si sou persones que patiu afeccions relacionades amb la primavera, sobretot al·lèrgies, tranquil·litat, perquè l'estació de les flors i, diuen, dels enamoraments, està arribant al final. I avui, el primer protagonista d'aquest darrer programa de la primavera 2026 és el saxofonista Clifford Jordan, que va néixer a Chicago, la ciutat del vent, i va morir a Nova York, la ciutat dels gratacels, a començaments de la primavera de 1993. Va morir una mica massa aviat perquè tenia 61 anys. Avui Clifford Jordan ens va molt bé per encetar Jazz It de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, perquè té un disc titulat Starting Time, és a dir, Hora d'inici o Hora de començar. Un disc que, a més, el va gravar el dia 15 de juny de 1961.

Down Through the Years, del quintet del saxofonista Clifford Jordan, gravada el 15 de juny de 1961. Una cançó que ha arribat a l'edat de jubilació, una cançó que té 65 anys. Clifford Laconia Jordan Jr., com us hem dit, originari de Chicago, la ciutat més famosa de l'estat d'Illinois, però que no és la seva capital, que és Springfield. Amb 26 anys es va traslladar a la ciutat de Nova York, que tampoc és la capital del seu estat homònim, perquè és Albany. Aquest trasllat, aquesta arribada a Nova York, es va fer a finals dels anys 50 i la dècada següent va ser segurament la més intensa de la seva vida. Va començar a gravar com a líder i a formar part dels grups de figures com Charles Mingus o Randy Weston, amb els que va fer gires per Europa i Àfrica. A començaments dels anys 90, Clifford Jordan va arribar a tenir la seva pròpia big band, que es va convertir en l'orquestra resident del club de jazz d'Eddie Condon. Hem començat amb un ritme mig. Què us sembla si posem ara una mica de marxeta? Aquí teniu Extempore. És Clifford Jordan i el seu quintet.

0: Hi, this is Mike Ledon. Whenever I'm in Barcelona, I listen to Jazz It.
1: Seguim passejant pel món del jazz a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Hem començat el programa amb una gravació feta un dia 15 de juny. Continuem amb un pianista que va néixer en aquest dia i a més de l'any 1921, Errol Garner, un músic molt popular en el seu moment i amb gravacions considerades clàssiques en la història del jazz. Comencem el seu temps amb una d'elles, una gravació feta el mes d'octubre de 1950. La cançó és People Will Say We're In Love. La gent dirà que estem enamorats.

People Will Say We're In Love, Errol Garner i el seu trio. Errol Garner va ser un músic autodidacta i, tot i que és un cas extrem de precocitat musical, ja que es va seure davant d'un piano quan tot just tenia 3 anys, mai va aprendre a llegir música. Als 11 ja tenia feines de caràcter professional i tota la vida va mantenir un estil clàssic i elegant, encara que va ser capaç d'acompanyar a músics de bebop quan en va tenir l'oportunitat. Diuen que tenia una oïda privilegiada i una memòria musical excepcional. Es veu que podia anar a un concert, fins i tot de música clàssica, i repetir gran part del que havia escoltat una sola vegada ell posteriorment en el piano. També va ser compositor i la seva obra més coneguda, sens dubte, és la balada deliciosa i milers de vegades interpretada, Misty.

0: Hello, this is Terrell Stafford. When I'm in Barcelona, the best jazz I listen to is from Jazz It. Keep listening.
1: Jazzit, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Fa uns instants hem escoltat el pianista Errol Garner, que us hem dit que va néixer el dia 15 de juny de 1921. Això el situa en el signe zodiacal de Bessons. Però, a més, Errol Garner tenia un germà bessó que es deia Ernest. I aquesta coincidència ens ha fet pensar en l'astrologia i en algun lligam hipotètic amb el jazz. Li hem preguntat, aquí ja us podeu imaginar, si podia trobar una relació entre el jazz i els signes del zodíac, i com era d'esperar. La resposta ha sigut llarga, en part inconcreta, però amb alguns punts interessants. Deixem a part casos com el del director de Big Band, Sun Ra, que deia que tenia una identitat extraterrestre i que feia jazz còsmic. Si volem concretar una mica, hem d'anar a parar a casos com el del saxofonista Jimmy Heath, que va compondre una peça titulada precisament Gemini, és a dir, el signe bessons en anglès, una peça que va dedicar a la seva filla Roslyn i que és aquesta que escoltem ara, Gemini.

Jim and I, els tres germans Heath, Jimmy, Percy i Albert, saxo, baix i bateria, respectivament, amb Freddie Hubbard a la trompeta i Cedar Walton en el piano. Una gravació de gener de 1962. Però, sens dubte, la composició sobre l'astrologia i els signes del zodíac definitiva en jazz va néixer de la mà de la pianista Mary Lou Williams. És la titulada Zodiac Suite, composta a començaments dels anys 40 i en la que hi trobem una base inequívoca de jazz amb influències evidents de la música clàssica. La també pianista Gary Allen en va fer una revisió i una posada al dia l'any 2006, però nosaltres ens hem decantat per la versió original, la de 1945. N'escoltarem un petit fragment que és el que correspon, una vegada més, al signe Bessons. Aquí teniu una altra peça titulada Jim and I.

molt avantguardistes al costat de figures com Charles Mingus, Eric Dolphy, Booker Irving i altres. I hem de dir que era majoritàriament pianista, majoritàriament, perquè també tocava saxo, trompeta, trombó, contrabaix i guitarra, és a dir, gairebé era l'home orquestra. Per començar, us el portem com acompanyant de la cantant Chris Connor amb All the Things You Are.

All the Things You Are, la veu de Chris Connor i, entre molts altres, Jackie Beard en el piano. De Jackie Beard es diu que era un músic que sabia fusionar tradició i avantguarda. També es diu que, salvant les distàncies, tenia una mà esquerra força percussiva, detall que podria recordar l'estil de Thelonious Monk. Jackie Beard va morir als 76 anys d'un tret, en un cas d'homicidi que no es va resoldre. I ara us el portem a les ordres del trompetista Don Ellis, que dirigeix la seva orquestra amb You Who.

0: Hola, sóc Joan Mas i us recomano que escolteu Jazzy, el millor jazz que s'està fent per la ràdio actualment al món.
1: Jazzit, que us arriba a través de BTV, de la xarxa de comunicació local i de Ràdio Nacional d'Andorra. Un altre jazzista cèlebre, que es va apuntar a l'esoterisme dels anys 60 i el va complicar amb la incorporació dels instruments electrònics, i aquesta barreja se li va, evidentment, indigestar, és el gran Cannonball Adderley, que l'any 1972 va gravar amb la col·laboració de Rick Holmes, que era un locutor de ràdio que hi va posar la veu, un disc que, escoltat avui, fa una mica de vergonya aliena. Es titula Soul Zodiac, i ja us diem que és un engendre impresentable. N'escoltarem 30 segons, simplement perquè us feu una idea de la magnitud de la tragèdia. Si parleu anglès, sentireu com la veu defineix el signe de bessons, en anglès Gemini, d'una manera ridícula. I tallarem en el moment en què diu que les persones del signe bessons són intel·ligents, que no és que no ho siguin. El que és ridícul és que hagin de ser intel·ligents pel fet d'haver nascut dins del signe de bessons.
2: This Gemini is an air sign ruled by the planet Mercury. It's the most intellectual planet in the solar system. The date of a Gemini is May 22nd till June 23rd. Gemini has two minds. Geminis are very intelligent people.
1: Bé, ja ho veieu, per on van els trets. Per no quedar-nos amb aquest mal gust, ara escoltarem a Cannonball Adderley en una gravació de 1975 titulada Phoenix, amb el seu quintet i teclats electrònics, fent una revisió d'alguns dels seus grans èxits. Ara sí, amb un resultat excel·lent. Així sona Sacco Wow, revisada i renovada.

0: coucou, c'est Cyril Aimé et vous écoutez la radio Jazz Hit.
1: Pas seul sans ton amour.
2: Acabarem Jazz Hit amb Tete Montoliu, el sempre enyorat Tete. L'any 1996 va celebrar el seu 63è aniversari, ell era un àries, amb un concert a piano sol per a un públic molt reduït. El concert es va convertir en un homenatge i una nova declaració d'amor a la seva esposa, la Montserrat García Alvea. Escoltarem dues composicions pròpies dedicades a la Montse en el mateix ordre que les va interpretar, Montserrat i T'estimo tant. Si traieu aquest i que hi hem afegit nosaltres, el missatge és clar. Montserrat, t'estimo tant. Amb elles us direm adeu l'equip habitual de Jazz Hit. Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Parla Mercè Roura. L'onada de calor ha superat avui els registres d'ahir diumenge i ha deixat una temperatura màxima de 42,4 graus a la ciutat de Lleida, segons dades del Meteocat. Suposa la tercera temperatura més alta mai registrada abans de Sant Joan per les estacions del Servei Meteorològic. El Car, amb 42,1 graus de màxima, s'ha apropat al valor màxim i diverses estacions a Ponent, el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i la Catalunya Central han superat els 41 graus. És el cas, per exemple, de Vinebre, Castellnou de Seana, Torroja del Priorat o Artés. Els termòmetres no s'han enfilat tant, això sí, a les comarques gironines, mentre que les comarques metropolitanes han deixat dels 39,7 graus de Castellbisbal. I en aquest context hem de parlar del risc d'incendi. Foc és el nou lema que ha escollit la Generalitat i la Diputació per impulsar la campanya de prevenció d'incendis aquest estiu. Una campanya especial d'importància davant la situació del risc d'incendi forestal extrem. S'ha presentat al Departament d'Interior amb la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que han apel·lat a la responsabilitat.
2: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
3: Demanar la col·laboració de tota la ciutadania, especialment a les zones on el perill d'incendi és molt alt. Per tant, perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
1: Els bombers preveuen un 30% més d'equips de cara a demà, la nit de Sant Joan. Protecció Civil fa una crida a la precaució en aquesta revetlla. Recordem la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de la zona forestal. I el jutge de la secció de violència contra la infància i adolescència de Barcelona ha acordat mantenir a la presó l'home acusat de maltractar el seu nadó de 6 setmanes a la capital catalana, que recordem va ser detingut al març amb la seva dona. Ha desestimat la petició de l'advocada perquè el deixés en llibertat amb l'argument que ja no pot influir en testimonis del seu entorn familiar, atès que hi han declarat. El jutge considera que, malgrat les declaracions, persisteix el risc de fuga de l'acusat, donada la gravetat de la pena a la qual s'enfronta i que intenti alterar les proves que l'incriminen. I el poble d'Hostalric pateix des de fa una setmana una plaga de mosques que ha obligat a algunes empreses a tancar per no poder treballar. Hi ha comerços i restaurants que no poden treballar perquè hi ha moltes mosques al voltant. El Focus és una empresa de reciclatge que hi ha al polígon d'Hostalric que tenia uns palets infectats amb mosques. El consistori hi ha obert un expedient a l'empresa.
4: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
5: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
4: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
5: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
6: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
7: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
8: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
7: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Qui us parla, Lluís Armengol, us presenta una nova edició de La Xefla, Havaneres i Cant de Taverna.
1: I cantar fins a l'albada serà el teu remei, compadre.
0: Escolteu-lo cada diumenge a Mataró Ràdio, els dilluns a Ràdio Premià de Mar i els dimarts a Ona Mediterrània, Mallorca.
1: Cantant havaneres, cançons marineres.
0: La Xefla, un programa de Lluís Armengol.
1: Boleros, balades i aquelles tonades dels avantpassats.
0: Bon dia. Últim programa de la temporada. A partir del proper dia 28 de juny, disfruteu aquí a les zones de la ràdio de les havaneres i cants de taverna de sempre. Escolteu-les, com no podia ser d'altra manera, al programa La Xefla. Que tingueu unes molt bones vacances i ens retrobem el diumenge dia 20 de setembre de 2026. Adéu-siau. De terres gironines ens arriba el grup que escoltarem a continuació. Ens interpretaran una cançó de comiat amb un missatge molt senzill i emotiu. Una havanera que transmet la combinació d'amistat, records compartits i la tristesa serena del comiat. Escoltem Terra endins i Adéu, companys.

el llagut, la barca de mitjana, el xabec, totes aquestes barques són de vela llatina. Eren construïdes en les drassanes dels ports més importants de Catalunya o en tallers de platja. La barca de mitjana que tenim nosaltres avui aquí no navega per als mars, sinó que canta. Canta a les tavernes, als escenaris i on faci falta. I avui cantaran el nostre programa. Escoltem de Toni Torrente, amb una adaptació de Ramon Soto i en les veus de barca de mitjana, l'havanera Anna Maria.

15 anys d'havaneres, balsets i sardanes des de Sant Feliu de Guíxols. Això és el que trobem si ens fixem amb el grup que escoltarem ara, els Llops de Mar, de Sant Feliu. Ens interpretaran l'havanera, el nen i la sirena de Cadaqués. Escoltem-la.

Bé, doncs ara que s'acosten festes, res millor que anar de festa major. Doncs així és com es diu aquesta bonica interpretació composada per la Trinca i que el grup de Vilassar de Mar, Mestre d'Aixa, ens fa la seva versió. Festa major.

El grup d'Havaneres Mar de Ponent és una formació musical coneguda per interpretar els temes més populars dins de l'havanera i de la cançó de taverna catalana. En la seva discografia podem trobar-hi clàssics com El meu avi, A Salguer o Ulls Verds. Avui, però, ens interpretaran de Josep Martí Clarà Bepes i Ricard Viladesau, l'havanera Anem a la mar.

Josep Martí i Clarà, àlies Pepes, va ser un escriptor i poeta de Palafrugell de principis del segle XX. Ricard Viladesau va ser músic i compositor, especialment de sardanes i habaneres, i un dels millors instrumentistes de tenora de Catalunya. Va ser solista de diverses cobles fins que va entrar a la principal de la Bisbal. Pau Casals el va batejar com a príncep de la tenora, admirat pel seu virtuosisme amb aquest instrument. Escoltem d'aquests dos il·lustres compositors i interpretat per al grup Barcarola, Mar, deixa'm un cant.

Teniu a la vostra disposició la Fundació Ernest Morató, dedicada a investigar i documentar el món de l'havanera i cant de taverna, on trobareu tot tipus d'informació, per als professionals i també per a tots els amants de l'havanera. No dubteu en visitar-la si necessiteu partitures, fons documental, etc. Fundació Ernest Morató. www.fundacioem.com

Mariposita de Primavera és del compositor i músic cubà Miguel Matamoros, fundador del llegendari trio Matamoros. És una habanera molt antiga, val a dir un tipus de cançó originària de Cuba a finals del segle XIX. Sota aquest ritme lent i pausat, Matamoros va escriure aquesta peça per celebrar l'arribada de la primavera. Escoltem, per al també cubà Duo Coiba, la seva versió d'aquesta Mariposita de Primavera.

El grup de Palafrugell, format per els Jordis, en Jordi Grau, baríton, i en Jordi Rubau, guitarra i tenor, l'any 2006 va marcar una cita important en la seva carrera. Doncs varen participar en la cantada de Calella de Palafrugell, que es va celebrar aquell any, i també varen gravar el CD que porta per títol Cants de Cuba, Sons de Calella. D'aquest disc escoltarem avui per Arjau la peça popular Mi Serranita.

Un tema que destaca pel seu to romàntic i nostàlgic, mantenint l'essència poètica pròpia del cantautor del Poble Sec, Joan Manuel Serrat. Massa per mi és una cançó, com ja he dit, escrita i composta per Joan Manuel Serrat, però, tot i ser seva, Serrat no la va incloure en cap dels seus àlbums, sinó que la va cedir al famós bolerista català Moncho, que la va publicar al seu disc homònim Paraules d'amor, l'any 1993. Escoltarem en la veu de Moncho la seva versió de Massa per mi.

Els Pescadors de l'Escala és un grup català dedicat a la interpretació d'havaneres, cançons marineres, balsets, cançons napolitanes i cançons de taverna. Integrat originalment per pescadors, el grup anomenat Els Pescadors de l'Escala va ser fundat l'any 1963. Escoltarem aquest llegendari grup de l'Alt Empordà amb el tema «Amor meu».

I avui acabem la nostra xefla amb una cançó que el seu autor la qualifica de càntic ecologista. El cantautor mallorquí Tomeu Penya, l'agost del 2018, va llançar en plena onada de calor la seva pròpia cançó de l'estiu, Mallorca s'enfonsa, una crítica directa a la massificació turística que pateixen els mallorquins. Avui nosaltres baixem la persiana tot escoltant aquesta bonica i alegre cançó d'estiu, Mallorca s'enfonsa. Amb ella i en la veu de Tomeu Penya, qui us parla, us espera a tots i totes el proper mes de setembre. Passeu un molt bon estiu i guardeu-vos de la calor. Bones vacances i adeu-siau.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?
3: Jo una persona que em cuinés, et diria. Perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
4: Un dietista de torracollons, no? Val, molt
3: sí, una mica, sí, dit
2: escolta'm,
3: així.
2: Escolta'm, no sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí, si tu dius que vols contractar.
3: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
2: I tapa uns tàpers de 10.
3: És veritat.
2: I Dani?
4: Jo contractaria un xofer particular. De dir, ei, porti'm on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
2: Doncs mira, és bona
3: Dani,
2: idea.
3: Jo, segons quin preu s'estableixi, puc oferir jo el candidat, eh?
1: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
5: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.
6: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
6: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Salut, amics i amigues, què tal, com esteu? Som a les portes de l'estiu i des del Senda sabem que comenceu a escalfar motors a la recerca de noves destinacions. Cada setmana en aquest programa us hem ofert tres continguts relacionats amb el senderisme, l'excursionisme i els viatges, des de Ràdio Martorell i per la resta d'emissores sindicades de la xarxa. Avui, en l'últim programa de la temporada, us presentem tres continguts més. Els repassem, abans que res, en el sumari. A la Guàrdia d'Ares, a l'Alt Urgell, diu la llegenda que hi vivien dins d'un canut d'agulla els minairons, uns éssers minúsculs que, al crit de què farem, què direm, obeïen a tot el que els demanava el seu amo. Prop del poble, dos tarters sembla que van ser obra d'ells. L'escriptor urgellenc Isidre Domenjó ens explica la ruta dels minairons que porta de la Guàrdia d'Ares i fins a aquests tarters. Com que fa molta calor, buscarem un lloc ben fresquet per fer senderisme. I buscant, el Xavi Tió ha trobat la ruta de les 7 fonts i les 3 fagedes a Sant Pau de Segúries, al Ripollès. Primer l'ha feta i ara ens l'explica el programa. I tanquem també el cicle de viatges amb un claríssim sabor a platja i a vacances, perquè l'Helena Merín ens explica la seva estada d'una setmana a les Maldives, colofó final dins el cicle on també ens ha parlat de Sri Lanka. Això és el Sendes, i ara ens calcem les botes. Veniu? Doncs va, que marxem. Diuen les llegendes del Pirineu, aquelles que passaven de pares a fills i d'avis a nets, contades a la vora del foc, oralment, de generació en generació, que al poble de la Guàrdia d'Ares hi havia uns éssers màgics que emergien d'una planta pels vols de Sant Joan. Eren tan minúsculs que n'hi cabia un munt dins d'un canut d'agulles. I quan en sortien, obeïen a tot allò que els manés el seu amo, el crit de què farem, què direm. Aquests éssers fantàstics responen al nom de minairons o manairons, segons el lloc. Se'ls coneix a l'Alt Urgell, a l'Alta Ribagorça, al Pallars Sobirà, a la Cerdanya i Andorra, i també amb altres denominacions al Pirineu Aragonès i fins i tot al País Basc. Però a la Guàrdia d'Ares, petit poble del municipi urgellenc de les Valls d'Aguilar, als minairons se'ls atribueix la formació d'un accident geogràfic ben visible a dia d'avui, dos tarters de roques enmig del bosc. I un itinerari a peu, senzill de fer i conegut com la ruta dels minairons de la Guàrdia d'Ares, hi apropa el visitant curiós. Avui, l'escriptor urgellenc Isidre Domenjó, coneixedor d'aquesta llegenda i autor d'un conte infantil sobre els minairons, és qui ens en parla. Però abans d'escriure'ns aquesta ruta i aquesta encisadora vall recòndita, li preguntem a l'Isidre què són, precisament, els minairons.
1: Els manairons o minairons, aquests éssers fantàstics, característics de la mitologia pirinenca, que tenen molta força, tot i ser minúsculs, i que es cullen d'una planta a la nit de Sant Joan, es guarden en un canut d'agulles i després aquests minairons o manairons es posen a les ordres del seu amo per fer el que ell els demani. En la coneguda frase de què farem, què direm, què farem, què direm, doncs ells demanen feina i l'amo el que ha de fer és manar-los feina.
0: Explica l'Isidre que aquests éssers mitològics pirinencs es caracteritzaven per dos aspectes molt característics. D'una banda, la seva mida, i de l'altra, la seva dèria per treballar.
1: Que són minúsculs. Fins i tot no tenen o no han arribat fins ara que s'han començat a dibuixar, a il·lustrar. Ens ha arribat la llegenda dels manairons, però l'únic que ens diu és que eren molt petits, tan petits que en cabien milers amb un petit canut d'agulles, de tal manera doncs, que pràcticament eren certs microscòpics, que hi havia invisibles i que només es veien quan en saben tots junts, no? Que feien una mena de xam de mosquits, podríem dir, que és la seva característica principal.
0: Una de les llegendes relacionades amb els manairons explica que al sud del poble de la Guàrdia, un cop travessada la riera i mig remuntada la serra de Prada per l'Obaga, dins del bosc s'hi palplanten dos grans amuntegaments de pedra. Són els tarters, o tarteres, l'alicient principal de la ruta dels minairons de la Guàrdia d'Ares, que comença just a les afores del poble.
1: una ruta que segueix un camí ja existent de fa molts anys, un camí històric, com és el camí que m'anava doncs, des de la Guàrdia d'Ares fins a Organyà, passant per la vall de Cabó. I aquest és un tram d'aquest camí de la Guàrdia a Organyà, és aquest camí que va al Tarter dels Maneirons. És un recorregut que es pot fer tranquil·lament en una hora, és una dificultat baixa, tot i que sí que és veritat que hi ha un cert desnivell.
0: I això sí, és apte per tots els públics. El punt de sortida és a les afores d'aquesta remota localitat de la Guàrdia d'Ares, a la que s'hi arriba per una carretera plena de revolts, 24 quilòmetres després de deixar la C14, que és l'eix central de la comarca, prop del cap i casal de les Valls d'Aguilar, el poble de Noves de Segre. La Guàrdia és un conjunt de cases arrapades a un turó i encapçalades per l'ermita romànica de Sant Esteve, dels segles XII o XIII.
1: És ja cap al final de la vall, en direcció ponent, i una característica que té la Guàrdia d'Ares és la seva altitud. Està a gairebé 1.600 metres d'altitud, és el nucli habitat més alt de l'Alt Urgell, i està entre els 10 nuclis més alts de Catalunya habitats. Tot i que d'habitants permanents només n'hi ha dues persones al llarg de l'any que hi viuen, però sí que molta gent de la Guàrdia, famílies de tota la vida d'allà, que continuen tenint casa i pugen sovint caps de setmana, festius, èpoques de vacances, i, per tant, el poble doncs, no ha quedat abandonat, al contrari.
0: Just quan la carretera deixa les darreres cases de la Guàrdia en direcció cap a Taús, a mà esquerra surt un camí, la ruta dels Mineirons, que seguint marques grogues ens portarà cap al bosc de l'Obaga de la Guàrdia i fins a les dues tarteres que la llegenda diu que van ser fetes per aquestes figures llegendàries. En una d'elles, a més, podrem seguir un camí perimetral on també coneixerem, a través d'uns panells, una desena de llegendes més de bèsties fantàstiques. Isidre Domenjó.
1: El camí es pot complementar amb el camí circular que envolta el Tarter i que permet, d'una banda, veure el Tarter des de diverses perspectives, i després també, doncs, en aquest recorregut a l'entorn del Tarter, hi ha també unes indicacions d'una desena de llegendes del Pirineu, a part de la dels Maneirons, i fins que s'acaba donant el tomb completament amb el Tarter.
0: De fet, n'hi ha dos de tarters, separats a 400 metres. El superior és de mida més considerable i té al voltant el dolmen de Plan Fornesa. S'hi pot fer la volta amb l'ajut d'aquests panells explicatius, però què hi fan aquests dos amuntegaments de pedres enmig d'un bosc? L'Isidre Domenjó explica, en primer lloc, la versió científica.
1: Tot i que aparentment semblaria que fossin uns rocs que han sigut arrossegats per un corrent fluvial o bé per una congesta de neu, etc. No és així. De fet, el estudi geològic indica que aquest roc, aquesta tartera, ja ha estat allà de sempre, per dir-ho d'una manera. No? El que passa és que el terreny, al llarg de milions d'anys, s'ha anat erosionant fins a deixar al descobert tots aquests rocs allà al mig del bosc, no? Que és una cosa que crida l'atenció, no? Perquè te'ls trobes allà de cop i després no en veus més, o molts pocs.
0: Però a nosaltres el que més ens interessa és l'altra versió, la llegendària. I aquesta ens diu que van ser els Mineirons qui van amuntegar tots aquests rocs. La història té com a protagonistes els de la Borda de Calfeu.
1: El mosso de la Borda de Calfeu, que una vegada, mentre anava amb el seu amo cap a Organyà, per aquest camí de que parlava mare, l'amo se'n va adonar que s'havia oblidat a casa el canó dels Maneirons, va fer tornar el mosso a buscar-lo i va advertir per això que per res del món no l'obrís, no? I és el que passa que quan et prohibeixen una cosa, doncs la temptació és molt forta, el mosso no la va poder resistir, va obrir el canut, van sortir disparats els Maneirons exigint-los que els demanés feina, i el primer que li va passar pel cap en aquest pobre xicot va ser dir-los que anessin arreplegant tots els rocs que veiessin pel bosc i els atarteressin a un lloc determinat. No? Després, quan van haver acabat, encara tenien més ganes de treballar i els hi va fer un segon tarter, no? I són els dos tarters del bosc de l'Obaga de la Guàrdia d'Ares que han arribat fins als nostres dies.
0: I des de fa més d'una trentena d'anys, la llegenda dels Minairons ha quedat també immortalitzada en llibres, com ara el Muntanyes Maleïdes, de Pep Coll, o l'obra de Joan Obiols i el seu Què farem, què direm, ambientat a les Valls d'Àneu. Però el nostre entrevistat d'avui també s'hi va afegir fa uns anys amb un llibre anomenat Anem a plegar Minairons, publicat el 2013 per Edicions Salòria i amb il·lustracions de Carme Ibernon.
1: Un nen que va a una festa que es fa cada any des de fa 17 anys a la Guàrdia d'Ares, que es diu la Jornada de Mitologia Pirinenca, es fa pels vols de Sant Joan, i aquest nen, el protagonista d'aquesta obra infantil de ficció, doncs va en aquesta festa i va acollir Minairons, els emporta cap a casa, després els porta al casal d'estiu, i allà al casal d'estiu passen coses imprevistes, no?, amb els Minairons. Un conte il·lustrat per Carme Ibernon, editat per Salòria.
0: A la Guàrdia d'Ares no només hi ha la llegenda dels Minairons. Explica l'Isidre Domenjó que també hi ha la història de la Pantigana de Tragó, o com una donzella es transforma en una llagosta verda gegantina que intenta acabar, per revenges familiars, amb l'hereu de Cal Múrcio, la casa més bona de la Guàrdia.
1: Una nit de festa major a la Guàrdia d'Ares va aparèixer una noia misteriosa que ningú sabia d'on havia sortit. Va conquistar el noi de la casa més bona de la Guàrdia i quan ja es van apartar de la festa per buscar intimitat, doncs on ho inclinava a fer el petó al noi i a la noia, doncs va sentir una pessigada molt forta, va obrir els ulls i es va quedar, es va perdut, veient que aquella noia s'havia transformat en una enorme pantigana, en un insecte, que a més el va començar a picar i arrossegar per terra. I bé, després la noia li acaba explicant que allò forma part d'una revenja entre les dues cases.
0: I no oblidem que, en general, les Valls d'Aguilar són plenes de llegendes. Per això, pels vols de Sant Joan, cada any, com ens deia l'Isidre, s'organitza una jornada de mitologia pirinenca que enguany ha arribat a la majoria d'edat. A més dels Minairons de la Guàrdia d'Ares, també podeu sentir a parlar de l'últim moro del país, a Taús, les Encantades de Castellàs o el tresor del rei d'Anglaterra, a Viscarbó. Si aneu a Noves de Segre, us parlaran també de mitologia en general i, si ho feu a Argestues, de la formació del Pirineu. Seguiu-les totes plegades al web del Consell Comarcal, alturgell.cat, i al web municipal, vallsaguilar.ddl.net.

0: Sendes.
1: Temps per fer senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
2: Ah, Maria, Déu us guard, com anem?
1: Molt bé. Cap on ens portes avui, aviam?
2: Doncs mira, anem a refrescar-nos una mica, ara que ja tenim aquí la calor de l'estiu. Ens n'anem cap al Ripollès, a tocar de la Garrotxa, a buscar terres fresques com són les de Sant Pau de Segúries. Us proposo una ruta que combina fonts, miradors i fagedes espectaculars. És un itinerari que ressegueix una sèrie de fonts per l'Obaga de Capçacosta, dins de la primera de les tres fagedes del dia, abans d'enfilar-se fins al capdamunt del Llom de Capçacosta, treure el cap en un mirador cap a la Garrotxa i acabar de pujar fins al cim del Puig Sa Creu. Del cim baixarem fins a un altre mirador i encara un parell de fonts més, i llavors anirem a passar per la fageda del Vedat abans d'arribar a la via romana de Capçacosta, just a la collada del mateix nom, passar per la fageda de l'Empriu, que ens portarà al Coll Pregon, i d'allà pujar al darrer cimet del dia abans de baixar al poble per tancar el cercle de la proposta d'avui.
1: Una proposta que promet, i molt. I sense més dilació, doncs anem a començar-la.
2: Doncs anem a començar a caminar a Sant Pau de Segúries. Ens sortim cap al sud, pel carrer Major, fem un petit tram al costat de la carretera per la recent condicionada Via Verda fins al cap del pont sobre el Ter, i d'allà agafem una pista asfaltada per on van també els senyals del GR1 i també d'itinerània, fins a deixar-la traspassant una gran portella metàl·lica que ens endinsa en uns camps. Anem a passar per sobre de Can Baró i ens endinsem a la fageda de Pla fins a trobar l'engorjat rec de la Font de la Puda. Aquí deixem la pista i el GR i per un senderó ens endinsem un centenar de metres aigües amunt fins a la Font de la Puda, una font sulfurosa, obrada, situada a la llera del torrent, i, res, 4 metres escassos més enllà trobem també la Font de la Tosca. Un cop vistes, desfem una miqueta el camí i comencem a enfilar-nos per un caminet amb senyals verds que ens remunta per l'Obaga de Capçacosta fins a una pista de desemboscar on trobem properes cap a la dreta la Font del Mig i cap a l'esquerra la Font del Camí, mig obrades les dues i amb piques de pedra, i del mig del rec arrenca el camí de la Font Fresca. El que fem és continuem pujant fort per entremig de la fantàstica fageda, acompanyats de galzeran, boixos i grèvols, per arribar a la Font Fresca, tot ben posadeta. I d'allà el que fem és anem a enllaçar amb el PRC60, que ens du fins a una pista, i al cap de poc acabem d'assolir el capdamunt del Llom de Capçacosta, just a l'alçada del Pla de Can Petit. I d'aquí, 50 metres enllà, acabem de treure el cap al mirador d'en Gueri, encarat a sud-est, cap a la vall de Sant Ponç d'Olina i la vall de Bianya, amb unes vistes magnífiques cap al Puig d'Estela, a Sant Miquel del Mont, sobre Olot, al Puig Sa Calma al darrere, i també a la Serra de Finestres, sobre Santa Pau. Del mirador el que fem és continuem per la pista que acaba de remuntar pel Llom fins al cim del Puig Sa Creu, amb una creu metàl·lica clavada en unes roques. És el punt més alt de l'itinerari, i des dels dos bancs que hi ha a banda i banda de la creu podem contemplar les vistes cap a nord sobre Sant Pau de Segúries, amb l'ermita de Sant Antoni al darrere sobre Camprodon i el Canigó de fons. Cap a ponent veiem la Serra Cavallera fins al Taga i el Sant Amant, i cap a la banda de llevant veiem el Puigou i el Talló amb el Coma Negra darrere ben bé sobre Beget. Aquí, doncs, el que fem és sortim del cim cap a sud per baixar entre Pins i Alzines fins al mirador de les Pedroses, també encarat sobre la vall de Bianya, i d'allà ens tornem a posar a l'Obaga, de nou entre fageda, per baixar a dues surgències, com són la Font dels Avellaners i una miqueta més enllà la Font del Com, i llavors, per pista planera, fem una llarga tirada per passejar-nos per dins de la preciosa fageda del Vedat fins a acabar de baixar a la collada de Capçacosta, per on passa la via romana que unia el Ripollès i la Garrotxa. La seguim amunt un petit tram per sobre ben bé les pedres d'aquesta variant de la via Augusta que unia la plana del Rosselló i el Gironès, passant per Prats de Molló, Camprodon i la vall de Bianya, fins a arribar ben bé al coll, i allà deixem la calçada romana per un sender que s'enfila suau a passar per la impressionant fageda de l'Empriu, és la tercera del dia. El camí el que fa és revolta al Serrat de la Llebre fins a arribar al Coll Pregon, coll ample, obert i encatifat de gespa, amb vistes al proper Sant Pau, i per una roureda ens enfilem al darrer cimet del dia, al cim de l'Empriu, amb vistes a nord, cap a la Vall del Bac i cap a la grandiosa masia del Mariner, al capdamunt d'extensos camps de farratge. Només ens queda baixar del cim per una pista per dins del bosc per anar a trobar un sender que es posa en uns camps oberts a la vora de diverses cases que encara mantenen l'activitat agrícola ramadera i acabar d'arribar a l'Hostal de Dalt, on creuem la carretera d'Olot, passem pel cementiri de Sant Pau, on hi ha tot de plafons didàctics referents a la construcció de les calçades romanes, passem per Sant Pau Vell, una gran església barroca amb un campanar de torre de planta rectangular, amb la rectoria al costat reconvertida en casa de colònies, i fent la volta al càmping Els Roures, acabem d'entrar a Sant Pau de Segúries per anar a recuperar el cotxe.
1: I com sempre diem, per última vegada aquesta temporada, anem a fer la fitxa tècnica. Distància doncs recorreguda.
2: Estem parlant d'11,4 quilòmetres.
1: Desnivell?
2: 440 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
2: Posem-hi unes 4 horetes perquè és bastant entretinguda entre fonts i miradors.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5?
2: Posem-hi 1,5 sobre 5.
1: Cartografia.
2: Tenim un mapa de l'editorial Alpina que ens pot anar bé, que es diu Alta Garrotxa, escala 1,25.000.
1: I referències al núvol?
2: Doncs a internet trobareu la proposta d'avui, Wikiloc, amb el nom Sant Pau de Segúries, ruta de les 7 fonts i les 3 fagedes, d'un usuari ja conegut que es diu Jordi Freixa Sala.
1: Una proposta matemàtica, les 7 fonts i les 3 fagedes, per cloure aquesta temporada voltant pel Ripollès. Gràcies, Xavi. Fins la temporada vinent, agafar forces aquest estiu, eh? I moltes, i moltes, i moltes caminades.
2: Salut i república.
0: Sendes. Hola, sóc l'Helena Merín, del blog Mochileros de Viaje, i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
1: Les Maldives és el seu torn, un petit paradís caracteritzat pel blau del cel i el verd de la terra. Un lloc de vacances que pot ser l'epíleg perfecte d'un viatge a l'Àsia. I així va ser en el cas de l'Helena Merín, 7 dies de relax, on va descobrir les dues cares de l'arxipèlag, els ressorts turístics d'una banda, però també l'ambient purament local, la bellugadissa del poble. Últim quaderns del viatger de la temporada, fent tot seguit un tomb per les Maldives.
0: Nosaltres vam fer dues experiències molt diferents. Una va ser a un resort, a una illa privada, a la que només es pot arribar amb els speedboats que t'ofereixen als hotels. L'altra experiència a Maldives va ser la visita a una illa local, Digora, que és famosa perquè és un dels llocs on pots avistar el tauró balena, que és un dels mamífers més grans i és reconeixible per les seves taques blanques en forma de cercles a la seva pell. Llavors, Digora és un dels llocs a Maldives on és fàcil avistar-los durant molts mesos a l'any. Aquí podies arribar amb un vaixell públic, tot i que nosaltres vam optar per un speedboat també no tan car com el dels resorts, però que ens va facilitar doncs, arribar a la illa sense haver de fer un transfer, que en aquest cas s'havia de fer un transfer. Si aneu a Maldives, el com moure's per les illes és clau per escollir una. Els resorts de Maldives, o almenys el que vaig poder visitar jo, una de les coses que em va cridar més l'atenció és que era un resort molt tranquil, per parelles, per famílies. No tingueu aquesta imatge d'un resort, potser del Carib, amb piscines i polsaretes i alcohol. Tot i que pots prendre alcohol, però tinguem en compte que estem en un país on ells no beuen alcohol. Llavors sí que és una experiència tranquil·la. No és una experiència que potser podem pensar més en altres zones. En el nostre cas era un resort que després vaig descobrir que pertanyia a un grup xinès que havia invertit. I un dels reclams per anar a aquest o molts altres resorts que n'hi ha a Maldives, els preus que vulgueu, des de 200 euros la nit fins al preu que us pugueu imaginar. I un dels reclams d'aquests resorts i de molts resorts és que molts cops al costat tenen doncs, algunes zones amb coral, on si ja t'allotges allà simplement amb unes ulleres de busseig, pots passar-te tot un matí veient molts i molts peixos. Si esteu pensant en Maldives com una destinació, no penseu que tots són resorts, perquè també tenim la possibilitat de visitar una illa local, una illa on viuen les persones que habiten les Maldives, amb preus bastant més baixos que un resort privat. Pot ser Maldives un viatge relativament accessible si es cuis una illa local amb un allotjament normalet, potser que no tingui piscines, potser que no tingui un bufet gran, però segurament doncs, al costat tindrà una platja amb una zona de corall on podeu veure molts peixos o també contractar excursions, com per exemple aquí a Digorà en concret, l'excursió més famosa era per veure el tauró balena. A Maldives podeu gaudir de moltes platges, però hem de tenir en compte que ells, pel fet de ser musulmans, tenen algunes platges on els turistes no hi poden accedir. Estan reservades per ells, no es pot accedir en biquini. Llavors, els que ells anomenen les Bikini Beach són els llocs on van els turistes i on tu pots estar tranquil·lament doncs, amb el teu biquini, amb banyador, sense cap problema. Les platges de Maldives són com un paradís. Són de sorra blanca, amb palmeres, amb bancs de sorra, als quals pots arribar mullant una mica els peus, fent un caminet. Són el paradís i el color de l'aigua és increïble. En una de les tardes que vam estar a l'illa local, sense contractar cap excursió, vam anar a la zona on hi havia el corall, on li deien la Turtle Beach, pel que vam suposar que hi havia tortugues, i al cap d'un parell d'hores amb les ulleres que podem tenir del Decathlon, no cal llogar un material, tot i que és una zona on hi ha moltíssimes opcions per fer submarinisme, nosaltres vam poder veure tortugues. La combinació Sri Lanka i Maldives, la veritat és que em va sorprendre. Trobo que és un bon contrast entre un país amb una religió budista, després passes a un país amb una religió musulmana, passes del verd al blau, però en els dos llocs tens moltes opcions de veure animals. Animals diferents, a preus diferents, però també amb opcions en els dos llocs econòmiques.
1: Doncs el nostre temps s'ha acabat. Punt i final al programa i a la temporada. Moltíssimes gràcies a les 35 emissores locals d'arreu de Catalunya que han inclòs els Sendes un cop més a la seva graella de programació. Ens retrobem molt aviat per seguir explicant territori. L'Andreu Ortega, els botons, el Xavi Tió, a redacció i servidor de vosaltres, el Jaume Monés. Recupereu-nos al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta. Thank you.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Media.
1: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
0: Matinal Premià Media. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Media.
2: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Aquest 27 de juny...
3: Eloi Salat.
4: Quan ets petit et vols fer més gran, però quan et fas gran et vols fer petit.
3: Juno Sibling.
5: Els plors i l'escola.
3: Fumi Suzuki.
2: Aquests seran els protagonistes de la nit de Premià Mèdia.
4: Se m'acaben opcions.
2: Una nit on la ràdio i la cultura es donaran la mà per celebrar els nostres 40 anys.
3: T'esperem el 27 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça dels Països Catalans.
2: Música en directe, ràdio i moltes sorpreses.
3: No t'ho perdis!
6: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.
1: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

your heart beat.

0: ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Aquest 27 de juny...
3: Eloi Salar.
4: Quan ets petit et vols fer més gran, però quan et fas gran et vols fer petit.
3: Juno Sibling.
5: Els plors i les
3: comas. Fumi Suzuki.
2: Aquests seran els protagonistes de la nit de Premià Mèdia.
6: Se m'acaben opcions.
2: Una nit on la ràdio i la cultura es donaran la mà per celebrar els nostres 40 anys.
3: T'esperem el 27 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça dels Països Catalans.
2: Música en directe, ràdio i moltes sorpreses.
3: No t'ho perdis!
7: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
3: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
2: Hi ha l'Abubakar, també, que és, en aquest cas, el fill de la Cadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
4: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
5: A la ludoteca,
4: no?
5: Exacte.
4: Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peques.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
6: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi. Funky Tracks Radio.
7: A la vez con la mau que es un escándalo. Llama al punk y ya el pogo no te va a andar. Sense pijama.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Aquest 27 de juny...
2: Eloi Salat.
3: Quan ets petit et vols fer més gran, però quan et fas gran et vols fer petit.
2: Juno Sibling.
4: Els plors i les
2: comas. Fumi Suzuki.
1: Aquests seran els protagonistes de la nit de Premià Mèdia.
3: Se m'acaben opcions.
1: Una nit on la ràdio i la cultura es donaran la mà per celebrar els nostres 40 anys.
2: T'esperem el 27 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça dels Països Catalans.
1: Música en directe, ràdio i moltes sorpreses.
2: No t'ho perdis!
5: Dinus a càrrec, biotzic és tu, l'otu podute, cogorota és tu a ser...
6: Cada setmana, des de Perifèries, us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.
7: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
8: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
7: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
4: Ladies and gentlemen.
3: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
1: Jazz It.
3: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazz It.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: A nivell mensual, podríem dir que més o menys en convien usuaris que agafen el vehicle de forma regular. 3,5-4 euros de preu hora, de mitjana, i al dia 35 o 40 euros. Avui us expliquem com fer servir el vehicle elèctric de Premià de Mar. Una vegada us hagin validat, disposareu a l'aplicació de mòbil amb el vostre compte d'usuari i ja podreu començar a fer la reserva.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Una vegada dins del cotxe, li donem a engegar el cotxe i tenim el que seria la conducció endavant, endarrere i el punt mort.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Estàs escoltant?
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Doncs estic molt content de poder participar en aquesta fundació, en aquesta competició de la ACB. I és una oportunitat molt gran per a mi. És un orgull, no m'ho crec, la veritat. Doncs és una nova competició inclusiva organitzada per la Fundació ACB i està dirigida a persones amb discapacitat intel·lectual. En aquesta competició es reuneixen 18 equips, cadascun representant un club de la Lliga Endesa i amb l'objectiu de promoure l'esport inclusiu.
1: Matinal Premià Mèdia, de dilluns a divendres.